0: La marca del Penedès evoluciona favorablement. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
1: I un problema elèctric a la torre de control de l'aeroport del Prat ha aturat aquest dimecres l'operativa a l'aeroport. Segons Aena, la incidència s'ha arreglat en poca estona, tot i que el servei s'ha vist afectat la resta del dia i les companyies han recomanat consultar els horaris dels vols i hi ha hagut retards importants. El president colombià decretarà la urgència econòmica per fer front al terratrèmol que dilluns va afectar l'oest del país.
0: Aquesta mesura autoritza el president a modificar els pressupostos sense haver de passar pel Parlament o eliminar impostos. Paral·lelament, Abelardo de la Espriella ha anunciat aquesta nit la creació d'un fons per a la reconstrucció.
2: La emergència que propongo va crear un fondo milagro, una entitat que va canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
0: En aquesta compareixença d'aquesta nit, el president de l'Espriella ha elevat a 265 el nombre de persones mortes pel terratrèmol. Hi ha encara gairebé 500 persones desaparegudes.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
0: El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
1: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'equip blaugrana masculí, Roni Verdaggi, ha estat operat amb èxit del genoll i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club perquè està negociant el seu traspàs al PSG.
1: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Gael Sakura de Bestué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Arrenca la pista, la de fusta. Ets aïcat de la ràdio inquieta. Són les 8, és la FM. De dilluns a dijous. Però si ho necessites, sempre a 3Cat Cultura. Un cop d'app, baixant de l'aplicació per mòbil o tauleta. I ja tens cada migdia servit la dosis diària. Em dic Miqui Puig, els plats. Conegut així arreu del món, a festes, a supermercats, a balls de tarda. Som un servei diari, una selecció musical feta a partir dels tambors, de quan l'home va agafar un cuir.

Bufa la flauta feta de l'os d'un mamut. Un dels discs de l'any no ha sortit a les llistes, només a les més selectes. És el mestre Adrian Sherwood, The Collapse of Everything, Spaghetti Best Western. Començar amb un Spaghetti Western és una cosa que només pot sentir la pista.

0: de fusta.
1: La sessió diària que converteix el sofà
0: en pista de ball.
2: Adrien Sherwood és un mestre de la taula de mescles. Ell ha fet el dab blanc a UK des dels anys 70. Per això cada cop que treu un disc nou, la premsa, els fanàtics i els seguidors corren a escoltar-lo. Per això aquest disc d'aquest any 2025 de The Love Is Everything ha sigut un dels discos més venerats per connoisseurs. Busca la música d'Adrien Sherwood perquè quedaràs esparverat. Com ha col·laborat de Lee Perry a Blur, de les Slits a Pop Group i mils més. The Grand Designer. Obertura amb Adrien Sherwood. Aquesta més sintètica. O digue-li com vulguis.

un disc altament polític, des de la portada plen de bitllets. Els grans capitalistes, un d'aquells clowns que fa por, i mil traces més d'un home reivindicatiu, Adrian Sherwood, The Grind Designer, una de les peces de la seva darrera obra, el monumental The Collapse of Everything. La política es balla, el ball és polític.

0: Michaels a Ford. Quin tros d'home, quin tros de productor, quin artista més complet i dotat. Produint per d'altres, fent arranjaments, o en un disc, aquest 20 Hours Sports, signat per ell, on t'invita gent com Clairo. Fer coses com aquesta, aquest Anticipate. Bellesa, sempre busquem la bellesa a la pista.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: Quin tros de beat. És Smooth on Turo i aquesta The Difference. La diferència, sempre en el beat. I en els grans instruments. Soul del bo.

intros de cançó. Smooth and Thorough, els britànics, amb una peça d'un àlbum del 2008 anomenat Antic Soul, The Difference. L'altre dia la tornava a sentir i em cremava les mans. I novetat de l'any passat, ja del 2025, és el nostre amic Nightmares of Walks. Ja ho saps, ha sigut DJ convidat, fa vida a Eivissa, i cada tros de cançó que treu és millor que la següent.

el darrer disc de Nine Mars Don't Walk és un homenatge a tots els 45 RPMs, els singles, els 7 polzades amb els que va créixer. Echo 45 Sound System, així ens es diu el disc, i cançons com I Remember, amb la veu de Green Tea Pink. És senzillament per ballar contra maluc. Totes les arrels del dub, del soul i del funk, amb el que va créixer Nine Mars Don't Walk, posats al servei del ball. Més novetats. Water Baby, Beck and Cole.

És o no és una cosa exquisida? Es diu What a Baby. És un jove d'Estocolm que amb el seu col·laborador Toth, el seu amic Wythe, en petites habitacions s'inventen aquest soul ple de samples de d'acord impossible i un ritme i un mojo que no tindran molts artistes més grans. Recorda que l'has sentit abans que ningú? La pista What a Baby, Beck and Cole. I Charlotte Day Wilson s'apunta al groove amb aquest Selfish.

0: Charlotte Day Wilson, la canadenca, es marca aquest Selfish, un tros de mig temps, amb Mayra Sarambi, per tancar la seva relació amb el segell discogràfic i començar-me una de nova. Recordo on ets, cada tarda venim.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.

un doble single. Una cara, una revisió del Vitamin C de Can, i a l'altre aquest Mist Màgic, un personatge fictici, un home que et fa la vida millor. Com sempre, la cinemàtica dels italians, calibre 35, petites bandes sonores. Visca les reedicions. Jeremy Downer és un músic australià que ara veu com el segell Sutter Music recopila tots els seus arxius de música feta a casa amb un petit ordinador i moltes ganes de ball. Això es diu Big Pleasure.

0: que un australià que deixa que el segell Chapton Music editi totes les seves maquetes, demos, treballs personals amb ordinador, alguns amb el seu nom, l'altre com aquest Pat Leisure, sota el nom de Treta Phenomena. Ets a la pista de fusta. Ens encanten les reedicions i que tornin a posar en òrbita cançons que s'han perdut.
1: AICAT, pista de fusta.
0: Més cançons del que va ser el nostre disc convidat fa dos dies. Te'n recordes que Alex Fernet ens va parlar del seu Modern Night? Speeding Fine, més cançons d'aquest disc.

És o no és una meravella Modern Night? El disc d'Àlex Fernet, aquest artista de prop de Venècia, que fa dos dies era el nostre digit convidat. Spinning Fine. Sembla com si siguessis en una cançó d'aquelles que tota la vida has sentit a la ràdio, però que només era el teu cap esperant que es despertés. Torna. Car, torna Runaway Heart. I torna la vida com si fóssim en una pel·lícula dels 80.

la bogeria americana. Artistes que mil·limetren, calquen un estil i ens fan coses com aquesta. El projecte es diu Car, amb K, dues R's, i la veu la posa Gigi Mist, que sembla que tingui l'edat d'una de les deesses de la ràdio d'FM dels 80. I si parlem de tecnologia, hem de parlar de Ladytron. Les mestresses Ladytron tornen. I see Reed amb el seu mojo intacte.

0: Nou disc de les Lady Tronas d'Ira Paradise. I peces com Icy Red fan ganes de més.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: En electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: El català. Escolta un disc que es diu Nobody's Listening. Aquesta peça es diu War i té un altre sampler.

0: Tots a la pista.
1: No parem molt, no parem molt.
0: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
2: Loca, loca, és Huda Mami. Aquest combo de Nàpoles, que també li agrada la música dels 70, el disco, el ball. I sobretot la diversió, qui ens posarà? El punt i final a la pista. Recordeu que hi tornem, de dilluns a dijous, i sempre a Trescat Cultura. Que el ball sigui amb vosaltres.
0: Tots a la pista. Miqui Puig i Pau Esclaus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla són i seran sempre de sobirania espanyola. Això després que en plena crisi migratòria el ministre de Justícia marroquí hagi insistit que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. Mentre la resposta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estat molt contundent, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet equilibris per no atacar Rabat.
3: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
4: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
2: Mentrestant, per primer cop des de l'inici de la crisi, el Partit Popular ha assenyalat el Marroc. La popular Alma Ezcurra ha assegurat que no és un bon aliat per a Espanya.
5: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
2: Els populars, per cert, han amenaçat de portar Robles i Marlaska als tribunals per haver-se negat a compareixer aquesta setmana al Senat, tot i les citacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
6: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Caldrà esperar 154 anys, 154 anys, per veure un eclipsi com aquest a casa nostra.
2: L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat la AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. De fet, a aquesta hora encara hi ha circulació puntualment densa en alguns d'aquests punts. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud.
6: El govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons...

0: arribades i s'han hagut de desviar 10 vols.
1: Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna, a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
0: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol. S'ha imposat per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
0: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
1: L'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi, ha estat operat amb èxit de la ruptura de lligaments al genoll, mentre que Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'entrenament del primer equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG.
0: I a l'europeu atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura-Bestue s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
2: Fins aquí les notícies.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
4: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
8: No ho sabem.
2: I per què?
9: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.
11: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
12: Registres a Catalunya.
3: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
13: L'estiu és tu. La llum dins dels meus ulls.
3: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: fácil engañarte.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Una cosa que dir per davant, aquesta setmana segurament hi haurà molta gent que estarà ja de vacances o gent que començarà a partir de dijous aquí cada dia. Dijous sí, divendres ja no, perquè els divendres no tenim programa, però sí que ens podreu escoltar durant tota la Setmana Santa, dilluns, i també hi ha la repetició del diumenge, o sigui que aquí nosaltres no fem festa. Per tant, doncs, ens podreu seguir també durant els dies de festa, merescuts, d'altra banda, eh? Aquesta Setmana Santa cau de meravella, aquí enmig del calendari. Avui hem començat el programa, el Delicatessen, amb aquest Enganyar-te. Per mi és una de les grans cançons d'aquest últim àlbum que han publicat la Ludwig Band, Pel barri es comenta, i avui doncs us posaré una mica de tot. Avui el menú del programa té coses d'aquí, coses d'allà, i en l'aparador, així com el plat principal, hi tenim el nou treball de Gorillaz, aquesta banda de dibuixos animats amb el Damon Albarn dels Blur al capdavant i amb viatges cap a l'Orient. Tot això us ho explicaré després. Però ara, una miqueta més d'energia de la mà de Dan Peralbo i el Convoy del seu nou single que es diu Un bitllet per tu.

0: són unes quantes les bandes com Dan Peralbo i el Comboi o la Ludwig Band, que jo crec que guanyen molt veient-los en directe. Són d'aquestes bandes que encara continuen mantenint ben intacta aquesta energia, aquesta actitud d'artistes. Hi ha d'altres que quan pugen a l'escenari sembla que es desfagin com un sucre amb un got de llet calent, no? Però hi ha bandes que no. Hi ha bandes que jo crec que fins i tot són molt millor veure-les en directe que escoltar-les en l'àlbum, tot i que els àlbums de Dan Peralbo i el Comboi de la Ludwig Band valen molt la pena. I hi ha un tipus que la setmana passada ens va demostrar que això dels directes jo crec que és el number one d'aquest país. Ho escrivia a Instagram, ja sabeu que ens podeu seguir a través d'Instagram, que em fa molta pena, realment em fa molta pena que grans artistes, enormes artistes, gent amb una creativitat desbordant com la que té Xarim Arasté en aquest país encara no, sembla que no s'acaba d'entendre. Érem, no ho sé, si a l'Apolo 2 hi caben 800 persones, doncs potser n'érem 600. Que està molt bé per al que és habitual per al Xarim Arasté, que de fet ell doncs era el primer que estava absolutament sorprès d'aquest poder de convocatòria. Però és que el que va fer el Xarim damunt de l'escenari, dubto molt que hi hagi ningú en aquest país capaç de fer-ho. I no és una qüestió de fer comparacions, sinó que senzillament és que el que vam veure el dijous, no el divendres de la setmana passada a l'Apolo 2, va ser increïble. Realment increïble. Xarim Arasté té nou àlbum, ja l'heu escoltat aquí al programa, l'hem posat a l'aparador, un nou disc que es diu Punt de Creu, i Xarim Arasté, quan puja a l'escenari, amb una nova banda que ha creat ara, amb un quartet, és que és una cosa, és una experiència tremendíssima. O sigui, que la propera vegada que actuï, aneu-lo a veure, perquè no us en penedireu, de cap de les maneres. Això es diu El Descens, és una de les cançons de l'últim treball del Xarim Arasté.
1: Comença bé, no, a poc, el descens.

insisteixo, realment és que és un artista, però ho explicava, que si el Serimar Ester hagués nascut en una altra punta del món, a Brooklyn, posava l'exemple en comptes de Flix, ara mateix doncs segurament seria cap de cartell d'algun gran festival. És que és sensacional el que fa, de debò, és una barbaritat, i en aquest país doncs continuem badant amb altres coses a vegades. Jo no dic, hi ha artistes extraordinaris, però és que el de Serimar Ester està en una altra lliga. Bé, anem a l'aparador del Delicatessen del dia d'avui. Com us deia, el plat principal avui el serveixen a taula els Goril·les. Han fet un àlbum en el que hi ha un munt de col·laboracions i la veritat és que no hi haurà temps d'escoltar-les ni totes ni gairebé una aproximació. Però sí que he fet una tria d'un àlbum que és llarguet. El disc es diu The Mountain, té un total de 15 cançons, diguéssim, que han tirat la casa per la finestra. Ja sabeu que Goril·les és aquest projecte, i si no ho sabeu us ho explico jo, un projecte encapçalat per Damon Albarn, d'una banda, i de l'altra banda hi tenim doncs un personatge com el senyor, ara us ho diré, espera que tinc el sant al cel, s'ha venat, James Hewlett, que és un dissenyador, un dibuixant, vaja, un animador britànic, que és el que fa tots aquests dibuixos que recreen una mica el que són els músics, els personatges. Històricament ja hi havia hagut moltes bandes de dibuixos animats al llarg de la història, que són aquests productes, diguéssim, que van crear a principis dels 80 i els anys 70 algunes discogràfiques i que van funcionar a la mar de bé. Avui en dia amb el K-pop també passa bastant això. Però el de Goril·les és una cosa una mica més seriosa. I aquest últim àlbum, la veritat és que té coses realment espectaculars.

Doncs un àlbum completet, no només per lo extens, sinó per la quantitat de col·laboracions. Aquí, entre d'altres, per exemple, hi havia la presència de Bobby Womack, un històric i un tipus de les noves generacions del neo-soul, com és Jalin Gonda, al costat d'altres músics, que hi ha una llista llarguíssima de col·laboradors en aquest disc. Hi ha presència de tota mena d'artistes, perquè, a més, es tracta d'una mena de viatge, diguéssim així, un viatge a la Índia, introspectiu, en el que hi ha moltes coses i molt diverses. Hi ha des de propostes així més electròniques i molt ballables, cosa bastant habitual en el repertori dels Goril·les, i coses doncs, que, per exemple, entren en territoris més de les músiques del món o músiques ètniques, o com vulgueu dir-los. Hi ha, insisteixo, que presències del tot variopintes. Què us diré jo? Des de la cara Jackson, des de la presència de Bizarrap, que també hi apareix. L'argentí Bizarrap està en una de les cançons. Tenim a Johnny Marr. Avui tinc un encostipat de por, eh? Johnny Marr, que és el guitarrista dels Smiths. Hi ha Trueno, també, un altre argentí. Hi ha la presència de Marky Smith, per exemple. Hi ha la presència de Goof Rice. Johnny Marr apareix en unes quantes cançons. Paul Simonon també hi apareix. O sigui, un llarguíssim etcètera de col·laboracions. Jo n'he triat algunes. El disc és llarg i se'n feia difícil. Però, per exemple, aquesta era inevitable. Això es diu The God of Flying, amb Goril·les i Idols. Being it is the being knows the unknown, the spiritual, the alien.

Doncs una de les bandes del moment, com són els Idols, al costat d'una banda que ja comença a ser gairebé doncs, transversal, universal, de tots els temps, com són Gorillaz, amb un Damon Albarn que cada dia més em sembla que la seva coherència és absoluta a l'hora de queixar-se de les coses que passen als grans festivals, a l'hora de queixar-se una mica també del que està passant en la indústria, d'aquesta especulació. Tot i que aquí jo sempre penso el mateix, molts artistes que a vegades alcen la veu en contra de la indústria musical, la indústria discogràfica, la indústria dels concerts, però després no es queixen, quan cobren les milionades que cobren quan acaben el concert. Potser tot plegat s'hauria de començar a regularitzar una mica, potser tot plegat s'hauria de començar a naturalitzar una mica, perquè no és de rebut que els artistes i que les bandes estiguin cobrant els dinerals que cobren, i que després a vegades vagin, en molts casos, i no parlo de tots, evidentment, no parlo de tots, sinó que parlo d'aquells que normalment estan al caps de cartell dels grans festivals, que després es queixen, però que s'embutxacen unes milionades, que són desorbitadíssimes. És un tema per un altre dia. Això es deia The God of Lying, als Idols, conjuntament amb Gorillaz, extreta d'aquesta última publicació, que es diu Mountain, que estaran presentant al Primavera Sound d'aquest any. Hi haurà temps ja per parlar de festivals, ben aviat ens hi posarem, perquè ja s'acosten molts d'aquests festivals, però avui de moment ens centrem en el disc. I amb una d'aquestes aproximacions, diguem-ho així, que la música d'arrel, ja que aquí hi ha la presència de dos músics clàssics en la matèria, com són Omar Suleiman i Yassine Bey, acompanyant a Gorillaz. Això es diu Damascus.

Imagino que aquestes alçades no cal dir que acabeu d'escoltar. Home, la cançó potser sí, l'artista no. Jo, Miquel Oliver, un dia us faré un examen, eh? Acaba de publicar una nova cançó que es diu Oxitocina. Jo recordo que aquesta oxitocina també l'havia utilitzat, no sé si era el Guillem Roma, que de fet l'escoltarem després en algun dels seus projectes. A mi em sona que sí, després ho buscaré. Però vaja, és el nou single de Joan Miquel Oliver que torna amb nou àlbum que sortirà als voltants de Sant Jordi. O sigui, queda ben poquet ja per conèixer les noves cançons de Joan Miquel Oliver. I aquest és Morrissey. Jo ja sabeu la meva opinió, la vaig dir el dia que vaig posar aquest disc a l'aparador del programa. A mi no em sembla tan dolent el nou àlbum de Morrissey.

The Monsters of Peak Alley és una de les últimes cançons publicades en aquest treball del senyor Morrissey, un disc que vam posar a l'aparador ja, que es diu Make Up Is a Lie. Ja ho sé, que és un tipus que és un... està bujarraíssim i que és un prim mirat en moltes coses i que cancela bolos cada 2x3, o bé perquè fa olor de carn, o bé perquè a les falles de València hi havia molt de soroll a la nit, i que està com una campana i que evidentment és com per odiar-lo per totes aquestes tonteries. Però a mi l'àlbum no m'ha semblat tan dolent, i a vegades crec que també es fan crítiques de les coses en funció una mica de com és el personatge. Jo ho entenc, eh? Hi ha personatges que són odiosos, però vaja, a mi el disc m'ha semblat que té coses interessants. Sí, com sigui, si algú odia Morrissey, però encara vol conservar una mica aquella essència dels Smiths, doncs hi ha una banda de Boston que sonen a les mil meravelles i que segueixen també els dictàmens dels Smiths. Són els Brigitte Calls Me Baby i tenen nou àlbum. Això es diu Slumber Party.

estranques dels Bridget Calls Me Baby, una banda britànica però que sona... No, una banda americana però que sona britànica, al revés ho estava dient. Són de Boston però sonen molt, doncs això, les maneres de fer de les bandes britàniques dels anys 90 aproximadament, i aquí podríeu posar els Smiths, però també hi ha coses que poden resultar així com de Suede, ara que fa 4 dies estaven tocant per aquí per Barcelona, i algunes coses, la manera de cantar dels Bridget Calls Me Baby ens pot portar fins i tot a èpoques d'Elvis Presley. A mi em sembla una banda molt interessant, però no acaba d'arrencar encara. Ja tenen publicats 2 àlbums. El segon ha sortit ara fa ben poquet, un disc que algun dia d'aquests us posaré a l'aparador del programa i que es diu Invisible. No sé si és perquè els anglesos doncs no els veuen com una banda americana i els americans no els veuen com una... O no, en aquest cas, els anglesos no els veuen com una banda anglesa i els americans com una banda yankee. Perquè estarà més que a mi de les dues coses, però a mi em semblen extraordinaris. Bridget Calls Me Baby. I aquest senyor que escoltareu ara és Bonnie Prince Billy, que també té nou àlbum.

nou àlbum per al bo de Bonnie Prince, Billy, d'aquells tipus que no acostuma a fallar, que sempre fa cançons tremendes i, a més, amb bones companyies. El nou disc de Bonnie Prince, Billy, es diu You Are Together Again. Estem d'enhorabona en aquest país amb artistes com el Guillem Roma o els que hem sentit avui, que n'han sigut uns quants. I amb el que acabarem també, amb el Mamaduixa, que també té nou àlbum, que es diu Tothom té raó. El vam veure amb una actuació al costat de les Balkan Paradise Orchestra en l'última gala de lliurament dels Premis Enderrock, i és amb el que acabarem avui el programa. Un dia us el poso l'aparador, aquest nou àlbum, perquè val molt la pena. Això es diu He Pensat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir, en general, amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Així ho expressaven aquests testimonis des de Lleida.
3: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
4: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla,
5: la perla ha sigut una locura.
4: Precioso.
2: L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340, l'A2 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
6: La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí ha insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
2: Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra.
6: Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport de Barcelona al Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes.
2: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montvell Marmellà. Problemes de subministrament d'aigua en molts pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera, Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. El Pont de Suert, Pau Rovira.
7: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
8: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.

0: La femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
1: El masculí blaugrana, Roni Bertaggi, ha estat operat a Mèxic de la ruptura de lligaments al genoll, mentre que Ferran Torres no s'ha reincorporat aquest dimecres a l'entrenament del primer equip amb permís del club, que està negociant el seu traspàs al PSG.
0: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura-Bestué s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Diumenge 22 de juliol del 2007. Jaime Jiménez Arbe, conegut com El Solitario, surt del seu xalet de les Rozas a Madrid en direcció a Portugal. Condueix una Renault Kangoo de color blanc, amb plaques de matrícula falses. Passa la nit en una pineda propera al municipi de Figueira de Foz. La policia espanyola i portuguesa li segueixen els passos. L'endemà, quan es desperta, puja a la furgoneta per dirigir-se al centre del poble. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. Falten 20 minuts per la una. Aparca en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. Surt del cotxe. I quan és a punt d'arribar al banc, 6 agents l'immobilitzen a terra i el detenen.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Durant 14 anys, El Solitario es va fer fonedís per a les forces de seguretat de l'Estat. Va atracar desenes d'entitats bancàries en diferents punts de la geografia espanyola, sempre disfressat amb barba i perruca postissa. La policia també li atribuïa l'assassinat de 2 guàrdies civils de trànsit a Navarra. Les revelacions d'un confident van permetre posar rostre a un dels delinqüents més buscats. La confiança després d'anys d'impunitat i les presses per fugir cap al Brasil per amor no li van permetre culminar el que havia de ser el seu últim cop. El modus operandi d'aquest individu va crear escola. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Falta poc més d'un quart d'hora per a la una del migdia.

0: dilluns 23 de juliol de 2007. Sis agents de la policia portuguesa tenen immobilitzat el solitari a terra davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola de Figueira da Foz. Jaime Jiménez Arbe no ha tingut l'oportunitat ni d'entrar a l'oficina. Aquell dia, a les quatre caixes fortes hi havia dipositat 160.000 euros. Un grup especial de la policia ha sortit d'una furgoneta aparcada al costat de l'entitat i en veure-la arribar, li han saltat al damunt, li han pres el maletí, li han agafat les mans perquè no es pugui resistir. En escorcollar-lo, troben que sota la jaqueta hi porta una pistola. Al maletí, un subfusell. A la Renault Kangoo hi ha la clau al contacte. Està folrada amb cinta aïllant de color negre perquè cap vianant veiés des de fora la brillantor del metall de la clau. També comproven que els respatllers dels seients estan revestits amb una planxa d'acer blindat per protegir el conductor en cas de ser tirotejat. El solitario no s'ho esperava de cap manera i l'han enxampat. A comissaria demana tractament militar. Quan el fotografien per la fitxa policial, somriu i aixeca el dit polze. Els agents portuguesos comproven que porta les mans plenes d'esparadrap. Després el traslladen als jutjats de Figueira da Foz. A la porta hi ha desenes de periodistes. Ell entra a l'edifici entre dos policies que han d'obrir camí. Va amb el cap cot, amagant-se de les càmeres. Quan acaba la declaració davant del jutjat, té una breu conversa amb els inspectors portuguesos i li diuen que un delinqüent tan famós com ell no pot sortir amb el cap ajupit. S'ho pensa i els diu que tenen raó i surt a cara descoberta, desafiant i saludant els periodistes que l'esperen a la porta. Jaime Jiménez Arbe diu: "Hola a todos, soy el solitario. Salut, españoles." Ara sentirem el moment. La qualitat del son no és gaire bona, però es pot intuir el que diu. El detingut queda custodiat per les autoritats portugueses. A Espanya, la policia i la Guàrdia Civil escorcollen el xalet de les Rozas i la nau industrial de Pinto, que estaven a nom de la seva mare i la seva exdona britànica.
1: Al xalet hi descobreixen un arsenal d'armes i 19 llibretes plenes d'esquemes, de rutes i de coordenades.
2: Hi havia múltiples anotacions, casi en clave, ¿no? Él no necesitaba escribir mucho más, nada más que iba con el GPS y veía pues eso en su... En la zona donde iba a actuar, veía un cuartel de la Guardia Civil, se paraba por allí, apretaba el GPS y anotaba, ¿no?, la localización, pues en tal punto, y anotaba en el cuaderno, ojo, cuartel de la Guardia Civil. Bueno, iba por una carretera, iba anotando los cruces, cuidado, aquí cruce peligroso. Seguía y ruta 1, y hacía la ruta 1, pues por tal pueblo, tal camino, tal... Veía una sucursal y iba una vez o dos o tres las que fueran necesarias para estudiar bien el terreno, provisto de GPS para tener una buena localización.
0: Aquest que escoltava era Jesús Duba, periodista del País, que va conèixer molt bé la trajectòria del solitario. També hi troben perruques, tints de cabells i motlles de màscares de làtex. Les feia servir per dissimular les seues faccions i evitar que la policia pogués extraure'n un retrat robot. La casa també disposa d'un taller on fabricava matrícules falses i les seues pròpies armes. Al jardí, la policia hi localitza una petita plantació de marihuana. I més coses, oi, Mercè Folch?
1: Sí, a la nau de Pinto els investigadors descobreixen molts objectes relacionats amb els atracaments, plaques de matrícula falses, material per pintar cotxes, motlles per fabricar caretes de làtex, un tot terreny cremat i dos contenidors de fusta. A l'interior hi ha els trossos metàl·lics de la carrosseria d'un cotxe que la policia creu que és un Suzuki.
0: La policia científica analitza les armes del cop fallit de Portugal i conclouen que el subfusell que portava el solitari al maletí és el mateix que es va utilitzar en l'assassinat dels dos guàrdies civils a Castejón i en el tiroteig de la Vall d'Uixó. Es tracta d'una metralleta M3 de fabricació americana amb cartutxos del calibre 45 i amb el número de sèrie esborrat. Ara que se sap qui és, es comença a parlar del personatge i les seves motivacions. Pel periodista Jesús Duba, el solitario era un antisistema.
2: Creo que atracaba bancos porque era su modus vivendi. Él sostiene efectivamente su ideología anarquista, pero hay que tener en cuenta que, en fin, todos los delincuentes, cualquier tipo de delincuentes, y fundamentalmente los que se dedican a los delitos contra el patrimonio, es decir, robos, atracos, muchos, es muy frecuente en ellos que tengan una raíz anarquista, un temperamento, no diría yo una ideología, sino una actitud ante la vida de tipo anarquista, es decir, de desobedecer al sistema, de ir contra el régimen establecido, de no respetar las normas. Bueno, esto es muy típico en este tipo de personas, ¿no?, de delincuentes y atracadores.
1: Del botí aconseguit després de tants anys d'atracaments va ser molt difícil seguir-ne el rastre.
2: Según la policía y según consta y según todos los indicios, no parece que se dedicara a repartirlo entre los pobres ni que fuera un Robin Hood que iba dando el dinero a las monjitas. Es de suponer que se lo gastaba. Evidentemente, lo que sabemos es a partir de que la policía le identifica, y es desde ese momento cuando se tiene más o menos constancia del dinero que obtuvo en los golpes que dio, en los últimos golpes que dio, pero no en toda su larga carrera. Claro, es que son más de una década atracando bancos. Es imposible saber qué hizo con el dinero.
0: El judici contra Jaime Jiménez Arbe per l'assassinat dels guàrdies civils Palmero i Vidal va començar el 15 de juliol del 2008 a l'Audiència Provincial de Navarra. El fiscal demanava 52 anys de presó. Aquell dia, el solitario portava texans, una dessuadora negra amb caputxa i una polsera blava amb la inscripció Brasil.
1: A preguntes del fiscal, Jiménez Arbes va enorgullir de la seva trajectòria delictiva.
3: Usted es un profesional del atraco, ¿es cierto?
4: Vamos a ver. Primero, yo no soy un atracador. Yo soy un expropiador de bancos.
3: Un profesional expropiador de bancos.
4: Soy un expropiador de bancos y además a mucha honra.
3: Mucha honra. Las pelucas, las mascarillas, todo lo que se ha encontrado en su casa es suyo.
4: Sí, evidentemente.
3: ¿Usted utilizaba esos artilugios, esos enseres para disfrazarse?
4: Pues efectivamente, para hacerlo más difícil a los...
3: ¿Como buen profesional?
4: Bueno, yo no, llámame profesional, pues evidentemente las utilizaba para no facilitarle a las fuerzas del orden, al Estado cleptocrático este que sufrimos, pues facilidades para que me secuestraran, vaya, básicamente.
3: ¿Usted también utilizaba normalmente esparadrapo en las manos?
4: Bueno, tenía una serie de técnicas, sí, efectivamente.
3: ¿Eso era para no dejar huellas?
4: No sé si tiene algo que ver esto con el tema de los guardias civiles. ¿Tiene algo que ver con el tema de los guardias
3: civiles? Yo creo que sí. Usted contésteme si quiere y si no quiere no me conteste.
0: Jiménez Arbe va defensar en tot moment la seva innocència i va dir que els guàrdies civils els havia matat un terrorista de Còrsega. Parlen el fiscal i el solitario.
3: Que lo primero que había que hacer es pedir perdón a la familia de esos guardias.
4: Yo no puedo pedir perdón de algo que no he hecho. Eso sí que se lo puedo decir.
5: Hay un testigo que dice que le vio entre Valverde y Ágreda un vehículo todoterreno, que el testigo le vio muy cerca y luego, sin ser localizado por la Guardia Civil, sino de moto propio,
4: quiere decir usted, ¿no?
5: Sí, señor Jiménez, muy amable.
0: En el judici, els experts en balística van insistir que l'arma utilitzada en el crim dels dos guàrdies civils és la mateixa que es va fer servir en l'atracament de la Vall d'Uixó.
5: Usted sabe perfectamente que ese es el arma que usted reconoce que se utilizó en el atraco donde murió un policía municipal en Vall d'Uixó. Esa es la misma arma que se utilizó. Hay pruebas balísticas sobre eso y usted lo ha reconocido.
4: Sí, efectivamente,
5: además.
4: La usé yo en Vall d'Uixó.
5: Vall d'Uixó,
4: sí, es verdad.
3: En el episodio de Vall d'Uixó en el que murió un policía municipal.
4: En que otro policía municipal mató a otro policía.
3: Murió, he dicho murió.
4: Y del cual fui acusado injustamente durante mucho tiempo. Vamos a sabiendas de que había sido muerto por otro policía.
0: Els forenses van dir que Jiménez Arbe tenia una personalitat histriónica.
6: Sufre un trastorno de la personalidad de tipo mixto, con rasgos disociales, histriónicos y paranoides. Si bien eso no disminuye su capacidad psíquica para la comprensión de sus actos.
2: Es frecuente también en muchos delincuentes, así lo dicen los psiquiatras forenses, sobre todo en, digamos, delincuentes que han sido famosos, por decirlo de alguna forma, o que han tenido trascendencia mediática, el narcisismo es una de sus características, ¿no? El hecho, pues hombre, de haber estado, haber conseguido, pues eso, más de una década, haberse burlado de la potente y numerosa, en fin, miembros de seguridad del Estado, ¿no? Todas las fuerzas de seguridad, toda la maquinaria del Estado, consiguió burlarla durante muchos años. Hombre, lógicamente eso es para hacerte, para venirte a hacer que te vengas arriba, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no?
0: Jaime Jiménez Arbe va ser condemnat a 47 anys de presó per la mort dels dos guàrdies civils de trànsit, 20 per cada víctima i 7 més per tinença il·lícita d'armes. A Jiménez Arbe se li van imputar més d'una trentena d'atracaments. El van condemnar a 51 anys de presó més, que se sumen als 47 pel crim dels guàrdies civils. El total de penes va pujar fins als 98 anys. Del 1993 al 2007 havia atracat 36 entitats bancàries, 7 bancs i 29 caixes d'estalvi. Es calcula que va obtenir un botí de 690.000 euros. Actualment té 64 anys i ha passat per diverses presons espanyoles: Madrid, Valdemoro, Picassent, Huelva o La Corunya. L'any 2018 el van traslladar de la presó de Teixeiro a La Corunya al centre penitenciari de Villahierro, a Lleó, perquè era un pres molt conflictiu. Aquesta és la història del solitari. Una història, però, que no acaba aquí, perquè la seva manera de fer va crear escola. I no gaire lluny de casa nostra, de la meua, almenys.
7: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
1: Albatàrrec és un dels 38 pobles que integren el Segrià, una comarca dedicada majoritàriament a la fruita i a la indústria que en depèn. Situat a 7 quilòmetres de la capital, que és Lleida, té més de 2.000 habitants. L'estiu del 2020, molts van situar aquesta zona sobre el mapa a causa del coronavirus.
8: Confinament perimetral afecta la comarca del Segrià. La més poblada de Lleida, que inclou la capital, limita l'oest amb l'Aragó i compta amb una població de 210.000 habitants i una quarantena de municipis. L'augment dels casos positius de la Covid-19 ha obligat a prohibir-ne l'entrada i sortida, excepte per motius laborals.
0: Traslladem-nos a 12 anys abans de l'arribada del virus. Albatàrrec, Albatàrri, que diuen alguns, és un poble tranquil. El 5 de setembre del 2008, quan despunta el dia, els pagesos van cap al tros perquè ja han començat la collita de la poma. I en aquest poble del Segrià, travessat pel canal de Serós, hi predominen els cultius de pomeres. Durant el matí, els veïns van a comprar, passegen i fan gestions, entre altres llocs, a la sucursal d'Ibercaja, situada a la carretera comarcal 230, que al seu pas per Albatàrrec pren el nom del carrer Doctor Robert. La caixa està només a un minut a peu de l'Ajuntament. Pocs minuts abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat quan està a punt de tancar. A dins només hi queda una treballadora.
9: Entra dins amb un pretext que, si en aquest cas crec recordar que volia cobrar un xec de la caixa, i la noia li va dir: no, és que això és d'Ibercaja i tal, i amb aquest pretext ja treu l'arma, apunta en canona i demana els diners.
0: El sergent Jordi, del grup de delictes violents de l'àrea d'investigació criminal de Ponent dels Mossos, fa temps que investiga aquest tipus de fets. I li direm sergent Jordi, sense el cognom, perquè ell ens ho ha demanat.
9: Sembla ser que la treballadora, no sé si per alguna reacció prèvia, no ho sabem, però la qüestió és que la va agredir violentament amb la culata del revòlver. Li va pegar cops al cap i tal. Fins que, bueno, se van sortir a la seva i es van dur els diners que havia en aquell moment.
0: Abans de sortir de l'entitat, l'atracador tanca l'empleada al lavabo i la lliga amb brides i cinta americana.
9: Una persona sola, i aquesta persona el que feia és per cobrir la fugida de l'autor, la posava al lavabo o a l'oficineta tancada fins que hagués marxat el, bueno, fins que marxava l'autor i tal. Llavors l'única persona que podia activar els serveis d'alarma és la treballadora d'allà. Llavors un cop va marxar, doncs activen els serveis, els, bueno, l'alarma antiatracament.
0: Els Mossos arriben al lloc dels fets i prenen declaració a la víctima, que els fa aquesta descripció.
9: El atracador era el perfil d'una persona de 45-50 anys, de complexió alta, bueno, bastant normal, fort. I els diners que es van dur era sobre els, segons la entitat bancària o la treballadora, 60 i pico mil euros era, 60 i pico mil.
0: La treballadora d'Ibercaja els diu que l'atracador parla castellà.
9: El que ens van assegurar és que aquella persona era nacional, era una, no era una persona estrangera, l'accent era d'aquí.
0: Un atracament causa inquietud, però un de violent pot ser el preludi d'alguna acció encara més violenta. A més, en un poble petit, l'alarma és gran.
1: Els Mossos analitzen les imatges de videovigilància de la sucursal d'Ibercaja d'Albatàrrec amb l'objectiu d'identificar-lo.
9: Ell el que fa és entra dins amb uns certs elements de disfressa, que més o menys anava variant una mica, ulleres de sol fosques, de vegades amb una gorra tipus visera de béisbol i tal, entra dins, més que res per ocultar una mica la fesomia i que no el poguessin reconèixer bé.
0: Amb la descripció física i per la manera d'actuar, els investigadors formulen una primera hipòtesi.
9: Donava el perfil de l'atracador clàssic dels anys 80 que ha passat pel seu període de presó, etc. I la primera hipòtesi que vam tenir nosaltres és aquesta de que, bueno, l'atracador que actua sol, amb molta fredor, bastant agressiu, bastant violent, doncs el perfil anava encaminat cap a el típic atracador de bancs dels anys 80, perquè és quan se van forjar els bons atracadors de bancs. S'han anat fent grans, han acabat a presó, han mort per, bueno, doncs per la seva vida agitada que han pogut tenir. Llavors, en aquest cas, als anys 2005, 2008, 2010, encara teníem uns quants atracaments que més o menys doncs, ens anaven entrant.
0: Les investigacions s'intensifiquen i s'amplien.
9: Donem difusió per si aquest home o algú semblant ha pogut atracar en altres llocs de Catalunya o de l'estat espanyol. Després també, com que és un perfil molt concret que segurament ha passat per presó, doncs mirem antics possibles sospitosos de fer aquests fets, fem reconeixement fotogràfic si és possible, si se'l pot reconèixer per part dels treballadors, diferents coses, i després també, evidentment, hi ha una tasca de policia científica, que són els que van a la zona, a l'escena, miren si hi ha empremtes, doncs, al mostrador, si ha tocat algun paper, a la porta, etc. Bueno, una sèrie de circumstàncies que fem per obtenir informació dels fets i estirar d'on puguem.
0: A l'oficina d'Ibercaja, la policia científica no troba rastre d'empremtes. Els investigadors tampoc localitzen possibles sospitosos. Només els queda tenir paciència, com explica el sergent dels Mossos.
9: No vam poder copsar més informació que la que vam tenir de l'estudi de les imatges i dels fets, donar la difusió i esperar que tornés a actuar.
0: I torna a atracar dos mesos després, el 27 de novembre.
9: Al cap d'un mes i pico, dos mesos, que actua en un altre poble dels voltants de Lleida. Curiosament, va actuar a Artesa, amb un BBVA.
1: Artesa de Lleida, igual que Albatàrrec, és un poble molt pròxim a la capital del Segrià. Té uns 1.500 habitants i la seva economia també està basada en el cultiu d'arbres fruiters, sobretot de pomeres.
0: Els Mossos veuen que l'atracador utilitza el mateix modus operandi que Albatàrrec.
9: La operativa de treball d'aquest senyor era la mateixa, o sigui, ens vam trobar en antropometria igual, o sigui, el mateix perfil d'atracador. L'hora de l'atracament sempre al tancament, sobre les dues. La víctima, en aquest cas, una altra dona. Tot molt semblant, per tant, no hi havia cap dubte de que aquesta persona havia tornat a reincidir.
0: La proximitat d'Artesa amb Lleida fa sospitar els investigadors.
9: Tenia una vinculació amb Lleida ciutat. De fet, si tu surts de la barriada de la Bordeta de Lleida, una carretera d'on Albatàrrec i l'altra carretera d'on Artesa de Lleida. O sigui, són els primers pobles en arribar des de la Bordeta i precisament va atracar aquests pobles. Llavors nosaltres ja vam obrir els ulls amb això perquè vam dir que té una zona, diguem, de comoditat que ha de ser Lleida, almenys de moment sembla això. El centre de la diana era Lleida.
0: A més, ha tornat a triar un poble de pocs habitants.
9: La reacció policial és menys ràpida que en una ciutat, perquè en els pobles normalment hi ha menys empleats i hi havia unes quantitats més o menys doncs, que podien apetir, diguem, a l'atracador.
0: De la sucursal del BBVA d'Artesa s'emporta uns 7.000 euros. Sobre l'arma que utilitza, els Mossos creuen que és un revòlver, però després de parlar amb la víctima no ho acaben de veure clar.
9: La descripció de l'arma, nosaltres sempre això ho posem en quarantena. Per què? Perquè la percepció és igual que l'antropometria, vull dir, la percepció de les víctimes que estan sota un estrès important en el moment dels fets, nosaltres l'hem de posar en quarantena en el sentit de que cadascú té la seva percepció i, a més, si al damunt estàs en una situació de molt nerviosisme, doncs pots veure aquella persona més gran, més forta, etc. No? Llavors, sobre l'arma, igual. Normalment ens descrivien una pistola de color fosc.
0: El d'Artesa és l'últim cop del 2008 del qual els Mossos tenen constància. La policia creu que l'atracador pot seguir patrons temporals i actuar més o menys cada mes i mig o cada dos mesos. No trigarà gaire a tornar-hi.
1: Recordem que el sospitós és un home d'uns 45-50 anys, de complexió forta, violent i armat, que entra a les sucursals amb ulleres de sol i una gorra i, segons la declaració d'una de les víctimes, parla castellà.
0: El 2009 comença amb els greus efectes de la crisi econòmica que va esclatar un any abans. El col·lapse va deixar milions de persones sense feina i sense casa. Al mes de gener, l'economia catalana va entrar oficialment en recessió. D'aquesta manera ho va explicar els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: L'economia catalana tanca l'any amb un creixement interanual del 0,9%, tot i que es troba en situació de recessió, donat que el quart trimestre ha caigut el 0,6% interanual. Ho explica el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells.
11: L'últim trimestre, en taxa anual, serà d'un 0,6%, i en taxa trimestral, que és com valorem si hi ha una recessió, serà el tercer trimestre consecutiu en el que tenim un creixement negatiu.
0: De seguida sabreu per què us parlem d'aquesta caiguda de l'economia. Al Segrià, els hiverns són freds i amb dies de boira, però no sempre. El 23 de gener del 2009 és divendres. A Alpicat, el dia s'ha aixecat plujós i amb una temperatura mínima de 4 graus.
1: A Alpicat hi viuen unes 6.000 persones i està situat a 9 quilòmetres al nord-oest de Lleida. La seva economia també està basada majoritàriament en el conreu de fruiters, sobretot pereres i pomeres. El poble té diverses cooperatives. La més antiga és la cooperativa del Camp L'Íntima, que s'encarrega de comercialitzar bona part de la producció agrícola. També hi ha sucursals bancàries, com la d'Ibercaja, situada al carrer de Lleida, a tocar de l'Ajuntament.
0: Poc abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat.
9: Hi havia dos treballadors, dos empleades, la del que era la directora i la, suposo que la companya seva, que estava a finestreta. Llavors, la seva operativa va ser exactament la mateixa, o sigui, entrar, amenaçar-les, promoure l'atracament, tancar, les va lligar amb brides, les va tancar.
0: L'atracador aconsegueix marxar sense aixecar sospites amb uns 3.000 euros de botí. És curiós, sempre atraca entitats bancàries on treballen dones. De seguida sabrem per què. Els Mossos prenen declaració a les víctimes i analitzen les imatges de les càmeres de seguretat.
9: Aquí ja vam veure de què canviava el que és els elements de disfressa. I duia aquest folre polar que era molt significatiu perquè era fosforito.
0: El folre polar al qual es refereix el sergent dels Mossos és un jersei de treball fosc amb la part superior groc fluorescent.
9: Moltes vegades els atracadors, per tal de, diguem, de que les víctimes no es fixin amb la seva cara, què fan? Doncs porten alguna peça que cridi l'atenció per captivar, diguem, la visió cap allà i que no es fixin tant en la cara de l'atracador.
0: Els investigadors segueixen el fil d'aquesta peça de roba.
9: Hem de buscar un lloc on hagi algú que vengui roba de treball i components d'aquest tipus. I què van fer? Doncs centrar-nos en això. vam anar a diferents ferreteries i en una de les ferreteries, d'una ferreteria gran d'aquí, molt coneguda, de Lleida, ens vam trobar només entrar la jaqueta allà.
0: I tornen a revisar les imatges de les càmeres de seguretat per comprovar que és la mateixa jaqueta.
9: Vam comparar amb les imatges i vam dir, és aquesta, segur. Anem a veure si aquesta jaqueta té rastre.
0: I com es mira si una jaqueta té rastre?
9: Doncs tan fàcil com demanar un llistat de clients que han pogut comprar aquella jaqueta. I aquí va haver el fil conductor de la resolució de la investigació. Què va ser? Doncs això. Vam arribar amb un dels clients que havia comprat això i el que ens va obrir definitivament els ulls és que en la mateixa comanda d'aquella compra, doncs havia el xaleco aquest fosforescent i a més unes brides que precisament eren les que havia utilitzat o de similars característiques per lligar les treballadores d'aquell atracament.
0: En la comanda hi apareix un nom.
9: Va sortir un albarán pagat en efectiu, com no podia ser d'una altra manera, Ausencio Calleja Guzmán. Hòstia. Ausencio Calleja Guzmán no en sonava de res, dels atracadors clàssics que teníem una mica controlats i, hòstia, que no en surt enlloc.
0: Els Mossos creuen que ja tenen el nom de l'atracador de les tres entitats bancàries del Segrià. Ara el que els falta saber és quina cara té. Les imatges de les càmeres de seguretat no permeten identificar-lo perquè entre les sucursals amb ulleres de sol fosques i una gorra.
9: El primer que fem és sol·licitar una foto del DNI per mirar ara la cara que feia, clar. Teníem unes dades, però no teníem cara.
0: Els Mossos investiguen on viu aquell home, que té 52 anys.
9: Llavors vam veure, doncs, que vivia a la zona alta de Lleida, a Ricardvinyes, entre Ricardvinyes i Rovira i Roure, en una zona acomodada. Vull dir, vam veure que tenia una empresa de reformes. Bueno, hem de pensar que aquella conjuntura era la de la crisi del 2008, llavors tot el que era construcció estava a pique, per tant, nosaltres ja vam veure, ostres, una empresa de reformes, possiblement aquí tinguem algun problema de finançament. Fèiem especulacions, no?
0: L'empresa de reformes es diu Casa 24 Hores. La periodista Ana Maria Ortiz va escriure un reportatge al Mundo.
6: Casa 24 Horas no figura inscrita en el registro mercantil porque no es una empresa como tal. Ausencio Calleja en realidad era un autónomo con 4 trabajadores rumanos en nómina. Casa 24 Horas no se publicitaba. Ni siquiera figura en las páginas amarillas de la localidad. Captaba la clientela por el boca a boca. Durante los años de construcción desaforada, Ausencio aprovechaba las migajas que las grandes empresas dejaban. Pocas se prestaban a acudir a un pueblo remoto para alicatar una cocina o arreglar una caldera. Él estaba disponible 24 horas al día para un abanico inabarcable de faenas.
0: Els investigadors reben la foto del DNI.
9: Vam rebre la fotografia, vam veure que la imatge que teníem no era actual, per tant, podia distorsionar una mica el que és les imatges nostres amb la que teníem. No acabàvem d'estar segurs, tot i que s'assemblava. Tampoc estava actuant a cara descoberta, per tant, no era fàcil el poder comprovar la cara de l'individu. Vam demanar a veure si havia fet algun tipus de renovació en el permís de conduir, crec que va renovar-lo 2 anys abans i allà ja vam veure que s'assemblava molt.
0: Amb tota la informació de què disposen, els Mossos comencen a vigilar-lo.
9: Ens vam situar sobre la zona i vam fer el que es diu en argot policial, començar a fer les tronxes, vigilàncies, seguiments, veure la seva rutina. Bueno, vam veure que era una persona que coincidia plenament, una vegada que el vam veure en viu, vam veure que coincidia plenament amb el que eren les imatges dels atracaments.
0: Les tasques de vigilància donen fruits de seguida.
9: Instal·lem un grup de treball ja sobre la zona en la franja horària, especialment de primera hora del matí, i ens posem per la zona i veiem de que... És que potser va ser a la segona vigilància. No vam tardar... És que vam tenir molta sort en el sentit de que de seguida, clar, aquest senyor més o menys tenia un patró d'un atracament per mes. Llavors, el que havia comès a Ibercaja del Picat era el 23 de gener i sabíem perfectament que al febrer en cabria un altre. Llavors l'estàvem esperant ja.
0: El 12 de febrer del 2009 és dijous. Han passat 20 dies des de l'atracament del Picat.
9: Aquell dia, que crec que era el dia 12 de febrer, 12, sí, un equip de gent que teníem desplegats a la zona, amb un caporal responsable, van veure una cosa estranya. Sortia el vehicle, un Jeep Cherokee, i sortia de Lleida, i van començar a seguir. De tal manera de que va agafar la carretera per la, diguem, direcció Ebre, per la C-12, l'eix de l'Ebre, diguem. I aquell dia jo estava a comissaria, no formava part del grup de seguiment, estava a comissaria i el que fem moltes vegades, no? Ens posem en l'emissora i jo des de Lleida coordino una mica, diguem, el que és l'operatiu.
0: L'equip de vigilància el formen tres vehicles que segueixen el tot terreny de l'Ausencio per la carretera C-12. En tot moment informen el sergent dels seus moviments.
9: En un moment donat se va desviar en una pista forestal, els nostres se van quedar sobtats, el van sobrepassar i l'últim vehicle doncs, se va quedar ja esperant a veure què feia. Al cap de 5 minuts no va tardar massa, es va reincorporar una altra vegada a la carretera i van veure que aquella persona s'havia canviat de roba.
0: Pels Mossos, aquest canvi d'indumentària només pot significar una cosa.
9: El caporal encarregat de l'operatiu de seguida em va dir: ostres, aquest ens va atracar a algun lloc, no sabíem on. En aquell moment em va dir: què fem? Ja l'interceptem i el detenim? I, clar, jo vaig estar rumiant-me-ho, perquè, clar, són fets molt greus, clar, no podem exposar-nos massa, però també volia assegurar la situació. I vam dir: a veure, ara el tenim controlat, esperem una mica, a veure quins moviments fa.
0: La situació és de molta tensió. Recordem que estem davant d'un atracador que va armat i és violent.
9: Estàvem tots nerviosos per veure què passaria. Primer, nerviosos per si el teníem que assaltar, era una persona hostil perquè podia portar l'arma, i després perquè si el deixàvem actuar terceres persones podien prendre mal. Llavors moltes vegades has de decidir la responsabilitat de decidir en poc temps, en minuts, una cosa que després te pot causar grans problemes a nivell personal i laboral. Però bueno, en aquest sentit vaig prendre la decisió de continuar el seguiment i no assaltar-lo.
0: Que difícil ha de ser fer de policia pensant en les repercussions personals i laborals. En fi, el sospitós arriba al seu destí.
9: Vam veure que va arribar a la població d'Ascó i que s'encarava cap a un banc. Llavors van dir: bueno, si això continua així, la veritat és que l'haurem d'interceptar abans de que entri al banc, evidentment. Aquí sí que no hi ha dubte per no exposar-nos més.
1: El banc de què parla el sergent és una sucursal del BBVA situada al carrer Creu Nova d'Ascó. Ascó és un poble de la Ribera d'Ebre, a poc més de 60 quilòmetres de Lleida en direcció sud. Hi viuen unes 1.700 persones, la majoria de les quals treballen a la central nuclear, ubicada al marge dret del riu Ebre. Segons els plans del govern espanyol, l'últim reactor hauria de tancar a tot estirar el 2035.
0: L'equip de vigilància veu que l'atracador surt del tot terreny.
9: Va sortir fora, va estar per fora, però ja no va arribar a entrar, no sabem per què. Va agafar el cotxe i va tornar. Equip de seguiment el segueix, igual, torna i va tornar cap a Lleida, va canviar-se i allà va acabar. Va dir: bueno, cap problema. Ja hem vist de que aquí a Ascó té alguna vinculació, té algun objectiu.
0: Els Mossos creuen que només ha fet tasques de planificació sobre el terreny.
9: Nosaltres, també l'experiència ens diu de que quan hi ha atracaments d'aquest tipus, no són atracaments, diguem, precipitats, en el sentit de que: ostres, mira, passo per aquí i atraco el banc. No. Normalment hi ha unes vigilàncies prèvies, hi ha una presa d'informació per part de l'atracador, i que en el moment que considere més adequat doncs executa l'acció.
0: L'endemà és divendres 13 de febrer. A les 7 del matí, la unitat de vigilància ja fa guàrdia a casa del sospitós, a la zona alta de Lleida.
9: I vam fer dos equips de treball, perquè ja veiem de que la seva acció, o sigui, la seva intenció era atracar sí o sí. Una mica també moguts per l'experiència que tenim, ja vam veure de que havien frustrat per alguna cosa, s'havia frustrat aquell atracament i que el faria segur un dia, dos dies, nosaltres estaríem allà.
0: Els Mossos s'anticipen als passos de l'atracador.
9: Personalment vaig estar jo amb una companya pels voltants de l'entitat bancària i un altre vehicle, que era el que nosaltres li diem la Roberta, que és un vehicle de vigilància camuflat, vigilant l'entrada de l'entitat bancària per gravar tota l'operació. I l'altre equip s'encarregava de fer-li el comboi de seguiment a l'objectiu, és a dir, anar darrere de l'atracador i anar informant dels seus moviments fins a arribar a la zona on nosaltres pensàvem que anava a atracar, que era el BBVA d'Ascó.
0: Com ja preveien, el sospitós surt de casa seva, ho fa 20 minuts abans de les 9 del matí. Condueix el tot terreny, Cherokee de color blanc, surt de Lleida i agafa la carretera C12 en direcció sud.
9: Va tornar a parar, a desviar-se en la pista forestal, 5 minuts, canvi de roba, i llavors ja vam dir, quan ha fet això, vam dir, a veure, aquesta vegada sí que ja no tindrà opció, i aquí segurament sí que ja l'interceptarem per no tentar més la sort.
0: A les 10 del matí arriba a Ascó. You want
6: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
9: L'Ausencio va agafar ja, va aparcar a uns metres a peu de carretera abans d'arribar a l'entitat bancària i ja es va dirigir cap a l'entitat bancària. Nosaltres ja veiem ja que s'havia posat les ulleres de sol, que portava el folre polar, i la companya i jo estàvem al costat mateix de l'entitat bancària, una botiga, bueno, dissimulant per allà.
0: El sergent i la seva companya veuen que està a punt d'entrar al banc.
9: I en el moment ja que anava a entrar a l'entitat bancària, a metre i mig, ja veiem que es tirava el braç per entrar. Llavors ja el vam interceptar, el vam reduir, la companya i jo, el vam reduir al terra. El company que estava vigilant des de la Roberta va sortir corrents per auxiliar-nos, perquè, clar, no ho veia clar, i el vam interceptar allà, ni més ni menys.
0: L'home interceptat va ben equipat.
9: Un cop al terra, emmanillat, ja vam veure que portava l'arma, que portava un machete de muntanya, que portava les brides, bueno, portava tot el kit de l'atracador. Va quedar perplexe perquè no s'esperava res de tot això, va quedar totalment perplexe.
0: Els Mossos comproven que l'arma és un revòlver, però de fogueig. La periodista Ana Maria Ortiz ho va explicar així.
6: En Torreferrera se hizo con un arma de fogueo, como esta pero con el cañón más largo, dice José María Bosch, el dueño de la armería donde Ausencio adquirió el revólver, mostrando un blow del calibre 38. La ley no obliga al armero a pedir identificación a los compradores de armas de fogueo, pero él tiene por costumbre guardar una fotocopia del DNI del cliente en la que siempre anota el modelo dispensado y la fecha de la venta. Ausencio compró el arma por 65 euros el 26 de agosto de 2008, justo 10 días antes de su estreno como atracador.
0: Els Mossos traslladen el detingut a la comissaria de Gandesa.
9: Quan l'estaven traslladant, és que anava fent cops de cap, volguem dir, però com ho heu fet? Com m'heu pogut identificar? És que us he de felicitar. El tio ens va felicitar llavors.
0: D'Ascó a Gandesa són uns 21 quilòmetres, 20 minuts en cotxe. Durant el trajecte es fixen que el detingut fa uns moviments estranys.
9: Que veiem que feia no sé què amb els dits. Dic, hòstia, què està fent aquest tio? I mirem, i dic, hòstia, si porta els dits encintats amb cinta d'aquesta tipus telo transparent. Llavors dic, para, li van dir, para, no te toques les mans, perquè clar, el teníem emmanillat, llavors el vam tenir que separar-li els braços, i era perquè portava els dits encintats per no deixar empremtes.
0: Quan arriben a comissaria li prenen declaració.
9: Se va veure tan atrapat que en la declaració com a detingut És que ho van aclarar tot.
0: Els confessa que triava sucursals on només hi treballessin dones.
9: Feia vigilàncies prèvies. Per què feia vigilàncies prèvies? Home, primer, per saber que aquella entitat bancària tenia una dona treballant. Perquè, curiosament, en tots els fets havia dones. Fos per misogínia? No ho crec. És, pues, pot ser per la capacitat de reacció que pugui tenir. Llavors, clar, per saber si dins de l'entitat bancària hi ha una dona, evidentment has de fer vigilàncies prèvies. I després, esperar, sobretot, esperar a que no hagi testimonis. S'assegurava de que l'actuació seva fos neta, per tant, no tingués que pegar massa a ningú, no fes hostatges, fora dels mateixos empleats. I després, un cop aïllava els empleats, se facilitava la fugida. Vull dir, ell volia un atracament net, no volia problemes.
0: Per la policia, l'Ausencio no era un professional.
9: Ell no era un delinqüent, o sigui, en el sentit de que tot això li va venir de nou. És més, ens va explicar, el dia que el vam detenir, ens va explicar que ell se va, diguem, basar en el Jiménez Arbe aquell, l'atracador solitari, perquè va veure una sèrie i això, doncs, va ser la seva font d'inspiració.
0: I la inspiració li va venir un any abans.
1: El 16 de gener del 2008, Antena 3 va estrenar Soy el Solitario, inspirada en la història de Jaime Jiménez Arbe i la investigació policial que va permetre detenir-lo a Portugal. La sèrie, de 2 capítols, es va emetre a 10:15 de la nit, en horari de màxima audiència. Entre els protagonistes hi havia Pepo Oliva, en el paper de l'atracador, i Emilio Gutiérrez Cava, que feia de comissari.
12: ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta?
13: Tenía un andar muy marcial. Daba la impresión de estar muy seguro de sí mismo.
14: Mediría unos 73 o por ahí. Era un poco fortachón, un poco gordote y tenía bolsas en los ojos. No creo que estuviera más de 2 minutos en total.
15: Dame toda la pasta, esto es un atraco. Bajad las manos.
16: Bajad las manos, coño, ¿qué queréis? ¿Que nos vean desde la calle?
1: L'Ausencio va mirar la sèrie amb molt d'interès.
9: Clar, el seu patró d'atracament, més o menys, volia imitar a Jiménez Arbe. El que passa que, clar, el solitari era un tio que era dolent de per si i no dubtava en matar ningú o disparar o fer el que fes falta, i aquest no arribava en aquest extrem.
0: Entre l'emissió de la sèrie Antena 3 al gener i el seu primer atracament al setembre al Batàrrec, van passar 9 mesos. La premsa el va batejar com el solitario de Lleida.
9: El que ens va explicar, se va veure una mica abocat a fer els atracaments pels impagaments que tenia, que no volia treure la gent que estava treballant al carrer, que tenia una família que no volia causar-los més problemes perquè anteriorment ja havia tingut algun altre problema empresarial, se n'havia anat una mica a Norris i clar, no volia tornar a passar pel mateix. Això és el que ens va explicar ell.
1: La periodista Ana María Ortiz va investigar els possibles motius que van empènyer aquell home a delinquir.
6: Cuentan en su entorno que para buscar un porqué quizás haya de retrotraerse 15 años atrás. Entonces Ausencio Calleja era un empresario de éxito. Nacido en La Rioja en 1956, en el seno de una familia de agricultores numerosísima. Él y su gemelo hacen los números 5 y 6 de los 9 hermanos. Había encarrilado muy bien su vida profesional tras emigrar siendo muy joven a Lérida. Inauguró los 90 regentando un negocio de distribución de alimentos y bebidas con muy buena implantación en la provincia catalana. La familia está casado y tiene 3 hijos, todos ya mayores de edad. Vivía holgadamente, instalada en la comodidad. Pero fue víctima de una estafa, siempre según sus allegados, y el negocio se fue a pique. Aquella caída de la cúspide, aseguran, lo dejó muy tocado. Buscó después un socio y montó una empresa de mantenimiento que tampoco acabó de fructificar.
9: Familia no s'ho creia, es van quedar fosos perquè era una família normal i corrent, i normal i corrent en el sentit de que primer a nivell econòmic semblava que vivien acomodadament i després que no sabien d'un entorn delictiu, que no tenien ni idea, vivien totalment aliens ells a la seva vida normal i corrent i ja està.
0: Aquell home tenia molt bona fama a la zona.
6: En los pueblos de la zona se ganó fama de educado y cumplidor. Dan testimonio de ello en Alcanó, 250 habitantes, donde la estampa de su furgoneta blanca llegando a la localidad bien temprano para dejar a sus empleados, hace años que forma parte del paisaje habitual. No se explican muy bien allí el origen de sus deudas, cuando dicen a ellos siempre les cobraba por adelantado.
0: El solitario de Lleida va atracar tres entitats bancàries del Segrià i ho va intentar amb una quarta escó a la Ribera d'Ebre. Però el recorregut delictiu també el va portar fins a Osca.
9: El tercer fet és a Penyalba. El que passa que nosaltres aquest tercer fet no el considerem el nostre tercer fet, perquè aquest tercer fet el va gestionar la Guàrdia Civil i nosaltres els hi vam facilitar tota la informació per a que li poguessin, en l'argot policial o judicial, imputar-li els fets. El fet aquest de Penyalba nosaltres no en vam tenir constància fins després.
1: I aquest fet a què es refereix el sergent va ser un atracament a la seu d'Ibercaja divendres 5 de desembre del 2008 a Penyalba, una localitat d'Osca, 65 quilòmetres de Lleida, de poc més de 700 habitants. Així ho va recollir el diari El Heraldo de Aragón.
17: El atraco de Penyalba se produjo el viernes 5 de diciembre sobre las 14:30, cuando un hombre vestido con un mono de trabajo, una gorra, gafas de sol y pasamontañas, entró en la entidad y amenazó con un arma a la única empleada. Tras maniatarla, la encerró en una habitación y se llevó una cantidad indeterminada de dinero. La trabajadora, sin embargo, logró desatarse, aunque cuando pidió auxilio, el atracador ya había huido a bordo de un coche de color blanco, según algunos testigos.
0: En 5 mesos va aconseguir un botí d'uns 80.000 euros. Va copiar meticulosament el modus operandi de Jaime Jiménez Arbel, solitario. Atracava disfressat, s'encintava les mans per no deixar empremtes i feia vigilàncies prèvies per preparar-se els cops. Però, a diferència de Jiménez Arbel, la necessitat urgent de diners el va fer actuar de manera precipitada i massa a prop de casa.
9: Ell va dir que tots els diners ho feia per que la seva família i la seva empresa no tingués cap mena, o sigui, pogués seguir anant fent els pagaments perquè estava molt enrampat a nivell econòmic i que per culpa seva ningú tingués que patir problemes econòmics. Llavors ell volia seguir pagant puntualment el lloguer de la nau on treballaven, dels treballadors. Clar, aquest senyor ens hagués seguit atracant eternament fins que l'haguéssim desactivat.
0: El març del 2010 va acceptar una condemna d'11 anys i mig de presó per 3 robatoris amb violència comesos a Catalunya i per l'intent frustrat d'escó. La condemna, acordada entre la Fiscalia i la Defensa, també va incloure la devolució dels 80.000 euros del botí. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
18: I els diners, maleïts diners.
6: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folk i Adolf Beltrán.
18: I els diners,
6: cas d'avui, Mercè Folk. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
18: I els diners, maleïts diners.
6: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi d'ahir al vespre va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció, també en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. L'A2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
3: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig es va fer completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic, seguit per milers de persones arreu del país i viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra.
2: Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
4: Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que quatre dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones en vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de la Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats.
2: La sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana ja provoca problemes de subministrament d'aigua al Pirineu. Els nuclis de les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal en el moment de més consum pel turisme. L'aeroport del Prat va viure ahir també una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
4: Segons Anna, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en una jornada densa a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts trajectes tenien fins a dues hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna, a Sicília, que des de divendres ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
2: Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. La Federació Neerlandesa ho ha anunciat aquest dimecres al vespre.
4: I ja en competició, el Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol.

0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
2: Com vas camuflar la intenció?
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
4: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
4: La Fonda.
1: D'una a dues.
4: Vinga, va, la caixa.
0: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Doncs avui tenim una entrevista ben interessant amb una sàvia per conèixer.
1: Ah, sí? Qui ve?
0: La Violant Bonet, conservadora i restauradora d'art.
1: Bueno, restauradora d'art, al final el que fan és treure merda, eh?
0: Què vols dir?
1: Bueno, és anar traient merda al quadre per mirar el que hi ha sota.
0: A veure, poca broma, eh? Perquè ha restaurat obres tan importants com la portalada del monestir de Santa Maria Ripoll o Pantocràtor de Sant Climent de Taüll.
1: Bueno, això ja és més gros.
0: Ah, collons, no, noi. Ah, vull dir que sí. Vigil el que dius, eh?
1: Sí,
0: també farà millor de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
1: Sí.
0: I l'Arnau i la Laia ens parlant de música electrònica catalana.
1: Existeix l'electrònica catalana?
0: Es veu que existeix l'electrònica catalana. I avui dedicarem un capítol al ratolí de l'ordinador.
1: El ratolí de l'ordinador?
0: Sí.
1: On vols dir que es fa servir encara el ratolí? Esclar,
0: que es fa servir l'ordinador.
1: El ratolí de l'ordinador?
0: Calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
2: I visca el Baile!

0: El ratolí és dels objectes més joves que han passat per aquest programa, eh? Mm? És un invent del 1963, vull dir que és 8-10 anys més vell que vosaltres i prou, eh?
1: Ah, mira, doncs, som més joves que el ratolí, feixetes.
2: Oh, sí, està bé. A mi quan dic, quants anys tens? Diria, soc més jove que el ratolí.
0: Veus? Veus? Com no podia ser d'una altra manera, l'inventen uns americans.
2: Collons d'americans.
0: Sí. Douglas Engelbert i Bill English, a Silicon Valley, inventen el primer ratolí de la història l'any 1963. Era de fusta, amb unes rodetes a sota i un botó vermell al capdamunt. Està bastant lluny, de la imatge que tenim del ratolí actual. Sí, sí. Però el funcionament era pràcticament el mateix. Patenten l'invent amb el nom de XY Position Indicator for Display System. Poc comercial.
1: Sí, molt poc. Sí. Vull dir, tu vas a la botiga i dius, doni'm un white XY position per indications de color blau.
0: System.
1: System.
2: Et donen un medicament, no? Sí. Que has demanat.
0: Aquest parell ho patenten el 1963. Cinc anys més tard presenten l'invent davant de més de 1.000 informàtics i l'any 73 inventen un ordinador amb ratolí incorporat, però casualment mai surt a la venda perquè consideraven que allò només era una prova, no, no li veien potencial comercial.
2: Mama,
0: això no farà res, això no servirà per res. Molta visió, la gent.
2: Sí, sí.
0: Jo també la primera vegada que em van ensenyar que era YouTube vaig pensar, això no farà servir ningú, això. Qui penjarà vídeos?
2: Ningú.
0: Sabeu qui va ser el primer d'omplir-se les butxaques gràcies al ratolí?
2: Sí, en Bill Gates o l'altre.
0: Doncs l'altre. Mira, l'Steve Jobs. L'Steve Jobs

0: popularitza el ratolí el 1984 amb l'aparició del seu ordinador Macintosh.
1: El Macintosh.
0: Sí, la patent de l'invent expira al cap de poc i els creadors originals, aquells dos que us he dit abans, no van ser capaços de veure mai ni un duro. Que ha de cardar una gràcia, diu això, eh? Guaita, saps allò que vam inventar tu i jo? Doncs oi, aquest s'ha cardat milionari i nosaltres aquí anàvem el nom mirant.
1: Això m'ho fa a mi i el mato. Bueno, la mare que el va parir, eh?
2: A veure, ara ja és mort.
0: Sí, però en aquell moment era viu, eh? El podíem haver matat.
2: Bueno, si és viu l'Itali... On no ho diré?
3: És tanta la ràbia que tinc.
0: Què li faries, què li faries?
3: Li tallo el coll, ara m'has sortit. És trist, també, eh?
0: Sí, noi, sí, noi. No, home, més d'un ja devia provar-ho, eh? Perquè home, molts enemics, l'Steve Jobs, eh?
1: Molta... Bueno, això és enveja.
0: Enveja, però
1: tu saps els enemics que tens, tu?
0: Sí, sí, sí, però no m'han intentat tallar el coll.
2: Oh, espera.
0: Ell sí, ell per això anava amb aquells jerseis de collal, però no se li veiessin la cicatriu. Bueno, el ratolí ha anat evolucionant. Primer només tenia un botó, llavors s'incorpora el segon. I més endavant, aquesta rodeta. Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
1: Sí, és veritat.
0: Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen el seu ordinador i et tornes boig, eh?
2: Al revés.
0: Hi ha gent que per anar avall van amunt, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: M'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: No vaig acabar girant la pantalla.
0: Ah, és que... Hòstia!
1: On de va al revés? Vaig fer així, ara va bé.
0: Però a la gent no els hi funciona el cervell malament. Hi ha gent molt estranya.
1: Aquest món molt.
0: Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
1: Sí. Exacte.
0: Hi ha gent que va amunt per anar avall.
2: Bueno, Peyu, hi ha problemes més grans a la vida. Vaig molt obsessionat. No, no, vaig, és que...
0: Pensa que ara hi ha gent escoltant això i fent amb el dit. Jo el tinc amunt o el tinc avall?
2: Ho estàs dient i ara m'aniria a casa.
0: A provar-ho,
2: no sé com ho tinc.
0: Els que ho escolteu des del cotxe no ho feu, sobretot. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A banda de l'invent del ratolí,
1: sí,
0: doncs també hi ha una persona que va inventar el sistema del doble clic.
1: Clic, clic.
0: És un informàtic que es diu Tim Molt i que ha explicat unes quantes vegades que això del doble clic se li va acudir després d'haver fumat bastanta marihuana.
2: Bueno, mira. Bueno, sí, després d'una mica de marihuana pots un invent d'aquests? Vull dir, escolta, t'ha de fotre milionari, porteu la marihuana a mi, eh?
0: A veure, no es va fer milionari,
1: ah, tampoc,
0: eh? No. El Tim Molt també li van robar l'invent del doble clic. I sabeu qui li va robar la idea?
1: Mira, espero que com a mínim en Bill Gates aquesta vegada.
0: Doncs va ser una altra vegada el Steve Jobs.
1: Collons, sí. Steve Jobs.
3: No. Sí. Potser sí que tenia raó. Amb allò del collal? Potser sí, que li volien tallar el coll, era aquest home.
2: O sigui, entre en Bill Gates i l'Steve Jobs, el bo és en Bill Gates.
0: A veure, s'ha de matisar una mica. L'invent del doble clic és del que tal Tim Molt. L'Steve sí. Jobs li va copiar i el 2002 Microsoft li sol·licita la patent i li concedeixen. Hòstia. O sigui que a dia d'avui qui fa servir el sistema de doble clic i que ha de passar per caixa, i quan, vull dir que quan fa servir el sistema de doble clic has de passar per caixa per casa del Bill Gates.
1: Hòstia, tu.
0: Sí.
1: Mira, tu.
2: Hi ha gent.
1: També trobo que s'ha de pagar per tot, aquí,
2: sí,
1: món,
0: per tot.
1: Si vostè vol fer doble clic al meu ordinador,
2: has de pagar.
1: Això ho porta en Bill Gates. Ah, vale.
0: Ens hem de dedicar a reclamar patents.
1: Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Una dona que ha recorregut el país de dalt a baix restaurant i conservant bona part del nostre patrimoni cultural. Gràcies a les seves mans i als seus coneixements podem admirar, entre altres monuments, la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Violant Bonet.
5: Bravo!

0: Violant Bonet, què tal? Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Menjar no he menjat res,
0: què
1: he
0: dius?
1: Begut.
0: Has begut?
1: Sí, he begut un got de llet d'arròs amb mel i gengibre.
0: Hòstia de Déu, et cuides.
1: Saps què passa? Que jo tinc panellons als peus.
0: Sí. Tens panellons als peus?
1: Sabeu el que són els panellons?
2: Sí,
0: sí, allò del fred.
1: Tota la vida. Sí, sí. Doncs he arribat a passar tan fred a les vestides que tinc els peus rebentats de...
0: Per culpa de la teva feina?
1: Sí, per les vestides, pel fred que fa, perquè moltes vegades treballem a l'hivern en condicions dures, treballem a l'exterior, etc, etc.
0: Esglésies que són de mal escalfar.
1: Sí, bastant mal escalfar.
2: Vale, però,
1: claustres, façanes...
2: Què té a veure això amb l'esmorzar?
1: Amb l'esmorzar, que el gengibre, ja ho dic per tothom, va sí? molt i molt bé pels panellons.
2: Ah, val.
3: Escolteu, perquè l'altre dia els vaig portar sí. gengibre i feien sí. tots uns escarafalls.
4: La Mercè ens cuida molt amb gengibre.
1: Doncs molt bé, Mercè. Jo també faig escarafalls perquè no és que m'agradi molt, però és medicina.
5: Jo no m'agrada pas gens, ho vaig ben roja, jo.
1: Ja.
2: I ara tens uns panellons que...
0: Però i, no, va, i si te l'untes els peus, no va bé? Te l'has
1: no,
0: menjat?
1: M'he untat de tot els peus, de tot, no, ho asseguro. De tot, de tot vol dir de tot, aquests remeis casolans
0: sí, sí, sí,
1: que diuen.
0: Sí, sí.
1: I no, el gengibre, el gengibre.
0: Ha començat estranya l'entrevista.
2: Sí, sí.
0: Per ser una restauradora. Tu ets conservadora i restauradora de béns culturals.
1: Sí.
0: No sé si és un ofici que de petita ja projectaves. Jo,
1: no.
0: jo vull ser això de gran, perquè és difícil d'imaginar quan ets petit perquè no saps ni que existeix això.
1: No, de fet, jo de petita volia ser moltes coses i, de fet, abans d'estudiar restauració, jo volia ser bombera.
0: Mira.
1: És el meu ofici frustrat, però molt frustrat, a més, perquè crec que he sigut molt bona.
0: Bona bombera?
1: Sí.
0: Però ho vas intentar o no? No.
1: Sí, sí, ho vaig intentar.
0: Vaig fer les proves.
1: Vaig fer les proves per entrar a la campanya forestal, vaig aprovar, però no vaig poder entrar.
0: Bueno.
1: Pel tema de les notes, i bé, llavors em vaig posar a estudiar restauració. A mi m'agradava tot el tema artístic, vaig pensar, història de l'art? Dic, potser història de l'art és molt teòric. I
0: sí.
1: buscant i gratant, doncs, com que m'agradaven molt les pedres, vaig estar indagant una miqueta i vaig entrar a l'escola de restauració.
0: Bueno, hem perdut una bombera, però
5: hem guanyat una
0: restauradora, que també fa falta, perquè si no estaria tot xafat aquest país, no?
1: Sí, sí, supernecessari.
0: És veritat que has sigut la primera restauradora professional de les figures de les festes de la Patum de Berga?
1: Correcte.
0: Això és una feina, també. Hi ha gent que ha de... Perquè allò ho treuen allà al carrer. Hi ha gent que va en un estat... Bueno, ja els hem vist, els de la Patum, diguéssim.
5: Eufòric.
0: Tenen, un estat eufòric.
5: És dels nervis de la festa.
0: Hi ha pirotècnia entre mi.
1: Els nervis, la barreja.
0: Aquells ninots deuen acabar una mica tocats.
1: Van a la guerra, directament, sí.
0: I llavors tu els has de restaurar.
1: Cada any.
0: Clar.
1: Ho vaig fer durant 5 anys, ara hi ha una altra persona, però durant 5 anys jo vaig estar cada any restaurant cadascuna de les figures perquè, com dic, no és que vagin a la guerra, però pràcticament
5: sí, sí,
1: sí, sí. Hi ha empentes, hi ha cops, hi ha rascades, hi ha líquids que volen pels aires, en fi, un ou inclús, a vegades vaig haver de netejar un ou una vegada.
0: Un ou?
1: Sí, un ou, van tirar un ou.
0: Algú va tirar un ou a
1: una de les figures.
6: La gent està fatal.
5: No, bueno...
1: Bueno, la gent està eufòrica i la gent no entén que són unes figures centenàries, clar.
0: Clar.
1: Són figures de cartró-pedra, més, que és un material que és molt sensible i llavors, doncs...
0: I això no es podrien guardar les originals en un lloc i fer sortir una rèplica?
1: Ui, aquí has obert un meló.
0: No,
6: una mica de papa mòbil. Saps el papa que el traien...
0: Amb uns vidres.
6: Amb uns vidres, sí.
5: Prohibiu la festa ja,
0: saps?
5: Prohibiu la festa i ja està.
1: De fet, vidres no, però sí que hi ha unes cobertures de plàstic que s'han fet expressament per quan plou. Perquè jo he hagut d'aixugar les comparses una per una, les figures totes, després de saltar una Patum en plena pluja, dir-ho bé, pràcticament, i això és molt... En fi...
0: Perquè en quin moment es restauren les figures de la Patum? Ho feu l'any demà mateix, es feia?
1: Mira,
0: això?
1: Normalment, és a dir, quan acaba la Patum,
0: sí.
1: llavors hi ha un cert temps, un parell o tres de mesos, en els quals ens dediquem a refer tots els desperfectes que hi ha.
0: I si es trenca el primer dia de Patum i ha de sortir l'any demà?
1: Estem d'urgències.
5: Ets com una bombera, doncs,
1: sí.
5: carai.
1: Una mica.
5: Ja ho ets.
1: Sí, de fet, he apagat bastants focs al llarg de la meva carrera, vull dir, no he fet de bombera, però sí, sí, sí.
0: Quina ha sigut l'obra més difícil de restaurar en la teva carrera professional?
1: La més difícil... Bueno, n'hi ha hagut moltes, i totes tenen la seva complicació. Vull dir, això no són fórmules màgiques que tu diguis, et trobes una escultura, doncs s'ha de fer així o s'ha de fer així. No, cadascuna té les seves dificultats i totes ja m'han portat... quebraderos de cabeza, que es diu, però potser la més complicada i la més laboriosa i que, de fet, jo no m'esperava un resultat tan bo, va ser un sarcòfag de l'alabastre. L'alabastre és una pedra, però que és molt fràgil, és un guix, de fet, i és una escultura que es va cremar amb un incendi a Manresa, a la seu de Manresa, és el sepulcre del canonge Mulet. Una escultura d'alabastre barroca, a més, d'una obra bastant important de Josep Sunyer. Hi havia tot de ciris al claustre de la seu i es van encendre els ciris. Hi va haver un incendi bastant greu en el qual doncs, es va cremar l'estructura de fusta que aguantava tot el sarcòfag i va explotar.
0: Tenim una imatge d'aquest sepulcre després de l'incendi. Això, això va quedar així?
1: Això va quedar així.
6: Això ho vas haver de refer?
1: Això ho vaig haver de refer. De fet, quan vaig arribar aquí em van demanar, això es pot restaurar? I és l'única vegada que jo he dubtat una miqueta, de dir, no sé com anirà la cosa.
5: Jo m'he dit això.
0: Doncs després de passar per les mans de la Violant, el sepulcre va quedar d'aquesta manera. Això és un cop restaurat.
1: Sí,
0: canvia bastant.
1: Que bonic,
0: espectacular. Sí,
1: sí, sí, la veritat és que va ser una feina molt i molt laboriosa. No sé si hi ha alguna imatge del procés.
0: Tenim imatges del procés de restauració.
1: Fixeu-vos.
0: Això són trossets de pedra, això.
1: Tot això són fragments de l'alabastre, que a més va quedar calcinat. Segons on van caure els fragments, doncs estaven més cremats o menys, a diferències de colors. No sabíem pràcticament a on pertanyia cada peça i va ser, doncs, Joan,
0: això no és més fàcil.
1: Un puzzle tridimensional.
0: Fer-ne un de nou.
1: Ja m'ho imaginava, com diríeu.
0: Em fas un de nou i dius, goita, ja he acabat, ja està restaurat.
1: Clar, saps què passa? Que si em fas un de nou ja perd tota la gràcia. Això és una alabastra de Josep Sunyer i, evidentment, el que s'ha de fer és doncs, tenir màxim respecte per totes les pedres petitones i per tots els fragments. A més, amb més Enric aquí hi havia barrejades i ara, bueno, flipareu una mica, diguéssim, les cendres del mort.
0: Clar.
1: Hi havia una urna petita dintre amb tots els ossos del canonge i van quedar tots calcins.
6: I ara poder viu ara aquest home un altre cop.
0: Ara poder...
1: Dic jo que l'escultura és com l'ou fènix, va reneixer de les seves cendres.
6: Quant temps hi vas estar fent?
1: Aquí vam estar tres persones durant 4 mesos, aproximadament. Prou ràpid.
0: Déu-n'hi-do. Tenim més imatges d'obres teves abans de ser restaurades i un cop feta la restauració. Això, què és això?
1: Ah, sí, això és un sostre de Cal Metge Soler, és una pintura mural.
0: Esquerdat pel mig, hi ha una esquerda.
1: Esquerdat pel mig, perquè hi ha humitats. El primer que s'ha de fer en un edifici quan l'anem a restaurar és mirar que el que són les cobertes i el que són les finestres estiguin ben resoltes i aquí, doncs, hi havia un problema d'humitats.
0: Mira, i llavors, després de restaurar, sense esquerda...
1: Jo no he repintat res, no hem refet res, aquí l'únic que s'ha fet ha sigut netejar, fixar la pintura, és a dir, nosaltres...
0: Una mica d'aigua i sabó, poder? Una mica d'aigua i sabó.
1: No.
5: Deixi-ho.
6: Que em merdis, peio.
5: No toquis, peio. Però jo que tinc humitats a casa, vindries també?
1: Oh, i tant. Sí, tens alguna pintura interessant o...
6: No, té una foto de la seva dona.
1: Veus, la fotografia t'hauria de derivar a una conservadora restauradora de material fotogràfic, perquè tenim especialitats.
0: També n'hi ha.
1: Pintura, escultura, però sí, si ho necessites...
5: Trobo que heu de tenir molta paciència. Jo, a la primera foto que ens han ensenyat, allà ja vaig perdut la paciència i ho vaig perdut tot,
0: I això que dius aigua i sabó, no? Però sí que...
1: Depèn.
0: Clar.
1: Depèn de tot. Depèn del suport, és a dir, del material constitutiu de l'obra, si és una pedra, si és un guix, si és una fusta, si és una pintura, depèn.
0: Ja.
1: I també depèn del tipus de brutícia que tinguis. Nosaltres tenim tota una sèrie de productes, de dissolvents, etc etc.
0: Que passa que hi ha gent que, com jo, amb bona fe, no?
1: Sí.
0: Si es vaig a netejar-ho amb aigua i sabó, deuen haver aixafat coses importants.
1: Pues sí, i mira, has donat la clau, perquè és un dels exemples que poso moltes vegades, per exemple, amb els retaules de fusta policromada que hi ha a les esglésies, que moltes vegades doncs les senyores o senyors que van amb tota la bona fe del món a netejar-los, netegen els daurats amb aigua. Error garrafal, l'aigua desfà, el pa d'or. I molts d'aquests retaules, les zones baixes, si us hi fixeu, estan molt desgastades, perquè amb tota la bona fe, doncs, un drapet i aigua no li farà mal a l'or. Doncs,
5: no ho toqueu.
6: Però això és culpa del mossèn. El mossèn hauria de dir-ho.
1: Bueno, jo aquí no m'hi vull ficar.
0: Hi ha un exemple clàssic del no ho toqueu, que és aquest, que és la cara de l'equip.
5: No ho toqueu.
0: No ho toqueu. Què va passar aquí?
1: No ho toqueu. Bueno, aquí el que va passar doncs, és el que diem, no? El voluntariat, amb tota la bona fe del món, doncs moltes vegades...
0: Va quedar molt malament.
1: Sí, en aquest cas, la veritat és que ha perdut bastant la fesomia, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
1: I aquí, doncs, una senyora voluntàriament li van demanar a vostè que fa tallers de pintura.
3: I això no es podia recuperar?
1: No ho sé exactament. Crec que precisament la tècnica amb la que està feta és una tècnica irreversible. Veus? És a dir, segons com nosaltres, per exemple, quan hem de fer retocs petitons, perquè tenim prohibidíssim retocar, és a dir, això està prohibidíssim, utilitzem tècniques que són reversibles, és a dir, que tu les pots arribar a eliminar en cas de que en un futur s'hagi de fer una altra intervenció.
3: I això no.
1: En aquest cas crec que va ser pintat a l'oli, amb la qual cosa és superdifícil.
0: Endavant,
1: sí, la pintura de sota és més delicada i, per tant...
6: Que quedi per la història.
1: Diria que queda per la història.
5: Home, per la història ha quedat, eh?
1: Sí, ja et dic jo que sí. De fet, ha sigut un revulsiu perquè es veu que en aquest lloc doncs, hi ha hagut molt, molt de turisme.
0: Mira. Quin és el monument més important en el que has participat en la seva conservació?
1: En el més important, no sabria
0: dir-ho. Ripoll?
1: Home, Ripoll, la portalada de Ripoll és molt gros. I allà no vaig treballar jo sola. De fet, vaig treballar amb una empresa que es diu Arco Valerino Restauro, que és una de les empreses a les quals hi ha doncs, tota una sèrie de professionals molt bons i que treballen amb molts...
0: Allà sí que hi han ficat vidres, com el Papa Mòbil, allà.
1: Sí, bueno, allà ja hi eren els vidres fa molts anys per qüestió de conservació preventiva, que vol dir intervenir no en l'obra en si, sinó en tot el seu entorn per evitar que es faci més malbé. Per tant, doncs, hi ha uns... Està tota la temperatura i tota la climatologia regulada perquè
0: no
1: es faci més malbé.
0: Cagades de coloms, imagino, a tot
1: diferents. Mira, si algú he fet en aquesta feina, jo que he treballat molt en façana, és treure cagades de coloms.
0: És que els coloms com
1: i ciments. Sisplau, no utilitzeu ciments en les...
5: No ho toqueu!
0: No ho toqueu!
5: No ho toqueu!
0: No ho toqueu.
5: No ho toqueu.
1: Veniu al gremi, home.
0: Deus haver treballat molt a prop de Crist, diguéssim, tu, en la teva carrera. Bueno,
5: sí,
0: vull dir que sempre relacionada amb l'Església, bàsicament.
1: Sí, de fet, sants i verges i Mare de Déus i Cristos, n'he restaurat uns quants.
5: Cristos grossos, t'has trobat.
1: Sí, un bon Cristo.
5: Sí.
0: No sé si treure't el tema de les pintures de Sixena, què? Això, què hem de fer?
1: Bueno, les pintures de Sixena, en fi, se n'ha parlat molt. No ho toqueu, també dic.
5: No ho toqueu.
1: Però ja que s'ha de tocar, doncs bé, almenys fer-ho amb tota la calma, amb tots els estudis previs, etc. Però clar, són unes pintures que són molt i molt delicades i no sé fins a quin punt està garantit que això es pugui traslladar i es pugui recol·locar in situ perquè ha d'anar per fragments, etc, sense que pateixin.
0: Has tingut mai algun conflicte en la teva feina? Algú que no hagi entès exactament què estaves fent en aquell lloc? És a dir, què remenes aquí?
1: Alguna vegada. Bueno, moltes vegades, per exemple, i ara no voldria tampoc aquí...
5: Fot-li.
0: Digues.
1: Una pugna, no? Però moltes vegades, des del món de l'arquitectura, costa una miqueta. Perquè nosaltres, de fet, els conservadors-restauradors tenim grans coneixements sobre els materials constitutius de les obres, sabem sobre les patologies, etc, sabem quines intervencions són les més adequades, les que menys, i moltes vegades, no només des dels arquitectes, sinó també des dels polítics, els pressupostos, etc, no ens permeten fer les intervencions que nosaltres necessitem. I, per tant, des d'aquí doncs, reivindico que es dediquin diners perquè moltes vegades no és només perquè cobrem nosaltres, sinó per poder fer estudis previs, per poder fer analítiques, etc. Nosaltres treballem amb equips multidisciplinars on hi ha químics, físics, historiadors de l'art, i és clar, si només hi ha 4 duros perquè jo pugui agafar el bisturí i les meves eines petitones amb les que tal, doncs a vegades és conflictiu perquè no podem fer les obres lo bé que es podrien fer, no? I això, doncs, a vegades crea conflictes, sí.
0: Toqueu-hi, calés, aquí.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i 3 definicions, Violant. Ja. Atenció, que si l'encertes, t'emportes... Una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
3: Que bé. A veure.
0: La paraula d'avui és patuleia. Patuleia. Es diu a l'hora de referir-se a un grup de mainada sinònim de canalla.
5: He enganxat el meu nano i tota la colla tancats al quarto, tots connectats al YouPorn. No en quedarem pas res d'aquesta patuleia.
0: Bé, patuleia, cosa que es dona algú normalment com a càstig per alguna mal i feta.
8: El petit de Cal Coix va agafar el cotxe del seu pare sense permís. Ara, quan se'n va entrar el pare, li va fotre una patuleia al cul que el va fer saltar un parell de metres.
0: O ser patuleia, acció de fer tot un seguit de petons petits i afectuosos, potser excessivament ensucrats.
3: La meva filla s'ha enamorat d'un encantat, tot el dia agafats de la mà i veiessis com la patuleia tot hora.
1: És la A.
0: És la A.
1: Sí.
0: És la A. És la A. Bravo!
1: Gràcies.
0: T'emportes la llangonissa violant i...
1: Molt bé.
0: I res, escolta'm, a seguir restaurant pel país.
1: Molt bé. Abans d'acabar, no sé, perquè he portat un petit regalet.
0: Ah, sí? Dona'ns. Ja ens agrada, un petit regal, aviam. Un petit regal... Què es portes?
1: Ostres,
0: com està embolicat i tot.
5: Hòstia.
0: Ai, quina gràcia. Hòstia, sí que pesa.
8: Això és una rajola de torrons.
0: Ai.
1: Us explico una miqueta.
5: Sí.
1: Això és fet per mi, amb una tècnica tradicional.
0: Ai, la Maria.
1: Això no ho fem normalment amb les pintures originals, sinó que és una reproducció...
0: Vaig ensenyar-ho,
1: Sí, home, i tant. Endavant.
0: És un tros de Pantocràtor.
1: Ostres! Bravo! Una reproducció... El fresc, a més, amb la tècnica tradicional del Cris de Taüll, que també vaig tenir la sort de netejar amb l'última intervenció que es va fer. I bé, normalment aquestes intervencions, aquestes reproduccions les faig amb activitats divulgatives per ensenyar la tècnica del fresc i us el volia regalar. No sé si entonarà molt aquí.
5: Home,
1: he vist que teniu la moreneta, però m'ha de venir.
0: Això ho penjarem demà mateix, agafo el taladro i...
8: No t'ho faré jo, si vols.
0: No, ja ho faré jo.
1: No ho toqueu.
0: Moltes gràcies per venir a seure una estona
1: a
0: la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres i sobretot moltíssimes gràcies per donar visibilitat a la nostra feina, que m'han quedat moltíssimes coses per explicar i crec que és molt i molt important que ens tingueu en compte.
5: Has de tornar.
0: I tant.
5: Has de tornar.
1: Ah, quan vulgueu, jo torno a venir. Gràcies.
0: Porta aplaudiment per la Violant.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs l'olor de birranci en directe.
5: A veure, Peyu, avui no parlàvem del ratolí de l'ordinador.
8: Encara de rato que no s'ha dit res del ratolí de l'ordinador.
0: Bueno, un moment, ara hi anem. Arnau, Laia, què ens podeu explicar del ratolí?
9: Home, moltes coses.
4: De fet, molt genèrica, la pregunta.
0: Com el relacionem amb la música, però?
9: Mira, la immensa majoria de música actual és feta amb ordinador i, per tant, fent servir, en efecte, el ratolí. L'ordinador es fa servir per escriure, per programar, per produir, enregistrar i mesclar la música.
8: Però això no es feia amb cintes magnètiques, no es fa, això?
5: Sí, amb aquelles taules així grosses, com els que tenen els tècnics allà darrere.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
9: Lamento dir-vos que això, en bona mesura, ja és passat.
4: Per rato, nois?
0: Ja no.
9: A veure, potser...
8: Laia, aquest to, eh?
0: Que són més joves que el ratolí, eh?
4: Ullet!
9: Potser alguna producció nostàlgica encara es fa així, però la immensa majoria de música es processa a través de l'ordinador i en molts casos no està ni tan sols tocada per instruments, diguéssim, convencionals, sinó que s'escriu directament amb el ratolí, nota, nota.
5: Això és un atraso. Mm.
4: Així que avui ens fixarem en uns pioners de la música electrònica de casa nostra.
9: De la mateixa manera que fa unes setmanes us vaig demanar que us poséssiu drets perquè fèiem sonar un himne, com era la Santa Espina,
0: Sí. Avui
9: us ho torno a exigir. Tothom dret perquè sona un altre himne de Catalunya.
4: Sí, però aquí ningú s'ha aixecat, eh?
9: La Mercè abans m'ha confessat que no la coneixia.
3: No ho he sentit mai a la vida.
0: No has sentit mai el Flying Free?
4: Mercè!
9: Ara l'expliquem.
3: Expliqueu-m'ho perquè,
9: de veritat... I fem una secció de divulgació musical.
3: Vinga.
9: Flying Free, la sublimació de la màquina, amb K. Aquest gènere de música electrònica creat entre el País Valencià i Catalunya i que va tenir la seva època daurada durant els anys 90 del segle passat.
4: La peça Flying Free va ser creada pel terrassenc DJ Escudero i el barceloní Ruboy. Va aparèixer el 1999 a les pistes de ball i es va convertir, com bé vosaltres sabeu, ràpidament es va convertir en una de les peces més emblemàtiques i estimades al repertori maquinero d'aquella època.
0: Apa, que no l'havies ballat, tu, Fel.
8: Hòstia, i drogar-nos...
0: Jo, amb ballar ja n'hi havia prou. Amb ballar n'hi havia prou. O sigui, entre la Mercè, que no sabia què era, i tu, que t'hi drogaves, no trobar un punt mig.
9: Si parlem de Flying Free, hem de parlar de les discoteques on va fer fortuna i des d'on es va anar engrandint la seva fama. El Parquet, Chassis, Scorpia i, sobretot, Pont Aeri. Vosaltres les freqüentàveu?
0: Jo no hi tenia tirada.
3: El segur.
8: No. Jo no havia entrat mai.
4: En les èpoques.
9: No. En Xuri sí, no?
0: No.
8: Érem més de paps. Nosaltres érem més de paps, Arnau.
0: Els lletjos sempre hem d'anar a puestos on puguis xerrar.
8: Ah, exacte.
0: És així.
9: Res, seguim. Doncs si no hi heu anat, res, no m'interesseu. Flying Free va néixer... Va néixer a Pont Aeri.
0: Sí.
9: En aquella època, les discoteques editaven el repertori que s'hi punxava. Els punxadiscos de Pont Aeri havien publicat un parell o tres de discos, però pel següent volien sumar-hi una peça més comercial, que tingués la capacitat d'aglutinar un públic més ampli sense renunciar al seu so característic.
4: I per crear aquesta peça tenien clar que havien de comptar amb una veu molt atractiva. I podrien haver agafat la de la Mercè, però en aquest cas van escollir de la Marian Dackel.
0: Qui és aquesta?
4: Una cantant que, de pares gallecs, que va néixer a Londres i que quan era adolescent va venir a viure a Barcelona, així que una catalana.
0: Bueno,
4: si va venir quan era adolescent a viure a Barcelona.
10: Sí, ja
11: ara, ara aquí, ara obríem
4: hòstia, un maluc. Hòstia, nois, com sou,
11: Si ella s'hi sentia...
4: Clar, no.
5: Endavant,
9: no sé, potser sí, potser
11: no.
9: Sí.
11: No sé si s'hi sentia.
9: Des d'aquí una abraçada a la Marian.
5: Una abraçada.
11: La Laia és molt de Jordi Pujol.
0: Sí. Saps,
4: qui viu i a veure, ara no patinis tu, eh?
9: A veure,
4: anem amb compte,
9: la qüestió és més simple. Necessitaven algú que pronunciés bé l'anglès i als anys 90 no hi havia gaire gent que per aquí el parlés.
0: Ah, amigo.
4: I llavors, amb només 24 anys, va ser l'escollida per enregistrar la part vocal de Flying Free i, ojo, perquè la llegenda diu que alguna de les frases es van improvisar allà mateix a la sessió de gravació i van passar la història.
0: Mira.
4: Forta.
9: La peça funciona tan bé justament per una equilibrada combinació d'elements. Si trobem la duresa de la màquina en estat pur, però també el contrast amb el material de naturalesa melòdica, on hi ha fins i tot una introducció romàntica feta en piano.
0: Ah.
4: I per descomptat, l'explosiva tornada a la cançó, que segur que recordeu tot, no?, que culmina tota la tensió i s'hi desplega aquella melodia triomfal,
0: sí.
4: Va ser en bona mesura, no?, la responsable de l'èxit i extraordinari d'aquesta obra.
0: Va ser el primer contacte amb l'anglès de molta gent, diguéssim. Flying Free!
9: Flying Free.
0: Flying Free és la fregidora lliure.
4: Imagineu-vos... Imagineu-vos si ha calat que els grallers avui la toquen encara, els balls de gralles.
0: Mira.
4: És com és un estàndard, oi que sí? Avui tenim aquí grallers. És un estàndard del món de la graia, el Flying Free.
9: Una peça de música electrònica que la gent de la música tradicional es fa seva, increïble. Això no crec que hagi passat.
0: No passa.
9: L'èxit, però, no va ser immediat. Van passar pràcticament 5 mesos fins que l'èxit finalment va esclatar i totes les ràdios i discoteques del país volien punxar la peça. El rebombori va ser tan gran que van començar a vendre productes de marxandatge de Pont Aeri per tota la península. Avui engrandim el nostre esperit musical amb l'himne per antonomàsia de la música màquina Flying Free. Música mestra. Introducció en piano, de caràcter romàntic.
0: Sí.
9: Mentre la intensitat, en segon terme, va pujant. Això és com una preparació. Sí. Genera una expectació. El redoble de caixa apareix en segon terme i atenció. Això de Barcadabra ho van agafar d'un altre disc que feia pocs mesos que havia sortit.
1: Això és un himne?
9: No, tranquil·la.
1: Sí.
9: No,
1: això és fatal. Sí.
9: Ara aquí una petita exposició instrumental.
0: Sí.
9: Màquina en un estat més pur, diguéssim.
4: M'encanta l'anàlisi que estem fent al Flying Free. Saps?
9: Això és un himne.
4: Es posarà les proves de les Mulgares.
9: Doncs estaria bé, perquè la penya que va fer aquesta peça es va forrar de pasta.
0: I tant.
9: Prepareu-vos perquè arriba com un dels moments més icònics d'aquesta emblemàtica cançó.
12: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking.
9: Bon Aeri! Bon Aeri! I comença el desplegament melòdic.
0: La filla dels gallegos, eh?
9: Exacte.
5: La catalana.
4: No, catalana, no.
9: Silenci, sisplau. Arriba.
11: La Mercè està flipant.
4: Estic flipant. Som-hi, Renaixença!
9: Feel the ecstasy.
5: No és una gran cantant, eh?
0: No sabia anglès. Ja ho ha dit l'Arnau, la van agafar més perquè sabia anglès que no pas per cap altra cosa.
9: Però va tenir una gran capacitat comunicativa i ens va enamorar tots amb aquesta frase, amb aquesta música i amb aquesta peça per la història.
0: Quants diners devien fer amb això?
9: No es poden anomenar amb lletres que coneguem.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
4: Fly free!

0: 8. Déu-n'hi-do, eh?
1: Quin dematí portem, eh?
0: Sí, estem, avui estem eixamplant la base.
2: M'ha passat la son, aquella que tenia.
3: Catalunya.
4: Això és Some Chords, publicat el 2010 pel punxadiscos i productor canadenc Joel Zimmerman, més conegut com a Deadmau5.
0: Home, i tant.
5: Mira.
4: Coneixes, eh?
0: Home. Ja, Deadmau5.
4: Quan ho vaig preparar ja vaig pensar, hòstia, això el Pel coneix.
0: Si m'hi ha drogat tant amb aquesta música.
3: És el drogat de les reixets. Sí.
4: Quan era adolescent i va desmuntar el seu ordinador per canviar-hi la targeta gràfica, s'hi va trobar un ratolí mort.
3: Ostres,
4: va explicar que aquella anècdota als seus amics internautes de l'època, que el van començar a anomenar el noi del ratolí mort.
0: A mi em va passar amb una Citroën Berlingo, això que tenia, dins de la calefacció.
3: Ah, perquè no hi he trobat animals morts, jo. Sota el capó de la C15.
4: La qüestió és que el tio va començar a fer servir aquest nickname de Deadmau5 i li va quedar com a nom artístic, i així va néixer, doncs això, el nom artístic de Deadmau5, d'un ratolí mort dins d'un ordinador.
0: Doncs escoltem a Deadmau5 i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim un gos de les Illes Balears.
1: Mira.
0: En Bitzu. És un Yorkshire de 17 anys.
2: Hòstia,
3: és molt gran. Com
0: més petit duren més. Cuidado. Els més grossos duren menys.
1: Sort que és en directe aquest programa i estem segurs que a dia d'avui és viu. Ja.
0: Viu en un poblet anomenat Ferreries, a Menorca.
3: No, ja,
0: i surt molt ben acompanyat.
3: Okay, la foto. El gos?
1: A veure, mira.
3: No,
1: el gos és el de davant, eh? Ah. És el...
0: és
1: un cavall.
0: És el que té més serrell.
1: Sí.
0: L'Albert, el seu responsable, ha dedicat molt de temps a aconseguir que en Bitzu perdés la por als cavalls, perquè abans en tenia molta. Li feien pànic.
1: Doncs bon puesto per un gos.
0: Sí, a Menorca, sí. En Bitzu és valent i una mica marranot, tot s'ha de dir. Li encanta refregar-se amb animals morts i tifes... I tifes seques de cavall que es troba tot passejant.
3: Clar, llavors us agraden els gossos, jo encara ho entenc, això.
0: Que et llepin la cara després d'això,
1: Això dels animals morts, poder no, però allò de la merda hi ha gent que t'hi trobaries que s'hi agafaria, també.
3: Quins amics tens, tu, Peyu?
1: Bueno, ja us ho explicaré.
0: Ai. També sabem que és una mica buscabregues i, sobretot, que li encanta fer teatre.
1: Mira.
0: Sí, és un actoràs. Quan el renyen, munta un drama. I fins i tot simula desmais.
1: Hòstia,
3: això m'agrada.
1: Com la Montserrat Caballé.
0: Jo el contractaria, aquest gos.
3: Perdona, què vols dir?
1: La Montserrat Caballé, quan s'atabalava i no volia fer alguna cosa, simulava que es desmaiava.
3: Ah, mira.
1: Passa que sempre anava a caure just a sobre el sofà. No es desmaiava mai a plom.
3: Anava a dir, és que, pobra dona, si es desmaiat a plom.
0: És un actor que és molt melodramàtic.
1: Bé.
4: Doncs ens va bé que li agradi fer teatre, perquè avui necessitem un gos que sàpiga actuar. Som a Köpenick, als suburbis de Berlín, quan Alemanya encara era coneguda com l'Imperi Alemany. Som el 15 d'octubre de 1906.
1: Avui passegem el gos per l'engany del capità Köpenick. Ens trobem amb un panorama que ens comença a resultar familiar. Som a Köpenick, a un dels barris baixos més deplorables de la ciutat.
3: Com sempre. Com
5: sempre els barris baixos, sempre. La mare que em va parir,
3: sempre igual.
5: Aquest programa, una alegria, sempre.
1: Avui comencem els suburbis més empobrits de Berlín, una zona plagada de gent de mala vida, de la que fa mans i mànigues per arribar a final de mes. En Bitzu, el gos que ens acompanya, és un vell rondinaire. Ja sabeu que de gran ningú aguanta gaire ximpleries, i ell n'és un exemple.
3: A mi em passa, això. A mi em va passar m'ho noto.
1: Sí. El caràcter dels vells.
3: Ho engego tot ràpid, eh? Que... Tira, no em facis emprenyar.
1: Els carrers són plens de vagabuns i de borratxos amb ganes de gresca, i en Bitzu encara amb tots els que el molesten. Tan menut com és, i la mala bava que gasta. Que els gossos petits són els que tenen més mala llet. Un vell i un gos petit és una mala combinació.
0: I se la troba, aquesta combinació, molt sovint.
3: Pot desencadenar una guerra, això.
1: D'entre tota la gentussa que abunda en aquestes contrades, nosaltres busquem un home en concret, en Wilhelm Voigt, un en poca pena, que voreja els 60 anys, però que n'aparenta el doble. Està ben cascat, el pobre. Està fotut perquè ha tingut una vida molt dura. Va néixer pobre, ha crescut pobre, i si no se li acudeix un pla aviat que ho eviti, acabarà morint pobre.
3: Bueno, has dit que tenia 60 anys? Pots dir que val la pena que continuem aquesta història?
1: Per què?
3: Home, 60 anys, pobre, morirà pobre... I no. Ja es deixem aquí.
1: Donem-li una oportunitat.
5: No som tan lluny nosaltres, eh?
3: Bueno, no hi parlo per tu, saps?
1: Sí.
5: Saps què vull dir?
1: Però bueno, poder tenir algun pla encara, també. Per...
5: I gros.
1: De moment no fa pinta que el seu panorama hagi de canviar, però perquè porta mitja vida a la presó. Alguns cops ja ha estat per motius justificats, i en altres ocasions perquè sovint la justícia acaba sent injusta. Sigui per un motiu o per un altre, l'home s'ha passat molts anys vivint entre reixes. Ens costarà trobar-lo perquè s'ha tornat esmunyadís. Per aconseguir topar amb ell, demanem ajuda als quatre replegats que ens trobem pel carrer. Per cert, ni us imagineu la feinada que tenim per fer que en Bitzu s'estigui una mica quiet. Es cridassa tothom amb qui xerrem. No se'n refia. Perdoni, escolti, per casualitat coneix en Wilhelm Voigt?
0: Ah, que si el conec, en Wilhelm Voigt, ja. Mare de Déu, si el conec. Sí. I tant que el conec. Sí, miri, just ahir mateix el vaig veure. Aquí mateix, És un desgraciat que em va atracar.
1: Hòstia, vaja. Hem estat de mala sort preguntant a qui no tocava. A veure si aquella mossa en sap alguna cosa. Perdona, coneixes en Wilhelm Voigt?
6: Que si el conec, oi tant. Compartia cel a la presó amb el meu pare. Oh. De fet, és en Wilhelm qui el va enredar per cometre el que van fer i els va portar els dos al calabós.
1: Vaja, tampoc hem estat de sort. A veure si hem vingut aquí fins aquí i per res, al final.
3: Ja vols parlar de mi, ja veuràs.
2: Ei, tu, el gos aquest que s'està revolcant sobre una rata morta.
1: Hòstia, sí que s'està revolcant amb una rata. En Bitsu, per favor, no siguis porc, home.
2: Escolta'm, digues. Jo sé com ajudar-te a trobar el Wilhelm Wolf.
1: Ah.
2: Si em dones unes quantes monedes, t'ajudaré.
1: Oh, bueno, cada cop que confiem en un jovenet que ens promet informació a canvi de diners, ens enreden, però potser ara és diferent. El nano ens dona confiança. Té, unes monedes, nano, digues.
2: Ostres, ha funcionat. Adéu, idiota.
5: T'ha tornat a passar.
1: Sí, noi.
3: Això és un déjà vu, això?
2: Sí, sí, sí.
3: És un déjà vu.
0: Sembla que neixis ahir.
1: Sí, sí. Se n'ha anat corrent, d'acord, ens ha enredat. Com més aviat ho assumim, millor. Mentre rondem pels carrers bruts i pollosos dels suburbis de Berlín, amb en Bitsu discutint amb tothom i revolcant-se en totes les cagarades que troba, ens acabem trobant amb l'home a qui buscàvem. Per fi coneixem en Wilhelm. Ja sabíem que estava fet caldo, però sorprèn fins a quin punt. Va vestit amb quatre parracs i fot una catipent que espanta. Fa tanta pudor que el nostre gos s'ha fotut a refregar-se amb ell com si fos una merda de cavall. En Bitsu ha perdut el cap quan l'ha vist. Això sí, va brut per demostrar tenir, però demostra tenir bones maneres. És molt educat i gentil. Si no fos per la pudor que fa, seria tot un gentleman. Bon dia, senyor Wilhelm.
7: Oh, Déu vos guard. Benvinguts a Berlín.
1: Gràcies.
7: Quin quisto tan bonic.
1: Sí.
7: Per cert, disculpeu el meu aspecte. Estic passant una temporada complicada.
1: Sí, ho sabem, no cal que s'excusi.
7: Però
1: sí.
7: Aquesta mala temporada té una data de caducitat. S'han acabat els mals dies. Sap per què?
1: Per què?
7: Sap per què?
1: Per què?
7: Perquè tinc un pla infal·lible.
1: Ah, vaja, quina por que em fa. Els plans d'en Wilhelm sempre són ben esbojarrats. I com us hem dit, sempre acaben com el rosari de l'Aurora. Sense anar més lluny, fa un temps enrere el van condemnar a 12 anys de presó per falsificar un pagaré.
7: Disculpi que intervingui, però aquell pla era pràcticament perfecte.
1: Escolti, de pràcticament perfecte res, eh? El que va fer va ser falsificar l'import a cobrar d'un pagaré. Una estratègia justeta. Li havia de cobrar una moneda de plata i va posar un 2 al davant per intentar cobrar-ne 21.
3: Bravo, bravo.
1: I tampoc era un pla. No era la Casa de Papel.
3: Tio, Arnau. Arnau, avui t'ha tocat a tu, interpretar el bueno, l'idiota. M'he salvat.
5: Imagina't, si l'Arnau fa aquest, imagina't el que et tocarà a tu. No ho puc saber, també.
1: La veritat és que el pla d'en Wilhelm té ara mateix entre mans. Tampoc és gaire millor que aquell. Tot el que té pensat és intentar-li treure partit a una cosa que ha comprat a un mercat de segona mà. Un uniforme de capità de l'exèrcit. Quan l'hem vist ens hem adonat que no és un uniforme oficial, sinó que senzillament té una semblança al que porten els capitans de l'exèrcit de l'imperi alemany. Però ell ja li serveix per dur a terme el seu pla.
3: Endavant, endavant.
1: Disfressar-se sí, i intentar matar algú.
5: Palante, capitán.
3: Un bigoti.
1: No està tan lluny que del que feien els de l'enciclopèdia.
3: Exacte.
1: Com venien a picar les cases. La meva mare li vam haver de parar les peus, eh?
3: Collons, a casa tinc una mà de llibres.
1: No sé, jo, però... O sigui,
3: la història natural...
1: Tot, ho teníem.
3: La romànica, la de biologia...
1: Hi va haver un moment que amb el meu pare vam començar a sospitar si tenien una aventura, la meva mare i el de l'enciclopèdia.
5: Ah. I ho veu arribar fins al final?
1: No vam descobrir res, però jo que a vegades tornava molt sovint de col·le i sempre aquell senyor a casa venent llibres. I jo, però si no llegim?
5: Clar.
1: Si no llegim, mama.
5: Doncs veieu el que expliques... Vull dir,
1: jo crec que sí.
5: Una estona, parla amb el teu mare una estona, perquè em sembla que sí.
3: El de l'enciclopèdia s'assembla a tu? Vull dir... Ara, tu ja havies nascut.
1: Jo sóc l'únic de casa que llegeixo. Bueno, va, escolta'm, estàvem parlant d'un senyor que té un traje de militar
3: sí.
1: que vol dur a terme un engany.
3: Ho hem desviat bastant.
1: Està convençut que arreglant una mica aquest trajo i tenint una actitud adequada, podrà utilitzar-lo per convèncer un grup de soldats que és un capità autèntic. És una idea boja, però està disposat a fer-la. Al cap i a la fi, el pitjor que li pot passar és acabar a la presó, i ja ha estat tants cops que no ve pas d'un. Vol dur a terme el seu pla demà mateix, de manera que ens emplacem a trobar-nos a primera hora per acompanyar-lo en la missió. Haurem de dormir per qualsevol banda, fet que no preocupa gens el gos que ens acompanya. En Bitsu s'ha fet un lloc entre una muntanya d'escombraries i en un tres i no res, i adorm com un tronc. Demà fotrà més pudor ell que en Wilhelm. Que...
5: De veritat,
1: ja, sí,
5: de veritat.
7: Guten Morgen, gent!
3: Guten Morgen.
7: Vinga, ganduls, avunt, ha arribat el gran dia.
1: En Wilhelm arriba puntual com un rellotge. Avui va net i polit, fet que s'agraeix, tu.
7: El pla és el següent.
1: Sí.
7: Anirem a trobar-nos amb uns soldats, em presentaré com un capità prussià i els demanaré que m'acompanyin en una missió. És un pla sense fissures, no pot fallar.
1: No. Això ja ho veurem, també, aviam, ja veurem si funciona.
7: Que sí! I com que un capità hauria de tenir un cavall i no en tinc, vull que el teu gos m'acompanyi com a escuder. Sabrà estar a l'altura, oi?
1: Sí, i tant, home. Ja us hem dit que en Pitzu és un actoràs. Està encantat amb la idea. Si sap simular desmais, com no sabrà fer-se passar pel gos d'un capità? Comença la missió. En Pitzu i el fals capità s'enfilen fins a trobar-se amb un grup de militars aquí en radar. La seva intenció és fer-los creure que ha rebut ordres d'entrar a l'Ajuntament de la ciutat, arrestar l'alcalde i, de pas, embutxacar-se els calés que hi hagi per allà.
8: Collons, quina merda de pla, no?
1: Sí, noi.
8: Vull dir, això no s'ho creurà ningú.
5: Bueno, ni tan sols un militar seria tan burro per creure's una cosa així.
1: Bueno, bueno, ja. Bueno, no els posis a prop.
5: També és veritat.
1: Mira, vosaltres fareu de militars, que ho sabeu, collons, fareu de soldats.
8: Sí, doncs mira, ja ens ho hem passat.
5: Ja crec que sí.
8: Ja ens ho hem passat,
5: jo crec que sí.
7: Soldats!
8: Sí!
5: Senyor!
8: Senyor!
5: Sí, senyor!
8: Senyor, sí, senyor!
5: Senyor, sí, senyor!
8: En castellà?
5: No, no, no. Em surt, a mi sempre em surt en castellà, quan faig de soldat. Sí, senyor, sí.
8: Senyor, sí, senyor.
5: Sí, senyor.
1: El fals capità dona ordres als soldats. Se'l miren embadalits, però cap d'ells s'atreveix a contradir-lo. Tots dubten, però cap és prou valent per alçar gaire la veu.
5: Veiem, per dir una cosa, el trajo aquest que porta, capità, vol dir sí. Que és oficial?
8: És oficial, això? Bueno, sí que sembla una mica fals, eh?
5: Sí.
8: Home, hi ha una etiqueta del Zara que penja.
5: Sí,
8: que...
7: Com goseu insinuar que us enganyo? Calleu i obeïu, insensat.
5: A veure, capità, no estem dient que ens estigui enganyant, eh? Però és que se'l veu tan cascadot.
7: Sí, sí, a veure, si faig mala cara és per com he patit en aquesta vida. Ni us imagineu en quantes batalles he combatut.
8: No, no, esclar, poder sí, poder sí, poder sí que vas per la guerra i fot aquesta mala cara, però, caram, sí que se'l veu molt cascat, aquest home.
5: Se'l veu, capità, se'l veu cardat. Vull dir que està cardat, aquest home.
7: Prou, prou insolències.
8: Val.
7: Porto un ordre de detenció contra l'alcalde.
8: Contra l'alcalde?
5: Què diu ara?
8: Sí. Contra l'alcalde, però si és una bellíssima persona, l'alcalde.
5: Hòstia, però si no tenim cap queixa de l'alcalde, capità.
8: L'alcalde,
5: és dels pocs alcaldes que mereixen respecte.
1: Malgrat les primeres reticències, en Wilhelm, l'impostor que es fa passar per capità, convenç els soldats de que l'alcalde és un corrupte i que se l'ha de detenir.
8: Vinga.
1: Els ordena que l'acompanyin a l'Ajuntament i que siguin obedients. Ells, com a bons soldats, fan que sí amb el cap i segueixen el seu pas. Darrere seu hi ha en Pitzu. La caminada és llarga i té la temptació de fer-se el coix per anar a coll, però continua caminant sense queixar-se. Tan bon punt els soldats arriben a l'Ajuntament, en Wilhelm ordena detenir l'alcalde, que no entén ben res, pobre.
8: Clar.
1: Els soldats i en Pitzu compleixen ordres. En Pitzu està fent un paperàs. Sembla talment el gos d'un fidel, un gos fidel d'un capità. Fins i tot sembla que ell mateix estigui donant ordres als soldats. El gos, eh?
5: Sí, senyor! Sí, senyor! Senyor!
8: Gos!
1: Coses pitjors s'han vist.
5: Sí,
1: tant, vull dir, aquella gent van amb una cabra, pels puestos.
5: Sí, sí. No, no, i
8: alguns sí,
5: eh? Saps quina és la cabra i quina és el cabron?
1: Ah, no, no, no. Mentre els soldats s'emporten l'alcalde, en Wilhelm regira tots els calaixos de l'Ajuntament i aprofita la vinentesa per quedar-se amb els fons de la ciutat. S'embutxaca una bona calderada, l'equivalent a uns 25.000 euros
5: actuals. Oh, carai,
1: actuals.
5: Home, oh, carai.
8: Déu-n'hi-do,
5: no
8: ja valia la pena.
5: No?
1: Tan bon punt s'ha fotut els calés a la butxaca, surt triomfal de l'Ajuntament i demana als seus soldats que l'escortin fins als afores de la ciutat. Un cop allà, els deixa amb en Pitzu a càrrec seu. S'acomiada i ningú el torna a veure.
7: Gràcies per la feina, soldats. Heu fet una bona feina. Us recomanaré als vostres superiors.
5: Gràcies.
8: Gràcies, senyor.
5: Gràcies, capità. Aquí estem, eh?
8: A ses peus.
5: Pel que es necessiti, capità.
8: Arriba a Espanya.
5: Arriba.
1: Què diu? Què diu?
5: Què fa?
1: Què diu?
5: Es fot. No, es foten els personatges. Però t'has fotut un personatge equivocat.
8: Sí.
1: Quan els soldats entreguen l'alcalde a la justícia és quan s'adonen que els han enredat. Allà els diuen que mai s'ha emès cap ordre de detenció contra l'alcalde i que no hi ha indicis que hagi comès cap acte corrupte. La sensació de ridícul és tan gran que quan la notícia salta als diaris, els alemanys converteixen en Wilhelm en un heroi nacional. Mai ningú havia enredat el govern fent servir una estratègia tan senzilla. Ara tothom l'idolatra.
8: Casondera. Una vegada que li toca fer de boig, i li surt bé, eh?
1: Sí, noi. Sí, sí.
8: No em passarà a mi, això.
1: Immediatament després de descobrir el que havia passat, la justícia va ordenar la detenció d'en Wilhelm, però es va tardar força a trobar-lo. Ningú volia delatar el nou heroi alemany, però ho va acabar fent un antic company de presó. Ho va fer a canvi d'una suculenta recompensa econòmica. En capturar-lo, la justícia imposa 4 anys de presó al fals capità. Això sí, la pressió popular va ser tan gran que se'l va acabar alliberant al cap de 2 anys. Li van perdonar la meitat de la condemna. A la sortida de la presó, fins i tot se'l van a rebre entre aclamacions.
5: Collons.
1: Des de llavors, en Wilhelm se'l coneix com a Hauptmann von Köpenick. El capità Köpenick. És tan estimat que fins i tot se li va dedicar una estàtua que podeu trobar si passeu pels carrers de Berlín.
0: El Wilhelm està molt bé, Peyu, però sí. Què ha passat amb el Pitzu?
1: En Pitzu!
6: Ai, ai, ai.
1: En Pitzu, el gosset de Ferreries...
6: Sí. Ai, ai, ai.
0: A veure.
5: Bueno, clar, vull dir, era un capítol ben tranquil.
1: Sí. Doncs no ha pogut superar la passejada.
6: No, home, no!
1: És mort.
8: Què li ha passat?
5: Però què?
8: És l'amor més absurd que...
0: Sí.

0: Sé que sorprèn perquè no hem tingut moments d'atenció, però no. Recordeu que en Bitzo, el Yorkshire de Menorca, tenia 17 anys.
1: Hòstia.
0: Era molt vellet.
2: Més mala sort anar-se a morir aquí, per
0: sí.
2: això.
0: Era... Ha mort. Però siguem positius. Se'n va anar fent l'últim gran paper d'aquells que tant agraden als actors. Això aquella sí. actuació li va valdre ser recordat sempre més com en Der Hahn des Hauptmanns.
3: Què dius?
0: El gos del capità.
3: Ah, mira.
4: Ah, bravo. Bravo.
3: Òscar.
0: Va morir fent el que més li agradava.
3: Actuar.
0: Sí. Fent la idiota. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
5: I el vostre esperit.
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tres Cat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa.

0: canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
2: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és en Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
4: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
5: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
6: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
5: I és que el fenomen no ha decebut.
7: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
8: És com una cosa rara, com si passés algo que no controles. És molt guai.
9: Et posa lloc, això.
10: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
11: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
14: con la perla ha sido una locura. Precioso.
11: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
15: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gesp artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
16: Molt emocionades.
17: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
18: Gaudint com una nena.
19: És un espectacle que s'ha de veure.
20: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
16: Jo que no tenia ganes de vindre.
15: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
21: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
22: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Has d'anar a sortir!
21: I els

0: aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment, gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
2: I hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
3: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
4: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu ni amb ferits, i per tant això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
5: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
5: 3CAT Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda, s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses. L'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: Està Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos.
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
11: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
12: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
13: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
11: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
14: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
5: Esports.
1: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
15: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
5: 3CAT Info.
15: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
16: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
15: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
17: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
15: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt de després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
18: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
15: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
19: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
15: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
5: Són dos quarts de set.
1: Moment. Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
15: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més, la calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
20: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
21: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
20: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surro, Roca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
0: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
20: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
2: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna. Una, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
22: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
2: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
23: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
24: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
25: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
23: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
26: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
27: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
28: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
27: una sensació del cel.
26: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
29: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
30: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
26: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
31: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
32: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, no? Ui, a veure.
31: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
4: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
31: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els convois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
6: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
7: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als convois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
8: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barrancs pateixen molt. Són pobles que ara en període estival dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos és reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Almez Curra, pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya en les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen. L'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia del canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de Futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: És una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier, amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
6: 3CAT Info.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi, el que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí, de fet avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida, per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà, potser ja a partir del cap de setmana començarà a afluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40, hi ha avisos de calor a tota la franja ponent, també doncs, a tota la zona d'Alta de Lleida, també fins i tot el prelitoral de Barcelona i Girona s'ha activat, tot i que el risc que és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop, al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta, una mica intensa, però, en definitiva, al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants, i sembla que a partir del cap de setmana s'inicia aquesta tendència que l'altre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, eh? Hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix. Ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentiu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons l'hora prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris, per descomptat ho haureu vist a les xarxes socials, però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: De fet, m'he barallat amb un francès, perquè volia cuar-me, i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que hi va haver-hi a l'aeroport del Prat. Una falla d'elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso
4: no se las toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat

0: més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
1: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
2: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
1: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
3: Hello, planet Earth! Hello, humans! Calvin Face here, Intergalactic Space Australia.
1: Leader... El seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compte cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions...

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7 i 8 minuts, una cosa més de música.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars. A la Marta Viana, a la Sílvia Creus i al Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Boigues.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Oh! Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Sorroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de

0: 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
2: Preciós, preciós, i quan no saps dir la perla,
3: con la perla sigue una locura.
2: Precioso.
0: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Montjuïc.
5: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
4: Cèlia Forment.
6: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
7: Molt emocionades.
8: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
9: Gaudint com una nena.
10: És un espectacle que s'ha de veure.
11: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
12: Jo que no tenia ganes de vindre.
6: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I eclipsi parcial.
13: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
4: Maria Rovira.
14: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
15: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
14: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Mobilitat complicada.
6: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
5: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
13: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
16: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: I problemes, sobretot a Rodalies.
6: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
5: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
17: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
13: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
6: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, Debre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
4: Un ferit.
5: L'únic que consta de la jornada d'ahir tracta d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
4: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
13: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
6: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies.
7: línies que se'n despenja.
4: Madrid, Paula Brugets.
9: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i León, l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
10: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
9: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic. Volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Guants polèmics.
5: Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
12: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
18: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
19: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
4: Problemes de subministrament.
12: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
5: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
4: Pau Rovira, bon dia.
20: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
21: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
20: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Evolució favorablement.
18: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames escapessin.
12: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
5: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
4: Sense control.
18: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
12: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
5: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
4: Sarda molt complicada.
18: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
12: Segons AENA, l'incident que es va registrar a primera hora de la tarda es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
4: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards, és veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
5: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
4: Roger Santaló.
22: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
23: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
22: En total, en 9 mesos s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Assetjadors.
18: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
4: Curra, Jordi Brascó.
1: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
2: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
1: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Finestra de vida.
12: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
5: Mentre els equips de rescat treballant a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
4: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
3: Persones que tengan grupos.
7: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
24: Lo más complicado es estos momentos de angustia que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
25: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
7: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Amenaça.
18: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
12: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
5: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
4: I torna la Schubertíada.
18: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterby a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
4: I encara parlant de música, Joan Dausà.
12: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
4: Joaquim Albalate.
27: A més de Dausà, que tanca la seva gira, i passaran noms com la Ludwig Band, la La Love You, l'Axambusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa part és la CEO de Clippers.
28: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
27: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
29: Bon dia.
4: Podem abans, nova destinació per Xavi.
29: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
30: Well, it's a very nice feeling.
31: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
30: Yeah, we're very happy.
29: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
4: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
29: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
0: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
29: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
4: I ja el Bastuer ja és a la final dels 200 metres.
29: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
6: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
29: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luka Huk es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
8: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
5: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
8: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
4: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
10: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
11: ¡Ah! ¡Qué peste!
13: Pedro Sánchez, buen día.
14: Es que a mí, no, me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
13: No, pero aquí...
14: para que la energía fluya y así, pues, trabajar en un ambiente más agradable.
11: ¿Qué está fent, aquest?
15: No, pero, escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui. Ja hem vist el seu vídeo de TikTok. Sí. Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res, perquè ai, tenim moquet al terra. Sí, també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba, mirad, i podríem tenir un susto.
14: Ai, mirad, mi preferido... es el incienso de sándalo.
11: Ah,
14: me encanta. ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
15: No, li farem cap foto, perquè no...
11: Ai. Cling, cling.
15: No, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
11: Que se puede.
15: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat. Oh. Hem...
13: ai, no, una bruja.
11: Perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí...
14: Perdón, maco. No és una bruja, és una mujer empoderada.
13: Bueno. Ah, sí, Maria Cinta, bueno, Mandalas.
11: Me presento.
13: No, ja la coneixem.
11: Soy Maria Cinta Mandalas.
13: Ja la coneixem.
11: No, però aquest senyor no em coneix, Ricard.
15: Bueno, Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
11: Soy fundadora y llevavoz de la Asociación Hipernudista del Montseny.
14: ¿Llevavoz?
11: Que es una asociación que influye al lado de las energías de la Pachamama, vaya, lejos de la sociedad capitalista, sí, y las tiranías de las farmacéuticas. Sí, una cantamallanes, me pongo, és lo que
15: vostè, calli, que té la vagina seca, que té la vagina seca.
11: Armínia. Vagina seca, deixa'm parlar amb aquest senyor que m'està entenent.
14: Com estàs, Maria? ¿Todo bien?
11: Mire, senyor...
14: ¿Estás bien?
15: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
3: Gaudint com una nena.
4: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
5: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí avui amb el Joan Quirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar justament de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
6: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
7: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores. Calor i més calor. Jofre, bon dia.
8: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus. Almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida, especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta doncs també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogó a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamarsa. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45, i el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència a la torre de control que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, s'hi estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts, ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca tot a les portades.
1: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
3: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
1: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
3: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure-la en grup.
1: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
3: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
1: I un pas més enllà va l'article de Raül Conde al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
3: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuen repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
4: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
4: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas, és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
4: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha un autèntic i callau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:45, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Eclipsi, a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15 mil milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansió hi llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Bank Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig Van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier. Tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sadma Parayuelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda per eclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. Ni se s'ocurre mirar-lo. Mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus? No. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de mala estrogança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la del rotllo dels espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Tals aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'ell aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: sí. Estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30? Mira, molt bé, sí. anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira. Com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, la Melina Tom. I el Sant Oral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eras, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camariñas, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cullen marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Joe Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3 quarts i 2 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. Ara mateix,
5: ara.
1: El sol, ara mateix
5: s'ha apagat.
1: Desapareix.
5: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
9: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
10: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
13: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
14: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
14: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
14: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
15: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
15: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
15: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Bàsquet, que n'eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Les 3 imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la tercera hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
16: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
19: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
19: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
19: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
19: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi, que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
21: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
22: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
23: con la perla era una locura. Precioso.
14: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, eh? Sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
24: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
14: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
24: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
14: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i a la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
24: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
25: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
0: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafogó es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafogó a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, i amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi agruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calamarsa.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona la ronda d'Alt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
5: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control, ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada, sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. Sempre a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
6: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: Molt bon dijous, molt bon dia a tothom. Tant parlar-ne, i ha passat. Avui és l'endemà de l'eclipsi, és moment de repassar les imatges que han donat les últimes 24 hores, hem de recordar els moments que molts, justament recordaran durant molt de temps, però sobretot és dia de fer balanç de si tot el dispositiu que s'havia organitzat ha estat o no suficient. D'una banda tenim el trànsit. En trànsit vam tenir retencions importants, un cop es va acabar l'eclipsi, fins a una trentena de quilòmetres a l'AP7, en diferents trams, però des del Servei Català de Trànsit es considera que la cosa ha anat raonablement bé, bàsicament per una cosa, que és perquè no hi va haver cap accident mortal, que era una de les prioritats. Una altra història són els trens, perquè hi vam tenir escenes de col·lapse importants en algunes estacions, a Tarragona, per exemple, a Tortosa, a Sants, al migdia, per anar cap al sud, en el cas de Tarragona, han acabat de l'eclipsi per tornar cap a l'àrea de Barcelona. Quan diem col·lapse, vull dir que en algun moment, en el cas de Tarragona, per exemple, es va haver d'intervenir els Mossos per, d'alguna manera, restringir l'accés a l'estació, per moderar l'accés a l'estació, per evitar acumulació a les andanes. Sentíem ahir un responsable de DIF a Tarragona dient que aquí potser havia faltat previsió. I avui en parlarem d'aquesta qüestió perquè, com ens han dit durant molt de temps en aquests últims mesos, el pla de cara a aquest incendi, de cara a aquest eclipsi, perdoneu, de cara a aquest eclipsi, s'està preparant des de fa ben bé un any. Per tant, avui parlarem de si el dispositiu, com a mínim pel que fa als trens, havia estat suficient o no. Per la resta, la cosa ha anat bastant bé. Avui també valorarem si des del Departament de Salut ja es comença a notar algun augment de consultes. Ahir, des del Servei d'Emergències, es parlava d'una vintena de persones que van trucar demanant algun tipus d'informació per lesions oculars, però eren atencions que no van passar d'aquí i que es van resoldre totes telefònicament. Però avui en parlarem, justament, amb els responsables del dispositiu de salut, molt especialment a les Terres de l'Ebre, on hi havia hagut aquestes aglomeracions a les últimes hores i on es plantejaven que això podria ser, doncs, un problema de cara a l'atenció sanitària. A banda d'això, l'altra bona notícia del matí és que l'incendi de Castellví de la Marca està estabilitzat. És un incendi que vam tenir ahir, que hi havia una sèrie de dotacions de bombers, una quarantena aproximadament, treballant-hi a aquestes últimes hores, però amb la sortida dels primers rajos del sol, avui ens han dit, i és una bona notícia, que aquest incendi ja està estabilitzat. De tota manera, hi continuen treballant una desena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat per treballar amb els punts calents que vagin sortint, sobretot perquè avui s'espera un altre dia de temperatures altes, de temperatures caloroses i de temperatures, bàsicament, que provocaran xafogó. Jofre Jauné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Serà així, eh? Avui encara hem de tenir paciència amb aquesta calor.
1: Sí, entre avui i demà tornem a tenir un altre pic de calor que pot fer tornar a reaparèixer els valors de 40 graus a les zones més càlides del territori, és a dir, al voltant de les comarques ubicades al Pla de Lleida i a la resta, fins i tot, especialment lluny de la costa o des del prelitoral, temperatures que arribin a superar els 35, que és valors, doncs, clarament per sobre del que seria habitual, per tant, una calor intensa, com molt aquests dos dies. A la façana litoral potser el termòmetre pugi poc per sobre dels 30, però sobretot amb aquesta xafuor notable. Dies de canícula que s'esperen entre avui i demà i amb nuvolades, malgrat els matins siguin assolellats, a la tarda esperem nuvolades al Pireu, Prepireu, sempre al nord del país, nord de les comarques de Barcelona i nord de Girona, on pot haver-hi alguns petits ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat també cap a la zona dels ports. De fet, acabarem el dia, doncs, amb aquest augment que sempre provoquen aquestes nuvolades a gran part del país en forma de núvols prims. Bé, això es pot repetir demà i sí que ja a partir del cap de setmana, i sembla que serà una mica la tònica amb els i baixos pel que queda d'agost, gairebé podríem dir, ens estem agosant una mica, però sí que sembla que tindrem més moviment. De moment, el cap de setmana, amb un descens de les temperatures progressiu i, per tant, una, bàsicament, normalització del termòmetre i amb ruixats una mica més generals.
0: Gràcies, Jofre, una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Ara mateix són les 8:04 minuts. Repassem tot el que ha donat de si aquestes últimes hores que passen, evidentment, per l'eclipsi.

0: mateix...
1: Ara mateix s'apaga.
0: Desapareix, ara mateix... Ens podem treure les ulleres i certament...
1: Podem veure la troposfera.
0: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
1: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
0: Allò què és?
1: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
0: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
2: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca. La platja de Palma, els crits, l'Armand Balleta.
3: Pell de gallina total. Wow. La gent... està molt concentrada, gairebé tothom va amb els telèfons mòbils intentant capturar aquest moment tan impressionant.
1: Wow.
3: Gent amb unes cares de sorpresa, gent fins i tot emocionada.
0: I és molt important, Judit, que ens
4: recordeu de les ulleres.
0: És molt important que ens tornem a posar les ulleres perquè en aquests moments torna ja a aparèixer el sol. Ja veiem una punteta, una petita escletxa, un petit foradet de llum.
1: Ja comença.
0: Torna a sortir el sol, s'ha acabat la totalitat.
5: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio en la programació especial que vam fer. Sentíem el Francesc Garriga, la Noeli Casellas, la Caterina Carmany explicant, retransmetent en directe aquest eclipsi en els punts on es va poder veure amb la seva totalitat.
6: Molt emocionades.
7: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
6: Gaudint com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això, un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
6: Jo que no tenia ganes de vindre.
5: Aquesta és la imatge i aquest és el record que molta gent recordarà, que molta gent mantindrà després d'aquest eclipsi que tant hem comentat en els últims dies i que avui ja som a l'endemà. És per això que, com

0: portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
1: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Finalment, el tren de reforç de la línia R16 que sortia des de Tortosa va passar a 11:45 i això va permetre buidar gairebé l'estació.
3: Recordeu que Renfe havia previst aquest tren, un sol tren de tornada cap a Barcelona o de viatge cap a Barcelona després de l'eclipsi, d'aquest del que deia el Francesc. Després encara en va passar un altre que va acabar de buidar l'estació, per tant la cosa va acabar raonablement, però va haver-hi moments de tensió, com sentíem ara mateix, i va haver-hi moments en què els Mossos van haver de frenar i de barrar el pas a les persones que volien entrar a l'estació perquè no s'hi acumulés gent a l'andana, i això va provocar cues que en algun moment, segons alguns testimonis, van arribar a ser tranquil·lament de 300 metres. El que passa és que ja hi va haver-hi problemes al matí, quan la gent anava, per exemple, des de l'àrea de Barcelona cap al sud per veure l'eclipsi. Això es va combinar amb una avaria a Castelldefels que va deixar mitja hora de retard.
2: A Sants hi va haver cues de mitja hora per comprar bitllets a les màquines i després a les andanes, quan els trens arribaven, anaven plens.
4: Era un caos, impossible comprar bitllet, impossible agafar el tren, han bloquejat la porta, he sortit per mirar què passava i ara no puc ni tornar a entrar, no sé.
2: També hi va haver problemes a la línia de Lleida. Segons dades del govern, ahir van utilitzar els trens de l'R16 unes 3.600 persones, és el doble de la mitjana, i fins a 1.600 passatgers van pujar a l'R15, en aquest cas un 60 més del que és habitual.
3: En total, Protecció Civil va haver d'activar l'anomenat Pla Ferrocat, el Pla per Emergències en el Servei Ferroviari, en prealerta, això sí, per aglomeracions a tres estacions, a Tarragona, a Altafulla i a Tortosa. De fet, a Tortosa va passar una mica el mateix que a Tarragona. Els Mossos van haver d'intervenir per controlar els accessos a les estacions i que no hi hagués aglomeracions a les andanes. Ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio ja li preguntàvem a aquesta hora a la consellera Parlon per si el dispositiu ferroviari d'alguna manera garantiria la mobilitat.
5: Bueno, de moment s'ha fet aquest servei de reforç, aquest tren de reforç que vostè comenta, que estarà funcionant durant la nit del 12 d'agost i és el que s'ha previst. En tot cas, és una qüestió del Departament de Territori que caldrà valorar-la al llarg del dia si és possible fer un reforç complementari.
3: És el que ens deia la consellera Parlon a primera hora, referia en aquest tren de la línia R16, que efectivament quan va arribar a Tarragona doncs va buidar l'estació i la cosa doncs va anar millorant a partir d'aquest moment. Un cop va passar tot això, des de Rodalies admetien que només havien previst trens llargs per l'R16 a Tortosa, això pel que fa referència a les aglomeracions de Sants, i no tant per la resta de destinacions de la línia. I sobre el col·lapse de l'estació de Tarragona, que insistien que es va haver de tancar per temes de seguretat, el responsable de DIF a la demarcació, Benjamín Moles, admetia que segurament això no s'havia planificat bé.
6: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
3: És el que deia, insistim, el responsable de DIF a Tarragona, parlant d'aquesta possible mala planificació. Per això avui preguntarem si la previsió a aquest respecte era la correcta, tenint en compte que fa un any, o pràcticament un any, que hi havia dispositius relacionats amb l'eclipsi i que se sabia que les zones on hi hauria un eclipsi total, doncs hi hauria una aglomeració de persones important. L'altra cosa és el trànsit. Al trànsit hi va haver cues, i llargues, i molestes, i empipadores, en algun moment fins a 30 quilòmetres en diferents trams de l'AP7, però sí que és veritat que sembla com a mínim, avui també farem balanç, que es va evitar el col·lapse que alguns temien.
2: Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. Una situació similar es va viure a la tornada a la 2, en sentit Barcelona. El tram més congestionat va ser el que va d'Anglesola a Vila-sana, amb 13 quilòmetres. L'N340 es va convertir en la tercera via amb més retencions.
3: Els que s'hi van trobar en aquestes retencions, evidentment, no és cap consol, que la cosa no fos pitjor, diguem-ne. Evidentment, van ser cues, i van ser empipadores, i van ser molestes, i van ser llargues, com dèiem, però el Servei Català de Trànsit fa una valoració raonablement positiva del dispositiu, sobretot per una cosa que ja ens deia el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio a principis d'aquesta setmana, que l'objectiu també era que no hi hagués accidents mortals.
7: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
3: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Un altre dels balanços que avui farem és des del dispositiu de l'atenció sanitària. El que sabem d'aquesta nit és que el sistema d'emergències ahir va rebre amb prou feines una norantena de trucades, 87, per ser més exactes, 87 trucades relacionades amb l'eclipsi. Això són dades fins a aproximadament 9:45 de la nit.
2: Sí, el SEM va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi. La immensa majoria van ser ateses per telèfon, una vintena de les quals per afeccions oftalmològiques, i de la jornada només

0: es consta un ferit. Es tracta d'un jove que es va enfilar un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
1: I un altre dels punts que neguitejaven era la telefonia mòbil, una mica el que passa per Cap d'Any, però multiplicat de manera exponencial. Però, en principi, és molt d'hora, però els primers diagnòstics de xarxes com Telefònica, com Vodafone, com Red Elèctrica, no consten grans incidències. En fi, avui farem balanç de l'eclipsi, com dèiem, que marca les portades de tots els diaris, sobretot d'aquells punts del país on l'eclipsi va ser total. És el cas de les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també les Terres de Ponent. Repassem-ho i recordem-ho amb el Ricard Boigas i la Noèlia Caselles.
2: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
3: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels. Des de Roquetes, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
5: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
6: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
7: con la perla era una locura.
6: Precioso.
4: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Així es va seguir l'eclipsi des dels punts de Catalunya on va ser total, però evidentment també es va seguir on no era del 100%, on hi havia el 98 o el 97%, com és el cas de les comarques de Barcelona i Girona. Cèlia Forment i Maria Rovira.
8: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
9: Molt emocionades.
10: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
11: Gaudint com una nena.
12: Un espectacle que s'ha de veure.
13: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
9: Jo que no tenia ganes de vindre.
8: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
15: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols. Però, bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
14: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I doncs així es va veure a Catalunya. On va fer més la guitza va ser el Pirineu, on realment hi havia molts de núvols i on era complicat de veure l'eclipsi, però també va haver-hi coincidències curioses, la vam destacar ahir. L'eclipsi va passar just a la segona part d'un partit de futbol, del Barça femení amb el Montpellier, a Sant Joan d'Espí, on l'eclipsi era el 98%. Per cert, que les Blaugrana van acabar guanyant 3-1.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
1: La portera Gemma Font explicava així com va viure l'eclipsi en el seu cas des de la banqueta. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 9. Avui parlarem amb Renfe, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també parlarem amb la Conselleria de Salut per fer balanç d'aquests punts, sobretot de si el dispositiu que s'havia previst va ser o no suficient.

0: Però hem de parlar de Ceuta, també. Avui, si agafeu el diari El País, trobareu que destaca que el govern espanyol calcula en uns 5.000, aproximadament unes 5.000 persones, les que hi ha a Ceuta, que van arribar del Marroc i d'altres països, i que poden ser acollides. Uns 5.000 migrants que es poden acollir en el conjunt d'Espanya. Segons els càlculs que avui destaca el diari, serien uns 2.500 menors d'edat i uns 2.500 més, que aquestes serien les persones que potencialment podrien demanar asil a l'estat espanyol. Això guanya rellevància avui, sobretot la qüestió dels menors, entre d'altres coses perquè el Ministeri de Joventut i Infància ha convocat per avui a totes les comunitats autònomes per abordar el trasllat dels menors que continuen a Ceuta. Anem en directe a Madrid. Paula Brujas, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta, recordem que hi ha la llei d'estrangeria, que estableix que si una zona té una crisi migratòria, s'han de fer trasllats de les persones que hi han arribat a altres autonomies. El que passa és que això topa, Paula, sobretot amb l'oposició de Vox, que governa amb el PP en diverses comunitats.
1: Sí, la d'avui és una reunió tècnica amb els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte on Vox té competències en infància, que plantaran la cita. En canvi, sí que s'hi connectaran, és una reunió telemàtica, les comunitats on el Partit Popular governa en solitari. D'aquesta reunió d'avui no n'ha de sortir encara cap repartiment, servirà només per perfilar una primera resposta i per canalitzar també els 25 milions d'euros per atendre tots aquests menors. I recordem que, tot i que la voluntat del govern espanyol és retornar-los cap a casa seva amb les seves famílies, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, almenys 1.500 segur, s'hauran de quedar aquí i que s'hauran de rellotjar per totes les comunitats autònomes. Aquí, a diferència de l'extrema dreta de Vox, el Partit Popular assumeix que li tocarà acollir perquè la llei els obliga.
0: Això és el panorama abans d'aquesta reunió. Insistim que, segons aquests càlculs del País, l'estat espanyol, o el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, podria acollir fins a 2.500 menors. D'entrada, aquesta xifra crida l'atenció perquè fins fa 4 dies el govern espanyol deia que a Ceuta hi havia 1.000 menors. I ara diuen que en poden acollir fins a 2.500. És veritat que el govern de Ceuta havia dit que n'hi havia bastants més de 1.000. En qualsevol cas, en aquesta gira que està fent aquesta setmana els ministres del govern de Pedro Sánchez per Ceuta, avui és el torn del ministre de l'Interior, de Grande Marlaska, que es reunirà amb els comandaments de la policia i la Guàrdia Civil. Serà, Paula, l'endemà que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avisés al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen, eh?
1: Sí, perquè Marroc fa reviure les aspiracions annexionistes en un moment molt i molt delicat, ha tornat a reclamar Ceuta i Melilla i apuja la pressió quan el govern espanyol necessita més que mai la complicitat de Rabat per al retorn de tots els migrants que segueixen a Ceuta. En les últimes hores, Marroc ha fet declaracions qüestionant la lleialtat d'Espanya, acusant-los, per exemple, de posar pegues al retorn de migrants i reclamant les dues ciutats autònomes com l'única solució per evitar que repeteixin crisis migratòries com aquesta. Davant d'això, resposta contundent, claríssima, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: Robles deia això ahir des de Ceuta. Avui, com deies, hi va el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que, a diferència de la ministra de Defensa, evitarà segur la crítica al Marroc per evitar obrir un nou xoc diplomàtic. Marlaska explicarà que han blindat la frontera per prevenir justament una altra entrada massiva en els propers dies.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Bon dia, adéu.
0: Encara parlant de polítiques relacionades amb la immigració, hem d'anar als Estats Units. Ja sabeu que hi ha aquests agents del ICE que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump. Han estat notícia les últimes hores perquè ara resulta que els equiparan amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques.
3: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades, ni marques, ni cicatrius. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
4: L'administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: És important aquestes declaracions que feia el responsable d'immigració de Barack Obama perquè, efectivament, de moment per les imatges no consten grans actituds violentes per part de les persones detingudes pels ICE, més aviat al contrari. Més aviat consten abusos i, com sabeu, hi ha persones que han mort en les operacions d'aquests agents i d'aquests polèmics agents que fan les batudes anti-immigració. En fi, aquests són alguns dels principals temes del dia. Són les 8 i 22 minuts. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Catalunya Ràdio. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
6: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs repassem altres titulars de la jornada, els bàsics del matí, amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: I hem d'anar en directe una vegada més a Colòmbia, perquè després del terratrèmol que va sacsejar el país, els equips de recerca estan exhaurint el que es coneix com la finestra de vida, que són aquest termini, que es calcula de 4 dies, que és el màxim que es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa.
8: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts.
0: Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Personas que tengan grupos.
10: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
11: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
12: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
10: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan Biosca. I tornant a casa, destaquem la bona notícia del matí, eh? S'ha aconseguit estabilitzar el foc a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, un incendi que va començar ahir la tarda.
13: Els bombers informen que hi continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents que vagin sortint.
0: Malauradament, el que continua sense control és l'incendi de Niebla, a Huelva, que encara té 7 fronts actius.
8: En les últimes 48 hores, el ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: El risc d'incendi continua alt, sobretot perquè les altes temperatures avui encara no donaran treva. A partir del diumenge, ens deia abans el Jofre Genuer, sí que hauríem de tenir temperatures més habituals del que és per l'agost, que ja són altes, però no són tan altes com ara, però aquesta calor i aquesta sequera d'alguns rius estan provocant problemes de subministrament d'aigua ja en alguns pobles del Pirineu.
13: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal.
0: Anem cap allà. Pau Rovira, què tal? Bon dia.
14: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
15: Sí, han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, que ja multiplica per 10.
14: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pau. Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 8:45, i avui encara hi ha retards als vols de l'aeroport del Prat, en alguns vols, com a mínim. Ahir, recordeu que un problema elèctric va aturar la torre de control durant ben bé un quart d'hora.
16: Vale, que s'esperen en la cola, ara mis companyeres ja lo miren.
17: Una hora.
0: O más, li deien a una usuària que deia si s'hauria d'esperar com a mínim una hora. L'avaria és veritat que es va resoldre, però el servei ha trigat a normalitzar-se.
8: Avui hi ha vols que tenen retards, però la immensa majoria no són importants. Ahir es van haver de desviar també una desena de trajectes i alguns vols van acumular fins a 3 hores de retard.
0: Clar, hi ha una cosa afegida, a més, que és que les connexions a Itàlia, aquestes s'han complicat encara més pel destí, per l'erupció de l'Etna, a Sicília.
13: Des de divendres ja s'han cancel·lat 700 vols i se n'han desviat més de 250 a altres aeroports.
18: Nosaltres ens trobem a Nàpols de l'avió i ens han dit que hi haurà un retard una hora i dos quarts. Ens han dit que a Barcelona aterren els avions cada 15 minuts.
13: Això ho deia un passatger a Nàpols.
0: Tot això en plena temporada alta i sobretot quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua augmentant passatgers i, de fet, superant la seva capacitat.
8: El juliol va tancar amb gairebé 5,9 milions de passatgers. Això és un 6% més que l'any passat. El de Reus també va pujar el mateix, mentre que a Girona el nombre de passatgers va baixar un 2%.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Atenció amb això que us explicarem ara mateix. El canal directe que s'ha obert entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat, aquest canal ha registrat pràcticament 500 intervencions incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Roger Santaló.
17: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
19: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
17: En total, en 9 mesos s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem un dia més de la brossa, que n'hem parlat molt aquest matí de Catalunya Ràdio aquest estiu. L'Ajuntament de Girona, que, com sabeu, ha tingut una polèmica important amb la recollida d'escombraries, ara anuncia un pla per buidar papereres.
13: Segons diu, intensificarà el buidatge i en posaran de més grans, com ja s'ha fet en alguns punts de la Rambla o del Barri Vell.
20: Especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes i del que ens agradaria que ens quedessin. Aquesta imatge és una imatge que no ens agrada.
13: Això ho deia l'alcalde Lluc Salelles en declaracions a l'ACN.
0: I no deixem les comarques de Girona perquè la Generalitat està investigant l'accés sense permís de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa, per tant, documentació online. La consellera de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els principals responsables.
8: Segons el departament, no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Des de la conselleria també expliquen que des de la presó es van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir aquest incident i que la resta de centres han reforçat les mesures.
0: I en parlen encara un parell de coses més abans de la informació de servei. L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Aquests colons han trobat, diguem-ne, un nou mètode per expulsar els palestins. Anem cap a Curra, Jordi Brascó.
21: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi, quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
22: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
21: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de la informació relacionada amb l'Orient Mitjà, segurament recordareu tota la polèmica que hi ha hagut al voltant de la participació d'Israel a Eurovisió.

0: Doncs una de les novetats de les últimes hores és que Eurovisió ha canviat les regles i a partir d'ara no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. És a dir, podran anar-hi a cantar, diguem-ne, però no organitzar el festival de l'any següent si guanyen.
1: La mesura arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel, tot i la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que en aquesta última edició, 5 països, entre els quals Espanya, van renunciar a participar-hi.
0: Amb Eurovisió hem arribat a 8:45. Un dia encara marcat pels problemes de mobilitat ahir, però repassem com ho tenim ara mateix. Marisa Gil, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. A Rodalies augmenta el retard a la línia R14 de la Plana Picamoixons a Barcelona i ara és gairebé mitja hora en tots dos sentits. També demora de 10 minuts a la R16 de Tortosa a Barcelona en tots dos sentits. D'altra banda, l'Avant, que va de Lleida a Barcelona, arribarà 7 minuts tard a l'estació de Sants. Per què fa a l'aeroport del Prat, hi ha retards per un problema elèctric que hi va haver ahir i que va deixar fora de servei la torre de control. El més important, afecta el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zúric i que no ho farà fins 9:45 del matí, mentre que els vols de Vueling, Level i Iberia, que sortien a les 8:25 amb destinació Palma, ho faran gairebé una hora més tard, a 9:15. També s'han cancel·lat tots els vols que sortien aquest matí cap a Gènova i cap a Roma pels problemes que provoca el trànsit aeri, l'erupció de l'Etna a Sicília.
0: Doncs déu-n'hi-do, quin matí a l'aeroport del Prat. Aquest vol a Zúric, que deia la Marisa, amb més de 3 hores de retard. Una hora també de retard als vols cap a les illes i sobretot el que dèiem, els vols a diferents aeroports italians afectats per l'erupció de l'Etna, com els de Gènova, els de Roma. Per tant, molta, molta paciència si ho sou dels afectats per aquests vols a l'aeroport de Barcelona. Actualitzem ara mateix també la situació en les carreteres amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs les carreteres encara tranquil·les i veiem que hi ha fins i tot menys retencions, menys volum de trànsit que ahir mateix. O sigui que és possible que alguns conductors, ja després de l'eclipsi, no hagin tornat cap a l'àrea de Barcelona. Només veiem un tram de lentitud a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres. En sentit contrari, se circula bé, tot i que també hi ha un carril tallat. També complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a l'AP7 un carril tallat a Vilaseca, en direcció Tarragona, perquè hi ha un camió avariat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Anem a dir justament això, eh? Recordeu que ahir, quan parlàvem amb la consellera d'Interior, ens deia que, creuant les dades amb els hotels, els hi constava un augment de reserves importants, de reserves d'hotels i allotjaments en els punts on l'eclipsi era del 100%. Per tant, no és descabellat pensar el que deia la Mariluz, que aquesta reducció de trànsit siguin de persones que aquesta nit l'hagin passada, doncs, a Tarragona o a les Terres de l'Ebre o a Lleida, on ahir van anar per veure l'eclipsi.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
5: Què tal? Doncs bé, parlarem avui de calor, calor intensa. Les temperatures encara pugen una mica més i, de fet, hi ha més avisos de calor, sobretot a part de la zona de Ponent, que s'han extès més, també al prelitoral de Barcelona-Girona o Catalunya Central. Avisos que indiquen, bàsicament, que les temperatures poden situar-se molt per sobre del que seria habitual, aquell llindar de calor extrema, i això es tradueix en temperatures de més de 35-37 graus a l'interior i al Pla de Lleida que tornin als 40. Això entre avui i demà pot persistir. Per tant, compte amb aquesta calor, intentar, doncs, hidratar-se bé, no ser excessiu amb el sol a les zones més caloroses els dies, més a les zones més caloroses del dia, volem dir, intentar, doncs, evitar aquestes activitats físiques amb aquesta situació de calor extrema i amb aquesta notable aixafogor a tota la façana litoral. Això sí, a les tardes, tant avui com demà, persisteixen les nuvolades al nord del país. Per tant, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona i la zona dels ports, aquí hi ha possibilitat de ruixats o d'alguna tempesta de caràcter una mica intens, almenys de manera local, i alhora també, doncs, tardes que tendiran a enterbolir-se una mica més per la formació d'aquestes ennuvolades. En tot cas, són dos dies de molta calor i a l'espera que a partir del cap de setmana s'iniciï una normalització del termòmetre amb un descens, a més, amb un temps més insegur i amb l'arribada de més pluges en forma de xàfecs i de tempestes, un tarannà que podria continuar la setmana que ve.
6: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu
7: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts ara mateix passant de 2:15. Encara algun titular més que ens deixa l'actualitat o que ens la deixarà avui? Perquè avui, per exemple, és dia d'eleccions al Regne Unit. Són això que en diuen eleccions parcials. Eleccions que només es faran en un districte, el districte de Clacton, que està al sud-est del país.
8: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions.
0: S'hi presenta bàsicament el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, que avui sabrà si revalida el seu escó al Parlament per aquesta demarcació.
9: És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que se li obrís una investigació per no declarar unes donacions milionàries d'un inversor en criptomonedes. Els partits laborista i conservador no s'hi han presentat perquè ho veuen un intent de rentar la imatge.
0: I és per això que ha deixat això una imatge prou curiosa, que és que el seu principal rival, el principal rival de Nigel Farage en aquestes eleccions, és d'aquests candidats, diguem-ne, satírics que de vegades hem vist a les eleccions al Regne Unit.
10: Hello, planet Earth. Hello, humans. Count Binface here, intergalactic space warrior, leader...
0: Es fa dir Count Binface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla una galleda d'escombraries. S'ha presentat ja en altres eleccions, però és que els sondejos li atribueixen un 20% dels vots. Un 20%. Per tant, Nigel Farage guanyaria doncs àmpliament aquestes eleccions, però alguns diuen que això li representarà un problema no tant parlamentari, sinó polític, per aquest vot de protesta que aniria cap a aquest candidat satíric. En fi, una altra de les previsions d'avui. El Japó entra en vigor una llei molt polèmica perquè és una llei que criminalitza textualment la profanació de la bandera del país.
1: Destruir o embrutar una bandera del país en un acte públic serà delicte i els que ho facin s'enfronten a una pena que pot arribar als 2 anys de presó. La mesura ha recollit crítiques de l'oposició i organitzacions que temen que l'aplicació d'aquesta ambigua norma suposi un atac a la llibertat d'expressió.
0: I un altre dels noms de les últimes hores és el de la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la fins ara portaveu, diem fins ara perquè plega.
11: These emails prove absolutely nothing other than the fact that...
9: Ho ha anunciat el mateix Donald Trump a la seva xarxa social. Segons el president, la portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca.
0: I encara un nom propi, també, en aquest cas de les pròximes hores, i que ens toca bastant més de prop. Meritxell Colell, la directora de cinema catalana, estrena avui al Festival de Locarno, a Suïssa, el seu tercer llargmetratge. Es diu Lejos de los Árboles.
1: El film segueix el viatge fins al Perú d'una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que busca completar el llegat del seu avi. N'ha parlat en una entrevista a la CN.
12: Clar, per nosaltres estar a Locarno és com un somni, no? D'una banda, perquè és un festival molt prestigiós. Llavors, de sobte, que Lejos de los Árboles estigui en competència oficial allà, és com uau. Vull dir que no t'ho esperes.
0: I de Locarno sortem a Puigcerdà.

0: perquè Joan Daus ha donat el tret de sortir del festival Summerfest Cerdanya amb 9 concerts aquesta setmana i la que ve.
1: Joaquim Albalate.
2: A més de Daus, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Van, la Lala Love You, l'Axambusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
3: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona, no?, tan rústica, no?, al final, i amb unes tardes fresquetes, no?, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
2: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I també hem de parlar de la Schubertíada.
4: Perquè avui arrenca. Hi haurà concerts avui, demà, a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilde Sterby a la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà.
1: Més detalls, Maria Rovira.
5: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Schubertíada.
6: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana d'artista que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
5: Abans de la inauguració a la canònica de Vilabertran, la Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'església de Sant Pere de Pals amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seba.
1: Gràcies, Maria. I una cosa més de música.
0: Rod Stewart ha cancel·lat la gira, el que faltava de gira pels Estats Units després d'una operació de cor que l'entorn del cantant, que té 81 anys, ha descrit com a rutinària.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
1: L'exentrenador blaugrana ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. El de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça fa 2 anys i substitueix Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana. I també en futbol, tercera Supercopa d'Europa per a Luis Enrique.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El Paris Saint-Germain va superar l'Aston Villa, que Kvaratskhelia va matxar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat el central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.

0: I el relleu generacional al Barça femení ha començat molt bé, ha començat amb victòria.
1: 3-1 contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Van marcar Patri Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maisa Baja a la segona. En parlava la portera Gemma Font.
2: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts i crec que això ens farà agafar el ritme.
1: Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicolia, el fitxatge més car de la història del femení. També va jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla, Saudit amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.

0: literalment a mig segon del bronze.
1: 52 centèsimes li van faltar a Luca Hug per aconseguir una medalla en la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviera a la final dels relleus 4%. I a l'Europeu d'Atletisme, Jael Bestué disputa aquesta nit la final dels 200 metres lliures. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: Bestué va acabar la semifinal amb el setè millor temps i també competirà avui el barceloní Oriol Sánchez als 200 metres i Marta Mitjans a la semifinal dels 800.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Catalunya Ràdio.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: els dijous, paella...
1: Que no.
2: Pastanaga.
0: I doble ració de riure. Amb Clara Segura...
3: No, com ho ves? T'estimo.
0: I Bruno Oro.
4: No tallis, l'impú!
0: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
4: I jo no. Tu, correcte.
0: Vinagreta... I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
6: Queda clar. Gràcies.
7: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
8: El tast vertical és del programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
7: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
9: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
10: Sóc un showman. És la meva vocació.
11: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
10: Sopem avui?
11: No quedaré amb tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
12: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
13: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
14: Aquest estiu, crim.
15: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
14: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
14: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
14: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
14: I per què?
20: No ser perquè cogi el martillo i le pegue.
14: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
7: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
21: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
14: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
22: Sí, sí. M'encanta.
21: Una tria musical de categoria.
23: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
21: Oh! Fixa't com sona.
14: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
21: sí.
14: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
25: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
24: Sí, sí, he apuntat. Matxa.
25: De matxa.
24: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
25: Ous.
24: Palmeretes de xocolata.
25: Sí.
24: I... una galeta de dàtils
25: sí.
24: Que van fer la meva parella.
25: També potser si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem.
7: Sí. La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: Ara, agora, avui amb els periodistes Marcos Lamelas, Marta Monforte, Joan Guirado i Marc Bataller. Com esteu? Bon dia a tothom.
27: Bon dia.
28: Hola, bon dia.
26: És inevitable que us pregunti com vau viure l'eclipsi. Tu, Marc, el vas viure a Montjuïc, eh? Vas
27: Montjuïc,
26: anar,
27: sí.
26: Vas anar allà amb, com els valents, diguem-ne.
27: Sí, per diversos motius, eh? Jo, mira, avui, curiosament, faig una crònica al diari El Punt Avui on t'ho explico. Però la situació era... vaig dir, el miraré des del terrat de casa.
26: Sí.
27: I resulta que quan vaig pujar, dies abans, la torre de Collserola m'ho tapava tot.
26: Mira, jo hagués hagut de fer això perquè em vaig trobar exactament amb això.
27: I vaig mirar-ho i de cop dic, me n'han encarregat una crònica. Avui vaig a la tertúlia, si faig la crònica des del terrat de casa meva tot sol, segurament molt interessant no seria.
26: Ja. Bueno, escolta'm. I va anar bé? Va anar bé des de Montjuïc?
27: Sí. La veritat és que era d'aquells molt escèptics amb el tema de l'eclipsi.
0: Sí.
27: I bé, està bé, ara, un any parlant. I ja s'ha acabat.
26: Sí, avui
27: ja
26: és l'endemà. Avui la bona notícia és que és l'endemà. Ja.
27: Exacte, continuem parlant, però ja s'ha acabat aquest tema.
26: Sí, exacte. Marcos, tu el vas veure?
1: Sí, sí. Bueno, jo no tenia cap interès en el tema de l'eclipsi, però un amic em va arrossegar. Això,
26: tothom està igual, eh? Sí, la pressió llavors, social.
1: Sí,
27: és que et perdies l'espectacle del segle.
26: Sí, sí, sí.
1: No, però escolta, jo vaig pensar, bueno, però escolta, llavors vaig planificar una operació que fos senzilla logísticament, és a dir, veure'l des de casa meva i després sopar al restaurant xinès. Aquest era el pla. Un pla, sí, diguem-ne, senzillet. I que, diguem-ne, un pla de tio molt manta.
26: Com, sí.
1: O sigui, vaig assegurar-me que el xinès estigués obert en vacances, que era important. I després d'això vaig intentar veure, però on millor es veia l'eclipse, i vaig trobar que havia un espai d'esbarjo que tenim, un espai comú allà, que vaig pensar que entre dos torres es veia el sol, fantàstic, i vaig pensar, hòstia,
26: aquí,
1: molt bé, ho he planificat tot, i vaig preparar unes cerveses, les tovalloles per estar a la gespa, i això. L'únic problema és que el sol es belluga.
26: Sí, sí, clar.
1: El sol es no s'estava aquí.
27: I les torres no.
26: I les torres no, exacte.
1: Efectivament. O sigui, com a planificador d'eclipses, només soc superat com fotògraf d'eclipses, que vaig fer una foto d'eclipse horrorosa, i ja està.
26: Escolta,
1: però, en fi, bueno, ja està.
26: Marta, i tu?
2: Jo vaig anar al parc del Cerro Pío, que està a Vallecas, a Madrid,
26: sí,
2: perquè en principi volia veure a Castelló, que a més estava a la França 100%, a Madrid no, estava en el 99, però jo tenia molta il·lusió de veure-ho, i me va encantar, i va estar molt xulo, i sobretot l'ambient que es genera, almenys a on estava jo, perquè a més n'hi havia moltíssima gent, les vistes de tota Madrid són molt impressionants, i em va encantar la sensació, però ara tinc fomo, o sigui, estic gelosa de la gent que ho ha vist al 100%, aleshores, tinc una amiga que és de Màlaga, i ja li dic que l'any que ve, el 2 d'agost, que crec que és el següent,
26: sí,
2: i passa per allà per el sud del país, d'Espanya, doncs anirem allà, perquè he de veure-ho al 100%, jo ja sóc aixina, i he d'estar allà per viure la sensació, perquè tinc entès que ha estat molt impressionant a la gent que ho ha pogut veure a la França del 100%.
26: I tu, Joan?
3: Doncs jo era com el Marcos i com el Marc, molt escèptic, i estava molt cansat ja de l'eclipse. És a dir, avui és el millor dia de l'any, perquè deixem de parlar de la tabarra aquesta.
2: Que pesat sou.
3: Però, sí, estava fins als nassos, la veritat. Però, i de fet, he arribat al dia i dic, de veritat, que hem de fer una portada sencera amb l'eclipse? Dic, de veritat? Diu, sort que s'acaba.
26: Sí, sí, sí.
3: Però estava tornant de Melilla i vaig tornar amb 2 hores i mitja de retard, i vaig agafar part de l'eclipse quan començava aterrant a l'aeroport de Barajas, que amb la paranoia aquesta de no sé si mirar per la finestra o no, i llavors vaig recordar, dic, ostres, sí, que l'altre dia a una entrevista a Ràdio Nacional em van regalar al secretari d'Estat de Ciència les ulleres aquestes, i dic, ui, que les porto a la motxilla, i me les vaig posar a l'avió, em van mirar com si fos un bitxo raro, normal, i l'altra part la vaig veure entre Barajas i casa, per l'M40, és a dir, vaig parar a una sortida que estava ple de gent als ponts, no sé si la Marta també s'hi va fixar en això aquí a Madrid, era al·lucinant,
2: sí,
3: la gent als ponts a l'M40 i l'M30, com no sé, com si regalessin algú, i estaven allà parats, vaig parar un momentet, vaig parlar amb la meva família a Olot, que deien, aquí no es veu res, i dic, teniu ulleres? Diu, no, i dic, normal que no veieu res, i ja.
26: Doncs avui encara en parlarem una mica més de l'eclipsi. Perquè una de les preguntes que avui hem plantejat només començar és si el dispositiu que s'havia preparat, que feia molt de temps que es preparava, va ser suficient per absorbir la quantitat de població, sobretot, que hi va anar a les zones del 100% de l'eclipsi. Saludem ara mateix el gerent d'operacions de Rodalies de Renfe, David Andrés. Senyor Andrés, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
26: Ahir vam veure imatges d'aglomeracions en algunes estacions a Tarragona, fins al punt que es va haver d'interrompre i de tallar l'accés a l'estació per evitar aglomeracions a les andanes. Tenint en compte això, vostè creu que el dispositiu de Renfe va ser suficient de cara a aquest eclipsi d'ahir?
4: En primer lloc, com a representant de Rodalies de Renfe, ens agradaria demanar disculpes a totes aquelles persones que no van poder viatjar o que van anar amb molt de retard. Això d'entrada. El dispositiu que es va preparar era un dispositiu movible en funció de les aglomeracions. Era un dispositiu, quan parlem de Tarragona a la tarda, nit, era un dispositiu que ja estava preparat i pactat amb Mossos per no haver-hi incidències a les andanes de Tarragona. La operativa de tornada va ser segons l'estipulat que teníem i tota l'operació que es va fer va ser amb tot el material que teníem a disposició per poder fer aquesta operació. Hem de dir que a la R16 varen passar de 1.800 places a 3.600 places, que és un 100% més de la capacitat diària, i a la R15, que és la línia fins a Reus, vam passar de 1.000 places a 1.600 places, que és un 60% de la capacitat diària.
26: Per això, digui, perdó.
4: No,
26: anava a preguntar-li, que em deia que això és una mica el que s'havia previst, però ahir es va veure, quan va haver-hi aquestes aglomeracions, és a dir, quan has de posar Mossos d'Esquadra davant d'una estació per evitar que la gent s'acumuli les andanes, no indica que llavors el dispositiu de trens previst és insuficient?
4: El dispositiu de trens que es va preparar va ser el màxim que podíem preparar derivat del material que tenim, vale? I llavors, degut a això, per això es va preparar tot aquest dispositiu amb Mossos.
26: El màxim, quan diu el màxim tenint en compte el material que tenim, a què refereix?
4: A trens. Quan parlo de material, parlo de trens.
26: És a dir, que encara que volguéssim, no haguéssim pogut posar un altre tren per anar des de Tortosa fins a Barcelona.
4: Encara que volguéssim, no haguéssim pogut posar un altre tren. Vam redissenyar l'oferta de tal manera que sense treure oferta sense treure trens d'altres línies, perquè, clar, també hem de donar cobertura al resta de Catalunya, vam redissenyar l'oferta de tal manera que la vam acumular en el màxim possible a la R16 i a la R15.
26: I de baixada? Ho dic perquè a Sants també van veure aglomeracions. De baixada es va preveure...
4: L'aglomeració de Sants, que es va produir a primera hora de la tarda, va ser deguda a una avaria de la infraestructura Castelldefels, que no ens permetia sortir amb normalitat en sentit, anant tant en sentit sud com nord, però clar, l'aglomeració es va produir a les 16 hores, la avaria de l'infraestructura, llavors l'aglomeració es va produir en sentit sud. Només que havien dos trens per sentit hora.
26: Jo ho dic perquè en algun lloc he llegit alguns passatgers que deien, dona la sensació que s'havien previst trens llargs per l'R16 fins a Tortosa, però no per la resta de destinacions de la línia, i que això doncs va provocar aquestes aglomeracions juntament amb aquesta avaria que vostè deia. Per això li torno a demanar si això, vist des d'avui, que sempre és més fàcil a toro passat, doncs potser s'hagués pogut preveure.
4: Home, com sempre, vist des d'avui, hem d'estudiar les causes, hem d'estudiar tot el que va passar per la pròxima vegada millorar. No ens quedem en que som els millors, que evidentment no ho som. Hem de millorar. Però sí que és veritat que els trens, tots els trens que anaven a la R16 anaven doblats, anaven al màxim de capacitat que podem ofertar, i tots els trens que anaven a la R15 a Reus anaven també en doble, amb tota la màxima capacitat que podíem.
26: I tornant al que em deia abans, que no havia, encara que haguéssim volgut, no haguéssim pogut posar un altre tren després de l'eclipsi en direcció a Barcelona, em deia perquè falten trens. Per què falten trens? Quin és el problema?
4: Pues el material, tenim el número limitat de trens, tenim un número d'unitats de material que les utilitzem, totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar.
26: Però no es podia agafar un tren d'una altra línia i destinar-lo extraordinàriament a aquesta per reforçar?
4: Un tren sencer no, perquè no podem deixar línies sense que passi el tren, sense donar oferta, però si vam redimensionar les dobles, els trens en dobles, els trens llargs, com coneix la gent, els vam redimensionar passant-los tots a les línies del sud, de regionals del sud.
26: És a dir, que el problema d'ahir no és un problema de mala planificació, sinó és un problema de poca capacitat?
4: No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens, sí.
26: Li dic perquè, no sé si ha sentit declaracions del responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que ell sí parlava de segurament alguna mancança en la planificació, en el cas concret de Tarragona.
4: Jo, com vostè comprendrà, no entraré en declaracions de gent d'altres empreses que no és la meva.
26: No, bàsicament és que per entendre una mica, és a dir, senyor Andrés, és a dir, a vegades quan es reforça, perquè ho dic, ara vaig a dir un disbarat, però quan tu vas en determinats països d'Europa i hi ha un concert, de vegades es reforça el transport públic cap a aquell lloc. En lloc de passar cada 10 minuts, passen cada 5. Per això li demanaves per què això no hauria estat possible, per què no va ser possible agafar un altre tren per dir, doncs, escolta, un cop acabi l'eclipsi de Tortosa a Barcelona, en lloc de sortir-ne un, en sortiran tres.
4: Ja ens agradaria a nosaltres poder fer això, però hem de donar servei a tota Catalunya i no tenim suficient trens o suficient material per poder posar aquests trens cada 10 minuts des de Tortosa, per exemple, ahir. De fet, sí que a última hora, quan vam recuperar unes unitats de la R11 de Girona i Portbou, quan van arribar a Barcelona, que ja no feien servei, que es quedaven a l'estació de França per iniciar un servei avui, les vam baixar a Tarragona per anar escombrant, diguéssim, el que se'n diu escombrant, totes les estacions, parant en totes, no només a les de regionals, sinó també a les de Rodalies, i a Tarragona vam agafar 20 persones i a Altafulla unes 15-20 més, i ja a les estacions de Rodalies ja no hi havia ningú.
26: És a dir, que l'estació al final es va poder buidar, diguem-ne.
4: Sí. No es va quedar cap viatger no és que estava a les estacions sense poder tornar en tren.
26: El David Andrés.
4: Recordem un apunt que tu que voldria fer.
26: Sí, tant.
4: Que, sobretot a Tarragona, on estava el dispositiu per veure l'eclipsi, que era el Camp Clar, de Camp Clar a l'estació de Tarragona, ja ben bé una hora i mitja, una hora 45 caminant. Per tant, nosaltres havíem calculat més o menys el que trigaria la gent en baixar de Camp Clar a Tarragona i tot el que podíem fer.
26: També hi ha una altra cosa que ahir sentíem també algunes queixes, sobretot en els trens que baixaven, els de Sants cap aquí, que és que alguns no tenien aire condicionat i anaven plens de gom a gom fins dalt, amb la incomoditat que això suposa pels passatgers. No sé què sap d'això.
4: Home, un tren sense aire condicionat és un tren avariat. Per tant, aire condicionat sí que portaven, el que passa que no és el mateix portar 200 persones en el tren que portar 400. I ahir els trens sí que és veritat que anaven molt plens, perquè ens permet anar de peu en els trens de regionals i podem utilitzar aquesta casuística per poder-los perquè vagin molt plens. Ahir les aglomeracions, sobretot a la tarda, a les 16 hores, entre les 16 i les 17:30, va ser molt forta, degut a l'averia que es va produir a Castelldefels, i sí que és veritat que els trens anaven molt, molt plens. Veus, clar, l'aire condicionat no funciona, però no dona la sensació que funcioni.
26: El David Andrés és gerent d'operacions de la xarxa de Rodalia. Senyor Andrés, li agraeixo moltíssim les explicacions aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Moltes gràcies.
26: Adéu-siau. Moltes gràcies. El David Andrés, el gerent d'operacions de Rodalies, que doncs, hi ha aquesta, d'alguna manera, discrepància de diagnòstic, perquè hem sentit abans, i després el recuperarem, el Benjamín Moles de DIF, dient que hi ha hagut un error de planificació, però el David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, ho deia ben clar, no és un tema de planificació, és un tema de falta de trens, Marcos.
1: Bueno, és el... Clar, si l'explicació al final és no tenim més trens, doncs escolta'm, no tenim més trens, és a dir, al final això és el cap d'operacions et diu no tenim més trens, perquè ens entengui la gent, el cap d'operacions en qualsevol empresa és l'home que fa que passin les coses, és a dir, l'operativa de l'empresa pot funcionar, per això diu no tenim més trens. Per tant, si no tenim més trens, doncs escolta'm, la discussió té poc... És a dir, no podem... Allò. Ara, hauria valgut la pena, tenint en compte l'antelació en la que sabia això, tenint en compte, per exemple, les reserves hoteleres que s'havien produït, fins i tot amb un any d'antelació, haver fet la gestió per tenir més trens, dona la sensació de que sí.
26: A més, sobretot perquè dona la sensació que en el trànsit, que és on s'havia posat molt dels accents, va haver-hi cues importants, hi ha una trentena de cues i una trentena de quilòmetres, perdoneu, en diferents punts de l'AP7, però es va evitar el col·lapse que molts havien anticipat, diguem-ne, no? I dona la sensació que llavors tot d'una, per la dreta, et surt un net problema amb el qual no comptàvem, que és Rodalies, que, oh, sorpresa, doncs hi ha aglomeracions, no, Marc?
27: Jo és que tinc la sensació que cada cop que sento algú de Rodalies o de DIF o del Surf Corda, em prenen el pèl. No ho entenc, és que hi ha un moment que hi ha un gran esdeveniment, com deies tu, Freddy, o un gran concert, no l'estrangers i a l'estadi olímpic, es reforça el servei públic. I aquí no es pot reforçar quan fa un any que s'està preparant aquest dispositiu. No era una situació d'emergència, cada cop Rodalies hi ha mil avaries, com acostuma a haver-hi cada dia, i llavors s'ha d'actuar d'immediatesa o enmig d'una crisi. Això se sabia, estava planificat. Hi havia molta gent que ja havia dit que aniria cap a les Terres de l'Ebre, a Tarragona. I em costa moltíssim d'entendre, per més que aquest senyor digui que no hi ha trens, doncs que no es pugui reforçar el servei. O que dona com a gran notícia, fins i tot ho ha fet amb èmfasi, cap viatger es va quedar sense tornar a casa. Només faltaria. És que només faltaria que allà haguessis quedat tirat gent sense poder tornar a casa. Jo és que arriba un moment que ja amb el tema de Rodalies és tan indignant que ja s'acaben totes les descripcions possibles.
26: Marta.
2: Jo coincidisc amb el Marc. Al final sabíem que això era un esdeveniment que estava planificat. Fins i tot gent de fora d'Espanya va reservar fa anys, inclús, que a mi això em va sorprès, no? Perquè moltíssima gent doncs, és fan d'aquests fenòmens. Aleshores, sabíem que a Catalunya, especialment la zona de Tarragona, anava a estar molt plena, perquè és on se veia el 100%. Sabíem també que el missatge de les autoritats, de les institucions, era no agafeu el cotxe o intenteu evitar els desplaçaments privats per els perills que pugui suposar o, sobretot, per no col·lapsar més les carreteres. Aleshores, si aquest és el missatge següent és hem de reforçar els serveis públics perquè la gent pugui gaudir d'això i no és la qüestió, no és el que ha passat. Aleshores, jo crec que ha estat una manca d'organització, però sobretot que se podia haver previst moltíssim temps perquè sabíem el que anava a passar. I les excuses també em semblen doncs, excuses de mal pagador, no? Al final doncs no n'hi ha trens, doncs, els trens han de poder estar perquè una cosa així és per a la ciutadania, és per als catalans, és per a la gent que està allà, és per a la gent que vol gaudir d'una qüestió tan bonica, no? Que jo crec que, o tan especial, o tan que no es veu tots els dies, aleshores jo crec que si els impostos sobretot se paguen per també, per una de les qüestions, per coses com aquestes, no? Per a que funcionen les infraestructures públiques del país.
26: Joan, tu com ho veus?
3: Sí, jo aquí vull repartir una mica les culpes. Primer de tot, l'entrevista està molt bé, però a mi escoltar un representant de Renfe dient que no entra a valorar les declaracions d'un representant d'Adif quan no són la mateixa empresa, però com si ho fossin.
26: Però això, Joan, et saps perfectament que és un clàssic, eh?
3: Sí,
26: entre Renfe i Adif, jo quan feia aquestes, quan cobria això fa 20 anys, ja passava.
3: Clar, és a dir, jo també aquest tema me'l conec
26: per tant. Per això t'ho dic.
3: I el Marc ara deia, diu, tinc la sensació que em prenen el pèl, no? És a dir, nosaltres perquè ho sabem, però el ciutadà de peu, bueno, potser sí que aconsegueixen prendre-li una mica el pèl perquè no acaben o no saben ben bé com funciona. A mi, sincerament, que es posin d'acord abans i que no surtin després. És a dir, la responsabilitat és una, que és de qui porta la gestió d'això, que és un mateix departament. A partir d'aquí, estava mirant ara el mapa i per això deia que anava a repartir una mica les

bàsicament perquè s'han anat suprimint o s'han anat reduint en els últims anys per donar més pes a l'alta velocitat, puc arribar-ho a entendre. Però escolta'm, tens una estació d'alta velocitat a 14,8 quilòmetres de Camp Clar, del barri on es veu millor. Per tant, aquí, entre l'Ajuntament, entre el Consell Comarcal, o qui vulgui, o la pròpia Renfe, que a més quan vol ho fa de posar autobusos, s'hauria d'haver fet algun tipus de sistema perquè no només el transport depengués de l'estació de Renfe de Tarragona, del tren convencional, sinó que es pogués sortir a través de l'estació del Camp de Tarragona. Per què dic això? Perquè en l'alta velocitat sí que hi ha trens que es poden convertir en trens especials molt més fàcil. A més, a aquesta hora l'operativa de l'alta velocitat ja és molt més baixa, per tant, sempre tens algun tren parat, inclús a Camp de Tarragona o a Barcelona Sants, que el pots utilitzar. Tens els trens d'ABLO, que recordareu quan hi havia crisis importants del tren convencional, es posaven a fer el servei Lleida-Barcelona amb una capacitat molt més gran que la resta, perquè van amb tres seients en un dels laterals. Inclús tens els trens que fan el servei Avant Lleida-Barcelona, que no són AVE com a tal, però que també els pots utilitzar. Per això, és a dir, bueno, entenc que l'estació de Tarragona Ciutat té les limitacions que té, però tens una estació d'alta velocitat a 14,9 quilòmetres, fots allà 10, 15 autobusos llançadora dels serveis municipals de Tarragona o de l'empresa que presta el servei, que té molts autocars a la flota, i això ho solucionaves. I a més a més, els trens d'alta velocitat, l'operativa a aquesta hora et permet també programar algun tren més tard, com si fos una final de futbol, és a dir, que es fa, és a dir, no és res estrany, cosa que en el tren convencional, pel pas de mercaderies, per l'operativa normal, també és veritat que és més complicat programar certs trens fora d'hora, ja sense comptar els retards que normalment porta, que ja et perjudica l'operativa habitual. Ara mateix són les...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 10, bon dia. Practicum Odisseu concedeix 8 ajuts a la Dorsella i 6 a la Cerdanya perquè facin pràctiques estudiants universitaris. La xifra és a prop de les comarques que n'han rebut més, que són la Ribera d'Ebre i la Noguera. El programa fomenta la captació i recuperació de joves qualificats en zones rurals, tot facilitant que comencin a treballar en empreses o administracions. Els núvols han impedit l'observació de l'eclipsi de sol d'aquest dimecres pel que fa al Tourgell i a bona part del Pirineu. Molts veïns i visitants es van congregar en punts elevats de la seu i d'altres poblacions amb l'objectiu de contemplar-lo, però finalment la nuvolositat encara es va incrementar a l'hora en què es produïa l'eclipsi pels vols d'un quart i mig de 9 del vespre. La quarta caminada solidària, organitzada per l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra, ha recaptat més de 1.200 euros. La quantitat recollida s'ha repartit d'un any més a parts iguals entre l'Associació contra el Càncer d'Alt Urgell i la Fundació Mossos, en un any en què la participació ha augmentat un 8%. Per la cinquena edició, estudiem proposar un recorregut en una altra zona de la comarca, més enllà de l'entorn de la seu. Han entrat a la segona convocatòria de reserva de solars per fer-hi habitatge públic. L'Ajuntament espera així poder afrontar la recuperació de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi poden cabir fins a 10 pisos. Entre els municipis seleccionats també hi ha Bolvir, Sort, Tremp, Esterri de Neu, el Pont de Suert i Naut Aran. Detecten més de 2.000 casos del virus del papil·loma humà a la demarcació de Lleida. Els positius s'han identificat al llarg dels darrers dos anys en el marc del programa de cribratge de càncer de coll uterí. El pla s'adreça a persones d'entre 30 i 65 anys, però també es fa a dones d'entre 25 i 29 anys. I als esports, l'Ajuntament de la Seu ha fet una recepció al Canuixó Benausburg, que fa una nova estada a la ciutat. La visita forma part de l'intercanvi que manté des de fa dècades el club alemany amb el Cadí Canoqueac. Des del consistori els hi han donat la benvinguda i els han convidat a gaudir de la ciutat. I el Barça d'handbol ha completat aquest dimecres l'estada de pretemporada que ha fet un any més en camp. El vigent campió d'Europa i del món elogia novament les condicions i instal·lacions de què disposa Andorra per començar a preparar la nova campanya. El comú en campada ha fet una recepció a l'equip al llac d'Angulastès. Marc Bernades ha completat la sia arginal en menys de 3 hores. El corredor del grup excursionista Oliana, que venia de superar un esquins al Turmell, ha acabat la cursa de muntanya.

0: Suïssa, amb 80 llocs sobre un total de més de 1.000 inscrits en categoria elit. I el temps que continuarà la tònica de ja fa uns quants dies, migdies assolellats i calorosos. Avui es pot tornar a arribar als 35 graus a la Seu al migdia i tardes amb possibilitat de ruixats, una situació que continuarà aquest divendres i dissabte.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El programa Practicum Odisseu 2026 ha concedit 8 ajuts per a l'Alt Urgell i 6 per a la Sardenya perquè estudiants universitaris facin pràctiques en empreses i administracions d'aquestes dues comarques. Ja s'ha publicat la resolució d'enguany d'aquest pla, que enguany arriba a la seva 11a edició i que vol fomentar les pràctiques universitàries remunerades en empreses i entitats dels municipis rurals de Catalunya que formen part dels grups líder, entre els quals hi ha l'existent a l'Alt Urgell i la Sardenya mitjançant un consorci propi. La iniciativa cerca acostar el talent jove al territori i afavorir el retorn i l'arrelament de professionals qualificats al món rural. En aquesta edició s'han concedit 87 ajuts de 1.260 euros cadascun destinats a empreses i entitats de cadascuna de les comarques inscrites. D'aquesta manera es pretén cofinançar el 60% del cost de les pràctiques que els estudiants realitzen des de mitjan juny i fins a mitjan setembre amb unes 300 hores de durada per cada establiment. Per aquesta convocatòria s'havien ofert 191 llocs de pràctiques qualificades en 144 empreses i entitats de 95 municipis rurals de Catalunya. Més de 250 estudiants, molts d'ells nascuts en zones rurals, però d'altres també de zones urbanes, havien presentat candidatura a les diferents ofertes de pràctiques i han destacat que per primer cop el programa ha rebut candidatures procedents de la totalitat de les 12 universitats que formen part del sistema català, un fet que creuen que demostra l'expansió del Practicum Odisseu i que cada cop desperta més interès. Durant el procés d'assignació de places s'han produït 100 emparellaments entre estudiants i empreses, i s'han registrat 97 sol·licituds d'ajut. Destaca la Ribera d'Ebre, amb 10 estudiants, als quals s'ha sol·licitat ajut, seguit de la Noguera, mentre que l'Alt Urgell apareix en tercer lloc. Les ofertes s'han publicat al web del projecte i s'han distribuït en 9 àmbits professionals que inclouen, entre altres, administració, economia i dret, agronomia, veterinària, arquitectura, ciències ambientals, educació, serveis socials, enginyeries, humanitats, màrqueting, comunicació i turisme. Els àmbits d'administració, economia i drets són els que han generat més ofertes, tot i que també s'ha destacat l'increment de les de salut. Amb aquesta nova edició, el Practicum Odisseu ha volgut reforçar el seu compromís amb la generació d'oportunitats professionals qualificades al món rural. Des del 2016, quan es va crear, ha generat gairebé 800 ajuts per facilitar aquesta inserció laboral d'universitaris al món rural. Els núvols han impedit observar l'eclipsi de sol d'aquest dimecres a la Seu i a bona part del Pirineu. Finalment, les prediccions més pessimistes pel que fa al temps, en el sentit de poder observar l'eclipsi, es van complir i s'ha mantingut la tònica dels darrers dies, de migdies ben assolellats però tardes amb núvols, i ahir no va ser l'excepció. A moltes persones, tant veïns com visitants, es van congregar en punts elevats de la Seu i d'altres poblacions del Pirineu amb la voluntat d'observar l'eclipsi, però finalment les nuvolades van anar creixent i, de fet, encara es van incrementar a l'hora en què es produïa l'eclipsi a la Seu, que era a les 8:23 del vespre, en punts com el Serrat de la Capella, la Torre Solsona o el Salit, i també al municipi de la Cisser, que s'hi va congregar força gent, però finalment, com dèiem, no van poder observar l'eclipsi, ja que just en el moment el cel va quedar totalment tapat. Abans d'aquest eclipsi, des de l'Agrupació Astronòmica de la Seu, Josep Nieto parlava de la importància de protegir-se, en cas que s'hagués pogut veure correctament, evidentment, i per la gent que sí que va anar a zones on el cel estava serè i on l'eclipsi era total, sobretot a la Plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. De fet, alguns membres de la SUS s'hi van desplaçar. Nieto parlava de la importància d'observar correctament l'eclipsi perquè, en cas contrari, podia provocar lesions oculars greus.
2: Hi ha moltes ulleres que s'han posat a la venda. La majoria tenen les característiques tècniques per poder utilitzar-les. Si bé a la web del Ministeri doncs han penjat alguns models que per algunes circumstàncies no són aptes. Aconsello doncs, que si l'han adquirit en alguna web o en algun lloc que no són de confiança, doncs mirin aquesta web i comprovin si realment tenen aquesta capacitat. Tenir en compte que cap altre aparell que no sigui específic per mirar el sol no es pot utilitzar ni les típiques vidres de soldador ni les radiografies de res, absolutament res. Pensem que aquestes làmines que s'utilitzen pràcticament filtren el 99,9% de la llum, que és el suficient necessari per poder mirar.
0: A banda, evidentment, de protegir la vista, aquests darrers anys l'observació d'eclipsis també s'hi ha incorporat un nou element, que és la protecció dels telèfons mòbils, i és que Albert Picador recorda que una exposició prolongada de l'òptica dels telèfons al sol pot provocar que quedi inutilitzat.
3: Hi ha uns filtres especials que venen també, com venen les ulleres, que són pels mòbils. I si no és amb això, és millor no fer fotografia, perquè vull dir, fins i tot podria patir el mateix aparell, el mòbil, vull dir, es podria fer malbé. El sol és que és molt poderós, i som cada dia i tens el costum, però no es pot ni mirar.
0: Sí que s'ha dit de cel serè a les zones on es preveia l'eclipsi total i on allà sí s'ha pogut veure perfectament. És el cas, sobretot en el cas de Catalunya, de, com hem dit, la Plana de Lleida i les Terres de l'Ebre. Pel que fa al Pirineu Català, des de l'Agrupació Astronòmica han recordat aquests dies que l'última vegada que hi va haver un eclipsi solar complet va ser l'any 1842 i que es preveu que no es torni a produir, pel que fa al Pirineu, fins al cap de 591 anys. Això serà ja l'any 2433. Les 9:20, la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Seu d'Urgell ha acollit l'acte de lliurament de la recaptació solida amb la quarta caminada solidària que es va dur a terme el 30 de maig passat, amb un recorregut per les ermites de Montferrer. La jornada va ser organitzada un any més per l'àrea bàsica policial dels Mossos a l'Alt d'Urgell. Joan Puig, cap de l'oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos a la Seu, ha fet el lliurament de 100 les xecs per amb dues entitats. Enguany s'ha recaptat 1.238 euros i, com a les anteriors edicions, la recaptació s'ha repartit a parts iguals, en aquest cas amb un xec de 600 9 euros per l'EC Alt Urgell, l'Associació contra el Càncer, i un altre amb la mateixa quantitat per la Fundació Mossos d'Esquadra. Puig ha explicat que amb aquest acte es posa el punt final a l'edició d'enguany i que ho fan amb un balanç positiu. La participació ha augmentat un 8%, però més enllà de les xifres, valoren que és una jornada de celebració i d'establir vincles.
4: Bueno, avui és l'acte de cloenda de la quarta edició de la Caminada Solidària, que hem pogut repartir els talons amb la recaptació. L'objectiu d'aquesta caminada era consolidar-nos amb aquesta jornada de celebració i de familiaritat, perquè al final busquem gent de la Seu, de la rodalia de la Seu, donar a conèixer un patrimoni cultural que tenim aquí a prop i després crear xarxa. No és només policia qui va a la caminada, sinó que hi ha gent de tots els col·lectius i això és l'únic. Estem creant una mica de família, que cada any coincidim en aquestes caminades i ens fa il·lusió retrobar-nos any a any. No, l'objectiu d'aquesta era consolidar-ho, però estem molt contents perquè hem augmentat quasi 20% la participació i també la recaptació. Enguany hem pogut repartir 619 euros a cada entitat, cosa que ens fa molt contents.
0: Aquest any vinent ja se celebrarà la cinquena edició i per això volen que sigui especial. Els organitzadors estudien preparar una caminada que surti del voltant de la Seu i passi per alguna altra zona de la comarca, tot facilitant el desplaçament dels participants al lloc de sortida i mantenint la filosofia que sigui apta per a tots els públics.
4: I ja estem començant a treballar per la cinquena edició, que al ser el cinquè any estem pensant de fer una cosa especial, sortir una mica de la proximitat de la Seu, però mantenint això, que sigui apte per tots els públics, per totes les edats i col·lectius, i que tingui aquesta finalitat solidària tant per aportar la Fundació de Mossos d'Esquadra i com l'Associació del Càncer de l'Alt Urgell. Bueno, el problema que tenim ho voldríem fer abans, perquè la calor és un dels problemes d'aquesta caminada, però al maig a la nostra comarca hi ha molts esdeveniments esportius i hem de trobar un moment que puguem conviure tots junts. Estem valorant canviar d'etapa, potser la tardor, però encara no, a dia d'avui de moment ho deixarem al maig.
0: La presidenta de l'ECA, el d'Urgell, Montse Arredo, s'ha agraït un cop més aquesta col·laboració dels Mossos d'Esquadra, perquè actualment tenen molt bona entesa i molta gent de cara a organitzar aquesta caminada, que els suposa una altra aportació important.
5: Bueno, sempre rep superbé. Les col·laboracions aquestes amb la Fundació dels Mossos d'Esquadra estem contentíssimes, perquè ja és el quart any i tenim molt bona entesa, tenim molta gent i estem encantats. I a veure, sempre va bé de rebre diners perquè es poden fer moltes cosetes. És allò que diuem, la sal, el puntet de sal, els llocs i tot això, és que va superbé. I estem molt contents.
0: També des de l'EC, Lorena Gravet valora que, a banda de la col·laboració, amb la caminada es crea un dia molt complet.
6: I, bueno, a part de la col·laboració, que es crea un dia molt bonic, un dia molt complet, que es barreja l'esport, l'aire lliure, relacionar-te amb gent de la zona i, a més, la solidaritat. Vull dir que és una combinació perfecta i que sempre tenim moltes ganes que arribi aquest dia.
0: Actualment, l'Associació contra el Càncer segueix oferint a la seu un ampli ventall d'activitats adreçades tant a les persones que pateixen càncer com als seus familiars. Entre aquestes, Redos i Gravet han esmentat el ioga, propostes grupals, piscina als banys de Sant Vicenç i, com a novetat recent, la barca Dragó, que ha impulsat el club cadicana que hi ha al Parc Olímpic del Segre.
5: A veure, d'activitats en fem moltes, Fem ioga, fem exercici físic grupal, fem piscina als banys de Sant Vicenç, fem caminades, perquè de caminades en fem amb la dels Mossos, que està superbé, perquè llavors també donem més visualització a la malaltia, a tot, i que uns ens tenim que ajudar els uns als altres, perquè no saps mai les coses, i després, a veure, fer pinya, fem la barca Dragó, que la barca Dragó també ens va superbé al Parc del Segre, que és un lloc encantador. De fer coses ens movem i en fem forces,
6: Sí, i després, a part de les activitats, dir els serveis que tenim gratuïts, el servei de psicologia, de fisioteràpia i de treball social, que per totes les famílies i pacients que estan passant per la malaltia o que ja l'han passat, i es poden apropar a l'associació, que és gratuït del tot.
0: Pel que fa a la Fundació Mossos d'Esquadra, creada l'any 2015, Joan Puig ha explicat que el seu objectiu principal és oferir suport a fills de gens que han quedat orfes per la pèrdua dels progenitors o a companys de feina que pateixen casos de càncer o d'altres malalties greus.
4: Sí, la Fundació es va crear aproximadament l'any 2015 i sobretot està per fer un acompanyament a les famílies de Mossos i Mossos d'Esquadra que per alguna causa de malaltia han quedat orfes els nens o pateixen càncer també. I aquesta fundació fa un acompanyament a la família a nivell psicològic, a nivell de medicina, o si per desgràcia han perdut un dels progenitors, el que fa és ajudar aquests infants a que passin una infància una mica millor, amb un entorn més familiar, i ajuden a pagar colònies, llibres, material en funció de cada família, de la situació que han quedat econòmicament.
0: Al lliurament del xec solidaris hi han pres part d'altres representants de l'àrea bàsica policial de la Torgell, encapçalats pel cap d'aquesta àrea, Josep Nieto. El Departament de Territori de la Generalitat ha inclòs Oliana a la segona convocatòria de reserva de solars per construir habitatge públic protegit. Concretament, l'Ajuntament olianès havia ofert a la Conselleria la possibilitat d'aprofitar el recinte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a l'entrada nord de la vila. Una proposta que ara el govern ha acceptat. El consistori olianès va anunciar aquest abril passat que optaria aquesta segona convocatòria, que finalitzava el 15 de juny. L'alcalde Ricard Pérez recordava que l'antiga caserna és de propietat municipal des del 2015 i que des de fa anys està abandonat i en un estat avançat de degradació. L'objectiu és construir pisos assequibles per veïns de la vila. Calculen que hi podrien encabre fins a 10 pisos i també volen aprofitar els baixos, que disposen d'una superfície de 325 metres quadrats i que podrien albergar un magatzem municipal. Pérez ha explicat també que havien rebut algunes propostes per restaurar aquest edifici, però que no encaixaven amb la qualificació que té el recinte.
7: Durant aquests últims anys sempre hi ha hagut gent interessada en poder comprar aquell edifici, però el tema és que és un edifici que, com marca el pla urbanístic, ha de ser habitatge dotacional. No es pot fer, diguem-ne, pisos normals, doncs, perquè està hi ha una afectació també al polígon ramader, que està allà a prop, i doncs ara ha sortit l'opció que està de la Generalitat, que ja l'any passat vam voler incloure aquesta caserna dins aquesta proposta que feia la Generalitat que els ajuntaments cedissin terrenys o edificis per poder fer pisos socials. L'any passat no vam poder entrar i aquest any doncs, hem estat en contacte amb el departament i com que aquest any sembla ser que una de les prioritats també serà la reforma de pisos.
0: Més enllà de la necessitat de disposar de més habitatge assequible, un altre dels objectius principals de l'actuació és resoldre la important degradació que ha patit l'antiga caserna des que va deixar de tenir aquesta funció. Ricard Pérez recorda que els darrers anys han fet molts esforços per tenir un municipi en bones condicions i atractiu, i actualment aquest edifici no dona una bona imatge.
7: Donar una bona imatge a l'entrada del municipi, doncs, donat que tenim un municipi doncs maco, esplèndid, doncs no fa bona imatge ja a l'entrada del municipi. Llavors, poder-li donar una sortida i una sortida que tingui ús i que doni un servei, doncs per nosaltres és una de les prioritats.
0: El conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el Departament de Territori, inclòs en aquesta segona convocatòria 13 solars de 10 municipis diferents i que sumarien fins a 207 habitatges públics. Pel que fa a la Cerdanya, aquesta segona convocatòria s'ha inclòs una proposta de l'Ajuntament de Bolvir de construir fins a 30 habitatges en un municipi que té actualment uns 500 habitants, però que ha experimentat un significatiu augment de població fixa els darrers anys. A més, en aquest cas es tracta d'un solar amb promotor ja assignat o previst. El mateix passa amb Naut Aran, on proposen fer fins a 60 pisos. La resta de solars oferts se gestionaran, com el d'Oliana, mitjançant concursos públics de la Generalitat mateix. Pel que fa a la resta de municipis pirinencs inclosos, destaca el Pont de Suert, que ha ofert fins a 4 solars, que sumen 26 pisos potencials, tot i que el que té més possibilitat de construir-ne és Sort, que en un sol solar poden caber fins a 39 habitatges. El segueix Trem amb 31, i també hi han estat inclosos Esterri de Cardós, amb 4 habitatges potencials, Baix Pallars amb 3, i Esterri d'Àneu i Altaneu amb 2 cadascun. Al conjunt de Catalunya, aquesta segona convocatòria ha incorporat 310 solars, que sumen un potencial de fins a 11.000 nous habitatges públics, repartits quasi parts iguals entre els que tenen promotor assignat ja, que són 5.300 amb 118 solars, i els que promourà directament la Generalitat, a uns 5.600 en 192 espais. Pel que fa a poblacions de muntanya, a banda de les esmentades de l'Alt Pirineu, també apareixen Montagut i Oix, la Vall d'en Bas, Gironella, Molló, Maià de Montcal, Camprodon i Les Lloses. Per regions on se'n preveu construir més és l'àrea de Barcelona, amb gairebé 6.500, seguida de les comarques de Girona amb uns 1.500, el Camp de Tarragona i el Penedès amb un 1.000 cadascun, la Catalunya Central amb 370, la regió de Lleida amb poc més de 300 i les Terres de l'Ebre amb 272.
8: Pirineu.
0: El programa de cribratge de càncer de coll uterí, la demarcació de Lleida, ha identificat més de 2.000 casos positius del virus del papiloma humà, el BPH, en 2 anys, segons ha informat el Departament de Salut. La prova es realitza en persones d'entre 30 i 65 anys, però també se'n fa una d'específica de citologia cervical en dones d'entre 25 i 29 anys. En 2 anys s'han fet més de 3.100 proves i s'han diagnosticat gairebé 200 positius de càncer. D'aquests 16 eren casos greus que requerien seguiment mèdic. Pel que fa als virus del papiloma humà, s'ha fet gairebé 20.000 proves i un 10%, a unes 2.000, han donat positiu. Aquesta xifra, segons Salut, mostra que el nou model és altament efectiu per identificar infeccions d'alt risc que podrien derivar en lesions precanceroses o directament en càncer de coll uterí. Els tests per determinar la presència d'aquest virus es fan de forma oportunista, és a dir, aprofitant una consulta ordinària a la llevadora, i es fa un seguiment de la infecció amb una citologia. La directora clínica territorial d'obstetrícia i salut sexual de Lleida, Marta Simó, assegura que la inversió que s'ha fet en equipament i la formació dels professionals permet que les dones es puguin fer la major part dels procediments al seu centre local i que únicament es derivin a l'hospital els casos més greus.
9: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
10: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ampliem ara notícies amb les que trobem al premsa. El dia d'Andorra es fa ressò de l'eclipsi d'ahir i titula Eclipsi frustrat. La festa va reunir uns 280 participants al port de Cabús per intentar veure l'episodi, però com va passar la seu, el cel ennubulat finalment va impedir-ne l'observació. El periòdic també se'n fa ressò i parla d'altres temes, com per exemple explica que els núvols deixen 250 persones sense veure l'eclipsi al port de Cabús, malgrat l'esperança fins al darrer moment. I també destaca que una estafa a través de WhatsApp suplanta hotels d'Andorra i utilitza dades de reserves per obtenir informació personal i bancària. Els ciberdelinqüents han demanat validar l'estada mitjançant un enllaç fraudulent amb l'objectiu d'obtenir informació personal. El periòdic també destaca que fins a 15 mostres d'Osbru recollides aquest 2026 confirmen el pas de més d'un exemplar per territori andorrà, provinent sobretot del Pallars i la Rioja. Les anàlisis determinaran a quants individus corresponen. El govern apunta, però, que no creuen que hi hagi un augment de la presència de plantígrads al país. Segre del seu part destaca la intensitat amb què s'ha viscut l'eclipsi a la plana de Lleida i la valoració positiva tant dels veïns com dels visitants amb un ampli desplegament informatiu. També parla la Mañana, que destaca d'altres temes, com per exemple que Isàbarre recomana no beure aigua de boca aquests dies després que ha detectat una avaria al sistema de cloració del poble. Veïns han comunicat indisposicions després de la festa major i el consistori espera el resultat de les analítiques.

I destaca que aquest dijous els bombers han hagut de fer 3 rescats en helicòpter en menys de 3 hores de tot l'entorn del Cadí, concretament a Lles, Montellà i a José i Toixent. Una nena inconscient, 2 excursionistes perduts i una persona que va caure en una canal i que encara no ha aparegut. Obrim l'agenda recordant que continuen les representacions del retaule de Sant Ermengol. Encara es pot veure avui dijous, demà divendres i l'última representació dissabte. Totes 3 a les 10 de la nit al claustre de la catedral, retaule de Sant Ermengol. Festa Major de Toloriu. Aquest dijous, avui, a les 11 del matí, engalanament de la plaça. Aquest divendres, demà, a les 10 del matí, cursa d'orientació. A les 12, concurs de botifarra. A les 6, taller de balls i xocolatada. A la mitjanit, ball amb el duet Lacer. I ja de matinada, sessió de DJ Javelins. Divendres, a les 12 del migdia, missa solemne. A la 1, vermut i acordionistes. A les 7 del vespre, rom cremat i ball de tarda. A les 8, lliurament del Premi Crònica i Jornada. I a les 9, cinema infantil. I diumenge, a les 10 del matí, per acabar, Gincana i Trenca Olles, Festa Major de Toloriu. També continua la Festa Major de Vilanova de Benat, que ja va oferir alguns actes el cap de setmana passat. Aquest divendres a les 10 de la nit, pluja d'estels i rom cremat. A dissabte, a les 12 del migdia, concert del FEMAP amb Gàlia Benali i Romina Lisca. A 2:15, mostra de productes quilòmetre zero. A 2:15, arrossada popular. I a 6:15, concert amb el duet La Topina. També és Festa Major a Castellbò. Aquest divendres a les 7 del vespre, obertura de l'exposició Històries i Camins. A 8:15 del vespre, Camins que parlen, amb la fanga escènica. A 11:15 de la nit, dinamització de salsa amb salsa brava. Dissabte, a 11:15 del matí, missa solemne. A 12:00, ballada del Vall Pla i la Bolangera. A 1:00, vermut de Festa Major. A 9:00 del vespre, sopar popular. A 11:15, ball de nit amb el duo Láser. I a 2:00 de la matinada, DJ Cerqueda. A diumenge, a 5:00 de la tarda, Gincana i Jocs per la Canalla, a 6:00 berenar popular i a 7:00 del vespre danses tradicionals Amèrica i Pepón. Festa Major, recordem, de Castellbò. Festa Major també a l'Alzina d'Alinyà. Ja han fet alguns actes previs i continuen aquest dijous, avui, a 8:00 del matí ja començarà la caminada popular i a 8:00 del vespre hi haurà acampada jove al Ribatell. Demà, a 6:45 de la tarda, espectacle de màgia amb Wendy's Màgic. A 8:00 del vespre, microteatre amb Marc Homs. A 11:15 de la nit, concert de rock amb el grup Paxòfon. A 1:00 de la matinada, bingo musical. I a 2:00 de la matinada, DJ Monty. Aquest dissabte, al migdia, a 12:15, missa a l'església de Sant Bernabé. A 6:15 de la tarda, Escape Room. A 8:00 del vespre, balla amb el Tarriba Music. A la pausa hi haurà botifarrada. I diumenge, a 8:00 del vespre, l'arengada de l'Alzina i Xocolatada. Això és a l'Alzina d'Alinyà i també arriba ja una de les festes assenyalades de la comarca, la Festa Major d'Organyà. Comença avui a 5:00 de la tarda amb la plantada del Quimet i la Bordonera a la plaça i Cercavila fins a l'Ajuntament. A 6:15, pregó, aquest any a càrrec de Sadurní Betriu Boix. A 6:00 de la tarda, sardanes amb la principal de la Bisbal. A 8:00, concert també amb la principal de la Bisbal, que oferirà a 11:15 el ball de nit. A 1:00 de la matina, de versions amb verbena i després DJ Jobal. Divendres a 11:00 del matí, Teatre de Fantasia. A 5:00 de la tarda, sardanes amb la Nova Blanes. A 6:00, Mercat de la Pússia, el llibre de segona mà, organitzat per l'Ampa Miret i Sants. A 7:15, tarda d'humor amb Alba Segarra, Godai García i Josep Català. A 8:00 del vespre, concert amb la Nova Blanes, que també oferirà el ball a partir de 10:00. I a la mateixa hora també començarà el Correbar amb la xaranga Entrompats. A 2:15 de la matinada, nit jove amb DJ Nuncarguense i Héctor Ortega. I dissabte, a 11:15 del matí, Tobogán d'aigua, al migdia, missa solemne, 12:15, en honor a Santa Maria. A 5:15, torneig d'escacs, botifarra i parxís. A 5:00, concert amb Liberty. A 7:00, a 5:00 de la tarda, també Copa Pirineus de Veterans, amb la participació de Nargó, Oliana, Edford i Organyà. A 7:15, espectacle de màgia amb Dion Màgic. A 8:00, ball amb Liberty. A 11:00, concert de versions amb Bante de Feature. I ja a partir del mitjanit, sessions de DJ Natura, Charlie B, Marc Montalvo. I aquesta Festa Major d'Organyà, que es completa diumenge, a 10:00 del matí, matinal de pesca infantil, a 1:15, missa solemne, a 4:00 de la tarda, Festa de l'Escuma, a 5:00, plantada de gegants a la plaça i Cercavila, a 6:00, partit de futbol de Festa Major del Club de Futbol Organyà, a 8:00 del vespre, concert i ball amb Trio Vives Veus, i per acabar, sopar popular i final de festa al carrer del Nord. Wipeout, circuit d'obstacles a l'aigua. Això és avui a 6:00 de la tarda al Parc Olímpic del Segre, amb la col·laboració del Club Cadí Canoe Kayak.
Teatre Tuixén amb Isabel de Sant Cugat. Com nos tornem? Aquest dijous a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixén. Concert del FEMAP Estamariu amb la formació Sweet Noise demà divendres a les 8 del vespre a l'església de Sant Vicenç. Nit llatina a Tuixén per aprendre salsa i merengue dissabte a les 10 de la nit a la sala Cadí de Tuixén. I ballada de sardanes amb la cobla juvenil de Gramunt a la Seu, diumenge a 8:15 del vespre a la plaça de les Monges. També diumenge al vespre, concert de la formació a Xaveva a Coll de Nargó, a les 8 a l'església de Sant Climent. Dies amb moltes activitats, les teniu totes al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Les 9:40 del Cano Schwaben Augsburg ha fet fa un estiu més una estada a la Seu d'Urgell. El club de piragüisme alemany manté des de fa dècades un intercanvi amb el club Cadí-Canoe-Kayak i aquests dies un grup de joves palistes visiten la capital urgellenca per donar continuïtat a l'experiència. La segona tinent d'alcalde de la Seu, Gemma Tó, ha donat la benvinguda a l'expedició bavaresa ahir dimecres amb una recepció a la sala de plens de l'Ajuntament. Durant l'acte, Tó va destacar la relació que mantenen els dos clubs, que va més enllà de l'àmbit esportiu i que ha establert forts vincles d'amistat al llarg dels anys. Segons va dir Tó, quan ens fixem en aquesta relació entre el Cadí-Canoe-Kayak i aquí a Augsburg, no s'hi veu simplement a una delegació visitant, sinó a uns amics que tornen a casa. I els ha desitjat una bona estada a la ciutat. El president del Cadí-Canoe-Kayak, Marc Vicente, ha agraït al Cano Schwaben la seva visita i ha destacat que aquestes trobades permeten compartir experiències i aprenentatges i continuar el llegat construït al llarg dels anys. I també ha parlat el director tècnic i responsable de l'intercanvi, Andrea Seihele, i l'entrenador del Cano Schwaben Augsburg, Peter Krebs, que han expressat la satisfacció per poder tornar un any més a la Seu i han donat les gràcies per la rebuda que es troben a la ciutat. Des de l'Ajuntament els han desitjat una molt bona estada i que gaudeixin de les instal·lacions del Parc del Segre i de la cultura, la gastronomia i l'hospitalitat de la ciutat. Aquests intercanvis també comporten que un cop l'any joves palistes del Cadí-Canoe-Kayak tinguin l'oportunitat de retornar a la visita i fer doncs una estada a Baviera. L'intercanvi entre els dos clubs i les dues ciutats va néixer arran del fet que totes dues van tenir un paper clau en l'entrada del piragüisme d'eslàlom al programa dels Jocs Olímpics. Augsburg va ser la subseu d'aquest esport a Múnich 1972, en què l'eslàlom s'hi va estrenar com a esport de demostració, i la següent presència dels Jocs va ser al cap de 20 anys a Barcelona 1992, quan la Seu havia estat escollida com a subseu d'aquest esport, i això va comportar la construcció del Parc del Segre. Des de llavors, l'eslàlom ja s'ha mantingut sempre a l'estructura dels Jocs, i a més, a la darrera edició, París 2024, va incorporar una altra modalitat, el que hi ha cross. Actualment, tant la Seu com Augsburg segueixen acollint proves del màxim nivell i, per exemple, enguany totes dues tornen a formar part de la Copa del Món ICF, de la qual el Parc del Segre n'acollirà les finals d'aquí pocs dies, entre el 10 i el 13 de setembre, un any abans que la capital urgellenca sigui escenari dels campionats del món. Això serà l'any vinent. El Comú d'en Camp va donar aquest dimarts la benvinguda al primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, que ahir finalitzava l'estada de pretemporada que ha fet un any més en aquesta població andorrana. Durant el primer entrenament del dia, els jugadors del Barça van recórrer els entorns de Pardines i d'Angulasters, on van fer una cursa d'orientació i van ser rebuts per el cònsol menor d'en Camp, Xavier Fernández, amb la presència també del directiu responsable de la secció d'handbol del Barça, Joan Soler. El cònsol posava en valor la continuïtat d'aquesta relació i la satisfacció per aquesta col·laboració que ja fa 16 anys que dura i celebra que es pugui vincular en camp a la marca Barça. Durant la jornada, l'entrenador Carlos Ortega destacava les bones condicions que els ofereix en camp per la preparació de l'equip i assegura que és un lloc on sempre els ve de gust tornar-hi. Ortega assenyala que afronta la temporada amb canvis importants, han patit algunes baixes significatives, però amb la mateixa ambició després d'haver sumat aquest darrer any tots els títols possibles.
2: Sense dubte, perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
1: En nom de la plantilla, el pivot nord-català Ludovic Fàbregas explica que en camp poden treballar amb les millors condicions i fer molt bona feina per preparar la temporada. El jugador de Banyuls de la Marenda ha posat de manifest l'ambició de l'equip de tornar a competir per tots els títols després d'una temporada especialment reeixida.
3: És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
1: I és que aquesta campanya 2025-2026 ha estat una de les més perfectes en la història de la secció i de l'handbol en general. Han estat campions d'Europa, del món, de la Lliga Sobal, de la Copa del Rei, de la Copa d'Espanya, de la Copa Sobal i de la Supercopa. A més, el triomf a la final de la Champions a Colònia, ara fa poc més d'un mes, ha permès que el Futbol Club Barcelona hagi esdevingut el primer club que guanya 50 Copes d'Europa, sumant els títols continentals de totes les seves seccions. La presència del Barça d'handbol en camp ha inclòs un entrenament de portes obertes i també una trobada amb el jovent de la parròquia. Marc Bernades, corredor del grup excursionista Oliana, ha aconseguit completar en menys de 3 hores la Sierra Arsinal, una de les maratons de muntanya més reconegudes a nivell internacional. La competició es disputava el cap de setmana passat al cantó de Valais, a Suïssa, amb un recorregut principal de 31 quilòmetres, un desnivell positiu de 2.200 metres i un desnivell negatiu de 1.100 metres. Concretament, Bernades va creuar la meta en 80a posició de la categoria elite, que comptava amb més de 1.000 inscrits, i també va obtenir el 82è lloc absolut de la categoria masculina, en què en total hi havia gairebé 1.500 participants. El seu temps va ser de 2 hores 56 minuts 8 segons i el corredor igualadí del Club Olianès va anar de menys a més. Després de situar-se en la 90a posició a l'inici, ja va aconseguir accedir al lloc 87 a la meitat de la cursa, al pas pel control de Tinyusa a 2.184 metres i finalment va entrar al top 80. El podi el van dominar els atletes canians, victòria de Kiria Gombogo amb 2 hores 26 minuts 24, seguit de prop dels seus compatriotes Kipnyeno Patrick i Sauli Selelo, tots tres amb un marge al voltant de mitja hora per davant de Bernades. Tot seguit va arribar el millor classificat europeu, el britànic Atkin Jacob, que va ser quart. El millor resultat català el va fer Andreu Blanes, de l'equip Salomon. Va ser 19è dins el top 20 amb 2:38:27. Marc Bernades arribava a aquesta cita en un moment especial de la temporada. Fa poc havia patit un esquinç greu al turmell, del qual s'ha recuperat i per això afrontava amb prudència aquesta prova. Assegura que hauria pogut obtenir un resultat millor, però es mostra molt content per les sensacions que ha tingut i per haver entrat al cap i a la fi entre els 80 millors d'entre 1.500 participants. Bernades recorda que la Sierra Arsinal és una cursa especialment exigent, on el nivell dels participants i el ritme fan que cada detall tingui una gran importància. La prova és coneguda, entre altres coses, perquè la zona de meta està envoltada de fins a 5 cims de més de 4.000 metres. El Weisshorn, el Zinalroton, l'Obergabelhorn, la Dent Blanche i el famós Serví. El debut li ha servit també per conèixer de primera mà una de les competicions de muntanya més conegudes del món.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, comentem que Peusa té previst un tall de llum per manteniment avui, aquest matí, a la Sisser, concretament al poble de Vilanova de Benat. Aquest tall, creiem, no serà avui, sinó demà, de 2:15 a.m. a les 11 a.m. Doncs el temps que continua la mateixa tònica de ja fa força dies i que, com dèiem a l'inici, ahir va impedir l'observació de l'eclipsi des de la Seu. Al migdia torna a ser ben serè i, en conseqüència, ben calorós. Es torna a esperar 35 graus de màxim avui a la Seu i d'altres punts del Pirineu, com Sort o el Pont de Suert. A Tremp poden arribar a 38, a Puigcerdà es quedaran en 31 i a la tarda nova tongada de ruixats que poden afectar qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu, també aquí a la Seu, fruit del creixement de nuvolades. Per demà divendres continua la tònica de ja fa uns quants dies, tot i que amb una lleugera baixada de les mínimes, que se situaran entre els 12 i els 15 graus. La màxima, però, a la Seu tornarà a arribar fins als 35 graus. De fet, a Tremp poden arribar gaire fins als 40 demà. De fet, demà la calor tocarà sostre i s'espera que ja no s'arribi aquests valors en el que queda d'estiu, segons les previsions a mitjà termini. A la tarda creixerà de nuvolades que poden deixar novament ruixats i la mateixa situació per dissabte, en què els ruixats poden ser més extensos. De fet, ja poden aparèixer al migdia, dissabte, i de cara a la tarda afectaran només el Pirineu, sinó tot l'interior de Catalunya. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marcinyac. Fins avui, aquest vespre, entrada de guàrdia a la farmàcia Purgimon del carrer de la Sella 52. I pel que fa a les temperatures d'aquest matí, comentem que hi ha 22 graus a la Seu, 23 a Organyà, ja arriben els 27 a Oliana i 22 a Linyà. A Puigcerdà hi ha 21 graus, 23 a Sort, 25 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 23 a Viella. I alta muntanya hi ha 15 graus tant al Pic de Sòlia com a la Tosa d'Alp, 18 al refugi de Prat de Guiló, el mateix a Port del Comte, 17 a Certescant, 16 a Espot, 17 i mig a la Bonaigua i 14 i mig a Buitaull. Fins aquí l'informatiu matí d'aquest dijous 13 d'agost. Avui sobre Sant Hipòlit. En 10 minuts a les 10 arriben les notícies en xarxa. A les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez i després arriba una nova edició del programa Carretera i Manta. Fins ara.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans precisament de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-3606-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc que es va declarar ahir a la tarda ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts de la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia. Dijous 13 d'agost de 2026. Són les 11 i 3 minuts. Us parla Aleix Godinho. Practicum Odisseu concedeix 8 ajuts a l'Alt Urgell i 6 a la Cerdanya perquè hi facin pràctiques estudiants universitaris. El programa Practicum Odisseu 2026 ha concedit 8 ajuts per l'Alt Urgell i 6 per la Cerdanya perquè estudiants universitaris facin pràctiques en empreses i administracions d'aquestes dues comarques. Ja s'ha publicat la resolució d'enguany d'aquest pla que arriba a la seva 11a edició i que vol fomentar les pràctiques universitàries remunerades en empreses i entitats dels municipis rurals de Catalunya que formen part del grup líder, com és el cas de l'Alt Urgell i la Cerdanya, a través del consorci que les agrupa. La iniciativa cerca acostar el talent jove al territori i afavorir el retorn i l'arrelament de professionals qualificats al món rural. En aquesta edició s'han concedit 87 ajuts de 1.260 euros cadascun destinats a empreses i entitats de cadascuna de les comarques inscrites. D'aquesta manera es pretén cofinançar el 60% del cost de les pràctiques que els estudiants realitzen des de mitjan de juny i fins a mitjans de setembre amb unes 300 hores de durada per a cada estudiant. Per aquesta convocatòria s'havien ofert 191 llocs de pràctiques qualificades per part de 144 empreses i entitats. Més de 250 estudiants, tant d'origen rural com urbà, havien presentat candidatura per a les diferents ofertes de pràctiques. Enguany s'ha assolit una fica destacada perquè per primera vegada el programa ha rebut candidatures procedents de la totalitat de les 12 universitats del sistema català, un fet que consolida l'abast territorial del Practicum Odisseu i evidencia l'interès creixent per aquesta proposta entre l'alumnat universitari del nostre país. I pel que fa a l'eclipsi d'ahir, els núvols van impedir veure l'eclipsi a la Seu d'Urgell i a d'altres indrets del Pirineu. La Seu d'Urgell s'ha quedat sense poder veure l'eclipsi solar d'aquest dimecres, per al qual a la ciutat es preveia una ocultació del 99,2%. A l'hora d'aquesta màxima cobertura 2023, el cel ennuvolat va impedir l'observació del fenomen. El mateix ha passat a molts altres indrets del Pirineu, on s'hi havia congregat força gent per seguir-lo, en alguns casos organitzant activitats especials per a l'ocasió. Tot i això, sí que s'ha pogut veure correctament en algunes poblacions de l'Alt Urgell, sobretot al sud de la comarca, com a Oliana o bé a Basella. Molts veïns i visitants es van atansar a llocs elevats de la Seu i de l'Urgellet amb l'objectiu de contemplar l'eclipsi, tot seguint les indicacions que havia donat doncs l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell de cercar indrets itinerants cap a Ponent i des d'on es veiés com a punt de referència el Pic de l'Orri. És el cas de la partida de Salit al municipi de l'As i Cerc, el Serrat de la Capella o el Pla de les Forques. Un dels punts que també va congregar més gent va ser també l'entorn de la Torre de Solsona, Castellciutat, on s'hi van trobar tant veïns del poble i del municipi com persones vingudes des d'Andorra, visitants de la resta de Catalunya i fins i tot turistes francesos que aquests dies estaven de vacances al Pirineu. Quasi tots ells anaven degudament equipats amb les ulleres d'observació, tal com s'havia aconsellat els dies previs. A l'hora de la veritat, però, les previsions meteorològiques més negatives de cara a l'eclipsi es van complir i el cel va anar ennuvolant en la tònica en els darrers dies al vespre. Algunes gotes de pluja també es van fer veure durant els darrers instants, però tot i que van veure l'efecte d'enfosquiment de l'eclipsi, no vam arribar a veure en la seva totalitat. La quarta caminada solidària organitzada per l'ABP dels Mossos d'Esquadra recapta més de 1.200 euros. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell va acollir l'acte de lliurament de la recaptació solida amb la quarta caminada solidària que es va dur a terme el passat 30 de maig amb un recorregut per les ermites de Montferrer. La jornada va ser organitzada un any més per l'àrea bàsica policial dels Mossos de l'Alt Urgell. Joan Puig, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos de la Seu, ha fet el lliurament dels segles xecs amb dues entitats. Enguany s'han recaptat 1.238 euros i, com a les anteriors edicions, la recaptació s'ha repartit a parts iguals, en aquest cas amb un xec de 619 euros per la SC Alt Urgell i un altre amb la mateixa quantitat per a la Fundació Mossos d'Esquadra. També han estat presents d'altres representants de la policia catalana a l'Alt Urgell, encapçalats pel cap de l'àrea bàsica policial, Josep Nieto.
Detecten més de 2.000 casos de virus del papiloma humà a la demarcació de Lleida. El programa de ciberatge de càncer de coll uterí a la demarcació de Lleida ha identificat més de 2.000 casos positius de virus HPV papiloma humà en 2 anys, segons ha informat el Departament de Salut. La prova es realitza en persones d'entre 30 i 65 anys. L'objectiu és millorar la detecció de la informació abans de la presència de lesions que puguin transformar-se en un càncer. El programa de cribatge també inclou citologies cervicals en dones d'entre 25 i 29 anys. En 2 anys s'han realitzat 3.109 proves i s'han diagnosticat 198 positius de càncer. D'aquests, 16 casos eren greus que han requerit seguiment mèdic i a Catalunya el càncer de coll uterí és un dels tumors més freqüents en dones joves amb uns 350 casos diagnosticats anualment. La regió sanitària de Lleida va ser un dels primers territoris de Catalunya on el febrer del 2020

L'empresari Arnau de Vilanova per determinar si existeix una lesió premalgina o malgina. Recepció a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell al Canus Swaven Augsburg, que fa una nova estada a la ciutat. El Canus Swaven Augsburg fa un estiu més una estada a la Seu d'Urgell. El club de piragüisme alemany manté des de fa dècades un intercanvi amb el club Cadí Canoe Kayak i aquests dies un grup de joves palistes visiten la capital urgellenca per donar continuïtat a l'experiència. La segona tinent d'alcalde de la Seu, Gemma Tó, ha donat la benvinguda a l'expedició bavaresa aquest dimecres amb una recepció a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu. Durant l'acte va destacar la relació que mantenen els dos clubs, que va més enllà de l'àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d'amistats entre esportistes i famílies. Tal com ha dit, quan ens fixem en la relació entre Cadí Canoe Kayak i Augsburg, no veiem simplement una delegació visitant, i veiem amics i veiem una família que torna a casa. Per això, en nom de la Corporació Municipal, la regidora els ha expressat que vol que sapiguen que les portes de la nostra ciutat sempre estaran obertes per vosaltres. El president del Cadí Canoe Kayak, Marc Vicente, ha agraït al Canus Swaven la seva visita i ha destacat que aquestes trobades permeten compartir experiències i aprenentatges alhora que donen continuïtat al llegat construït al llarg dels anys. De la seva banda, el director tècnic i responsable de l'intercanvi, Andreas Eich, i de l'entrenador del Canus Swaven Augsburg, Peter Krebs, han expressat també la seva satisfacció per poder tornar a la ciutat un any més i donant les gràcies per l'acollida que troben en aquesta ciutat. Tragó tanca amb èxit la 16a edició de la Setmana Cultural. Del 6 al 10 d'agost, Tragó ha celebrat la 16a Setmana Cultural amb una bona participació en totes les activitats. El programa ha completat els actes del 12è Premi Guillem de Belibasta, la 19a Sardinada Popular i concerts d'estil diversos, cinema a la fresca, exposicions culturals, també la 14a Trobada d'Acordionistes, una cercavila amb imatgeria festiva, una tarda de jocs per la mainada i el 21è Concurs de Fotografia, entre d'altres propostes. La cantada d'Havaneres a càrrec de les Anxovetes i la celebració dels 10 anys de l'entitat organitzadora, l'Associació Festiva i Cultural de Tragó, van culminar les activitats del passat dilluns. El Premi Guillem de Belibasta, amb narrativa breu ambientada a la natura o a la ruralia, va distingir Ferran Marquina Martínez d'Arenys de Munt amb el primer premi per El rastre de la Creu Groga. El segon lloc va ser per Neus Artigas Tomàs de Bagà per Tots els colors d'agost i el tercer guardó se'l va endur El so de la campana de Marc Cortés d'Organyà. Els guanyadors han rebut 2.800 i 500 euros respectivament i també s'han reconegut dos accèssits amb 150 euros cadascun. Tres rescats amb helicòpter en menys de 3 hores a Lles, Montellà i Josa i Tuixén. Els bombers de la Generalitat han portat a terme tres rescats en helicòpter aquest migdia, el passat migdia ahir, a la Cerdanya i l'Alt Urgell. El primer va estar a l'extracció d'una nena que es trobava inconscient en una zona de difícil accés a Lles de Cerdanya. L'avís del 112 es va fer a les 12:34 hores des del Pla de Vallcivera, una zona de difícil accés pels efectius d'emergències. A la trucada s'informava que la menor estava patint un atac d'ansietat, però els serveis d'emergències no ho han confirmat. Un helicòpter amb grae i un metge del sistema d'emergències mèdiques a bord es va desplaçar cap al lloc de l'incident i cap a la una del migdia van localitzar la nena, que formava part d'un grup de 40 persones, d'entre les quals 8 eren professionals. La unitat aèria ha aterrat a la Seu d'Urgell i allà una ambulància del SEM va traslladar-lo a l'Hospital de la Seu. També recerca d'un home que va caigre a un canal. El segon també ha estat a la Cerdanya, a Montella i Martinet, per un home que ha caigut a un canal en paral·lel al riu Segre. L'avís fet a les 14:18 hores deia que havia caigut al canal i que no podia sortir. Per aquesta recerca s'han activat 5 dotacions, entre les quals hi ha un altre helicòpter del GRAE amb un metge del SEM a bord, bombers voluntaris i el GRAE subaquàtic. A hores d'ara l'afectat encara no ha aparegut i les unitats desplaçades segueixen amb la recerca. Davant aquesta situació es va decidir tallar el canal i buidar-ne tota l'aigua per tal de facilitar la recerca d'aquesta persona que ja porta més d'un dia desapareguda. I
I en comarques veïnes, Isavarre recomana no beure aigua de boca després d'una avaria al sistema de cloració. L'Ajuntament d'Alt Àneu va recomanar als veïns i veïnes d'Isavarre no consumir aigua de l'aixeta ni utilitzar-la per beure o cuinar després que diverses persones comuniquessin indisposicions sanitàries després de la celebració de la Festa Major. Davant això, el consistori va activar amb caràcter d'urgència els protocols per determinar-ne les causes possibles. En un comunicat, l'Ajuntament va explicar que com a mesura preventiva s'han pres

desastres de l'aigua de la xarxa i s'han enviat a analitzar, afegint que resten a l'espera del resultat de les analítiques per tal de determinar si existeix alguna relació entre la qualitat de l'aigua i les indisposicions comunicades pels veïns afectats. El consistori va publicar un segon comunicat oficial en el qual va informar d'una incidència elèctrica que va deixar fora de servei el clorador de l'aigua de Boca del Poble. Aquesta avaria impedeix, doncs, garantir la potabilitat i impedeix que l'aigua sigui apta per al consum humà. Des de l'Ajuntament de la mateixa població van assenyalar que treballen per resoldre l'avaria amb la previsió que aquesta pugui quedar solucionada en un termini d'entre 24 i 48 hores. En aquest context, el consistori ha traslladat als veïns i veïnes un missatge de comprensió i col·laboració i els ha recordat la importància de mantenir la restricció fins que se resolgui l'avaria. I mentre que aquí a casa nostra no van poder veure l'eclipsi, al país veí els núvols van deixar 250 persones sense veure l'eclipsi al port del Cabús, malgrat l'esperança fins al darrer moment. Així va ser com també a Andorra va haver-hi un sol tapat i tampoc es va poder veure l'eclipsi total que vam tenir ahir 12 d'agost. I en esports, Marc Bernades completa la sierra final en menys de 3 hores. Marc Bernades, corredor del grup excursionista Oliana, ha aconseguit completar en menys de 3 hores la sierra final, una de les maratons de muntanya més reconegudes a nivell internacional. La competició s'ha disputat aquest cap de setmana passat al cantó de Valais, a Suïssa, amb un recorregut principal de 31 quilòmetres, un desnivell positiu de 2.200 metres i un desnivell negatiu de 1.100 metres. Concretament, Bernades va creuar la meta en 80a posició de la categoria elite, que comptava amb més de 1.000 inscrits. També va obtenir el 82è lloc absolut de la categoria masculina, en què un total hi havia gairebé 1.500 participants. El seu temps final va ser de 2 hores 56 minuts, corrent a una mitjana de 5 km per hora. El corredor igualadí del Club Olianès va anar de menys a més i després de situar-se en la 9a posició d'elit als primers quilòmetres, 95è absolut, ja va aconseguir accedir al lloc 87 a la meitat de la cursa al pas pel control de Tignosa a 2.100 metres, per després avançar uns quants rivals més i poder entrar finalment al top 80. El podi el van dominar els atletes kenians, victòria per Kiriago Mbogo, seguit de prop dels seus compatriotes Kipnosio Patrick i Saoli Saelo. Tots tres, doncs, van arribar prop de mitja hora abans que Bernades. Tot seguit va arribar el millor classificat europeu, el britànic Atkin Jacob, i el millor resultat català el va obtenir Andreu Blanes, de l'equip Salomón, que va ser 19è.

I ara fem un breu repàs per les festes majors i l'agenda setmanal que tenim doncs aquesta setmana aquí a la nostra ciutat, però també a la resta de la comarca. Recordar que aquest cap de setmana tenim festes majors a l'Alzina d'Alinyà, a Castellars del Cantó, Castellbó, la Farga de Moles, Organyà i Toloriu. També tenim el retaule de Sant Ermengol aquí mateix a la nostra ciutat, cada dia a les 10 del vespre al claustre de la Catedral de Santa Maria d'Urgell fins al proper 15 d'agost. I avui dijous, dia 13, també tenim sessió de Whiteout al Parc del Segre.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara repassem la previsió meteorològica a la nostra ciutat, l'Alt Urgell i el Pirineu. Doncs avui tenim, la veritat, un dia bastant assolellat, una bona temperatura que esperem que es pugui mantenir durant tot el dia d'avui. Una temperatura ara mateix a la nostra ciutat de 25 graus que pot oscil·lar fins als 30-34 graus. Tot això ens ho dirà Néstor Gómez, un dels nostres col·laboradors. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Després de les nuvolades i de la dificultat de poder veure l'eclipsi parcial ahir a la nostra comarca, avui tornem a parlar ja d'estabilitat atmosfèrica relativa, això sí, amb un matí que es presenta assolellat i una tarda una mica més amb enrenous embruixats que arribaran a partir de primera hora de la tarda, començaran a afectar les comarques de l'Alt Urgell, de l'Alta Ribagorça i dels Pallars, i ja cap als vols de mitja tarda o una mica abans hi arribarà aquí a l'Alt Urgell. Unes precipitacions que escombraran la comarca d'oest a est, desplaçant-se cap a la Cerdanya, cap al Solsonès, cap al Berguedà i finalment arribaran cap a l'àrea del Ripollès. Unes precipitacions que localment poden ser moderades, en principi no pas intenses. El que sí que esperem d'intens és calor. Calor intensa, la que esperem per avui i també de cara a demà, amb temperatures ja una mica més desbocades. Màximes als 34 graus aquí a la Seu i cap als 36, 37 o 38 graus cap a l'àrea d'Oliana. I si avui en fa calor, demà encara més. Demà serà el dia de més calor d'aquesta setmana. I el millor de tot és que aquesta calorada tendirà clarament a davallar de cara al cap de setmana i, sobretot, a normalitzar-se tota la setmana que ve. De tal manera que, un cop passem aquesta gran calorada, no en preveiem una altra, com a mínim, en 10 dies.
1: Moltes gràcies, Néstor, com cada dia, per col·laborar amb Ràdio Seu. Així doncs, com veiem, pot haver-hi algun ruixat dispers aquesta tarda, però no hi haurà gran calorada, com diu, fins la setmana vinent. Esperem que ahir gaudiu-siu d'aquest dia d'eclipsi en família, amb amics. Tot i no veure-ho, també ens agradarà sentir les vostres experiències tot seguit al carrer Treimant amb Ignasi Cervera. Així doncs, ho deixem aquí. Tornem amb el carrer Treimant, on podeu doncs explicar-nos les vostres experiències amb l'eclipsi, si el vau viure des d'alguna zona concreta, si el vau veure en família, amb amics, com va ser la vostra experiència en general, i així doncs us escoltarem amb el carrer Treimanta i donarem també, repartirem com cada dia infinitat de premis. Així doncs tornem seguidament i també a la una del migdia amb més informació ampliada. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: era la man...
1: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
4: Doncs aquí estem a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. Moltes gràcies un dia més per seguir-nos. A punt d'entrar ja a les 11:40 minuts d'aquest dijous 13 d'agost. Anem avançant i com que no vol la cosa, ja ens plantem a mig agost i això ja comença a fer olor de festa major de la Seu, doncs sí, perquè ja queden pocs dies. De fet, la programació especial ja la començarem d'aquí tot just 10 dies. Ja comencem el compte enrere, però abans tenim moltes coses més per explicar perquè l'agost passa volant, la veritat, de tantes coses que hi ha, i anem d'explicar encara unes quantes de les que passen aquests dies. Ho comentarem, ho detallarem d'aquí un moment, perquè abans, evidentment, ens hem de presentar, que és de molt mala educació no presentar-se quan entres a algun lloc. Salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i el control tècnic tenim a l'Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Ignasi. Què tal l'eclipsi ahir? Com el vas viure?
4: Em sembla que sí, que és el tema de conversa del dia. Nosaltres ja havíem avisat, no es pot dir que no avisessim, que hi havia bastantes possibilitats de que el cel estigués ennublat i, lamentablement, pel que fa a l'eclipsi, sí que va ser cert ahir. Uns núvols que, de fet, han estat molt benvinguts aquests últims dies perquè ja estàvem una mica farts de la calor, però que ahir, evidentment, van fer la guitza pel que fa a l'eclipsi. Com ho vas viure, tu, Aleix?
5: Bueno, nosaltres amb uns amics vam anar cap allà al Coll de la Trava.
4: Carai.
5: Sí, doncs... bueno, almenys les vistes van valer la pena.
4: Ah, sí, exacte. Sí, perquè, mira, almenys, si més no, doncs vau poder gaudir d'una bon vespre, no?
5: I uns raigs de sol que queien entre els núvols, bueno, i després pluja, també vam tenir una mica.
4: Ah, va ploure, també,
5: sí, al Coll de la Trava. Sí, allà, cap a, un cop acabat l'eclipsi, cap a les 9 així, va ploure.
4: Aquí van caure 4 gotes, just abans de l'eclipsi, molt poca cosa, però, en definitiva, la qüestió és que el cel es va anar tapant, la gent anava esperant a veure si se'n va, a veure si se'n va, però va passar tot el contrari, encara es va tapar més i com ens deia l'Aleix, doncs, per exemple, des d'un dels millors observatoris que hi ha aquí a la nostra comarca, el Coll de la Trava, tampoc no es va poder veure gaire cosa. De fet, a bona part del Pirineu sí que ens han dit avui, a través de xarxes, que sí que s'ha pogut veure bé, per exemple, a Oliana, a tot el que és al sud de la comarca, com si haguéssim de Tres Ponts en avall, o si més no, de Coll de Nargó en avall, sembla que sí que es va poder veure bé. Allà no van arribar els núvols, sí, es va poder observar perfectament, i també no cal dir-ho, a tot el que és la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, que era tota la zona on l'eclipsi sí que era total, i allà sí que la festa, valgui la redundància, va ser total, perquè van poder veure-ho perfectament. De fet, molta gent d'aquí, de la Seu i del Pirineu, es va desplaçar fins allà, sabent les previsions, per assegurar-se que el podria a veure la gent més aficionada. Doncs, fet aquest punt, tancarem ja la carpeta Eclipsi ens centrarem en el que arriba a partir d'avui mateix, perquè avui comencen les festes assenyalades de la comarca. Estem parlant de la Festa Major d'Organyà i, doncs, com que és una de les festes principals de la comarca, és indicat de parlar-ne i ho farem a la segona part del cartell manta amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Organyà, que ens explicarà els molts actes que tenen previstos des d'avui i fins diumenge. Però abans, com sempre, aquí volem sentir a vosaltres i per això obrim el concurs. Tenim els dijous aquesta secció que, doncs, ens agrada, aquesta secció Fem Poble, en què ajudem a divulgar pobles del Pirineu, i això és el que farem avui, i ho farem, ja que parlem de pobles del Pirineu, una, per descobrir-los, una motxilla del Camí a Pirineus, que per cert ja ens en queden poques, i per tant, doncs, si la voleu aconseguir, aprofiteu per participar i guanyar-la. I també tenim per oferir, per exemple, endolls intel·ligents de Peusa. Podeu triar el que vulgueu. Dit això, fem una pausa i de seguida obrim el concurs buscant un altre poble del Pirineu. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs molt bé, aquí estem a Carretera i Manta, a Ràdio Seu 107.2. D'aquí un moment parlem de la Festa Major d'Organyà amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Organyà, Jaume Rocabruna. Però abans tenim un concurs, el 973-36-06-17. L'obrim ja buscant un poble del Pirineu. I avui, per començar, ja podem dir que aquest cop sí, no hem anat molt lluny. Ens hem quedat aquí a l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Avui sí, avui estem buscant un poble de la comarca de l'Alt Urgell. 973-36-06-17, telèfon obert. I oferim una motxilla del Camina Pirineu, si aprofiteu, perquè ja ens en queden poques. 973-36-06-17, avançant ja. De fet, som ja aquesta setmana a la vuitena setmana de Carretera i Manta, a Ràdio Seu 107.2. Això ha avançat molt ràpid, gràcies a vosaltres. Començàvem al final de juny, a veure com aniria, i la veritat és que doncs, anem molt bé. Moltes gràcies per la vostra participació. Recordem que anem publicant nosaltres els premis que hem anat donant i que podeu anar-los recollint. De fet, ja ho esteu fent molts de vosaltres, però no us en oblideu, que encara tenim premis per repartir i l'estiu ja avança. D'aquí a poc ja semblarà que no, però haurà passat volant. 973-36-06-17 i el que dèiem, estem buscant un poble del Pirineu i avui, sí, avui el poble que hem escollit és de la comarca, és de l'Alt Urgell. I comencem a agafar trucades. Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: A veure, Occident o Orient?
0: Doncs ni Occident ni Orient, cap al sud.
1: Cap al sud, pues...
0: Des d'aquí la seu, eh?
1: Montanissell.
0: No és Montanissell.
1: Vale, venga.
0: Gràcies. Doncs mira, ja sabem una cosa. Aquest poble que estem buscant, miren des d'aquí la seu, és en direcció sud. 973-36-06-17. Quin és aquest poble que estem buscant, que miren des d'aquí la seu, és en direcció sud, agafant el mapa. 973-36-06-17. 10 minuts per les 12 del migdia. Quin és aquest poble del Pirineu que estem buscant i que diumenge en sabem dues coses, que és d'aquí de l'Alt Urgell i que, mirant des d'aquí la seu, és en direcció sud. 973-36-06-17, 11:50, doncs podem ja rebre les primeres trucades del dia i, com dèiem, estem oferint una motxilla del Camina Pirineus o, si preferiu, un endoll intel·ligent de peus, el premi que vulgueu. 973-36-06-17, de moment disposem de 10 minuts perquè després anirem ja per l'entrevista del dia parlant d'aquesta Festa Major d'Organyà. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Que la gent no s'anime.
0: Vinga, va.
1: A veure, és cap de municipi?
0: Doncs no, no és cap de municipi.
1: No és cap de municipi, però és Castellbó.
0: No és Castellbó.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant és, mirant des de la seu, és en direcció sud, més o menys. No exactament, no en línia recta totalment al sud, però sí que és més al sud, en definitiva és més al sud que la seu. I aquest poble que estem buscant no, aquesta vegada no és cap de municipi. Per tant, això ja descarta les 19 poblacions de la comarca que són cap de municipi, com podria ser, per exemple, la Seu, Montferrer o a les Peres esmentar-ne algunes. 973-36-06-17. Quin és aquest poble del Pirineu i concretament del Torregill que estem buscant, que no és cap de municipi i que mirant des d'aquí la seu és en direcció sud, és més al sud que la seu. 973-36-06-17, 11:51. Seguim aquí, tenim uns minuts per la vostra participació i aquí estem, a Carretera i Manta, a Ràdio Seu 107.2, amb el patrocini de Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, les peus a menja l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Mentre esperem trucades, recordem que hem repartit ja els premis corresponents a la setena setmana, en què, per exemple, hem repartit l'obsequi de menja l'Alt Urgell per Teresa Graell, la invitació pel Parc Olímpic del Segre per Joan Lozano, una ampolla de vi que vam oferir dilluns i que va guanyar Neus Trenc, la motxilla del Camina Pirineu, ja n'hem repartit algunes, per exemple, les han guanyat Dolors Guilló, Tere Jové i Teresa Vidal, i la tassa de Ràdio Seu per Juan i Menduña o la bossa de Ràdio Seu, també novetat d'aquest any, que ha guanyat aquesta setmana també Neus Trenc. Tenim, com dèiem, encara per repartir algun endoll intel·ligent de peusa i el podeu guanyar endevinant aquest poble de la comarca que estem buscant a camí de les 12 del migdia. Nova trucada aquí al telèfon de Ràdio Seu. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Ventura Vilarrupla.
0: Hola, Ventura. Bon dia, digues.
2: Pot ser Vilamitjana?
0: No és Vilamitjana, Ventura.
2: Vale.
0: Gràcies. No és Vilamitjana, aquest poble que estem buscant. De moment en sabem que no és cap de municipi, no dona nom, per tant, al municipi del qual forma part, i sabem també que és al sud de la Seu. Miren, des d'aquí la Seu està en direcció sud. 973-36-06-17, les 11:53. Quin és aquest poble que estem buscant, que de moment en sabem que no és cap de municipi, i que és, miren, des de la Seu en direcció sud. Vinga, seguim rebent trucades al telèfon de Ràdio Seu al 973-36-06-17, mig quart per les 12 del migdia. D'aquí un moment escoltarem uns bons consells dels nostres patrocinadors, però encara tenim temps d'escoltar-vos a vosaltres, mirant d'endevinar quina és aquesta població. En aquesta secció d'avui de Fem Poble hem triat un altre bonic poble, perquè la veritat és que tots els que triem són ben bonics, i de quan l'heu endevinat n'explicarem quatre coses. Seguim aquí al 107.2, som a Carretera i Manta, i segueix sonant el telèfon. Endavant, Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: És un poble petit?
0: Sí, el que hem triat avui és petit.
1: Ogern,
0: no és Ogern, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. No és Ogern, aquest poble que estem buscant, que, de fet, és el principal nucli del municipi de Bassella actualment, però no és Ogern aquesta població que estem buscant. Quina és aquesta població? De moment sabem que és cap de municipi, i en relació amb el que ens ha dit ara la Dolors, i afegim una dada més, aquest poble que hem buscat avui no és molt lluny de la Seu. Si agafem el mapa de la comarca, el que hem triat avui és relativament a prop de la Seu. 973-36-06-17. Per tant, no cal que aneu tan lluny. El telèfon de Ràdio Seu que segueix obert, ja m'ha ofert una dada més. Aquest poble que estem buscant no és cap de municipi, és un poble petit i no és molt lluny de la Seu. És relativament a prop. 973-36-06-17. Les 11:55 minuts. Mentre seguim endavant aquí al 107.2, segueix sonant el telèfon a camí de les 12 del migdia. D'aquí un moment, a les 12 ens posem al dia de cara a l'informatiu de Ràdio Seu, que arribarà a la 1, i en què parlem d'aquest eclipsi fallit en el cas de la Seu, i també de molts altres temes, perquè evidentment estan passant moltes coses més importants en alguns casos. 973-36-06-17, a les 11 esperem noves trucades, i ja en sabem unes quantes coses d'aquest poble. Per tant, ara només cal que proveu sort. Sabem que és un poble de l'Alt Urgell, que és des d'aquí la Seu anant en direcció sud, que no és molt lluny de la Seu i que és un poble petit, de pocs habitants. Amb aquestes dades esperem les vostres respostes al telèfon de Ràdio Seu al 973-36-06-17. Mentre les esperem, donem pas a uns bons consells dels nostres patrocinadors, i amb això ja arribarem al butlletí de les 12. Després tornem a obrir el concurs. Esperem un moment a veure si arriben trucades. Hi ha trucada? Sí? No? No hi ha trucada? Doncs res. Si no hi ha trucades, aprofitarem per arribar tranquil·lament fins a les 12 del migdia, i després tornem a obrir el concurs. Fins ara.
3: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia, i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com, i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
4: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
6: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
7: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llumvidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
9: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
10: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
9: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
10: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
9: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
10: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
9: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli. She's a
11: killer. Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Molt bon dia, a les 12:01 us parla Aleix Godinho. Practicum Odisseu concedeix 8 ajuts a l'Alt Urgell i 6 a la Cerdanya perquè hi facin pràctiques estudiants universitaris. La xifra és a prop de les comarques que n'han rebut més, que són la Ribera d'Ebre i la Noguera. El programa fomenta la captació o recuperació de joves qualificats en zones rurals, tot facilitant que comencin a treballar en empreses o administracions. Els núvols impedeixen veure l'eclipsi a la Seu d'Urgell i a d'altres indrets del Pirineu. El cel tapat n'ha frenat l'observació a l'hora del fenomen quan es preveia una ocultació del 99,2%. Sí que s'ha pogut contemplar al sud de l'Alt Urgell i del Pallars i a les zones amb eclipsi total com la Plana de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La quarta caminada solidària organitzada per l'ABP dels Mossos d'Esquadra recapta més de 1.200 euros. La quantitat recollida s'ha repartit un any més a parts iguals entre la SC Alt Urgell i la Fundació Mossos en un any en què la participació ha augmentat un 8%. Per a la cinquena edició estudien proposar un recorregut en una altra zona de la comarca més enllà de l'entorn de la Seu. Detecten més de 2.000 casos de virus de papiloma humà a la demarcació de Lleida. Els positius s'han identificat al llarg dels darrers dos anys en el marc del programa de ciberatge del càncer del coll uterí. El pla s'adreça a persones entre 30 i 65 anys, però també es fa a dones d'entre 25 i 29 anys. Recepció a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Canus Bagen Augsburg, que fa una nova estada a la ciutat. La visita forma part de l'intercanvi que manté des de fa dècades el club alemany amb el Cadí Canoe Kayak. Des del consistori els han donat la benvinguda i els han convidat a gaudir de la ciutat. Marc Bernades completa l'acier zinal en menys de 3 hores. El corredor del GE Oliana, que venia a superar un esguinç de turmell, ha acabat la cursa de muntanya suïssa en 80è lloc, sobre un total de més de 1.000 inscrits en categoria elite. I aquest cap de setmana, diverses activitats i festes majors a la comarca. Aquest cap de setmana, festa major a Linyà, Bar, el Pla de Sant Irsisque, Tragó, Vilanova de Banat. Avui també, sessió de Wipeout al Parc del Segre, avui dijous, 13:08, i també retaule de Sant Ermengol fins el proper dissabte, 15 d'agost. I això és tot pel que fa al butlletí horari de les 12 del migdia. Tornem seguidament amb el carretrer i manta amb Ignasi Cervera i a la una més informació ampliada. Moltes gràcies un cop més per escoltar Ràdio Seu.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
7: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i

0: Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs seguim ja amb aquest carretera i manta i tenim a l'Ignasi desplaçat cap a un lloc de la Seu. Doncs avui no tenim l'Ignasi aquí als estudis de Ràdio Seu, sinó que el tenim fora. Així que hola, Ignasi, ens escoltes?
1: Hola, bon dia, em sentiu bé?
0: Sí, sí, perfectament.
1: Perfecte, doncs aquí estem, doncs sí, teníem ganes de sortir al carrer i això és el que hem fet. Som a un indret del centre de la Seu d'Urgell, que si voleu podeu endevinar també, i teníem per endevinar també, seguim amb el concurs, un poble del Pirineu. Si voleu trucar-nos per endevinar a on estem, també ho podeu fer, 973-36-06-17, però de moment el que volem és endevinar un poble del Pirineu. Tenim algunes dades, com per exemple, que és l'Alt Urgell, que és, miren des d'aquí la Seu cap al sud de la comarca, i també que és un poble petit, no arriba de fet als 50 habitants. Aquestes són algunes de les dades que teníem, i no sé si hi ha alguna trucada ja.
0: No, encara no.
1: Molt bé, doncs esperem uns segons. Havien arribat ja algunes trucades, ens havíeu fet algunes propostes, i estem oferint, recordem, un obsequi, una motxilla del Camina Pirineus. I aprofiteu, perquè de fet ja ens en queden poques per oferir. 973-36-06-17. Si voleu aconseguir-la, ara és el moment, trucant al telèfon de Ràdio Seu. I bé, doncs esperem ja les trucades al 107.2 FM. El telèfon, recordem, el 973-36-06-17. Podeu trucar-nos per endevinar quin és aquest poble que estem buscant, o si voleu també per endevinar a quin lloc ens hem desplaçat avui en directe a través de la unitat mòbil que justament hem estrenat aquest any i que de ben segur que farem servir força a la Festa Major de la Seu, que és a punt d'arribar. Doncs de moment estem buscant aquest poble del Pirineu, i mentre l'esperem
0: tenim trucada, Ignasi.
1: Tenim trucada, perfecte.
0: I tant, ja li podem
1: sí,
0: donar
1: bon
0: pas.
1: Dia. Amb qui parlo?
2: Bon dia, amb la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
2: Podria ser la Guàrdia d'Ares?
1: No és la Guàrdia d'Ares, Teresa.
2: Val.
1: Gràcies. Fins ara. No és la Guàrdia d'Ares. Una dada més que tenia, sabíem d'aquest poble fins ara, és que no és cap de municipi. Per tant, no dona nom al municipi al qual pertany. És, de fet, hem dit també un poble petit, que no arriba als 50 habitants, però el que una dada important que hem donat també és que és relativament a prop de la Seu. Amb aquestes dades, si voleu

0: endevinar-lo, podeu trucar al 973-36-06-17 i si voleu podeu provar d'endevinar també a quin lloc de la seu som avui. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: Podria ser Torà de Tost?
0: No és Torà de Tost.
1: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Fins ara. Quin és aquest poble que estem buscant, que no és cap de municipi? És un poble petit, no arriba als 50 habitants, i miren des d'aquí la seu, és en direcció sud. No completament en direcció sud, però en definitiva és més al sud que la seu. 973-36-06-17. Quin és aquest poble que estem buscant avui en aquesta primera part del Carreter i Manta? Abans no arribem a la segona part de l'entrevista, en què avui anirem a un poble una mica més gran, que com és Organyà, i que celebra a partir d'avui la seva festa major. En parlem amb el seu regidor de Cultura. Doncs arriben trucades, de moment?
2: Sí, tenim trucada.
0: Perfecte. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: El programa el podeu fer de la plaça Alcudina?
0: Doncs molt bé, Teresa. És efectivament a la plaça del Camp d'Alcudina. Que ens has vist?
1: No.
0: Doncs encara té més mèrit, que ho hagis endevinat.
1: He baixat un moment a la seu, però he anat només al passeig.
0: Molt bé, doncs escolta, Teresa, mira, com que ho has endevinat, si vols un endoll intel·ligent de peusa?
1: Ja en tinc un.
0: Ja en tens un? Doncs algun altre obsequi directe de Ràdio Seu. Quan vinguis aquí a la ràdio te'l donem.
1: Ja de bon dir això, perquè tinc la motxilla i vindré a recollir la motxilla.
0: Perfecte.
1: Vale.
0: Doncs quan vinguis ens ho mirem i et donem un obsequi.
1: Vale, molt bé, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, la Teresa ens ho ha endevinat. Efectivament, avui som, i a més sense haver-ho vist personalment, encara té més mèrit. Som a la plaça del Camp d'Alcudina avui. Ens hem desplaçat, tenim ganes de sortir, ara que la calor ja és una mica més agradable que el juliol, que era absolutament insuportable al migdia, i teníem ganes de sortir al carrer, i a més, molt ben acompanyats, perquè aquí estem al costat de dos dels nostres patrocinadors més fidels, Electrònica CIMAC i Estiu 3000. Aquí aprofitem per saludar. Som just aquí, a pocs metres d'aquests establiments. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb la Marga.
0: Hola, Marga, digues.
3: Escolta, podria ser, no sé si t'ho han dit, Montanissell.
0: No ens l'han dit, però no ho és.
3: Vale, vinga.
0: Gràcies, fins ara. No és Montanissell, tampoc és poble que estem buscant, i com ens ha dit la Teresa, avui som en directe a la plaça del Camp d'Alcudina. I tot i que fa calor, la veritat és que amb una temperatura bastant agradable, moltíssim més, sens dubte, que el que hem tingut durant tot el juliol. Així dona més gust estar a l'aire lliure. 973-36-06-17, seguim aquí al 107.2 i estem buscant aquest poble del Pirineu. Avui és un poble de l'Alt Urgell, és mirant des d'aquí la seu cap al sud, no és cap de municipi i és un poble petit, no arriba als 50 habitants. És un poble ben bonic, el que hem triat avui, com de fet tots els que triem. 973-36-06-17, quin és aquest poble que estem buscant? I si voleu fer-nos alguna altra pregunta sobre aquest poble, ho podeu fer. D'aquesta manera potser arribeu més ràpidament a la resposta. 973-36-06-17 és el telèfon del Carreter i Manta, a punt d'arribar a les 12 i 20 minuts. De moment no ha sortit aquest poble. Esperem un moment a veure si algú l'endevina. Hi ha trucada, de moment?
2: No, bueno, sí que en tenim.
0: Sí, mira,
2: sí, doncs, mira, no, ja ens estan responent que sí.
0: Som-hi, doncs. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: A veure, digues, Dolors.
1: Alinyà?
0: No és Alinyà, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. No és Alinyà, aquest poble que estem buscant, poble petit, que des de la seu està mirant cap al sud i que no és cap de municipi. De fet, és un poble que no arriba als 50 habitants. 973-36-06-17, i que, com sempre, quan l'hagueu endevinat, doncs en direm quatre coses més per donar-lo a conèixer. Doncs això, seguim aquí en directe. Per cert, sí que hem de dir que no és un nucli despoblat, té habitants, té població fixa. 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2, esperant doncs a veure si algú endevina aquest nucli. I doncs hi ha alguna trucada més?
2: Sí que en tenim.
0: Vinga, va, endavant. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Podria ser Vila Mitjana?
0: No és Vila Mitjana, Teresa.
1: Val.
3: D'acord.
0: Gràcies. De fet, em sembla que la mitjana ens ho havien dit fa un moment. Va, vinga, ja que no ens feu preguntes, hi donem una pista més nosaltres. Aquest poble que estem buscant és bastant a prop de la Serra del Cadí, és, de fet, a la falda de la Serra del Cadí. 973-36-06-17. A veure si amb aquesta pista algú l'ha clissat. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors.
4: A veure, podria ser Vilanova de Banat?
0: No és Vilanova de Banat, Dolors.
4: Vale.
0: Gràcies. No és Vilanova de Banat, que per cert aquest dia celebra la seva festa major. Ja va fer alguns actes els dies abans i continua aquest cap de setmana. Ho podeu trobar tot això i més al nostre web radioseu.cat/agenda. Festa major de Vilanova de Banat i de moltes altres poblacions durant aquests dies. Endavant. Sí, bon dia.
5: La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
5: Podria ser Arsegal?
0: No és Arsegal, Teresa.
5: És que és bastant al nord.
0: Com, perdó?
5: És dir que és bastant al nord, no?
0: No, de fet, des d'aquí la seu és cap al sud.
5: Ah.
0: Perquè, de fet, està a prop, hem dit que està molt a prop del Cadí.
5: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. El que sí que podem dir és que, per no confondre, és que és el vessant nord del Cadí, no el vessant sud, que el vessant sud seria, per exemple, Tuixent, però sí que està mirant des d'aquí la seu cap al sud. I el que hem dit també és que és molt a prop de la Serra del Cadí. De fet, és un dels pobles, podríem dir, millors vistes del Cadí. 973-36-06-17. Vinga, a veure si surt d'aquest poble ja. Sí, hola, bon dia.
6: On és, amb la Marga?
0: Hola, Marga, digues.
6: Aviam, si pot ser cava?
0: No és cava.
6: Vale, vinga.
0: Gràcies, fins ara. Hem dit també que aquest poble no és cap de municipi, per tant, no seria ni cava ni Arsegal. I és un poble que hem dit ja anteriorment que no és molt lluny de la seu, està relativament a prop, si pot arribar en poca estona. I quin és aquest poble que estem buscant? Endavant, sí, hola, bon dia.
7: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
7: Podria ser en Sovell?
0: No és en Sovell.
7: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest poble que estem buscant? Ja ens queden pocs pobles que compleixin amb aquestes coordenades, eh? Un poble petit, que no arriba als 50 habitants, que és al peu del Cadí, molt a prop de la Serra del Cadí. De fet, unes fantàstiques vistes a la Serra del Cadí. I que això, que no és cap de municipi. Endavant, sí, bon dia. No hi ha trucada, s'ha perdut.
2: Hem perdut la trucada, sí.
0: Seguim endavant, no passa res. Tornem a agafar-la de seguida. Estem buscant aquest poble, a veure si ens surt ja, perquè ja, la veritat és que hi ha poques opcions de pobles que compleixin amb aquestes premisses que hem dit. 973-36-06-17. I de, quan l'hagueu endevinat, hem de donar pas a l'entrevista, en què en aquest cas anirem a una zona diferent de la comarca com és Organyà. 973-36-06-17, hi ha trucada?
2: Hi ha trucada.
0: Sí, hi ha trucada. Doncs som-hi. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb Ventura.
0: Ventura, lo digues.
8: Pot ser el G?
0: Ventura és el G, efectivament. Felicitats.
8: Gràcies.
0: Molt bé, t'esperaves que fos el G?
8: Pues no, però anar provant, dic, no sé.
0: Anar provant, exacte. Doncs això és el que diem sempre, anar provant, i al final doncs acaba sortint, i li ha sortit a l'aventura. Aventura, tenim per oferir aquesta motxilla del Camí a Pirineus o un endoll de peusa, què prefereixes?
8: No, pot ser la tassa.
0: La tassa, sí, i tant, sí, sí. També la podem, sí, la també en disposem encara. Molt bé, Aventura, doncs te la guardem i quan vulguis la pots venir a buscar.
8: Molt bé, gràcies.
0: Fantàstic, moltes gràcies. Doncs felicitats a Ventura Vilarrubla, que ha guanyat aquesta tassa de Ràdio Seu, molt xula, i que de fet està tenint molt èxit. Nosaltres mateixos ens agrada molt i ens n'hem quedat una, també. I, efectivament, el GES. Havíem donat ja gairebé totes les pistes, havíem dit que era un poble del Pirineu, que és l'Alt Urgell, que des de la seu és en direcció sud, no és cap de municipi, és un poble petit, no arriba als 50 habitants, i una última dada que teníem per donar és que pertany a un dels municipis veïns de la seu, concretament a la Sicerc. És un dels nuclis habitats situats més a prop de la Serra del Cadí i també un dels que hi té millors vistes. I l'última dada que tenim, per si no sortia, és que entre els seus veïns hi ha una escriptora. Estem parlant de Laura Casanovas, que precisament és també col·laboradora d'aquesta casa de Ràdio Seu i que és veïna del GES. El GES és una població del municipi de la Sicer que es troba en un contrafort de la Serra del Cadí i s'hi pot trobar l'església de Sant Julià del GES, que va reemplaçar una antiga església romànica que hi havia. També és una una entitat considerada singular de població, per això té estadística poblacional anual i la dada més recent és que té 14 veïns actualment empadronats, dada de l'any passat, del 2025. El nomenclàtor de 1860 deia que aquesta població tenia 19 cases en aquell moment, de la qual una, només una era deshabitada, i d'aquestes 19, 3 eren en planta baixa i 16 tenien un pis. És a més de 1.000 metres d'altitud, concretament a 1.135 metres, i doncs aquestes són les dades d'aquest petit poble, petit però bonic, del Gers, que gaudeix, de, com diem, d'unes fantàstiques vistes al Cadí, al Té enfront mateix. Doncs, dit això, les 12:26 farem una pausa i del Gers saltarem a Organyà avui, perquè parlem, com diem, de la Festa Major d'Organyà, que comença avui mateix, i després tindrem temps per la bateria de preguntes. Fins ara.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Ràdio Seu. 40 anys fent comunitat.
6: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
5: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
6: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
5: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del Cartell i Manta, volem donar a conèixer la festa major d'Organyà. Comença avui mateix, dijous, dia 13. Ho fem tot conversant amb Josep Rocamora, és regidor de festes i promoció econòmica de l'Ajuntament Ganxo. Benvingut, Josep.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Un any més, sí. Doncs repassant el programa i donar a conèixer doncs, la festa gran d'Organyà. Agraït-te doncs, a aquesta estona que ens dediques. Tot a punt, Josep?
1: Tot a punt. Hi ha moltes ganes de que la gent s'ho passi bé, de que assisteixi als actes, de que participi i de que tinguem una bona festa major i esperem que no ens plogui massa, però que tot vagi bé i que tot estigui a gust de tothom.
0: Sí, certament, sempre amatents a la meteorologia, pendents del que pugui passar, si com sigui es farà la festa, es farà la festa major un any més i, per tant, avui...
1: Una mica de pluja convé, però...
0: També, certament, però si més no, doncs que no siguin aquelles hores centrals, no?, en les que es programen...
1: Exacte.
0: Perquè són moltes les propostes per tots els gustos, per totes les dades, les repassem a continuació, com explicàvem, conversant amb el regidor de festes, amb Josep Rocamora. Avui, dijous, dia 13, a partir de les 5, plantada dels gegants Quimet i la Bordonera, a la plaça i Cercavila fins a l'Ajuntament. És el tret de sortida com per toque, juntament amb pregó a càrrec de Sadurní Betriu Boix a l'Ajuntament. Explica'ns aquest primer acte i per què el Sadurní Betriu.
1: Bé, doncs, al final volíem fer-li un homenatge al Sadurní Betriu, un esportista reconegut del nostre poble. Sempre comencem amb el nostre pregó a càrrec de gent destacada del nostre poble o d'associacions que conformen el teixit associatiu d'Organyà. I bé, creiem que aquest any no podíem començar de millor manera, no? I com sempre, pues, acompanyats dels nostres gegants, del Quimet i la Bordonera.
0: Doncs els gegants i els geganters que participen en aquest primer acte i el Sadurní Betriu, doncs, que en aquest cas és l'encarregat de fer el pregó a 6:15, explicàvem a l'Ajuntament Ganxo. A continuació, com per toque, doncs, un dels actes que no pot faltar tampoc a Organyà, tampoc a la Festa Major Organyà, són les sardanes. I en aquest cas, amb la principal de la Bisbal, poca broma, a 8:00 també concert amb també la principal i a la nit, a 12:15, de nou la principal de la Bisbal que fa el ball de nit en aquest primer dijous, primer dia de Festa Major a Organyà. Déu-n'hi-do, quina entrada.
1: Sí, comencem forts amb la principal, que el seu any que venen a la gent li agrada molt i esperem que aquest any també sigui així i comencem amb un plat ben fort i versions també pel jovent i un DJ local d'aquí d'Organyà, un DJ Ganxo, un DJ Joval, que també estem contents de que la gent del poble participi i formi part d'aquesta festa major, tant com sigui possible.
0: Mm. Sí, perquè la música principal anima la tarda i vespre també la nit, però més enllà, ja la matinada, a 1:00 concretament, versions amb Verbenam, i a 3:15, en aquest primer dia, dijous dia 13, música amb la sessió de DJ Joval. És el primer dia de la Festa Major d'Organyà. Per cert, podeu recuperar tota la informació, podeu saber l'última hora de totes les novetats, desafectacions, lògicament pel que fa doncs, al trànsit, tot el que s'ha programat des de l'Ajuntament i les entitats d'Organyà a través de les xarxes socials, també en aquest cas a la web de l'Ajuntament Organyà. Bé, doncs aquest és el primer dia, divendres 14 a partir de les 11, Teatre Fantasia amb Maica, la recerca de l'amor és la primera activitat al matí, de fet més enllà ja les propostes són de cara a tarda, per tant, doncs, divendres continua tot plegat, Josep.
1: Sí, divendres continuem amb un espectacle familiar al principi, també a càrrec d'una persona amb una vinculació molt estreta amb el nostre poble, que ve amb moltes ganes de fer passar-s'ho bé a tothom i creiem que aquest espectacle infantil divendres al matí serà una molt bona oportunitat per venir-lo a veure, la veritat. I seguim amb un altre cop l'orquestra de les principals de Catalunya, la Nova Blanes, que començaran amb les sardanes a 5:00, doble sessió de sardanes dijous i divendres i després seguirem també amb una proposta d'humor, no? Una proposta una mica diferent, amb tres humoristes de molt prestigi, l'Alba Segarra, que coneguda per les seves col·laboracions, bueno, sobretot a RAC1, i el Godai García, que també un humorista que porta moltíssim temps, que col·labora en Està Passant i en altres programes de 3CAT, i el Josep Català, que és un pioner pel que fa a l'estand-up en català, un dels promotors del Soterrani, que bueno, creiem que ens ho podem fer passar molt bé aquesta tarda del divendres 14 d'agost.
0: Serà a 6:45 del vespre. A les 6, també una proposta paral·lela al Mercat de la Puça i del Llibre de Segona Mà al carrer Major de la mà de l'AMPA Miret i Sans.
1: Efectivament, efectivament. Bueno, una proposta també que creiem molt adequada per promocionar el que és una mica l'economia sostenible i això, pues, al Mercat de la Puça i del Llibre de Segona Mà, esteu tots convidats a venir, hi haurà diverses taules i diversos espais de venda al carrer Major a Organyà.
0: Doncs ja ho sabeu, serà a partir de les 6, 6:45, la tarda d'humor, i ja a la vesprada a les 8, concert amb la Nova Blanes, que ha amenitzat les sardanes de tarda i doncs que és protagonista, en aquest cas, al vespre, i també a la nit, perquè a 10:15 fan el ball. En aquest cas, doncs també a la plaça Major, entenc que els espais són els mateixos, tant sigui per les sardanes com pel concert com pel ball, Josep?
1: Sí, tot l'envelat de la plaça de l'Església.
0: Correcte, doncs la plaça de l'Església, que és protagonista, en aquest cas, amb les sardanes, el concert i el ball de la Nova Blanes, i en aquest cas, més enllà, com pertoca també el divendres, Correbars, amb la xaranga Entrompats. La sortida des de la plaça dels Homilies és una proposta que organitza el jovent Ganxo. També el jovent organitza, a partir de 2:45, la nit jove amb DJ Nucaranguense i Héctor Ortega. Per tant, aturar-nos, no?, el jovent, no?, que en aquest cas, un any més, Josep és protagonista i que col·labore, com pertoca, amb la Festa Major.
1: I tant, no, molt contents de la implicació del jovent amb la nostra Festa Major, contents que puguin seguir organitzant la seva nit de Festa Major, també amb els Entrompats, que ja fa, que serà el tercer any que venen, que ja s'estan convertint en un clàssic de la Festa Major i que la gent està molt contenta amb el Correbar, i nosaltres especialment també contents que el jovent del poble s'organitzi i faci coses per el poble que n'estem molt satisfets.
0: Uh-huh. Sí, de fet, és molt més fàcil ser regidor de festes, Josep, si tens el jovent que també col·labore, que també sume, no, en aquest cas.
1: Sens dubte. El jovent i tota la gent del poble, el jovent, els sardanistes, absolutament tothom qui col·labora, l'AMPA, que abans explicàvem al Mercat de la Puça, evidentment la Festa Major és una cosa que té tothom, per a tothom, però també de tothom que és d'Organyà o que té implicació amb el poble i que vulgui col·laborar i participar-hi, i així volem que sí.
0: Mm-hmm. Doncs petits, joves, no tan joves, adults, doncs ja ho sabeu, hi ha propostes per tots els gustos i són, en aquest cas, els joves que organitzen aquesta nit de divendres. I ja dissabte, tot plegat comença a 10:45, en aquest cas pels menuts, al Gran Tobogán d'Aigua, al carrer Mestre Cases, a Cal Pendent, i en aquest carrer doncs hi trobareu doncs el que pertoque, aigua i molts riures. A 12:45, la missa solemne de Festa Major en honor a Santa Maria i el cant dels Goig. Són les dues propostes al matí de dissabte. Josep.
1: Sí. Evidentment, el tobogán d'aigua no podia faltar. Cada any, ja des de fa molts anys, una proposta de refrescar en aquests dies que fa tanta calor. I la missa de la Mare de Déu, evidentment, el dia de la Mare de Déu, el 15 d'agost, tots convidats a Organyà.
0: Doncs també la invitació, dissabte al matí i ja a la tarda, 4:45, torneig d'escacs, botifarra i parxís, a les 5, concert amb Liberty, també a les 5, 8è, Copa Pirineus de Veterans de Futbol, és un quadrangular amb el Narcó, l'Oliana, també l'escola de futbol Edford, l'escola Urgèlia de la Seu, i l'Organyà, al futbol, que també és protagonista, a Organyà, la festa.
1: Sí, evidentment, sempre, de tota la vida, que el futbol ha format part de la nostra Festa Major, que està a la Copa dels Veterans amb un derbi, amb el Nargó, i bé, sí, serà emocionant, un quadrangular amb l'Oleana, amb el Nargó i l'Edford, que uh-huh. ben segur que serà ben emocionant.
0: Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, en aquest cas, al camp de les Lloredes, si no ens equivoquem, que es fa el quadrangular, Josep?
1: I també, sí, efectivament, al camp dels Lloredes, i també tenim el torneig d'escacs botifarra i parxís, que es farà al carrer Major. Esteu convidats a inscriure-us al mateix dia. Si veniu una estona abans, us podeu inscriure tant als escacs com a la botifarra com al parxís, i tindrem premis i trofeus pels guanyadors de cada torneig.
0: Important també aquest apunt. I el concert amb Liberty també l'hem velat a la plaça Església?
1: Sí, efectivament, com tots els concerts i els balls es fan a l'envelat amb el conjunt Liberty, que estem amenitzarà el dia de la Mare de Déu de la nostra Festa Major.
0: Doncs ja sabeu, faci sol o plogui, l'envelat doncs, que us resguardarà de les inclemències del temps, i així doncs podeu disfrutar de tot el que es va programant doncs, en aquesta festa major. Això pel que fa doncs, a les propostes fins a les 5, parlem d'aquest quadrangular de futbol, a partir dels quarts de 7, espectacle màgia amb Dion Màgic, el grup Liberty que torna a amenitzar el ball a partir de les 8 i ja a les 11 de la nit, concert de versions amb Band the Future, i a dos quarts d'una, DJ Natura B2 B, Charlie B i Marc Montalvo. Per cert, que en aquest espai també hi haurà un punt lila durant tota la nit. Per tant, doncs, déu-n'hi-do el dia en què segurament hi haurà més gentada a la plaça. També moltes propostes, Josep.
1: Sí, un dia carregat. Tenim Band to the Future, que versiona els millors temes dels 80 i dels 90. Amb molta gràcia, la veritat. Després tenim l'espectacle de màgia del Dion, que és el maig de Campixa i Rellisca. Després la DJ Natura, una DJ que porta molt temps i molt reconeguda, que ha tocat en els millors festivals de Catalunya. I Marc Montalvo, que és un clàssic de la Festa Major, també ja fa 3 anys que ve i doncs esperem que tinguem una molt bona nit, que es desenvolupi tot adequadament i que la gent s'ho passi bé.
0: Com sempre, convida tothom i a l'hora de demanar civisme, oi, Josep?
1: I tant, sens dubte. Sí, que la gent s'ho passi molt bé, però que es comporti amb cap i amb sentit comú, no?
0: Perfecte, també doncs aquí t'apunt, i també fèiem l'apunt del punt lila durant tota la nit, dissabte 15, a la Festa Major d'Organyà. Els actes continuen, i és que diumenge encara hi ha moltes propostes, entre les quals la primera a les 10, la matinal de pesca infantil, a dos quarts d'una, la missa solemne en honor a la Mare Déu de Gràcia i el cant dels Goig. Aquestes són les dues primeres propostes al matí, i més enllà, a les 4, festa a l'escuma al carrer Major, i a les 5, plantada de gegants a la plaça i cercavila pels carrers del centre de la mà de la colla gegantera d'Organyà.
1: Sí. El diumenge, bueno, comencem amb també un clàssic, la matinal de pesca, sota el pont de Fígols. Qui es vulgui inscriure, diria que encara pot fer-ho. La missa de la Mare Déu de Gràcia, sempre l'endemà de la nostra festa major, la nostra copatrona, la Mare Déu de Gràcia, també té el seu dia. I la festa d'escuma al carrer Major, sí, que l'any passat la vam fer i va ser un èxit, i aquest any doncs repetim. I després, com bé has dit, seguim amb el Cercavila, que hi haurà diverses colles geganteres convidades, la de la Seu, entre altres. I bé, doncs seguim amb el partit de futbol de Festa Major, que aquest any l'Organyà el jugarà contra Casa de Portugal, un equip de la primera divisió andorrana, que ben segur serà un partit emocionant de pretemporada per tots dos. I bé, i seguirem, acabarem la festa major, no?
0: Mm-hmm. Certament, a les 8 amb un concert i ball amb el trio Vives Veus, de la mà de l'Associació de Ball d'Organyà i també de la comarca, i a dos quarts d'11 el sopar popular i fi de festa al carrer del Nord, com per toc un sopar de germano, no?, per cloure tots els actes, serà, però, diumenge abans, tot plegat comença avui. Per tant, no volem anar més enllà del que és aquest dia. El que sí que volem preguntar a Josep Rocamora, com a regidor de festes i promoció econòmica, és un dia, uns dies importants, hi ha molta gentada que es desplaça fins a Organyà, gent que ve d'arreu de la comarca. No sé si hi ha algun comentari pel que fa al tema dels aparcaments, alguna incidència que hagi de tenir en compte per tal de fer més fàcil doncs, l'arribada de veïns i veïnes a Organyà.
1: Sí, nosaltres aquests dies hi ha evidentment afectacions al que és la mobilitat del nostre municipi, alguns talls de carrers. Recomanem a la gent que vinguin temps. Sempre trobaran lloc d'aparcament. Hi ha un pàrquing al carrer del Nord, que és a prop de tots els actes que sol haver-hi places. I en qualsevol cas, doncs, que tothom és benvingut i que tothom estarem contents de que vinguin. I simplement, pues, això, venir, conduir amb precaució, arribar amb temps i que la gent disfruti i s'ho passi bé a mesura del possible.
0: Doncs també aquí la invitació, recorda nou que la informació la podeu cercar a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Organyà, també a la seva web, lògicament també a la web, a l'apartat d'agenda de la nostra web, que és la vostra radioseu.cat. Josep, moltes gràcies, no sé si hi ha quelcom més que vulguis doncs destacar perquè fa la festa major, suposo que moltes ganes, no, també, tot i que tu has de mirar des de la barrera que diuen, no, com a regió de festes, però amb ganes també de celebrar-la.
1: I tant, sens dubte, amb ganes de celebrar-la, que tothom s'ho passi bé. Simplement desitjar una bona festa major a tots els ganxos i ganxes que aquests dies estan aquí, a tota la gent que ve de fora del municipi a celebrar la festa major amb nosaltres, i evidentment agrair a tota la gent que col·labora amb la festa major, a les entitats, a la gent individual que sempre ens dona de mà. I res, desitjar a tothom una molt bona festa major, un molt bon estiu, i moltes gràcies a vosaltres també, de Ràdio Seu, per fer-nos aquesta entrevista com cada any i deixar-nos donar a conèixer la nostra festa major.
0: Encantats de fer d'altaveu i donar a conèixer doncs, la festa major d'Organyà. Comença avui dijous, dia 13, a partir de 5, amb la planta dels gegants Quimet i Bordonera al Plaça i Cercavila fins a l'Ajuntament, on, en aquest cas, Sadurní Betriu fa el pregó inaugural d'aquesta festa major 2026. Josep Rocamora, regidor de Festes i Promoció Econòmica, moltes gràcies per aquesta estona. A disfrutar-la. Molt bona festa major.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs a ritme dels Catarres, que recordem seran cap de cartell d'aquesta festa major de la Seu enguany, doncs tornem amb el carretera i Manta i tenim a l'Ignasi desplaçat a la plaça del Codina. Ignasi, ens escoltes?
1: Efectivament, bona tarda, novament, bon dia, encara no som a la tarda, però avançant el dia, ara la calor ja comença a apretar amb ganes, però en tot cas res a veure amb el que teníem fa uns dies, que llavors sí que era insuportable. Som aquí en directe a la plaça del Camp del Codina i tenim temps per la bateria de preguntes, encara uns minuts, fins a arribar a l'una al migdia. Ahir ens vam quedar preguntant qui va protagonitzar el film La llista de Schindler, qui era el protagonista principal, que de fet feia el paper d'Oscar Schindler. I ja podeu trucar al 973-36-0617 abans d'arribar a la una del migdia. També havíem preguntat quants pisos té... aquesta ja ens l'havíem dit. Quin còmic i presentador català va ser durant anys el conductor del programa titulat La Cosa Nostra? Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
1: Dolors, veure, hola.
2: Aquesta de la llista de Schindler, Liam Neeson.
1: Liam Neeson, correcte.
2: M'encanta, eh? Ui, m'agrada molt. Que sí? M'agrada molt, sí.
1: Ah, molt bé.
2: Vale, venga.
1: Perfecte, moltes gràcies. Doncs sí, Liam Neeson, que ha fet d'altres pel·lícules relacionades amb la història, una de les més recordes també, Michael Collins, un dels herois de la independència d'Irlanda, però que els darrers anys s'ha especialitzat molt i amb molt d'èxit en pel·lícules d'acció. Moltes d'elles es repeteixen sovint a la tele. 973-36-06-17. Hem demanat quin còmic i presentador català es va fer conegut especialment pel programa La Cosa Nostra. N'ha fet molts més, però aquest li va donar bastanta fama. 973-36-06-17. 973-36-06-17. I mira, una altra de televisió. Qui va presentar quins dos actors, un actor i una actriu, van presentar als anys 90 el programa de TV3 Amor a primera vista, que en el seu moment va tenir força impacte perquè llavors era un format trencador. Després han fet molts programes semblants, alguns una mica discutibles, però llavors va ser una gran novetat. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
3: Joan,
1: digues.
3: La Cosa Nostra, l'Andreu Buenafuente.
1: Correcte, Andreu Buenafuente. Moltes gràcies. Doncs sí, Andreu Buenafuente, avui actualment conegudíssim. Ha fet moltes més coses, moltes més programes els anys següents, però el que és aquí a Catalunya es va fer molt conegut per La Cosa Nostra, aquí a Catalunya i més enllà, perquè justament l'èxit d'aquest programa és el que va fer que després fes també programes a nivell espanyol. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi.
1: Jordi, digues.
4: Els presentadors de L'Amor a primera vista van ser l'Àlex Casanovas i la Montse Guallar.
1: Correcte. Moltes gràcies, Jordi. Doncs sí, van ser Àlex Casanovas i Montse Guallar, un actor i una actriu molt coneguts en el seu moment i que van presentar aquest programa que en el seu moment va tenir força èxit. Doncs seguim endavant. Parlem d'altres temes. Quin és el punt més oriental de Catalunya, situat més cap a l'est? És, per tant, el primer lloc de Catalunya on es pot veure la sortida del sol habitualment. 973-36-06-17. Quin és l'indret, el punt més oriental de Catalunya? 973-36-06-17. Ja que parlem fomentant d'actors, quin actor interpretava el personatge de Merlí Bergeron a la sèrie Merlí, una de les de més èxits d'aquests darrers anys? 973-36-06-17. Seguim aquí en directe. Qui és l'actual entrenador del Cadí La Seu? I una més encara de casa nostra. Quins dos músics conformen el duet musical La Sonsoni, que ara l'estiu i també la resta de l'any podeu veure moltes festes i activitats de casa nostra. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
1: Digues, Dolors.
2: Un més oriental, al Cap de Creus.
1: El Cap de Creus, correcte. Moltes gràcies. Sí, un lloc, a més, molt concorregut a l'estiu, que fins i tot s'ha hagut de restringir el pas de cotxes en l'època estival pels col·lapses que hi havia en tota aquella zona. 973-36-06-17. Seguim aquí en directe a carretera i Manta. Sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
1: Joan, digues.
3: L'entrenador del Cadí La Seu és el Pepe Vázquez.
1: Pepe Vázquez, correcte. Moltes gràcies, Pepe Vázquez, que va agafar les regnes del Cadí al final de temporada passada, en un moment molt difícil, i que va aconseguir salvar la categoria. Aquest any continuarà, doncs, amb el mateix objectiu, amb seguir a l'elit, que per una ciutat com la Seu, ja ho hem dit moltes vegades, té molt de mèrit. 9-7-3-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. Què hem dit? Quins dos músics conformen el duet musical de Son Soni? Seguim rebent trucades. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors. El Pep Dolors. Lisandre i l'Elias Porter.
1: Pep Lisandre i Elias Porter. Moltes gràcies. Doncs sí, Pep Lisandre, que ja és una, podem dir, una institució de casa nostra, un grandiós divulgador del folclore, de la música, de les danses del Pirineu, i un altre gran músic com és Elias Porter, la Son Soni. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quin actor interpretava el personatge de Merlí Bergeron, protagonista de la sèrie Merlí. 973-36-06-17. I més preguntes. Quina ciutat va acollir els primers Jocs Olímpics moderns l'any 1896? 973-36-06-17. Doncs seguim aquí al 5.2. I ja que aquests dies hem parlat molt d'astronomia, quin observatori català tindrà ben aviat un dels telescopis robòtics més grans del món? S'ha anunciat ara fa poques setmanes. 973-36-06-17. Quin observatori català, situat no molt lluny d'aquí la nostra comarca, tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món ben aviat? Hi ha trucada?
0: Ara mateix en
1: doncs
0: tenim.
1: Sí, ara sona el telèfon. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
3: Joan.
1: Joan, digues.
3: Als Jocs Olímpics, a Atenes.
1: A Atenes, correcte. Moltes gràcies, Joan. Fins ara. Doncs sí, va ser a Atenes perquè els Jocs Olímpics Antics es feien a Grècia i es va escollir a Atenes, evidentment, per fer la primera edició dels Jocs Olímpics Moderns l'any 1896. Després van repetir l'any 2004. Doncs nova trucada. Endavant, Sila, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Teresa, digues.
2: Aviam, l'actor de Merlí es podia dir Héctor Lozano?
1: No és l'Héctor Lozano.
2: No?
1: No és l'Héctor Lozano.
2: No sé què, bueno, vale.
1: Gràcies, fins ara. L'Héctor Lozano em sona que era el director d'aquesta sèrie, però no l'actor protagonista, el que feia el personatge de Merlí. 973-36-06-17, doncs seguim aquí en directe al 107.2, esperant noves trucades. I bé, doncs, hi ha alguna trucada més, ara?
0: De moment encara no.
1: Encara no. Doncs esperem uns segons. Hem demanat quin observatori català molt conegut tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món ben aviat. I tampoc ens han respost aquesta de quin era l'actor protagonista de la sèrie Merlí. I una més, com es diu l'actual consellera d'Educació de la Generalitat? 973-36-06-17. Consellera d'Educació, que per cert, aquests darrers mesos ha tingut força feina perquè el sector educatiu està bastant mogut últimament. 973-36-06 17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Teresa, digues.
2: L'actor de Merlí era el Francesc Forel.
1: Correcte. Moltes gràcies, Teresa. Doncs sí, era a Francesc Orella, que ja havia fet molts altres papers anteriorment, però que es va fer superfamós per aquesta sèrie Merlí, que de fet va traspassar les fronteres catalanes i també es va emetre a d'altres països. Per cert, mira, explicaré una anècdota. Francesc Orella havia estat veí meu quan jo estudiava a Barcelona, o sigui que l'havia conegut personalment. Doncs, explicada aquesta batalleta, hem arribat ja a la una del migdia i donem pas a l'informatiu. Pep Granja està a punt amb les notícies del dia. Moltes gràcies per seguir-nos i tornem demà, que ja serem a divendres.

0: Molt bon dia, és la 1:02.
1: Titulars.
0: Els núvols impedeixen veure l'eclipsi a la Seu d'Urgell i a d'altres indrets del Pirineu. El cel tapat n'ha frenat l'observació a l'hora del fenomen, quan es preveia una ocultació del 99,2%. Sí que s'ha pogut contemplar el sud de l'Alt Urgell i del Pallars i a les zones amb l'eclipsi total, com la Plana de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Practicum Odisseu concedeix 8 ajuts a l'Alt Urgell i 6 a la Cerdanya perquè hi facin pràctiques estudiants universitaris. La xifra és a prop de les comarques que n'han rebut més, que són la Ribera d'Ebre i la Noguera. El programa fomenta la captació o recuperació de joves qualificats en zones rurals, tot facilitant que comencin a treballar en empreses o administracions. La quarta caminada solidària organitzada per l'ABP dels Mossos d'Esquadra recapta més de 1.200 euros. La quantitat recollida s'ha repartit un any més a parts iguals entre l'Associació contra el Càncer i la Fundació Mossos, en un any en què la participació ha augmentat un 8%. Per a la cinquena edició estudien proposar un recorregut en una altra zona de la comarca, més enllà de l'entorn de la Seu. Els bastoners de Peramola segueixen donant a conèixer a Europa el Ball dels Bastons. Aquest estiu, la colla peramolina ha participat al Festival Internacional de Folklore de Veliko Tarkovo, a Bulgària. Els darrers 6 anys han donat a conèixer aquesta tradició catalana en 7 certàmens diferents. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. L'abandonament de la gestió tradicional, el canvi climàtic i les plagues fan més vulnerables els boscos. L'oruga del boix es troba encara en fase d'expansió al Pirineu, tot i que en algunes zones la seva incidència ha disminuït. Detecten més de 2.000 casos del virus del papiloma humà a la demarcació de Lleida. Els positius s'han identificat al llarg dels darrers 2 anys en el marc del programa de cribatge del càncer de coll uterí. El pla s'adreça a persones entre 30 i 65 anys, però també es fa a dones d'entre 25 i 29 anys. Recepció de l'Ajuntament de la Seu al Canus Waven Augsburg, que fa una nova estada a la ciutat. La visita forma part de l'intercanvi que manté des de fa dècades el club alemany amb el Cadí Canoe Kayak. Des del consistori els han donat la benvinguda i els han convidat a gaudir de la ciutat. Marc Bernades completa la cierre final en menys de 3 hores. El corredor de l'Oliana, que venia de superar un esguinç al turmell, ha acabat la cursa de muntanya suïssa en 80è lloc, sobre un total de més de 1.000 inscrits en categoria elite.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Seu d'Urgell s'ha quedat sense poder veure l'eclipsi solar d'aquest dimecres, per la qual la ciutat es preveia una ocultació del 99,2%. A l'hora d'aquesta màxima cobertura, a les 8:23, el cel ennuvolat va impedir l'observació del fenomen. El mateix ha passat a molts altres indrets del Pirineu, on s'hi havia congregat força gent per seguir-lo, en alguns casos organitzant activitats especials per l'ocasió. Tot i això, sí que s'ha pogut veure correctament en algunes poblacions de l'Alt Urgell, sobretot al sud de la comarca. Molts veïns i visitants es van atansar a llocs elevats de la Seu i de l'Urgellet amb l'objectiu de contemplar l'eclipsi tot seguint les indicacions que havia donat l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell, de cercar indrets orientats cap a Ponent i des d'on es veiés com a punt de referència al Pic de l'Orri. És el cas de la partida del Salit, el municipi de l'Alt Isern, el Serrat de la Capella o el Pla de les Forques. Un dels punts que va congregar més gent va ser també l'entorn de la Torre Solsona, aquesta ciutat, on s'hi van trobar tant veïns del poble i del municipi com persones vingudes des d'Andorra, visitants de la resta de Catalunya i fins i tot turistes francesos que aquests dies estan de vacances al Pirineu. Quasi tots ells anaven degudament equipats amb les ulleres d'observació, tal com s'havia aconsellat els dies previs. A l'hora de la veritat, però, les previsions meteorològiques més negatives de cara a l'eclipsi es van complir i el cel es va anar ennuvolant en la tònica dels darrers dies al vespre. De fet, una estona abans de l'hora indicada fins i tot va ploure de manera feble, tot i que alguns assistents mantenien l'esperança que s'obrissin clarianes. El cert és que a l'hora exacta, a un quart i mig de nou del vespre, els núvols encara es van fer més consistents i van impedir de manera quasi total l'observació de l'eclipsi. Tot i la decepció de molts aficionats, sí que en els 5 minuts anteriors i posteriors van poder percebre els efectes meteorològics vinculats a un eclipsi com aquest, que són principalment una baixada sobtada de la temperatura i un enfosquiment prematur del cel. Aquests dies, a la Seu, la posta de sol es produeix mitja hora més tard pels vols de les 9 del vespre. Aquest cel tapat també va afectar l'observació a d'altres indrets elevats de la comarca, com per exemple l'entorn del Port del Cantó, el Cadí o bé Sant Quiri. El mateix va passar tant a Andorra com a la Cerdanya i al Pallars Sobirà, on algunes estacions de muntanya, entre elles Tuixent l'Avança, la Molina i Ordinor Calís, havien organitzat trobades i activitats especials per l'ocasió. En canvi, sí que es va poder observar sense problemes a Oliana i a d'altres poblacions del sud de l'Alt Urgell. El mateix va passar a Tremp, tal com es pot veure en les imatges que n'han difós alguns veïns del municipi.
0: Mobles Ferràs.
2: La notícia del dia.
1: El programa Practicum Odisseu 2026 ha concedit 8 ajuts per l'Alt Urgell i 6 per la Cerdanya perquè estudiants universitaris facin pràctiques en empreses i administracions d'aquestes dues comarques. Ja s'han publicat la resolució d'enguany d'aquest pla que arriba a la seva 11a edició i que vol fomentar les pràctiques universitàries remunerades en empreses i entitats dels municipis rurals de Catalunya que formen part dels grups líder, com és el cas de l'Alt Urgell i la Cerdanya a través del consorci que les agrupa. La iniciativa cerca acostar el talent jove al territori a afavorir el retorn i l'arrelament de professionals qualificats al món rural. En aquesta edició s'han concedit 87 ajuts de 1.260 euros cadascun, destinats a empreses i entitats de cadascuna de les comarques inscrites. D'aquesta manera es pretén cofinançar el 60% del cost de les pràctiques que els estudiants realitzen des de mitjan juny i fins a mitjan setembre, amb unes 300 hores de durada per a cada estudiant. Per aquesta convocatòria s'havien ofert 191 llocs de pràctiques qualificades per part de 144 empreses i entitats, un 58% procedent d'empreses i entitats privades, repartides entre 95 municipis rurals de Catalunya. Més de 250 estudiants, tant d'origen rural com urbà, havien presentat candidatura a les diferents ofertes de pràctiques. Enguany s'ha assolit una fita destacada. Per primera vegada, el programa ha rebut candidatures procedents de la totalitat de les 12 universitats del sistema català, un fet que consolida l'abast territorial del Practicum Odisseu i evidencia l'interès creixent que desperta entre l'alumnat universitari del país.
2: Les notícies de la Seu.
1: La comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Seu d'Urgell ha acollit l'acte de lliurament de la recaptació sòlida

0: i que ho fan a un balanç positiu, perquè s'ha consolidat aquesta jornada i hi ha hagut un augment del 8% de la participació. L'escoltem a continuació.
1: L'acte de cloenda de la quarta edició de la Caminada Solidària, que hem pogut repartir pues, els talons amb la recaptació. L'objectiu d'aquesta caminada era consolidar-nos amb aquesta jornada pues, de celebració i de familiaritat, perquè al final busquem gent de la Seu, de la Rodalia de la Seu, donar a conèixer un patrimoni cultural que tenim aquí a prop i després crear xarxa. No és només policia qui va a la caminada, sinó que hi ha gent de tots els col·lectius i això és lo bonic, que estem creant una mica de família, que cada any coincidim en aquestes caminades i ens fa il·lusió retrobar-nos any a any. No, l'objectiu d'aquesta era consolidar-ho, estem molt contents perquè hem augmentat quasi un 8% la participació i també la recaptació. Enguany hem pogut repartir 619 euros a cada entitat, cosa que ens fa molt contents.
0: Aquest any vinent ja se celebrarà la cinquena edició i per això volen que sigui especial. Els organitzadors estudien preparar una caminada que surti del voltant de la Seu i passi per alguna altra zona de la comarca, tot facilitant el desplaçament dels participants fins al lloc de la sortida. La presidenta de l'Associació contra el Càncer a l'Urgell, Montserreros, ha agraït un cop més aquesta col·laboració dels Mossos d'Esquadra perquè actualment tenen molt bona entesa i molta gent de cara a organitzar aquesta caminada. I a més, aquestes aportacions sempre són un granet de sorra que ajuda a fer moltes coses.
2: Bueno, sempre rep superbé. Les col·laboracions aquestes amb la Fundació dels Mossos d'Esquadra estem contentíssimes perquè ja és el quart any i tenim molt bona entesa, tenim molta gent i estem encantats. I a veure, sempre va bé de rebre diners perquè es poden fer moltes cosetes. És allò que diem, la sal, el puntet de sal, els llocs i tot això, és que va superbé. I estem molt contents.
0: També des de l'associació Lorena Gravet valora que a banda de la col·laboració amb la caminada es crea un dia molt bonic i molt complet que barreja l'esport a l'aire lliure, relacionar-se amb gent de la zona i la solidaritat.
3: I bueno, a part de la col·laboració, que es crea un dia molt bonic, un dia molt complet, que es barreja l'esport, l'aire lliure, relacionar-te amb gent de la zona i a més la solidaritat. Vull dir que és una combinació perfecta i que sempre tenim moltes ganes que arribi aquest dia.
0: Actualment, l'Associació contra el Càncer segueix oferint a la Seu un ampli ventall d'activitats adreçades tant a persones que pateixen càncer com als seus familiars. Entre aquestes, Herreros i Gravet han esmentat el ioga, propostes grupals, piscina als banys Sant Vicenç, caminades i, com a novetat dels darrers mesos, piragüisme en grup gràcies a la barca Dragó que ha impulsat el club Cadí Canó i Callac al Parc Olímpic del Segre. Perquè la Fundació Mossos d'Esquadra, que era de l'any 2015, Joan Puig ha explicat que el seu objectiu principal és oferir suport a fills d'agents que han quedat orfes per la pèrdua d'un dels progenitors o bé companys de feina que pateixen casos de càncer o d'altres malalties greus. L'entitat fa acompanyament a les famílies per tal que puguin fer front a aquestes situacions sobrevingudes.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Els bastoners de Peramola segueixen donant a conèixer el ball de bastons arreu d'Europa. Aquest estiu, la colla Peramolina ha estat convidada al 28è Internacional Folklore Festival de Baliko Tarkovo, a Bulgària, organitzat per la SIOF, entitat que, en aquest cas, presideix el folklore europeu. La trobada es va dur a terme al final d'aquest mes, entre els 24 i 28 de juliol. Els de Baliko Tarkovo és un dels diversos que celebren a Bulgària. A més, aquesta ciutat és l'antiga capital del país i un destí turístic clarament rellevant per a la població búlgara. Els bastoners de Peramola han recordat que Bulgària és un país on rarament coneixen o tenen oportunitat de viure la cultura catalana i per això van escollir-lo per donar-hi a conèixer una de les tradicions catalanes més genuïnes. Tenint en compte també que es tracta d'un dels països europeus on de moment no s'hi ha celebrat mai cap edició de l'Aplec Internacional de Cultura Catalana. L'estada la van aprofitar per divulgar el ball de bastons, no només entre la població búlgara, sinó també entre la resta de països representants al festival. En total, hi actuaven 10 grups amb els bastoners de Peramola com a únic representant de Catalunya. La resta de països presents eren Bulgària, Guam, Venezuela, Colòmbia, Kazakhstan, Geòrgia, Costa Rica, Cuba i Panamà. Tots els grups van actuar compartint experiències entre ells i van aprofitar per conèixer i gaudir de la cultura i patrimoni del país anfitrió. Aquesta ha estat la 7ª vegada en 6 anys que els bastoners de Peramola participen en un festival internacional. Aquest cop s'hi van desplaçar 14 membres de la colla, cosa que afirmen en demostra el bon estat de salut i que aquest tipus d'activitat no només serveix per donar a conèixer la tradició a l'estranger, sinó per enfortir el grup i consolidar-lo.

0: jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
3: Més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Això constata la darrera campanya de la xarxa 8x8Cat, el projecte que és seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les d'arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Especialistes del Departament d'Agricultura i de l'Empresa Pública Forestal Catalana recorren anualment les parcel·les distribuïdes sistemàticament pel territori, seguint una metodologia que fa més de 35 anys que s'aplica en diversos països d'Europa. En cada parcel·la, els tècnics analitzen els 24 arbres més propers al punt central. Cada 5 anys en mesuren el diàmetre i l'alçada i anualment recullen altres paràmetres que permeten seguir l'evolució de la massa forestal. El principal indicador és l'índex de defoliació, que s'avalua observant la capçada de l'arbre i comparant-la amb un exemplar ideal de la mateixa espècie. El cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras, explica en declaracions a la CNN que l'estat fitosanitari dels boscos catalans respon principalment a tres factors. Es tracta del canvi climàtic, que afavoreix la sequera, i els fenòmens extrems, la globalització, que facilita l'arribada d'espècies exòtiques, i l'abandonament de la gestió forestal tradicional. L'escoltem a continuació.
4: Els boscos del Pirineu de Lleida enguany estan una mica millor que l'any passat, s'estan recuperant de la sequera acumulada, tot i que encara es noten les repercussions, i el que enguany és més significatiu és els efectes de les ventades, també els efectes de les onades de calor, i les ventades són importants per les repercussions posteriors que poden tenir de proliferació de plagues, i és el que mirem. També enguany cada cop ens interessa més el detectar el més aviat possible possibles plagues, ja no només forestals, sinó agrícoles, i per això prenem mostres que portem al laboratori, perquè si aparegués una plaga d'interès sobretot agrícola, també forestal, doncs es detectés el més aviat possible.
3: Els tècnics remarquen que la prospecció de plagues exòtiques prioritàries és fonamental per detectar-les de manera precoç i activar les mesures d'emergència. Per fer-ho, recullen mostres de fulles on sovint es detecten els primers símptomes, que s'analitzen en laboratoris especialitzats. Si se'n confirma la presència, s'actua de manera immediata, s'intensifica la vigilància a les zones properes i s'intenta erradicar el focus. Ens explica en aquest cas de nou Jorge Heras.
4: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluges torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
3: L'oruga del boix es troba encara en fase d'expansió al Pirineu, tot i que en algunes zones la seva incidència ha disminuït. Es tracta d'una espècie poc resilient a les onades de calor. Habitualment completa dos cicles i mig anuals, però les temperatures extremes d'aquest estiu n'han reduït la freqüència. Aquesta papallona s'alimenta exclusivament de boix, de manera que desapareix en les zones on aquesta planta s'esgota. No és un insecte tòxic, però el seu impacte sobre el bosc és elevat. Heras explica que en jardineria es pot controlar amb diversos tractaments anuals, però en aquesta opció no és viable a escala forestal, ni econòmicament ni ecològicament.
2: Pirineu.
3: El programa de cribatge de càncer de coll uterí a la demarcació de Lleida ha identificat més de 2.000 casos positius de virus del papiloma humà en 2 anys, segons ha informat el Departament de Salut. La prova es realitza en persones d'entre 30 i 65 anys. L'objectiu és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin transformar-se en un càncer. El programa de cribatge també inclou citologies cervicals en dones d'entre 25 i 29 anys. En 2 anys s'han realitzat 3.109 proves i s'han diagnosticat 198 positius de càncer. D'aquests, 16 eren casos greus que han requerit seguiment mèdic. A Catalunya, el càncer de coll uterí és un dels tumors més freqüents en dones joves, amb uns 350 casos diagnosticats anualment. La regió sanitària de Lleida va ser un dels primers territoris de Catalunya on el febrer del 2024 es va desplegar el nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí. Pel que fa al virus del papiloma humà, s'han fet 19.870 proves i un 10,4%, 2.066, han donat positiu. Aquesta xifra, segons Salut, mostra que el nou model és altament efectiu per identificar infeccions d'alt risc que poden derivar en lesions precanceroses i càncer de coll uterí, si no es tracten a temps. Els tests per determinar la presència es fan de forma oportunista, és a dir, aprofitant una consulta ordinària a la llevadora en un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva, o bé perquè la mateixa usuària sol·licita un cribatge preventiu. Les persones que donen positiu faran el seguiment de la infecció amb una citologia i, en funció del resultat, es deriva al servei de ginecologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
2: Pirineu. Els esports d'aquí.
3: El Canus Haven d'Augsburg fa un estiu més una estada a la Seu d'Urgell. El club de piragüisme alemany manté des de fa dècades un intercanvi amb el club Cadí Canoe Kayak i aquests dies un grup de joves palistes visiten la capital urgellenca per donar continuïtat a l'experiència. La segona tinent d'alcalde de la Seu, Gemma Tó, ha donat la benvinguda a l'expedició bavaresa aquest dimecres amb una recepció a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu. Durant l'acte, Tó ha destacat la relació que mantenen els dos clubs, que va més enllà de l'àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d'amistat entre esportistes i famílies. Tal com ha dit, quan ens fixem en la relació entre el Cadí Canoe Kayak i l'Augsburg, no veiem simplement una delegació visitant, i veiem amics i veiem com la família torna a casa. Per això, en nom de la Corporació Municipal, la regidora els ha expressat que vol que sàpiguen que les portes de la nostra ciutat sempre estan obertes per a vosaltres. El president del Cadí Canoe Kayak, Marc Vicent, ha agraït al Cano Suave en la seva visita i ha destacat que aquestes trobades permeten compartir experiències i aprenentatges, alhora que donen continuïtat al llegat construït al llarg dels anys. De la seva part, el director tècnic i responsable de l'intercanvi, Andrea Schelle, i l'entrenador del Canus Haven Augsburg, Peter Krebs, han expressat la seva satisfacció per poder tornar un any més a la Seu d'Urgell i han donat les gràcies per l'acollida que troben a la ciutat. Des de l'Ajuntament de la Seu, els han desitjat una molt bona estada i que gaudeixin molt de les instal·lacions esportives del Parc Olímpic del Segre, com també de la cultura, la gastronomia i l'hospitalitat de la ciutat. Aquests intercanvis també comporten que un cop a l'any, joves palistes del Cadí Canoe Kayak tinguin l'oportunitat de retornar a la visita i fer una estada a Baviera. I també l'apartat esportiu. Marc Bernades, corredor del grup excursionista Oliana, ha aconseguit completar en menys de 3 hores la Sierra Zinal, una de les maratons de muntanya més reconegudes a nivell internacional. La competició s'ha disputat aquest cap de setmana passat al cantó de Valais, a Suïssa, amb un recorregut principal de 31 quilòmetres, un desnivell positiu de 2.200 metres i un desnivell negatiu de 1.100 metres. Concretament, Bernades va creuar la meta en 80a posició de la categoria Elite, que comptava amb més de 1.000 inscrits, i també va obtenir el 82è lloc absolut de la categoria masculina, en què en total hi havia gairebé 1.500 inscrits. El seu temps final va ser de 2 hores 56 minuts i 8 segons, corrent a una mitjana de 5,39 km per hora. El corredor igualadí del club ulianès, va anar de menys a més i després de situar-se en la 90a posició d'èlit als primers quilòmetres, 95è absolut, ja va aconseguir accedir al lloc 87 a la meitat de la cursa al pas pel control de Tinosa a 2.184 metres amb 1 hora i 41 minuts i 40 segons per després avançar uns quants rivals més i entrar finalment al top 80. El podi el van dominar els atletes kenians, victòria de Kiriago Ombogo amb 2.26.24, seguit de prop pels seus compatriotes Kipnego Patrick amb 2.26.56 i Saoli Selelo amb 2.29.36. Tots tres, doncs, van arribar prop de mitja hora abans que Bernades. Tot seguit va arribar el millor classificat europeu, el britànic Atkin Jacob, quart, amb 2 hores 30 minuts 49 segons. El millor resultat català el va obtenir Andreu Blanes, de l'equip Salomon, que va ser 19è, amb 2 hores 38 minuts i 27 segons. Marc Bernades arribava a aquesta cita en un moment especial de temporada, després d'haver passat en un procés de recuperació d'un esguinç greu de turmell. Per això, més enllà del resultat, si el resinal representava sobretot una oportunitat per tornar a competir i recuperar les sensacions després de la lesió.

0: I pel que fa a l'agenda, recordem que entre altres és festa major a Toloriu fins al pròxim dia 16 d'agost. També és festa major a Vilanova de Banat, tot just fins al pròxim dia 15. I també és festa major a Castelló, també fins al 16. Igualment també fins al 16, festa major a l'Alzina d'Alinyà. I avui comença la festa major d'Organyà, del 13 al 16 d'agost. N'hem parlat avui a l'entrevista del dia, al carter de Manta, amb Josep Rocamora, és regidor de festes i promoció econòmica de l'Ajuntament Ganxo. Podeu recuperar l'entrevista a la carta. I també destaquem fins al 15 d'agost, a les 10 de la nit, al claustre de la catedral, representació del retaule de Sant Ermengol. Avui dijous, dia 13, entre d'altres, a 6 de la tarda, al Parc del Segre, Wipeout, un circuit d'obstacles a l'aigua. A la mar del programa Insomni. I també, en aquest cas, avui dijous, dia 13, a les 8 del vespre, teatre a Tuixent, a la plaça Major, amb Isabel de Sant Cugat, Com nos tornem. Més informació a l'agenda, a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: A continuació, com cada dia, la previsió del temps amb Néstor Gómez.
1: Bon dia. Després de les nuvolades i de la dificultat de poder veure l'eclipsi parcial ahir a la nostra comarca, avui tornem a parlar ja d'estabilitat atmosfèrica relativa, això sí, amb un matí que es presenta assolellat i una tarda una mica més amb enroixats que arribaran a partir de primera hora de la tarda, començaran a afectar les comarques de l'Alt Urgell, de l'Alta Ribagorça i dels Pallars, i ja cap als vols de mitja tarda o una mica abans hi arribarà aquí a l'Alt Urgell, unes precipitacions que escombraran la comarca d'oest a est, desplaçant-se cap a la Cerdanya, cap al Solsonès, cap al Berguedà i finalment arribaran cap a l'àrea del Ripollès. Unes precipitacions que localment poden ser moderades, en principi no pas intenses. El que sí que esperem d'intens és calor, calor intensa, el que esperem per avui i també de cara a demà amb temperatures ja una mica més desbocades, màximes als 34 graus aquí a la Seu i cap als 36, 37 o 38 graus cap a l'àrea d'Oliana. I si avui em fa calor, demà encara més. Demà serà el dia de més calor d'aquesta setmana. I el millor de tot és que aquesta calorada tendirà clarament a davallar de cara al cap de setmana i, sobretot, a normalitzar-se tota la setmana que ve. De tal manera que, un cop passem aquesta gran calorada, no en preveiem una altra, com a mínim, en 10 dies.
0: És la previsió del temps de la mà de Néstor Gómez. És la 1:31, 2:15 de dues. Fins aquí l'informatiu migdia. Tota la informació a la nostra web, que és la vostra, a radiosou.cat.

0: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
2: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Caselles.
3: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser algun dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
4: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
0: I en clau econòmic, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
2: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina perquè, malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
0: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majoria, es neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
6: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemes de salut, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: A Colòmbia, al pas de les hores, es veeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
2: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
0: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Qusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
8: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
0: I a la cultura, música. D'una banda, la Xuartíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
2: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
9: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
0: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la frontera cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Adrall, N260 Puigcerdà o N340 Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput a la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
0: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Cori Massip, bon dia.
12: Bon dia, Marc.
0: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
12: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats que ja descarreguen hores d'ara entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció, perquè a partir de dissabte i en dies posteriors baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
0: Una bona notícia. Gràcies, Gori.
12: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF que hi havia a la tarda en aquesta estació ho atribuïa a una manca de planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
14: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
15: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
14: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
16: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
14: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques, a l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
2: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
17: El tema oftalmològic bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
18: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
0: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passéssim pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
19: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: A la Costa Brenca, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el Blau també va fer-se la mar. Lluís Palau n'és el patró.

0: Total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
1: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
0: Al Col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
2: Doncs amb la Mònica que més estaven pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquesta eclipsi, Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
3: Exactament, sí, mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències, això estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències, una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
2: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
3: Adeu.
2: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
4: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
5: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia amb el sol molt elevat en el cel.
6: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
4: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
5: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
4: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
6: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
4: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
2: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi, ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
7: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
8: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar, ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
2: L'Organització de Consumidors

0: Paco lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
1: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria, malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, al PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El PP boicoteja i dilata el procés.
2: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Sira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors, que recordareu és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
1: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
2: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3Cat Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, y sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos. De ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
3: La situació és de misèria extrema en el caso de la infancia, sobre todo. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
2: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
1: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
4: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim 3 han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat al president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
1: Passen 21 minuts de les 2 del migdia. Confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Ràdio. Joan Biosca, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
7: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
6: S'hi ha promès, però, al cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
8: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
9: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
6: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Tornem a casa nostra. Protecció Civil activa la prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
10: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
1: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
10: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint en el Collar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
11: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
12: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies és de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
11: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:15 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
13: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
13: Catalunya migdia.
1: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
15: La solució... Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
1: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro, Jordi Baró.
16: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
17: All options are on the table.
18: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
16: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
1: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Cèlia Cernadas.
19: La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
19: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
1: Amb la informació internacional hem arribat a 2:45 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
21: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
22: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
21: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'AINE també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa, a través través de les incidències recurrents.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
0: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
2: L'inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
0: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
23: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
3: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
23: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
3: Des del punt de vista més pedagògic també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.

0: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
1: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
0: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
1: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
0: Tota la informació a solsonaturisme.com.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya migdia.
4: La 34a edició de la Xuvertia d'arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
5: La Xuvertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Xuvertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
6: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
5: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xuvertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la Cloenda el 30 d'agost.
4: I en canvi s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
7: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
4: Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
8: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Plax en Buston, Cold Day i Taburete. És la 5ª edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
9: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
8: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
4: Coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
10: En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
11: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
10: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
11: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
10: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
11: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
10: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
4: Minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
12: Bona tarda.
4: A veure, Ernest, és dijous.
12: Sí.
4: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
12: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
4: Sembla imminent.
12: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
4: Res, només 10 milions.
12: 10 milions.
4: Som-hi.
12: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fito, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine, amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al Tot Costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot fixa.
1: Ho vol tot i que pugi al Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer. Els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita, aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid, l'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, i ho va fer ahir, la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll, va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment. I un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit amistós de pretemporada Barça-Montpellier, i en un moment determinat del partit, què veu fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpeller.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores, totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot, posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos. És una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs, a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs, que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs, una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Reial Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho a la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fed, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzant picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corna. El VAR també entrenar a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixa'm afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar a l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brahim Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi al vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham d'Alba, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen en aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment, es jugarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre.
0: I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
4: Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.
0: Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català, estem parlant de natació en línia, s'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Hug, que bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
5: Sí, el Ribatà s'ha classificat per a la final del Rio 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Hug competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrià Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició juntament amb Nayara Sobreviela a la final del Rio 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sacura-Bastué participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastué reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de la Equipa de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League. A les 6, Inter-Escaldes Andorra contra el Florya Estonia, i a 3:15 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 7:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela. El 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race. Per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gian Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que se suma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà. Ràdio Seu.
5: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
6: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
7: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
6: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, i l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: de lectura. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Gràcies. Adéu, adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Cèlia Formembori. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a Adif pel caos que es va viure ahir a l'estació. Milers de persones que no podien tornar a casa per la manca de trens. Diu que imatges com aquestes són inadmissibles. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
4: Bona tarda. L'alcalde socialista diu que encara esperen una explicació.
5: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
4: Viñuales reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Més notícies, Marc Camps.
6: Un banyista de 78 anys ha mort aquest matí ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Amb la d'avui ja són 19 les víctimes mortals a les platges catalanes des de l'inici de campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
7: Bona tarda. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut cap a 3:15 del matí i s'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques s'ha mobilitzat en dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Crema sense control un incendi forestal a Riglos, a Osca, que ja ha afectat unes 8.000 hectàrees i que aquest dijous amenaça l'entorn dels monestirs de Sant Joan de la Penya. Les flames han saltat al mur de l'espai natural protegit i preocupa especialment la zona de Santa Cília. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys per la seva possible implicació en l'incendi forestal que es va declarar dilluns i que ha obligat a evacuar gairebé 900 persones de 12 localitats i a confinar 2 municipis més. Els últims evacuats, de fet, són 300 persones dels municipis de Santa Cruz de Serós i Vinàcua i també s'ha desallotjat Òssia. Sobre el terreny, ara, per contenir el foc hi treballen una trentena de mitjans aeris amb suport de l'UME i també efectius de diverses comunitats, entre les quals Catalunya. Les altes temperatures i les condicions del terreny, això sí, dificulten les tasques d'extinció.
6: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
8: La gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
3: Comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents del terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns.
6: El nombre de morts ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Hi ha confirmada la mort d'un ciutadà espanyol, segons ha informat avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
9: Bona tarda. El govern colombià ha acceptat finalment l'arribada de brigadistes internacionals per ajudar en les tasques de rescat. Fins ara estaven formats aquests equips, bàsicament per voluntaris, per civils, per veïns de Pereira i també de Cali, les dues localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4 de dilluns passat. Se'ls veu al peu dels edificis ensorrats, molt cansats, i és que tocar i olorar la mort de ben a prop és una experiència traumàtica. Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos en una de les localitats impactades pel sisme. Tímidament es reactiva també el comerç ambulant, i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
10: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo, se acaba.
9: Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Pereira.
3: I ara els esports, Joan Fitó, bona tarda.
0: Bona tarda. Ferran Torres tampoc ha participat avui en l'entrenament del Barça. El club blaugrana vol que el PSG superi els 40 milions d'euros que ha ofert fins ara. Tampoc ha fet treball de camp. Avui, Pedri, igual que ahir, ha fet treball al marge el futbolista canari. En canvi, la Minja s'ha entrenat amb la resta de companys. També en futbol ha jornat el Celta Osasuna de la primera jornada de Lliga per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. El partit es jugarà ara el dia 27 d'agost. El Campionat d'Europa d'Atletisme que es fa a Birmingham aquest vespre, Jael Sakura Bestué participarà en la final dels 200 metres, i el Campionat d'Europa de Natació, Luca Huck s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda dels 4% lliures masculins. La barcelonina Paula Otero, en canvi, ha quedat fora de les semifinals dels 1.500 lliures. També aquesta tarda Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures, i en vela de 4.70 Jordi Xamà i Marta Cardona se situen a tocar de les medalles de la Copa del Món després de les tres regates d'avui. Tots dos han acabat a dos punts només del podi. I avui comencen els Campionats d'Europa de Gimnàstica Artística a Zagreb i participen tres catalanes, Alba Betisco, Laia Font i Marina Escudé.
2: Fins aquí les notícies.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
11: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
12: Bona tarda, són les 5 i 6. La Seu d'Urgell té actualment una població fiscal al voltant dels 13.700 habitants, segons les dades actualitzades del padró corresponents al darrer mes complet, al juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer ara fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i detallava que la xifra concreta era de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere, a l'inici de l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu era de 12.598 persones i al llarg d'aquell l'any va augmentar un 3% fins a situar-se a prop d'arribar als 13.000 habitants al començament del 2024. Aquest llindar de 13.000 ja es va superar al cap d'un any, quan es va començar el 2025 amb un registre de 13.082 residents, amb un increment de quasi el 2% en un any. Per tant, la xifra que s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa un any i mig, cosa que en percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. En aquest sentit, ara fa poc més d'un any, el juny de 2025, el padró ja havia augmentat fins arribar a les 13.320 persones registrades, una tendència d'alça que ha continuat, doncs, els darrers 12 mesos. Pel que fa a l'evolució de la resta del Urgell, tots els altres municipis es mantenen lluny d'aquesta xifra de la Seu, amb les dades actualitzades més recents, la majoria dels quals corresponen a aquest cas al 2025. El principal municipi del sud de la comarca Oliana té registrats 1.874 habitants, 35 més que l'any anterior. Montferrer i Castelló és el tercer terme més poblat, amb 1.161 empadronats, una xifra pràcticament igual que la del 2024. A prop hi ha Ribera d'Urgellet, amb 989 habitants fixos, un augment de 24. En cinquè lloc hi ha Organyà, amb 853, i en el sisè les Valls de Valira amb 845, Coll de Nargó té 585. Tots els municipis d'Alt Urgell en general, tret de la Seu, experimenten tant lleugers canvis cap amunt o cap avall. La resta, pel que fa al nombre d'habitants, amb dates de, com diem, d'aquest any passat, són Peramol amb 339 habitants, a la Cisarca amb 320, les Valls d'Aguilar amb 253, Fígols i Alinyà amb 234, Bassella amb 216, la Vansa i Fórnols en té 187, el Pont de Bar 162, Estamariu 135, Josa i Tuixén 110, Arsegal 87, Cabó 85 i com a municipi menys poblat Cava amb 38. Els Diables de l'Alt Urgell tornen a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu, previst pel 31 d'agost, a la nit, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Avui se n'han presentat els detalls i, com a novetat d'enguany, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor. El correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del centre històric, carrer Major, carrer carrer Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament es farà la trenca final i també el piromusical. El Correfoc és l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu. L'any passat més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició que ja suma 33 anys. Els Diables han agraït la implicació al civisme del públic i les diverses col·laboracions que reben per fer-ho possible. La Seu es va quedar ahir sense poder veure l'eclipsi solar pel qual la ciutat es preveia una ocultació del 99,2%. A l'hora d'aquesta màxima cobertura, que era a les 8:23 del vespre, el cel ennuvolat va impedir l'observació del fenomen. El mateix va passar a molts altres indrets del Pirineu, on s'hi havia congregat força gent per seguir-lo, en alguns casos fins i tot organitzant activitats paral·leles per l'ocasió. Tot i això, sí que es va poder veure correctament en algunes poblacions de l'Alt Urgell, sobretot al sud de la comarca, com Oliana. Molts veïns i visitants es van atensar a llocs elevats de la Seu i de l'Urgellet amb l'objectiu de contemplar l'eclipsi, tot seguint les indicacions que havia donat l'agrupació astronòmica de la Seu de cercar indrets orientats cap a Ponent i des d'on es veiés com a punt de referència al pic de l'Orri. És el cas de la partida del Salit, al municipi de la Cisserc, al Serret de la Capella, al Mirador, la Trava o al Pla de les Forques i també les Torres Solsona, alguns dels llocs on es va congregar més gent. A l'hora de la veritat, però, les previsions meteorològiques més negatives de cara a l'eclipsi es van complir i el cel es va anar en volant fins a quedar molt tapat a l'hora d'observació. Tot i això, sí que es va poder percebre els efectes vinculats a un eclipsi, com són la baixada sobtada de la temperatura i un enfosquiment prematur del cel. I sí que es va poder observar sense problemes a Oliana i a d'altres poblacions del sud de l'Alt Urgell, com per exemple a Tremp. El programa de Practicum Odisseu 2026 ha concedit 8 ajuts a l'Alt Urgell i 6 a la Cerdanya perquè estudiants universitaris facin pràctiques en empreses i administracions d'aquestes dues comarques. Ja s'hi ha publicat la resolució d'enguany d'aquest pla, que arriba a la seva 11a edició i que vol fomentar les pràctiques universitàries remunerades en empreses i entitats dels municipis rurals de Catalunya que formen part dels grups líder, com és el cas de l'Alt Urgell i la Cerdanya, a través del consorci que les agrupa. Aquest any, en conjunt, s'ha concedit 87 ajuts de 1.260 euros cadascun destinats a empreses i entitats de cadascuna de les comarques inscrites. On se n'ha utilitzat més és a la Ribera d'Ebre, amb 10 estudiants, seguit de la Noguera, i en tercer lloc hi apareix l'Alt Urgell.

una informació d'última hora en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys i veí de Lleida com a presumpte responsable d'un intent d'homicidi contra un noi a qui va atacar amb una arma blanca al pont de Suert. Segons la investigació policial, els fets es van produir arran d'una discussió menor entre agressor i víctima que no es coneixien en el marc de la festa major del pont de Suert. Aquest diumenge passat a les 6 del matí, la víctima va patir una ganivetada de la zona abdominal i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital Valdran a Viella perquè la ferida suposava un perill per la seva vida. Els Mossos van personar-se al lloc, van identificar dos grups de joves, després van fer més consultes amb testimonis i van poder constatar que el mateix sospitós ja hauria amenaçat un altre jove amb una navalla la mateixa matinada, poc abans de l'apunyalament. Finalment, va ser detingut ahir dimecres a la ciutat de Lleida, on resideix, i avui ha estat traslladat i posat a disposició del jutjat de guàrdia de Tremp, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. I els esports, Marc Bernades, corredor del grup excursionista Oliana, ha aconseguit completar en menys de 3 hores la Sierra Sinal, una de les maratons de muntanya més reconegudes a nivell internacional. La competició es disputava aquest cap de setmana passat al cantó de Valais, Suïssa, amb un recorregut principal de 31 quilòmetres, un desnivell positiu de 2.200 metres i un desnivell negatiu de 1.100 metres. Bernades va creuar la meta en 80a posició de la categoria elite sobre un total de 1.000 inscrits i va fer el 82è lloc absolut sobre 1.500 inscrits. El seu temps va ser de 2 hores 56 minuts 8 segons, corrent una mitjana de més de 5 km per hora. Al podi el van dominar els atletes canians amb victòria

0: Reduir les temperatures màximes que amb prou feina superarien els 30 graus a la majoria de poblacions del Pirineu, la pluja continuaria dissabte a la tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

trago amargo en tu risa.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. La Seu d'Urgell té actualment una població fixa al voltant dels 13.700 habitants, segons les dades actualitzades del padró corresponents al darrer mes complet, al juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i és exactament de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere, a l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu era de 12.598 persones i al llarg d'aquell any va augmentar un 3% fins a situar-se a prop d'arribar als 13.000 habitants al començament del 2024, una xifra que ja es va superar el 2025 amb 13.082 residents a l'inici de l'any, un augment en un any de gairebé el 2%. Per tant, la xifra que s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa un any i mig, 613 concretament, cosa que en percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. En aquest sentit, ara fa poc més d'un any, al juny de 2025, el padró ja havia augmentat fins a arribar a les 13.320 persones registrades, una tendència a l'alça que ha continuat els darrers 12 mesos. D'altra banda, la dada actual ja ha igualat la projecció de creixement que l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, havia pronosticat per l'any 2034. Aquest estudi es va presentar fa tot just un any amb prediccions per a cadascun dels municipis catalans i en aquell moment augurava concretament que d'aquí a 8 anys la capital urgellenca hauria arribat als 13.619 habitants, una dada que ara ja s'ha superat per poc. Pel que fa a l'evolució de la resta del Urgell, tots els altres municipis es mantenen lluny d'aquesta xifra de la Seu. Amb les dades actualitzades més recents, que en aquests casos corresponen encara al 2025, el principal municipi del sud de la comarca, Oliana, té registrats 1.874 habitants, són 35 més que l'any anterior. Montferrer i Castellbó és el tercer terme més poblat, amb 1.161 empadronats, una xifra pràcticament igual que la que tenia el 2024, és un descens de només 3 persones. Molt a prop hi ha Ribera d'Urgellet, amb 989 habitants fixos, un augment de 24. En cinquè lloc hi ha Organyà amb 853, un augment en aquest cas notable de 42, i en el sisè les Valls de Valira amb 845, 35 més, Coll de Nargó 585. La resta de municipis de l'Alt Urgell, sempre amb dades de l'any passat, ja se situen per sota dels 500 empadronats i amb tendències molt moderades cap amunt o cap avall pel que fa a l'evolució. Són de més a menys volum, Peramola amb 339 habitants, la Sisserca amb 320, les Valls d'Aguilar amb 253, Fígols i Alinyà amb 234, Bassella amb 216, la Vansa i Fórnols amb 187, el Pont de Bar amb 162, Estamariu amb 135, Josa i Tuixén amb 110, Arsègol amb 87, Cabó amb 85 i com a municipi menys poblat, Cava amb 38 habitants censats. El recull de totes aquestes xifres determina que actualment l'Alt Urgell s'apropa cap als 22.000 residents fixos. Concretament, la suma de la xifra actualitzada de la Seu i la que hi ha del 2025 per la resta de municipis dona un còmput de 21.898 habitants, que són 684 més que el que hi havia al tancament del 2024. El gruix principal se segueix concentrant a l'àrea de l'Urgellet, i és que la Seu, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet, les Valls de Valira i Ales i Cerc sumen conjuntament més de 17.000 habitants. Més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de foliació superior actualment al 40%. És un llindar que els tècnics consideren com a indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8CAT, un projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura han presentat aquest estudi a Arsègol i alerten que més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, dels temes dels quals ja se n'ha parlat molt, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar aquesta vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems, com també el creixement descontrolat d'aquests boscos. Marta Corredoira, membre, coautora d'aquest estudi, parla de la xarxa.
1: El 8x8 és una xarxa que ocupa tot el territori català, que està composada per 383 parcel·les, on supervisem l'estat fitosanitari o salut dels boscos a Catalunya. I què fem? Pues prenem diferents paràmetres. Pues un d'ells és el paràmetre de foliació dels arbres, però també prenem dades isomètriques, com diàmetres dels arbres, alçades i demés, per poder veure com evolucionen les masses forestals catalanes. I paral·lelament també fem anàlisis de possibles plagues que estiguin afectant els arbres o a les comunitats vegetals, i agafem mostres per portar al laboratori, doncs per poder fer uns anàlisis més aterrats.
0: Jorge Heras, cap de la secció de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, ha explicat que l'estat fitosanitari dels boscos catalans respon principalment a tres factors. S'ha parlat molt del canvi climàtic i de l'arribada d'espècies exòtiques, com dèiem, però no tant de l'abandonament del món forestal i del món rural en general que hi ha hagut aquests darrers anys i que han afectat molt l'evolució dels boscos.
2: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són... poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
0: Sobre tot plegat, Jorge Heras ha parlat també de la recuperació que hi ha hagut després de la important sequera d'aquest començament de dècada, però ara s'enfronten a d'altres problemes. Entre ells han esmentat també la problemàtica de la papallona del boix, que aquests darrers anys ja ha afectat i molt la Catalunya central i ara també està arribant a l'Alt Urgell a través del sud.
2: Els boscos del Pirineu de Lleida enguany estan una mica millor que l'any passat, s'estan recuperant de la sequera acumulada, tot i que encara es noten les repercussions, i el que enguany és més significatiu és els efectes de les ventades, també els efectes de les onades de calor, i les ventades són importants per les repercussions posteriors que poden tenir de proliferació de plagues, i és el que mirem. També enguany cada cop ens interessa més el detectar el més aviat possible possibles plagues, ja no només forestals sinó agrícoles, i per això prenem mostres que portem al laboratori, perquè si aparegués una plaga d'interès sobretot agrícola, també forestal, pues es detectés el més aviat possible.
0: La papallona del boix està encara en fase d'expansió al Pirineu, però en algunes zones la seva incidència darrerament s'ha aconseguit disminuir. Es tracta d'una espècie poc resilient a les onades de calor, habitualment completa dos cicles i mig anuals, però les temperatures extremes d'aquest estiu han ajudat a reduir la freqüència. Per tant, en aquest cas han tingut un efecte positiu. Aquesta papallona s'alimenta exclusivament de boix, de manera que desapareix en les zones on aquesta planta s'esgota. No és un insecte tòxic, però el seu impacte sobre el bosc és molt elevat i per això cal combatre'l. S'ha explicat que en jardineria es pot controlar amb diversos tractaments anuals, però que aquesta opció no és viable a escala forestal, ni econòmicament ni ecològica. La Seu d'Urgell s'ha quedat sense poder veure l'eclipsi solar d'ahir, pel qual la ciutat es preveia una ocultació del 99,2%. A l'hora d'aquesta màxima cobertura, cap a dos quarts de nou vespre, el cel ennuvolat va impedir l'observació del fenomen. El mateix ha passat a molts altres indrets del Pirineu, on s'hi havia congregat força gent per seguir-lo, en alguns casos organitzant activitats especials per l'ocasió. Tot i això, sí que s'ha pogut veure correctament en algunes poblacions de l'Alt Urgell, sobretot al sud de la comarca. Molts veïns i visitants es van atensar llocs elevats de la Seu i de l'Urgellet amb l'objectiu de contemplar l'eclipsi, tot seguint les indicacions que havia donat l'agrupació astronòmica de la Seu, de cercar indrets orientats cap a ponent i des d'on es veiés com a punt de referència el pic de l'Orri. És el cas de la partida del Salit, al municipi de la Sisserc, el Serret de la Capella, el Mirador de la Treva, el Pla de les Forques i també la Torre Solsona, Castellciutat, on s'hi van trobar tant veïns del poble i del municipi com persones vingudes des d'Andorra, visitants de la resta de Catalunya i fins i tot turistes francesos que aquests dies estan de vacances al Pirineu. Quasi tots ells anaven degudament equipats amb les ulleres d'observació, tal com s'havia aconsellat els dies previs. A l'hora de la veritat, però, les previsions meteorològiques més negatives de cara a l'eclipsi es van complir. El cel es va anar ennublant, com ha passat avui, en la tònica ja dels darrers dies, i, de fet, una estona abans de l'hora indicada, fins i tot va ploure de manera feble. Tot i que alguns assistents mantenien l'esperança que s'obrissin clarianes, el cert és clar exacte, a les 8:23, a un quart i mig de nou del vespre, els núvols encara es van fer més espessos i van impedir de manera quasi total l'observació de l'eclipsi. Tot i la decepció de molts aficionats, sí que en els 5 minuts anteriors i posteriors van poder percebre els efectes meteorològics vinculats a un eclipsi com aquest, que són principalment una baixada sobtada de la temperatura i un enfosquiment prematur del cel. Cal recordar que aquests dies a la Seu la posta de sol es produeix mitja hora més tard, pels vols de les 9 del vespre. Aquest cel tapat també va afectar l'observació d'altres indrets elevats de la comarca, com per exemple l'entorn del port del Cantó, el Cadí o Sant Quiri. També va passar el mateix a Andorra, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà, algunes estacions de muntanya, entre elles Tuixén, l'Avança, la Molina Ordino, Orcalís, havien organitzat trobades i activitats especials per l'ocasió. Van congregar força gent, però finalment no van poder veure l'eclipsi com esperaven. En canvi, sí que es va poder observar sense problemes a Oliana i a d'altres poblacions del sud de l'Alt Urgell, i el mateix va passar a Tremp, tal com es pot veure en algunes imatges que han difós veïns de la zona. I on sí que l'eclipsi ha complert amb totes les expectatives ha estat era total, a la plana de Lleida, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i una part del Penedès. Finalment, allà el guió es va complir la perfecció i van poder gaudir-lo en tota la seva plenitud. Desenes de milers de persones, tant veïns com visitants vinguts de la resta de Catalunya i d'arreu del món, en alguns casos, es van congregar en tota mena d'indrets, com miradors, prats, aparcaments, platges, parcs o camps de futbol, per no perdre's l'efemèride que, gràcies al cel serè, va complir amb les expectatives de la immensa majoria dels assistents. A algunes d'aquestes zones s'hi havien desplaçat membres de l'Agrupació Astronòmica de la Seu i també molta altra gent del Pirineu que volia veure l'eclipsi de manera total. Els bastoners de Peramola segueixen donant a conèixer el ball de bastons arreu d'Europa. Aquest estiu, la colla peramolina està convidada al 28è International Folklore Festival de Veliko-Tarkovo, Bulgària, organitzat per la CIOF, entitat de prestigi en el món del folklore europeu. La trobada es va fer al final d'aquest mes passat. El de Veliko-Tarkovo és un dels diversos que se celebren a Bulgària. A més, aquesta ciutat és l'antiga capital del país i un destí turístic clarament rellevant per la població búlgara. Els bastoners de Peramola han recordat que Bulgària és un país on rarament coneixen o tenen oportunitat de viure la cultura catalana. No s'hi ha fet mai cap aplec internacional de cultura catalana i per això els interessava donar-hi a conèixer la que és una de les tradicions més genuïnes del nostre país. L'estada la van aprofitar per divulgar el ball de bastons, no només entre la població búlgara, sinó també entre la resta de països representats al festival. En total hi actuaven 10 grups, amb els bastoners de Peramola com a únic representant de Catalunya. La resta de països presents eren Bulgària, Guam, Venezuela, Colòmbia, Kazakhstan, Geòrgia, Costa Rica, Cuba i el Panamà. Tots els grups van actuar compartint experiències entre ells i aprofitant per conèixer i gaudir la cultura de cada país i del país anfitrió. Aquesta ha estat la setena vegada ja en 6 anys que els bastoners de Peramola participen en un festival internacional. Aquest cop s'hi van desplaçar 14 membres de la colla, cosa que afirmen en demostra el bon estat de salut i que aquesta mena d'activitat no només serveix per donar a conèixer la tradició a l'estranger, sinó per enfortir el grup i consolidar. L'entitat peramolina és l'única de l'Alt Urgell i una de les poques del Pirineu dedicada al ball de bastons, malgrat l'estret vincle que aquesta tradició té amb un dels elements més identificatius del paisatge pirinenc i del qual parlàvem fa un moment, la fusta i el bosc. I encara en l'àmbit cultural destaquem que aquests dies continuen o comencen diverses festes majors simultàniament a la comarca i avui comença una de les més assenyalades, la d'Organyà. Ha començat aquesta tarda amb la plantada dels gegants, el Quimet i la Bordonera, i fa poca estona s'ha fet el pregó, que aquest any ha estat a càrrec del fondista i esportista Sadurní Betriu. A aquesta hora hi ha l'actuació de la principal de la Bisbal, que a la nit oferirà el ball, i els actes continuen fins diumenge. N'hem parlat aquest migdia al programa Carreter i Manta a través del regidor de Cultura d'Organyà, Josep Rocamora. Això és el que explicava en el fragment d'aquesta entrevista.
3: Pendents del que pugui passar, sigui com sigui.
4: El nostre poble, sempre comencem amb el nostre pregó a càrrec de gent destacada del nostre poble o d'associacions que conformen el teixit associatiu d'Organyà. I bé, creiem que aquest any no podem començar de millor manera, no? I com sempre, pues, acompanyats dels nostres gegants, del Quimet i la Bordonera.
3: Doncs els gegants i els geganters que participen en aquest primer acte i el Sadurní Betriu, doncs, que en aquest cas és l'encarregat de fer el pregó a 6:15, explicàvem a l'Ajuntament Ganxo. A continuació, com pertoca, doncs, un dels actes que no pot faltar tampoc a Organyà, tampoc a la Festa Major Organyà, són les sardanes, i en aquest cas amb la principal de la Bisbal, poca broma, a 8:00 també concert amb també la principal, i a la nit a 12:15, de nou la principal de Bisbal que fa el ball de nit en aquest primer dijous, primer dia de Festa Major a Organyà. Déu-n'hi-do, quina entrada.
4: Sí, comencem forts amb la principal, que el seu any que venen a la gent li agrada molt i esperem que aquest any també sigui així i comencem amb un plat ben fort i versions també pel jovent i un DJ local d'aquí d'Organyà, un DJ Ganxo, un DJ Joval, també estem contents de que la gent del poble participi i formi part d'aquesta festa major tant com sigui possible.
0: La festa major d'Organyà continua demà amb activitats com teatre, sardanes, el mercat de la Puça i el llibre de segona mà, una tarda d'humor amb el Basser Garra, Godai García i Josep Català, i el concert i el ball de la Nova Blanes. Després hi haurà el Correvers, a càrrec de Jovent Ganxo, a novament amenitzar per...

0: Pensat la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom qui ho fa possible. En donarem més detalls demà. Ho podeu trobar ja a la web radiosau.cat. I en Pirineu, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys i veí de Lleida com a presumpte responsable d'un intent d'homicidi contra un noi a qui va atacar amb una arma blanca al Pont de Suert. Segons la investigació policial, l'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre agressor i víctima que no es coneixien en el marc de la festa major de la capital d'Alta Ribagorça. Els fets van tenir lloc diumenge passat cap a les 6 del matí, al carrer del Monestir de la Baix. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va haver de ser evacuat a l'Hospital Valderan, a Viella, on va haver de ser operat d'urgència perquè la ferida suposava un perill per la seva vida. Abans del trasllat a l'hospital va rebre l'assistència inicial dels serveis d'emergència del SEM, que havien atès l'avís de l'apunyalament. Paral·lelament, agents dels Mossos d'Esquadra van personar-se al lloc, van identificar dos grups de joves, van recollir diversos testimonis i el dia següent van seguir recollint testimonis i la recerca llavors va permetre apuntar a un dels joves identificats com el presumpte autor material de l'agressió. Alhora, la policia va tenir coneixement que el mateix sospitós ja hauria amenaçat un altre jove amb una navalla la mateixa matinada, poc abans de l'apunyalament. Dilluns, els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima, que va confirmar que el presumpte autor era un dels joves identificats pels Mossos després dels fets, en veure en la foto. Amb aquesta informació, finalment, ahir al matí, efectius dels Mossos van detenir els sospitós a la ciutat on resideix, a Lleida. Després d'autoritzar-se el canvi de partit judicial, el presumpte criminal va ser traslladat a la comissaria de Tremp i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la capital pallaresa, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Es dona la circumstància que aquest apunyalament arribava tot just 4 dies després d'un incident semblant, un altre intent d'assassinat a l'Alt Pirineu, en aquest cas a Puigcerdà. En aquell cas, dimecres passat, un home va ser detingut després d'intentar matar ganivetades una menor a la zona del Font del Cúcoro, que és molt a prop de l'Estany de la capital sardana. La inflació continua a nivells elevats a Lleida, del Pirineu i Aran i també al conjunt de Catalunya. Aquest darrer mes de juliol l'índex de preus al consum ha pujat un 0,3% i això situa ara l'evolució interanual en el 3,4%, el mateix nivell que hi havia al maig. L'IPC actual es manté entre els més alts dels darrers 3 anys, després que el 2022 l'esclat de la guerra ucraïna va disparar els preus fins a arribar al màxim del 12,4% al juliol d'aquell any. La inflació va començar a normalitzar-se lentament fins a tocar fons el juny de 2023 amb un 2%. Tot i això, des de llavors la tendència alcista no s'ha frenat i, malgrat els alts i baixos que hi ha hagut, s'ha arribat a puntes superiors als 3 punts tant el juny de 2024, amb un 3,7%, com els darrers 5 mesos en què l'índex interanual no ha baixat d'aquest llindar del 3%, arribant a un 3,7% novament a l'abril. El grup de productes que s'ha encarit més és el relatiu habitatge. Acumula un IPC interanual del 8%, més del doble de la mitjana, i en només un mes ha pujat un 1,4%. També destaca el transport amb un 5,4%, 1,3 punts més que el juny, i els restaurants i serveis d'allotjament amb un 4,3%, tot i que en aquest cas ha baixat el darrer mes. El sector que més afecta la cistella de la compra, el d'aliments i begudes no alcohòliques, va moderar el seu encariment i ara presenta una taxa interanual per sota la mitjana de l'1% i el juny ha baixat 9 dècimes, mentre que el grup de vestit i calçat confirma la tendència a desinflar els preus, ara té una taxa interanual negativa de menys 3,1%. També en termes interanuals destaquen els increments en assegurances i serveis financers, els preus han pujat un 3,5% i cura per personal i protecció social amb gairebé un 3%. I els esports, Marc Bernades, corredor del grup excursionista Oliana, ha aconseguit completar en menys de 3 hores la Sierra Sinal, una de les maratons de muntanya més reconegudes a nivell internacional. La competició es disputava el cap de setmana passat amb un recorregut principal de 31 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.200 metres. Bernades va creuar la meta en 80a posició sobre un total de 1.000 inscrits de la categoria elit i 82è de la categoria masculina absoluta, que sumava 1.500 participants. El seu temps va ser de 2 hores 56 minuts 8 segons i va anar de menys a més. Al principi anava 95è, però a la part central, al control de Tinyusa, ja havia pujat fins al 87è lloc per acabar en el top 80. El podi el van dominar els atletes canians amb victòria de Kiria Gombogo amb 2 hores 26-24, mitja hora menys que Bernades, seguit d'Equip Geno Patrick i Sauli Selelo. El millor classificat europeu va ser el britànic Atkin Jacob, quart, amb 2:30:49, i el millor resultat català l'obtenia Andreu Blanes, de l'equip Salomó, que va ser 19è, va entrar al top 20 amb 2:38:27. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps. Néstor Gómez, que segueix marcant la tendència de ja fa uns quants dies, migdies calorosos i tardes amb ruixats.
1: Bon dia. Després de les nuvolades i de

0: la dificultat de poder veure l'eclipsi parcial ahir a la nostra comarca, avui tornem a parlar ja d'estabilitat atmosfèrica relativa, això sí, amb un matí que es presenta assolellat i una tarda una mica més amb enrenous embruixats que arribaran a partir de primera hora de la tarda, començaran a afectar les comarques de l'Alt Urgell, de l'Alta Ribagorça i dels Pallars, i ja cap als vols de mitja tarda o una mica abans hi arribarà aquí a l'Alt Urgell, unes precipitacions que escombraran la comarca d'oest a est, desplaçant-se cap a la Cerdanya, cap al Solsonès, cap al Berguedà i finalment arribaran cap a l'àrea del Ripollès. Unes precipitacions que localment poden ser moderades, en principi no pas intenses. El que sí que esperem d'intens és calor. Calor intensa, el que esperem per avui, i també de cara a demà amb temperatures ja una mica més desbocades. Màximes als 34 graus aquí a la Seu i cap als 36, 37 o 38 graus cap a l'àrea d'Oliana. I si avui en fa calor, demà encara més. Demà serà el dia de més calor d'aquesta setmana. I el millor de tot és que aquesta calorada tendirà clarament a davallar de cara al cap de setmana i, sobretot, a normalitzar-se tota la setmana que ve. De tal manera que, un cop passem aquesta gran calorada, no en preveiem una altra, com a mínim, en 10 dies.
1: Pel que fa a la situació actual, la cel nuvolat i una temperatura cada mateix de 23 graus a la Seu. Encara hi ha 30 graus a Organyà i Oliana en aquesta hora i 27 a Linyà. Fins aquí l'informatiu vespre. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: per ocupar aquesta posició, possiblement del talent de Julián o de nous, no?, titularíssims, que pot ser, com pot ser també un Haaland, encara és inabastable poder-lo fitxar, doncs potser tens perfils més joves o que no estan ara, no?, no se saben, però els has de tenir lligats, perquè jo no m'imagino un Barça sense un nou, perquè és una posició primordial. Si vols lluitar per la Champions realment, necessites un davanter que t'aporti gols i després, doncs, comptar amb l'efectivitat de jugadors que no estan en aquesta posició, doncs els interiors amb arribada, els extrems amb gol, tens a Lamine Yamal, però necessites un nou. Per tant, jo crec que el Barça no deixaria marxar Ferran Torres si no sapigués que té un jugador de la recàmera per poder fitxar.
1: 8 en punt, de seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans, què diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
2: Doncs preguntàvem si triomfarà Xavi amb la selecció dels Països Baixos. Dues possibles respostes, sí i no. Sí, el 30%, sí que triomfarà el 30%. Creuen que no ho farà el 70%. Algun comentari positiu, el Bruc Pasqual, que diu que sí, si prescindeix de jugadors veterans, amb Mitchell oferint un futbol d'atac a l'Àjax. Xavi ha de treure joves talents que vulguin tornar a brillar. Força, Xavi, diu el Bruc Pasqual, també el Jordi Duran, que diu que no, però no per Xavi. Els Països Baixos no triomfaran per la mena de jugadors que tenen, de la mateixa manera que no han triomfat Koeman, ni Van Gaal, ni tampoc els seus predecessors. I el Jaume Domènech, que diu que el Xavi crec que hauria d'agafar més experiència entrenant més equips per poder ser seleccionador d'un país.
1: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa i de seguida tornem. No acomiado encara ni la Mireia Vera ni la Mireia Ruiz, perquè després parlarem de la Supercopa d'Europa, també del trofeu Teresa Herrera, que suposo que veu veure amb afició i a la nit, després de la Eclipsi, el Teresa Herrera el va guanyar al Madrid. Doncs parlarem amb la Mireia Vera i amb la Mireia Ruiz d'aquests dos escenaris. Un minut de pausa i ens actualitzem amb el Marc Güell.
3: Tot Costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Rere
5: queda ja la I, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. The Atlanta Hawks
3: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. Es queixen d'aquest entrenador. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
7: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes anar als jocs.
3: Rècords.
6: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
3: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
1: 8 i gairebé 4 minuts. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Una mica de pregunta esportiva.
8: Vinga, va.
1: He descobert que tens dots de bruixot.
8: Ah, sí?
1: De predictor.
8: Ah, a veure
1: fas, si... fas prediccions, vaja.
8: Sí, a veure què endevino avui.
1: Vinga, et faig una pregunta, Marc Güell. Quina operació creus que es resoldrà abans? El fitxatge de Ferran pel PSG o el fitxatge de Rodri pel Barça?
8: El de Ferran pel PSG.
1: T'atreviries a dir aquesta setmana, la següent...
8: Finals de setmana.
1: Finals de setmana, Ferran Torres...
8: Demà o aquest cap de setmana?
1: No, cap de setmana.
8: Ara mateix, sí. Aquí una estona.
1: No, home,
8: ara...
1: Sí, avui mateix? No, home, no, avui mateix, vols dir?
8: Per què no?
1: Molt bé, doncs escolta, si és així, et fem entrar al Tot Costa i a partir de demà com a redactor d'esports, perquè, noi, tens una informació que cap de nosaltres
8: té. Privilegiada.
1: Ferran Torres al PSG, primer que Rodri al Barça, segons Marc Güell, el Pito Niso, Marc Güell, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Ens ho trobarem.
1: Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
8: Mira, hem de començar amb un missatge de prudència perquè els agents rurals acaben d'actuar actualitzar el risc d'incendi que tindrem demà. A 525 municipis de 37 comarques hi haurà risc molt alt. I això què vol dir? Doncs que queden suspeses totes les activitats prèviament autoritzades que suposin risc d'incendi i es prohibeix encendre foc en àrees d'acampada, zones recreatives i altres zones properes als boscos. I tot això ve acompanyat d'un avís per calor extrema fins demà a aquesta hora, fins a les 8 del vespre. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana molta prudència.
9: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, en aquesta situació ens pot provocar un incendi.
8: Ja fa pràcticament 24 hores de l'eclipsi solar, continuen portant cua aquelles aglomeracions de gent que hi va haver ahir a la nit a diverses estacions de tren del sud de Catalunya. Avui l'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe per aquest caos. Avui la companyia ha demanat perdó als usuaris i ha dit que no tenien més trens disponibles. I un dia més, a partir de 9:15, al Catalunya Vespre també estarem pendents de la situació a Ceuta. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors immigrants identificats a aquesta ciutat autònoma, però l'ONG Save the Children parla ja de 4.000. Avui s'ha fet també la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment de menors. El PP hi ha posat pegues i es nega a debatre aquesta qüestió.
1: Molt bé, doncs tota la informació ampliada a partir de 9:15 al Catalunya Vespre del Marc Güell. Marc, no te'n vagis perquè Déu-n'hi-do el que has generat aquí a Catalunya Ràdio.
8: Ho sabia.
1: Tenim una notícia d'impacte, abans però anem una mica al pop-up.
3: Pop-up Vespre.
1: A veure, Fito, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podem recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
2: Doncs hem repassat l'actualitat del Barça, amb l'F5 a Ferran, també a Pedri, també a Rodri, tot el que ha donat de si avui al mercat blaugrana. Hem parlat amb Edwin Winkels del fitxatge de Xavi per la selecció neerlandesa, que ho podreu recuperar aviat al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT.
1: Molt bé, doncs ara farem una pausa, però abans, alerta la notícia d'impacte a aquesta hora. El Marc Güell ho sabia, ha entrat aquí sabent aquesta notícia. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Haurem de
10: fitxar Marc Güell
1: d'alguna manera
10: per la redacció d'esports.
1: Ja escolta, Ferran Torres, que has tancat?
10: Sí, hem de parlar ja d'acord entre el Barça i el PSG perquè el futbolista valencià se'n vagi a l'equip de Luis Enrique, el PSG, per una xifra aproximada d'uns 50 milions d'euros. No arriba als 50, però s'hi aproxima molt. És una informació que ha donat en exclusiva Fernando Polo, el nostre company de Mundo Deportivo, i que hem pogut confirmar de fons del Futbol Club Barcelona. Per tant, ja podem dir que un dels col·laborats de l'estiu s'ha acabat. Veurem quan es fa l'anunci oficial. Ja sabeu que ara hi ha l'intercanvi de documentació, tot ha de doncs, seguir el seu protocol i la seva burocràcia habitual, però la notícia, el titular és que Ferran Torres serà jugador del Paris Saint-Germain la pròxima temporada i que això al Barça li deixarà a la seva tresoreria una xifra no gens menyspreable d'uns 50 milions d'euros. Per un jugador, recordem, a qui li quedava només un any de contracte, el de la temporada que ve. No sé si això, aquests 50 milions d'euros...
1: Van cap a Rodri, no?
10: Bé, serviran d'alguna manera per guiar-nos pel que pugui acabar demanant realment el Manchester City... per Rodri, un jugador que també, si no estic equivocat, li queda un any de contracte, que com Ferran Torres ha triomfat al Mundial, diria que fins i tot més, perquè l'han considerat el millor jugador del Mundial, Ferran Torres, un jugador d'aquestes característiques, ha costat 50 milions, que costa Rodri, aquí ja ho deixo pels que fan càlculs, però recordem la notícia, a les 8:08, Ferran Torres serà jugador del PSG després de l'acord entre Barça i l'equip francès.
2: Deia el Bernat que 50 milions d'euros és una xifra no petita, és el quart fitxatge més car, la venda més cara de la història del Barça.
10: Imagina't.
2: Sí. És a dir, està... 50 és el que va pagar el PSG el seu dia per Dembélé, que era el quart, doncs empata amb Dembélé, els altres tres, Neymar, Artur Melo i Luis Figo.
1: Sí, doncs ja ho sabeu, bé, 8:08, 8:09 ara ja, Ferran Torres, oficial, és nou jugador del Paris Saint-Germain, gràcies Bernat per aquesta invasió de camp.
10: Encara, no oficial,
1: però
10: oficial.
1: Està al caure.
10: La notícia la podem confirmar, però està farà oficial al club doncs, quan estigui tot ja tancat del tot.
1: Gràcies Bernat per aquesta invasió de camp i Marc Güell, escolta, aquí al sortir de la ràdio hi ha una botiga que venen butlletes per la grossa de Nadal, compren una, perquè, nano, t'has cobert de glòria avui.
8: Sí, no, m'aniria bé, ara ho vaig a comprar.
1: Molt bé, doncs gràcies també al Marc Güell.
8: Aviseu-me pel proper fitxatge.
1: A dos quarts, gràcies, Marc, a dos quarts de nou, més informació amb el Marc Güell i companyia, en aquest cas de l'actualitat general. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de més futbol, perquè, com deia abans, s'ha jugat un prestigiós torneig, que és el Teresa Herrera, l'ha guanyat al Madrid, i vull comentar-ho amb la Mireia Ruiz i la Mireia Vera.
3: Tot costa, amb Sergi Camps.
11: Ui, quin fred que m'ha agafat.
12: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
11: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa. Amb Sergi Camps.
1: Doncs vinga, va, 4 minuts i un quart de 9 del vespre. Recordeu la notícia que ha saltat ara fa, doncs, a pocs minuts. Ferran Torres, acord fet amb el PSG, a l'espera de l'anunci oficial. Ferran Torres marxa al conjunt de París. Per tant, el Barça podrà utilitzar els diners que, doncs, rebrà pel valencià, segurament per utilitzar-los, doncs, en aquest cas, per fer arribar Rodri al mig del camp del Camp Nou. Més futbol, Fitó, perquè, escolta, ahir es va jugar la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa, amb victòria dels de Luis Enrique per 2-1.
2: Sí, Kvaratskhelia va obrir el marcador al minut 20, va empatar l'Aston Villa just abans del descans. 17 anys només Brian Maggio va fer el gol dels anglesos, tot i això Doué va fer el 2-1 definitiu al minut 61, per tant, victòria per l'equip de Luis Enrique.
1: Un nou títol per la col·lecció de Luis Enrique, que ja n'acumula uns quants al Paris Saint-Germain.
2: Sí, són 13 en els 3 anys que porta Luis Enrique al conjunt parisenc, 2 Champions, 2 Supercopes d'Europa. Sentim l'entrenador asturià desfer-se en elogis cap als seus jugadors.
15: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
1: Molt bé, doncs en aquest cas hem sentit les paraules de Luis Enrique i aquest és un partit que és important, la final de la Supercopa d'Europa, Fitó, però encara més important, un dels tornejos d'estiu més prestigiosos. Amb el Carranza hi ha el Teresa Herrera, que ahir es va jugar i enfrontava el Madrid de Mourinho amb el Deportivo de la Coruña.
2: Sí, amb victòria per als blancs per 1-0. Brahim Díaz va ser l'autor de l'únic gol del partit i d'aquesta manera valorava José Mourinho aquest partit contra el Depor.
16: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. Este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
1: I acabem, Fitó, amb un apunt més que afecta la jornada inaugural de la Lliga de la Primera Divisió.
2: Sí, perquè la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta de Vigo i l'Osasuna de la primera jornada ha quedat ajornat fins al 27 d'agost. No jugaran aquesta primera jornada. El partit s'havia de disputar aquest diumenge a 9:45 del vespre i doncs s'ha ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong.
1: A més, allà de la conya, Mireia Ruiz, aquest Madrid de Mourinho que s'apunta al primer títol, evidentment, de pretemporada, sense massa, doncs, transcendent, però no sé si vas poder mirar una mica el partit, has vist algun resum. Més allà d'això, quina flaire et transmet l'equip de Mourinho?
17: Ho he recuperat aquest matí, era l'aniversari de la meva germana. Se m'han acumulat molts partits i molts esdeveniments.
1: Si tu avui al matí has vist el Teresa Herrera.
17: L'he recuperat lleugerament.
1: Ah, una mica allà, ja, mentre després el que fem llet,
17: allò,
1: no?
17: Que he anat passant. El que sí que he recuperat és la final de la Supercopa. Això sí, que ha estat bastant més divertida que...
1: Seria discutible,
17: que
1: això.
17: ...el partit del Madrid. És que jutjar per partits de pretemporada és una mica complicat. Llavors, tinc la sensació que ahir a mi el Madrid em va avorrir molt, molt, i gairebé em va fer més il·lusió veure Aubameyang.
1: Que va rebre una trompada de Rüdiger,
17: sí,
1: que una mica més i l'envia a l'hospital. I escolta, però, operació cor obert.
17: Pretemporada, ja n'hem vist algunes d'aquestes, aquesta pretemporada, que han acabat amb molt malament. Però per mi tenia altres... O sigui, el partit d'ahir ha tingut molts altres al·licients que no pas veure aquest retorn del Madrid, perquè el Madrid com a retorn a mi m'ha semblat lleugerament avorridot, però tenint en compte que torneig de pretemporada, també hem vist els partits de pretemporada d'aquest inici del Barça, tampoc no eren supertrepidants. Contra l'Udinese el partit del Barça tampoc no hi havia tampoc per on distreure's, però jo crec que les peces encaixaran una mica millor del que van encaixar.
1: A veure, la Mireia Ruiz ha vist un resum o una cosa així una mica sui generis del trofeu Teresa Herrera aquest matí. Jo suposo que la Mireia Vera també, dona de futbol, l'ha vist repetit dues o tres vegades i el Teresa Herrera, Mireia. A veure.
0: No, ja em vaig tenir prou amb una,
1: Què et passa amb el Madrid, Mireia?
0: Bueno, al final és un partit de pretemporada, de rodatge. Sí que és cert, no?, aquesta mentalitat amb el discurs ja de Mourinho, que aquí hem vingut a guanyar, és igual la idea i la manera, és igual, però ell prioritza el guanyar, el treballar, el agafar rodatge, agafar minuts, i per tant, jo no em regeixo gaire pel que vam veure ahir del Real Madrid, perquè crec que hi haurà matisos, hi haurà canvis, falten futbolistes, però ja la mentalitat ja és una altra, eh? Ja no és un... Bueno, quan va arribar Xavi Alonso era un, bueno, anem a construir un projecte, anem a construir una idea, no li van donar temps, i ara ja arriba Mourinho, que és hem de guanyar, ens és igual la manera que sigui, no?, aquest llenguatge tan bèl·lic que fa servir l'entrenador portuguès, però ja, no?, ja des del primer minut vol guanyar, i crec que això també vol dir que la manera potser no li importarà gaire, i potser serà un equip que en alguns moments farà, no?, el que ha fet sempre, aquest bloc baix, aquest transitar ràpid, però el que va mostrar el Madrid a mi em sembla que serà irrellevant respecte al que veurem durant la temporada. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs un minut per sobre d'un quart de nou del vespre. Acomiado la Mireia Ruiz i la Mireia Vera, que han vingut a fer tertúlia amb nosaltres aquest dijous, dia 13 d'agost del 26. Gràcies, Mireia Ruiz. Gràcies, Mireia Vera.
0: Que vagi molt bé. Adéu. Una abraçada.

0: Sobretot el fet de conèixer-les, perquè tu pots anar amb una idea, però les has de conèixer més, les has de conèixer com és la seva, com es desenvolupen, no? Com es desenvolupen, la seva naturalesa, i saber com es mouen més, com són elles, i, bueno, i a poc a poc anar encaixant les peces, i la veritat que, bueno, que molt contenta.
1: Aquesta revolució a l'equip, Sara, l'has demanat tu? Creies que feia falta fer foc nou, o com s'ha donat?
0: Bueno, de vegades dona jugadores que han marxat per la seva propi... Hi ha altres que a mi no han comptat nosaltres, però bueno, per una cosa o per una altra han sigut diverses, i bueno, pues llavors hem de tornar a fer la plantilla amb aquestes baixes, i la veritat que bueno, contenta. Sí que és veritat que hi havia gent que a mi hi ha que jo també portava ja 3 anys, i això també fa que bueno, que hi ha que moure coses, però ha hagut una mica de tot, la veritat.
1: Estàs contenta amb l'equip que tens?
0: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
1: Dones la plantilla per tancada, Sara?
0: Sí.
1: Quin és l'objectiu, Sara, per la propera temporada?
0: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. El primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
1: Ja fa uns mesos, Sara, que a l'Espanyol hi ha una nova propietat, amb l'Adam Page al davant. A vosaltres sí. Això com us ha afectat? Heu vist que hi ha un increment de recursos pel femení, també?
0: Bueno, sobretot el fet de que estar obert a parlar i escoltar-nos, no? Jo crec que ahir també sí que hi ha hagut una diferència, no? Que crec que sempre estic disposat a escoltar el que puguem parlar, demanar, no? I una mica escoltar les nostres necessitats, i bueno, que sembla una tonteria, però per això ja és, i la veritat que, bueno, estem contentes. No hi ha hagut uns canvis espectaculars, però jo també penso que els canvis no es tenen que donar de manera molt gran, sinó a poc donar passets curts.
1: Amb aquesta Lliga F dominada pel Barça aquest any, Sara, l'equip de Pere Romeu amb baixes importants, creus que li serà una miqueta menys fàcil guanyar la Lliga aquest any al Barça?
0: Bueno, no ho sé, la veritat que crec que sí que serà una lliga molt competitiva aquest any. Jo ho tinc claríssim, que tots els equips estaran ahir, no hi ha ningú equip com el millor temporada passada, que hi havia 3 equips que estaven una mica més per sota, i en aquest cas, bueno, pues, sincerament no ho sé. Si fos el cas, sincerament crec que seria més atractiu també per la Lliga, que no fos tan un campió amb tanta diferència ni tan d'hora. Crec que això donaria també una mica més de al·licient a la Lliga, no? I que estigués més competida a nivell també per títol de Lliga.
1: I l'última pregunta serà preguntar-te per la Marta Cubí. Saps que aquí a Catalunya Ràdio l'estimem molt, sí. Ex-col·laboradora nostra. Suposo sí. Que continua, no ens han dit el contrari. Preguntar-te, has vist créixer la Marta aquest any que t'ha fet de segona?
0: Bueno, sobretot la Marta em fa créixer també, és que estan al voltant d'ella, i tu ho saps també, no? Vull dir que la Marta, si una cosa és treballadora, és didacta, pedagògica també, no? I crec que bueno, que també és veritat que lo de si ha crescut o no, també crec que n'hi ha que preguntar-li a ella, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que crec que està aprenent de aquesta part de professionalitat, no? Però que sobretot també ella ens està fent aprendre la resta, no? Perquè ella té molt a ensenyar, i la veritat que és una segona entrenadora que per mi és ideal, perquè sobretot perquè em coneix moltíssim i sap com tractar-me a mi, que crec que per mi és el més important, no? Perquè de vegades aquests punts també de primera entrenadora, o que et costa, no? Aquest acte regular, i em coneix molt, i la veritat que les jugadores l'estimen, i la veritat que cada vegada pues, bueno, crec que també està creixent i està donant-nos molt com a equip, i la veritat que la necessitàvem.
1: Ens sentim molt proper a aquest binomi Marta-Sara, però sí. Creus que la Marta té fusta per ser primera entrenadora en un futur proper?
0: Clar que sí, I tant, que podria ser, clar que sí. No tenia cap dubte, abans inclús, o sigui, abans de que nosaltres poguéssim donar-li aquesta oportunitat, no, la Carol... Ella té madera de primera entrenadora, i tant. O sea, no sense cap dubte, la veritat. Que passa que, bueno, que en aquest cas no és jo, i la Carol i jo hem decidit que era la ideal, no, per aquesta segona entrenadora, però i tant que val. Sí, no. No ha de demostrar res perquè ho té.
1: Molt bé, doncs Sara Monfort, entrenadora de l'Espanyol Femení, moltes gràcies.

0: i que en tingueu sort en aquesta nova temporada.
1: Merci, adeu.
0: Doncs fitó, dissabte, entre els Països Baixos i Bèlgica, comencen els Mundials femení i masculí d'hoquei herba.
2: A veure, 16 equips, 4 grups de 4, es classifiquen els dos primers de cada grup, que alerta, avancen a un segon grup també de 4. Aquí compten els resultats d'aquesta primera fase, per tant, serà important fer-ho bé, més enllà de classificar-se, fer-ho bé en aquesta primera fase. Els dos primers d'aquest segon grup, d'aquesta segona fase, queden classificats per les semifinals, per a la lluita de les medalles. En el cas dels nois i de les noies és exactament el mateix format. El conjunt masculí, 12 dels 20 jugadors són catalans. Max Caldes és el seleccionador. Espanya va quedar quarta als Jocs de París, va quedar tercera a l'Europeu de l'any passat. És un equip jove, amb ganes i sobretot ja amb una mica més d'experiència que en altres competicions. Espanya, per cert, ha quedat enquadrada al grup C, debuta diumenge a 2:45 de la tarda contra Sud-àfrica, partit a priori que hauria de ser favorable.
0: Un dels catalans és el Marc Vizcaíno, exjugador de l'Atlètic Terrassa i ara actualment el Den Bosch neerlandès. Marc, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: El diumenge comença aquest Mundial per vosaltres, grup amb Austràlia, Irlanda i Sud-àfrica, ara ho dèiem, debut contra Sud-àfrica. Quin paper espereu fer?
3: Bé, bo, com heu dit, sí que a priori són favorits per aquest partit, però bé, és un rival que li agrada molt atacar, sí que té jugadors d'alt nivell i molt verticals, però bueno, esperem amb les nostres armes i dominar aquest joc i tirar el partit endavant.
0: Veniu de fer una quarta posició als Jocs Olímpics, de guanyar equips importants com Bèlgica. Esteu en un millor moment que els Jocs?
3: Bueno, no et sabria dir si en millor moment o no, però el que sí que està clar és que ja és un equip que és jove, però ja ha guanyat tota aquesta experiència. Va ser un equip que va entrar en el cicle passat, després de Tòquio, per tant ja portem a les esquenes tot un cicle i ara estem preparant ja aquest segon cicle. Per tant, ja és un equip amb més experiència, no et sabria dir si en millor estat o no que els Jocs, però sí que més preparat a nivell d'experiència.
2: Ara ho deies, és el teu segon Mundial, també va ser als Jocs. Parlant amb gent que en sap d'hoquei, diuen que la teva participació als Jocs, sobretot contra Bèlgica, va ser molt important per aquesta classificació. Tu, a nivell individual, com arribes a aquest campionat?
3: La veritat és que estic bastant satisfet amb com arribo. Bé, he estat jugant aquest any i el passat a Holanda i crec que m'ha ajudat a créixer tant individualment com a l'hora de veure el hockey col·lectivament i crec que això m'ajuda també a arribar en un millor estat de forma. Però bueno, tant jo com l'equip crec que hem fet una molt bona preparació i l'equip en general arriba molt bé.
2: A veure, pel que m'han dit també, ets una persona tranquil·la. Aquests dies s'ha posat molt de moda amb el Mundial de Futbol doncs el tatuatge de Cucurella, els cabells de Pedri o Gavi. Tu què faries si guanyéssiu l'or?
3: Hosti, ja ho has dit, que sóc una persona molt tranquil·la. Et diria que ho celebraria molt fort i algo faríem en la celebració, però poca cosa més.
0: També juguen al mateix lloc i mateixes dates al Mundial Femení. A Marc, us aneu veient? Coincidiu en espais?
3: Sí, ara mateix estem els dos en el mateix hotel, per tant, i compartim autobús, per tant, ens anem veient bastant més de lo normal.
0: Els dies de concentració són avorrits. Com us distraieu aquí a la selecció espanyola?
3: Bueno, aquí aquest cop tenim sort que per fora tenim espais amplis d'herba i podem anar fent coses, tenim una sala comú on podem anar veient i fent diferents activitats, però sí, dintre del que cap, part de l'activitat també és el descans, llavors estem a molts ratos a les habitacions o intentant desconnectar i així anar fent un cafè o un petit passeig. Però, bueno, en general, intentem descansar al màxim, però també a la vegada intentar distreure'ns també per, com dius, fer-ho el més amè possible.
2: Perquè un cop comencin els partits, vosaltres podeu anar a veure rivals, podeu anar a veure partits d'aquest Mundial, o això no ho feu?
3: Bueno, algun cop sí que ho fem, sempre quan pugui quadrar amb l'horari i que el més important al final, com he dit, sempre és el descans. Però si en algun moment es dona la casualitat i s'hi pot anar, sí que algun cop s'ha fet.
0: I l'última, Marc, tu ets de l'Atlètic Terrassa de tota la vida, però jugues a Holanda, per tant, deus conèixer bé doncs, l'hoquei internacional. Quins són els rivals a batre en aquest Mundial?
3: Bueno, un dels rivals que el tenim al grup és Austràlia. De jugar bastant bé aquest any, per tant, serà un dels rivals a batre. Però bueno, històricament sempre ha sigut Holanda mateix, Bèlgica, que com heu dit abans els vam guanyar tant als Jocs com l'Europeu l'any passat, però també venen fent un molt bon any. Per tant, sobretot, et diria aquests tres.
0: Molt bé, doncs Marc Vizcaíno, jugador de la selecció espanyola d'hoquei herba, que tingueu molta sort en aquest Mundial.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al Joan Fitó. 2 minuts i rematem el programa. Recordeu la notícia de la tarda, eh? Ferran Torres, acord tancat amb el PSG. Avui no es farà oficial. Es preveu que avui encara no es faci oficial aquesta incorporació de Ferran al PSG, però acord tancat entre Barça, PSG i el mateix Ferran Torres perquè el jugador valencià doncs, jugui la temporada que ve a l'equip de Luis Enrique. A veure, Marc, Andrés, rematem el programa, va.
2: A veure, en futbol, no ho hem dit, només hem fet un breu apunt d'aquest ajornament entre el Celta i l'Osasuna. Doncs bé, aquí hem d'afegir que no ha agradat gens aquest ajornament al conjunt navarrès. L'Osasuna més un comunicat bastant dur que ha acabat amb la frase dient efectivament no és futbol, és la Liga.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per tant, una crítica dirigida clarament a Tebas i a tota la conxorxa que forma tant la Liga, la Federació, etc. Llavors, hem de fixar-nos en dues competicions. La primera, els europeus de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, on l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petíscola, Iafoni i Marina Escudero s'ha classificat per la final de diumenge amb la quarta millor puntuació. Petisco, Font i Escudero també han participat en la prova individual de curs complet. La millor ha estat Alba Petisco, que ha acabat en 5è lloc, Laia Font ha estat 9ª i finalment Marina Escudero ha acabat en 11ª posició. Ho hem seguit en directe a l'Europeu de Natació de París, on l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat quart a la final del 4% lliures masculí. Tot i no aconseguir medalla, el que sí que hem de comentar és que l'equip ha aconseguit fer un nou rècord d'Espanya per més d'un segon. El rècord estava en 3 minuts, 13 segons i 19 centèsimes. L'han deixat en 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Per tant, destrossat el rècord d'Espanya. I un últim apunt perquè el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí en acabar 5è amb el 5è millor temps, les semifinals i amb rècord també d'Espanya.
0: Gràcies també al Marc Andrés. Nosaltres acabem aquí el programa. Demà ens hi tornem a posar a les 7 de la tarda amb Més Tot Costa. A veure, acabem avui amb una comunicació en directe amb Daniel Sánchez Llibre. Senyor president, escolti, què li sembla el fitxatge de Ferran pel PSG?
4: Me'n porto un pepino, però un pepino grandiós.
5: El govern espanyol reforça amb més policies la frontera de Ceuta, on malviuen 2.000 menors. Bona tarda, són 9:15.
6: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
5: És una xifra que no para de créixer i que continua generant confusió. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Tot i això, Save the Children dobla aquest balanç i parla de 4.000 i dibuixa un escenari molt preocupant.
7: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle. La situación es de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
5: El futur d'aquests menors continua sent incert. El PP es nega a debatre el repartiment en un escenari que es pot complicar una mica més si es fa efectiva la crida d'una nova entrada massiva per aquest dissabte. Per això el Ministeri de l'Interior ha blindat amb més policies les fronteres de Ceuta i Melilla. A Catalunya es dispara el perill d'incendi. Demà, més de mig Catalunya tindrà un risc molt alt, que no vol dir extrem. Tot i això, 525 municipis de tot el país han de mantenir molta prudència. De fet, el Meteocat manté un avís de calor intensa per les pròximes 24 hores. Néstor Gómez, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
5: Situem aquesta calor al mapa, on n'ha de fer més i menys demà?
8: Doncs les temperatures seran altes arreu del país. S'esperen valors de 37 a 39 graus a la Catalunya central. Punts del paralitoral poden arribar des de Granollers fins a Vilafranca o fins i tot més avall, cap als 38 graus, i un dia més les més elevades cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que tocaran els 40 i fins i tot el poden superar lleugerament.
5: Per tant, Néstor, em sembla que estem batent un nou rècord, no?
8: Efectivament, estem batent rècords per pràcticament, no diríem a diari, però sí mesos rere mesos, amb aquesta pujada de temperatures que estem tenint a nivell global i a Catalunya a nivell particular. En aquest cas hem batut rècord de dies amb màximes de 40 graus. Aquest any ja en duem 17. Supera els 16 de l'any passat. I recordem que fins fa unes dècades arribar als 40 graus era una cosa ben bé escassa. 2-3 dies a l'any, 4-5 el 2020 i el 2003, que va ser un any d'intensa calor, vam arribar a 12, era una cosa excepcional. L'últim any que no vam tenir cap temperatura de 40 graus a Catalunya va ser el 2013 i 2014, i d'aleshores ençà, no parar de pujar, hem superat, com dèiem, el rècord de l'any passat de 15-16, i ara portem 17, i és molt probable que demà n'afegin un mes.
5: O sigui, 17 dies amb 40 graus de temperatura, demà segurament en seguirem parlant. Gràcies, Néstor, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: Aquesta calor, doncs, que va eclipsant l'eclipsi 24 hores després d'aquest fenomen històric. Màxima satisfacció a les comarques de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Indignació per un nou caos a Rodalies, fins al punt que Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'ahir a la nit en les estacions del sud. L'altra cara, menys amable, la trobem també als serveis d'urgències. Després de l'eclipsi hi han anat 450 persones per problemes als ulls. I en aquest Catalunya Vespre també explicarem que al setembre es reactivarà el descompte de 20 cèntims per litre de gasoil. I és que els preus continuen enfilant-se. Poc abans de les 9, els esports. Pau Dax, bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Avui amb un nom protagonista de fa poca estona, el de Ferran Torres.
9: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3catinfo Ràdio. En aquests moments els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. I el sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 8:45. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'Operació d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, y sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
1: Gràcies, Paula. I a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta. I el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
1: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, aquell filferro de pues, als punts més sensibles de Fanidec. És la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta. I encara una pota més d'aquest front polític. Encara han de passar moltes pantalles, però el PP ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta, Àlex Giral Robert.
5: En la primera reunió tècnica aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel PP, que són majoria, han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
6: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
5: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
1: Dos quarts i mig de nou, demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El nivell 3 del Pla Alfa s'activa en tots aquests pobles i ciutats, situats entre altres comarques a l'Empordà, a l'Anoia, al Bages, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Barcelonès, a la Noguera o al Priorat. Tornarem, per tant, a tenir temperatures extremes, ens ho explicava abans en Néstor Gómez, després que avui els termòmetres ja han arribat fins i tot a superar els 40 graus en alguns punts del país, Montse Poblet.
7: Demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat dels pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. Excepte el Pirineu més occidental, gairebé tot el país està en aquesta situació. El terra està sec i els termòmetres es tornaran a enfilar. Avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell o el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passen pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector d'agents rurals i demana prudència.
8: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot pot provocar un incendi.
7: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou foc forestal a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboelles de Abajo, i continuen actius el de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos a Osca, que n'ha cremat 5.700.
1: I 4 hores després de l'eclipsi s'acumulen encara les reaccions per les aglomeracions que es van veure ahir a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
9: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: Hi ha indignació a les zones afectades. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies demana al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
10: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, en Renfe com a Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
10: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: També l'oposició política demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir en la mobilitat, Àlex.
5: Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports pels problemes als trens i també la fallada elèctrica i a la torre de control del Prat.
13: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa i Òscar Puente.
5: I en una piulada a les xarxes, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha lamentat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats.
1: Avui també estàvem pendents d'un altre balanç després d'aquest eclipsi total de sol. El sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen, Cèlia Forment.
2: Sí, la majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només, val dir, han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut fins a 8:15 de 8, 157 trucades i ha atès 109 persones per incidències vinculades a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, un d'ells en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
14: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
2: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
1: El d'ahir va ser el primer d'una sèrie d'eclipsis que hi haurà a la península Ibèrica fins al 2028. El més important serà el de l'any que ve i serà total, principalment des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica. Durarà 5 vegades més i serà al migdia amb el sol gairebé en el punt més alt, Maria Costa.
15: En aquests punts la lluna taparà completament el sol durant 5 minuts, però a Catalunya només es podrà veure de forma parcial. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
16: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
17: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
15: El 2028 hi haurà un tercer eclipsi que sí que es podrà veure del tot des de casa nostra, en aquest cas, però l'eclipsi serà anular. Això vol dir que la Lluna taparà també el Sol, però es veurà una mica més petita i no l'arribarà a ocultar del tot. Al voltant veurem un anell de foc.
1: Posem també la mirada a Colòmbia. Quan són 9:15, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva a 273, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents, almenys hi ha 377 desapareguts. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, Joan Biosca.
18: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
19: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
18: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts. Tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
20: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
18: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
1: Gràcies, Joan. De tornada a Europa, caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu, almenys fins demà al matí, a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera, Marc Camps.
15: La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palermo, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que s'operen des de la capital siciliana. L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
1: Atenció, conductors, que això us interessa. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a canviar de plans i ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista. Roger Santaló, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Aquest descompte, però, només afecta el dièsel.
21: Sí, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre. Fa setmanes que el petroli és més car per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, però només el dièsel recupera el descompte màxim, perquè durant el juliol ha pujat un 15%, mentre que la gasolina tan sols ha pujat un 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tots els clients.
22: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
21: La pujada del preu del combustible ha provocat un encariment general dels preus aquest últim mes, però l'electricitat també hi ha contribuït.
1: I per què ha pujat l'energia?
21: Per l'augment de la demanda d'electricitat per a aires condicionats arran de les onades de calor i, sobretot, de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la UdG.
23: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
21: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys, i això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte més fort.
1: La crònica del Món Avui també situa a Cisjordània. L'assetjament d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània culmina de moment amb l'evacuació dels palestins. En lloc de fer fora els feixistes de la zona o detenir-los, l'exèrcit israelià ha fet marxar els palestins de casa seva. Una actuació sorprenent que arriba enmig de les crítiques de l'ambaixador nord-americà a Israel, que qualifica de terrorista i repugnant l'actitud dels colons. Corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brasco.
0: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
3: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
0: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: Gràcies, Jordi. I Cuba commemora el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució, amb una profunda crisi econòmica, un bloqueig petrolier total i l'amenaça d'una intervenció militar dels Estats Units, Vicent Mifsud.
4: La commemoració a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que al maig els Estats Units el van imputar per l'assassinat de quatre persones provinents de Miami fa 30 anys. En l'acte, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà i ha defensat les seues mesures liberalitzadores de l'economia. Els homenatges a Fidel Castro contrasten amb el pessimisme social. Alguns ciutadans, com el Rogelio Valdivia, un restaurador de mobles, són molt crítics amb els mandataris actuals.
6: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa, Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs.
1: Hi ha mort un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, des de Girona, Maria Rovira.
25: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: Abordem la informació cultural. L'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois, Montse Pujol.
26: Sí, el dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
27: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molts sentiments i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
26: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
27: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i demana que també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
26: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
1: I encara hem d'explicar una cosa més. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquesta pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú, però també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
26: En una entrevista a l'ACN, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
5: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vivero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada perquè ell va estar a camps de concentració reunint-nos a tota la família i mai més. No?
26: La protagonista d'aquesta pel·lícula és una artista sonora mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor. Colell afegeix que gràcies al cinema pot abordar temes silenciats durant molts anys.
5: El que en aquell moment va ser silenci perquè no hi havia la forma de parlar-ne, no? Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, no? que és el nostre llegat també com a societat.
26: Lejos de los Árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: 4 minuts i les 9, els esports. Uns esports que repassem amb en Pau Dags. Avui hi ha un nom molt clau, un nom d'aquest vespre, perquè sembla que ens aprovem al final del serial Ferran Torres a Can Barça, Pau.
7: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3K Info Radio. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran al Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: En natació, avui tampoc podem celebrar medalla de Luca Huck.
7: El nedador sitgetà ha disputat fa poc més d'una hora la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Huck es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. Una estona abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal, també amb rècord d'Espanya. I demà, Maria De Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final.
1: Avui també hem tingut gimnàstica artística.
7: Perquè ha començat l'Europeu, que es celebra a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu del Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra.
1: D'aquí una estona veurem córrer Jael Sakura Bestué amb opció de medalla.
7: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, on la santcugatenca competirà quan faltin 10 minuts per les 11 a la final dels 200 metres. Bestué va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem parlar de la final.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. L'escoltem al portal Carrer Lliure.
8: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
1: I avui, Pau, una altra mostra que Infantino es troba contra les cordes.
7: Perquè la Federació Irlandesa li ha retirat el suport. Que, recordem que l'italià opta a la reelecció com a president de la FIFA que es decidirà el març de l'any que ve. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. També s'oposen a Infantino Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos, així com la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib.
1: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora. Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa. Les temperatures extremes es repetiran després que avui alguns termòmetres del país ja hagin superat els 40 graus, Roger Santaló.
1: Avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres. Els agents rurals preveuen el risc molt alt d'incendi a gairebé tot el país, en comarques al nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, i al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona i la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
2: Demà és un dia que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: Qui queda al marge del nivell 3 del Pla Alfa serà sobretot el Pirineu més occidental.
0: Atenció si sou usuaris de la línia R3. Cap tren circula per aquesta línia, l'R3 de Rodalies, entre la Garriga i Puigcerdà, des del migdia, una avaria impedeix regular el trànsit dels combois.
1: Adif treballa per resoldre la incidència, però no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui i s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia que s'han quedat sense tren. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment del dia.
0: Mentrestant, Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'ahir a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
1: L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a Adif, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al Corredor Sud.
0: Les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, precisament, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
4: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
3: Al Baix Camp, un dels pobles que han notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
5: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament.
3: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: El govern espanyol eleva a uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria.
1: En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega de batre-ho.
0: Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març.
1: La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: I Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà. Queda't aquí. Aquesta hora de començar el concert que posa punt final a la gira del cantant de Sant Feliu de Llobregat d'aquest any, d'aquest 2026, i en la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals. Un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats. La gira de 10 concerts l'ha portat a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i Roses, entre altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. I els esports que destaquem, Pau Dax.
6: Que hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. Segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliure masculí a l'Europeu de Natació de París, amb l'equip espanyol que ha acabat quart amb rècord d'Espanya, i a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: Demà continuarà aquesta tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats. Serà l'últim dia de màximes extremes amb 40 graus a Ponent, però això sí, batent rècords, com ens explicava abans en Néstor Gómez. La calor afluixarà a partir de dissabte. Passarà 5 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: Els dijous, paella,
9: canó, pastanaga,
8: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
10: molt bé, t'estimo.
8: I Bruno Oro.
11: No tallis, l'impú!
8: I després, amb els Oscars.
12: Són superfamosos.
11: I jo no, tu, correcte.
8: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
13: Queda clar. Gràcies.
14: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
15: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
14: Tornen els draps bruts.
16: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
14: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
14: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
17: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
19: El dissabte 27 d'abril del 2013, milers de persones celebren al Monte Huelva una festa dedicada a la Mare de Déu del Rocío. Als voltants de la plaça de l'Església s'hi respira un ambient alegre i despreocupat. Mentre els veïns de la població conversen amb els seus amics i familiars o canten cançons a la Mare de Déu, un home i la seva filla de 8 anys són assassinats a ganivetades.
20: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En una zona on la religió pesa molt, es produeix un doble assassinat que trencarà el poble pel mig. Les passions i la raó absoluta dels que creuen tenir sempre la veritat no ajudarà. La investigació del doble crim del Monte va ser llarga i complexa. Els encarregats del cas es van trobar que hi havia poca gent disposada a col·laborar i van passar molts mesos fins que algú va decidir revelar un detall important. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
21: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame.
19: Crims. Per què matem?
21: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker?
19: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
20: La... La devoció mariana juga un paper important en la vida cultural i social del Monte, un municipi de 24.000 habitants que queda a mig camí entre Sevilla i Huelva, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. Moltes de les festivitats locals del Monte estan dedicades a la Mare de Déu del Rocío, la imatge de la qual està en una aldea que forma part del mateix terme municipal, però a uns 15 quilòmetres del poble. La més famosa, i que se celebra precisament allí, en aquella aldea, és la Romeria del Rocío, que atreu cada any centenars de milers de persones. Aquesta festa religiosa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny, i sempre en cap de setmana. La setmana anterior a la Gran Romeria, els devots van sortint de diferents parts de l'estat espanyol en direcció a l'ermita del Rocío. Molts d'ells, sobretot els que estan més a prop, fan el trajecte a peu o en cavall. D'altres van en carros estirats per bous que s'engalanen amb flors i teles brodades. El viatge és tota una experiència en si i no hi falta la música.
9: El gran paraíso donde vive la Madre de Dios, patrona de Almonte y reina del universo por los siglos de los siglos.
20: Quan per fi arriben al seu destí, les germandats religioses van passant una per una pel santuari del Rocío per resar-li una oració a la Mare de Déu. Per la gran quantitat de germandats que peregrinen al Rocío, més de 100, això s'allarga des del divendres a la tarda fins al dissabte a la nit. L'endemà, diumenge, se celebren dues misses, una al migdia i l'altra a les 11 de la nit. I després, ja de matinada, es fa el famós Salt de la Reixa, en què un grup d'habitants del Monte salta la tanca que protegeix la imatge de la Mare de Déu i aleshores comença la processó. Prendi.

0: romeria del Rocío és la festa més famosa del Monte i el motiu pel qual molta gent coneix aquell poble de Huelva. Però l'any 2013 es va convertir en el centre de totes les mirades per un fet que no tenia res a veure amb el Rocío. S'hi va cometre un doble assassinat. El 27 d'abril del 2013 va caure en dissabte i, com es fa l'últim dissabte de cada mes, els habitants del Monte celebren la Sabatina, que és una altra festa dedicada a la Mare de Déu. Aquell dia, després de la missa tradicional de les 9 del vespre, la celebració es va allargar durant unes hores a l'exterior de l'església municipal i als carrers adjacents, perquè era l'última vegada en 7 anys que la figura de la patrona municipal seria al centre del Monte. Després de 9 mesos, havia arribat l'hora de tornar-la al seu santuari. Com passa amb el Rocío, bona part dels ciutadans del Monte es van abocar a la celebració de la Sabatina. Però una de les protagonistes de la història d'avui, Marianela Olmedo, va preferir quedar-se a casa. Hola, Lídia Orriols.
1: Hola, Carles. Marianela Olmedo és una dona de 37 anys, casada i amb una filla de 8 anys. En aquell moment no feia ni un mes que la Marianela s'havia separat del seu marit, el Miguel Ángel, a causa d'una infidelitat. Tot i que no havien signat el divorci i que mantenien una bona relació perquè tenien una filla en comú, ella vivia en una casa de lloguer. El motiu de la separació va ser que la dona tenia una relació extramatrimonial amb un company de feina de tots dos, un home que es diu Francisco Javier.
0: El dissabte 27, la Marianela surt de la feina a les 10 de la nit i no vol ni sentir-ne parlar de festa, perquè està cansada, però sobretot perquè sap que al poble hi ha gent que la critica i que la mira malament, perquè diuen que ha trencat una família. Per tant, prefereix sopar a casa amb el Francisco Javier, lluny de mirades indiscretes. Segons han quedat, ell s'anirà a dutxar a casa dels seus pares, perquè de moment no viuen junts, i després anirà a comprar el sopar per tots dos i a llogar una pel·lícula del videoclub. El menú de la nit són cargols i allullas, un pa típic del Monte. La pel·li que volen llogar, El príncipe de Pèrsia. El Francisco Javier arriba a casa de la Marianela més tard del previst, poc abans de les 12 de la nit, i se la troba en una actitud estranya. La dona està estirada al sofà, tapada amb una manta i tremolant. Li diu que està molt preocupada perquè des que ha sortit de la feina no ha pogut parlar per telèfon amb el seu marit ni amb la seva filla.
1: Aquella nit, el marit de qui s'estava separant, el Miguel Ángel, havia d'anar a una pizzeria del poble amb la filla. Per això, en un primer moment, la dona no s'havia preocupat perquè pensava que no li agafava el telèfon perquè devia haver-hi molt de soroll al local i no l'havia sentit. Però a mesura que ha anat passant el temps i no li ha tornat la trucada, la Marianela s'ha anat posant nerviosa. Si estigués el Miguel Ángel sol, entendria que la ignorés, perquè ja no estan junts. Però l'home està amb la seva filla de 8 anys i tem que els hagi passat alguna cosa.
0: Quan li explica tot al Francisco Javier, ell li diu que els torni a trucar, però continua sense obtenir resposta. La Marianela decideix tornar-ho a intentar quan falten pocs minuts per la 1 de la matinada i, de nou, l'únic que sent és la veu metàl·lica del contestador automàtic. La Marianela dorm molt poc aquella nit perquè no deixa de donar voltes a l'estrany silenci del seu marit. Tot i això, aconsegueix tancar els ulls una estona quan ja ha sortit el sol i s'acaba llevant a les 12 del migdia. Com es temia, veu que no ha rebut cap trucada del Miguel Ángel, però no es dona per vençuda i marca per enèsima vegada el seu número de mòbil. Una vegada més, l'home no dona senyals de vida. Desesperada, la Marianela truca al Francisco Javier, que ha marxat de matinada, i li demana que passi per casa del Miguel Ángel per veure si la seva filla està jugant a la plaça del davant, com feia cada diumenge. Una estona després, quan li sona el mòbil, a la mare se li atura el cor durant una mil·lèsima de segon, pensant que per fi podrà parlar amb la seva filla. Però no és el seu marit qui la truca, sinó el Francisco Javier, i li diu que no ha vist la nena, però que hi havia una finestra de la casa oberta. A la tarda, la Marianela ja no pot més i agafa el cotxe per apropar-se a la seva antiga vivenda. Quan arriba al número 3 de l'Avinguda de los Reyes, en un barri humil de nova construcció,

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. El govern espanyol reforça la frontera hispano-marroquina per evitar una altra entrada massiva. La Moncloa ha instal·lat a Melilla una barrera flotant com la de Ceuta i està redoblant la presència policial a les ciutats autònomes. El Marroc també assegura que està movent fitxa, més agents, més tanques i més filferros de pues. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la coordinació amb Rabat és total.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
2: Mentrestant, la situació dels menors que van arribar fa 15 dies a Ceuta s'agreuja cada cop més. N'hi ha 1.900 identificats, segons el govern espanyol, però les ONGs eleven aquesta xifra a 4.000 infants i joves en situació de precarietat absoluta. Més notícies amb la Marc Camps.
4: Una dona de 84 anys ha mort avui mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
2: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'incidències que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Tort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
4: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al barri vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà de noves amb més capacitat els punts més conflictius. També es farà una acció de conscienciació en els comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Ho explica l'alcalde Lluc Salelles en declaracions a l'ACN.
6: Per intentar que quan fan aquesta venda directa, que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar a tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, les papereres ens queden més plenes.
4: Del gener al juny, l'Ajuntament ha interposat a més 250 multes contra actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o deixar trastos al carrer.
2: Puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques de nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Doncs bé, en aquest context hem sabut que més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
7: Això els fa vulnerables davant dels incendis i dels fenòmens naturals extrems. Aquest any, per exemple, s'han notat els efectes de les ventades i les onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment.
8: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques i invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
7: Són les dades d'aquest any de la xarxa 8x8CAT que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any.
2: Ara els esports Pau Dax.
9: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, quan faltin 10 minuts per les 11, final dels 200 metres llisos amb la santcugatenca Jael Sakura Bastuer lluitant per medalla.
1: Fins aquí les notícies.

0: camí. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: programa patriòtic avui, americà, yankee, fort.
1: Molt yankee.
0: Sí.
1: Si us agraden els Estats Units...
0: Home, a qui no li agraden els Estats Units?
1: Els... bueno, és que hi ha una gent que no els hi agrada, en compte.
0: A qui no li agrada?
1: Doncs si sou partidaris de... Bueno, si us agraden els Estats Units, avui gaudireu. És un programa molt patriòtic, molt.
0: És que algú ho ha de fer. Algú ha de defensar els Estats Units des de Catalunya.
1: Sí, és veritat. Avui us explicarem la història de la típica família americana i patriòtica, de les que tenen la bandera a l'entrada de casa i la foto del president a la tauleta de nit.
0: Ostres!
1: Això és molt maco.
0: Ostres!
1: Això jo crec que...
0: Good night, Mr. Biden.
1: A Catalunya, a l'època de Jordi Pujol, hi havia alguna casa que havia passat. Això...
0: Mare de Déu, si havia passat.
1: Ara no sé si passa, ara. Han canviat els temps, també. No... No ho dic perquè...
0: Aquella Catalunya no tornarà.
1: No tornarà, no tornarà. No la busqueu, que no hi és. No hi és, aquella Catalunya. El nostre protagonista és el petit Edward Joseph Snowden, un nano de mirada pura i brillant, un patriota de naixement que somia que un dia podrà treballar pel seu país.
0: Oh, carai.
1: Fixeu-vos en el currículum familiar.
0: Aviam.
1: L'avi és un oficial de l'FBI.
0: Ostres.
1: La mare treballa al Tribunal Federal del Districte de Maryland. El pare és el sotsoficial de la Guàrdia Costanera dels Estats Units.
0: Ostres.
1: I la seva germana gran s'està traient les oposicions per convertir-se en advocada del Centre Judicial Federal a Washington.
0: Mare de Déu, molt americà tot,
1: Tothom servint el país a la família.
0: No faltis mai a l'escena d'acció de gràcies.
1: Home...
0: Perquè cau un puro,
1: Per què ho dius amb aquest accent?
0: Perquè és el de l'hispano, que no s'ha acabat d'adaptar, però vol ser americà.
1: Vale.
0: Tengo calos fríos. Americà, no acaba.
1: Bueno. Aquella família està exageradament orgullosa de ser americana. Són més americans que la final de la Super Bowl i que el 4 de juny, tot plegat.
0: Oh.
1: És per això que l'Edward està ben obsessionat en servir el país, treballar de policia, fer de soldat, alguna cosa per l'estil.
0: Doni'm algú que
1: pugui dur la bandera d'Estats Units al pit.
0: Què puc fer pel meu país? Cosa que no sentiràs dir mai a cap català.
1: No.
0: Perquè tenim un país de pixarrí.
1: Sí, noi. Quan se'ns va dir de ser al carrer, ja hi érem. I érem justet, senyor.
0: I vostè, no sé si va sortir.
1: Exacte, hi érem, que, bueno, que segons que hagués vingut, no, també haguéssim fet un parell de passos enrere. Ja ens coneixem.
0: Ens coneixem tots, Josep.
1: El petit Edward és un nen exemplar que li agrada anar a l'escola i que es porta d'allò més bé amb els companys de classe. Fa extraescolars, participa en activitats a l'aire lliure. És un nano ben eixerit, amb una mica d'esforç pot arribar allà on vulgui. Llàstima que quan el nostre Edward tot just és un preadolescent, enganxa mononucleosi infecciosa, una malaltia que el deixa ben baldat.
0: La malaltia del petó.
1: Sí.
0: On t'has cardat la llengua, nano?
1: Ah, pobret. És una malaltia que la canalla pot agafar fàcilment.
0: Sí,
1: no cal que es morregin a la guarderia. Per què? Per agafar això.
0: Però si s'estan tot el dia llepant-se
1: a la guarderia és el que fan. És que ho llepen tot, la canalla, petits, eh?
0: Tot! Les cadires, la taula, tot llepat. El profe.
1: Llepen el profe. Quin fàstic.
0: Prou de llepar els profes.
1: La gent jove l'acostuma a superar amb rapidesa aquesta malaltia, però en el seu cas l'ha deixat destrossat. El nano no pot moure's del llit. Es passa 9 mesos a casa sense anar a l'escola i sense veure els amics. Ha passat de ser el nen més alegre del barri a ser una ànima solitària.
0: Ostres, pobre nano.
1: Mira, l'única distracció que té és un ordinador nou de trinca que el pare li ha comprat perquè s'entretingui una mica.
0: Cuita com pica.
1: Anar menjant xetos. Som a la dècada dels 90 i internet ja ha arribat a les llars americanes. Com que el nano no pot aixecar-se del llit, es passa hores navegant per internet. Aquella habitació foten una pudor de resclosit que espanta.
0: És que, de veritat... Nano, obre la finestra, almenys.
1: Que es ventili una mica.
0: És que entra la mare i, noi, aquesta furtó de mitjó brut, què?
1: Exacte.
0: I de marihuana.
1: Curiós, no, la... Quina marihuana.
0: Quina marihuana, mama, quina marihuana. Sense que pregunti res a ella, quina marihuana, mama. Si t'he dit bon dia.
1: I gent que no es mouen de l'habitació teclejant, com poden fer aquella pudor de suat?
0: Mira, és ben curiós, això que dius.
1: Nano, com s'ho estan si no t'has bellugat de la cadira en 10 dies?
0: No estàs fent res.
1: Aquí és quan l'Edward descobreix el món cibernètic i es torna un adolescent alternatiu. En altres paraules, un friki.
0: No.
1: Xateja amb gent d'altres països, s'aficiona a les sèries anime i juga a videojocs tot el sant dia. Ara també comença a dominar la informàtica.
0: Què t'estimes més, que sigui el teu fill o que sigui el quarterback de l'equip de futbol del col·le?
1: Pregunta complexa.
0: És pregunta trampa.
1: És pregunta trampa.
0: Pregunta trampa
1: perquè d'entrada se te'n va el quarterback.
0: Se te'n va,
1: tu diries,
0: sí,
1: el quarterback.
0: Perquè dius, un tio sapat, un tio fort,
1: sí,
0: i l'altre... No.
1: Però
0: tant.
1: Qui t'aportarà més problemes?
0: Home,
1: bueno, el de l'ordinador.
0: Sí, el de l'ordinador. 100%.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè... Quin... Clar.
1: Bueno, l'any que ha passat tancat a casa li ha servit per interessar-se per tot aquest món de la informàtica. Després d'acabar l'institut, comença a estudiar Ciències de la Computació i més tard un màster a distància per la Universitat de Liverpool. Fixeu-vos, tot just som a l'any 2000,
0: sí,
1: i els americans ja estaven fent màsters online, eh?
0: I aquí, l'any 2000, et volies connectar a internet i patava el fix.
1: Home! Aquest...
0: No truquis! Estàs connectat aquí! No truquem!
1: Mama, no truquis, no que m'he de connectar!
0: Estava acabant de baixar la peli i... Si no acabava, havies de recomençar.
1: Des del principi...
0: Hòstia.
1: Quin desastre d'internet tenia.
0: Però què és això? Què és aquest patiment al que hem estat sotmesos?
1: Terrible.
0: Tant de bo haguéssim pillat la Primera Guerra Mundial.
1: Mira.
0: En comptes de pillar al finals dels 90.
1: Hi ha joves que no saben pas de què va això.
0: No! Dia.
1: No, estan acostumats a tenir fibra mega,
0: tot
1: mil megas a tot hòstia.
0: Tot. El mòbil fas així i ho tens el que vols.
1: No. Abans era un sacrifici, eh? Saps el que era? La meva mare, que no truqués amb tota la tarda.
0: Clar, era o que no truqués o que quedés la xapa tu.
1: Clar, clar.
0: Llavors què vols?
1: No. Surfejant per internet, l'Eduard s'hi troba com peix a l'aigua. També aprofita per aprendre japonès i practicar arts marcials.
0: Hòstia! Estic fent arts marcials online.
1: Carai.
0: Carai, nano. Ei.
1: És un bon friqui.
0: És un bon friqui,
1: i
0: sí,
1: molt intel·ligent, a més a més. Ell sap que aprendre nous idiomes i aprendre informàtica li servirà per trobar una feina de futur.
0: És molt friqui i molt llest.
1: El temps passa tranquil·lament fins a una data molt concreta. L'11 de setembre de l'any 2001.
0: La diada!
1: Sí, sí, sí.
0: La diada, te'n recordes d'aquella diada o no?
1: I tant que me'n recordo d'aquella diada. I també de l'atemptat contra les Torres Bessones.
2: It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan.
3: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
1: Per què ho explica com si s'ho estigués inventant? Another building. Escolti.
0: Els americans són molt així, eh?
1: Molt expressius, no?
0: Tu sents això i dius, aviam, senyores, vol dir que és veritat això que està passant? Doncs miri, sí.
1: El país sencer es paralitza i l'Eduard deixa de banda els videojocs per centrar-se en el que realment és important. La nació ha sigut atacada. La família Snowden i el seu entorn només parlen de defensar el país. L'octubre d'aquell mateix 2001, l'administració de George Bush es posa en peu de guerra contra l'Afganistan, i l'any 2003 també entren en guerra contra l'Iraq de Saddam Hussein, a veure si troben armes de destrucció massiva.
0: A veure
1: si les troben.
0: Aviam.
1: El nostre amic Eduard, encara que sigui un friqui, no ha deixat mai de ser un bon americà. I després dels atacs del 2001, la seva febre patriòtica augmenta. Ara s'ha allistat a l'exèrcit.
0: No, home, no.
1: Ja estaves bé, allà menjant xetos i jugant a l'ordinador.
0: Sí, home, sí, allà no et matarà ningú.
1: Té 20 anys i ganes de demostrar de quina pasta està fet. Els seus pares estaran encantats, però ell encara vol anar més lluny. No vol ser un simple soldat. Ja us hem dit que és un nano molt llest i que, a més, domina les arts marcials. Després d'haver fet la instrucció bàsica, s'allista a les proves per ser d'operacions especials.
0: Que vol ser un boina verda?
1: Sí, senyor.
0: S'ha flipat, s'ha tornat loco.
1: Exacte, vol ser com en Rambo, Jair. La trista realitat és que es trenca les dues cames durant la primera setmana de proves. Salta d'un helicòpter i es rebenta contra el terra.
0: Ai, Eduard! No t'hagués passat a casa, això?
1: No! Sobretot, si salteu d'un helicòpter...
0: Sí.
1: Primer consulteu amb un físic...
0: Sí.
1: Si amb el vostre pes...
0: Sí.
1: Aquelles cames aguantaran.
0: Sí.
1: Cuidado.
0: És una
1: fórmula.
0: És matemàtic.
1: Un físic t'ho farà molt ràpid, això, t'ho dirà.
0: Tu has de saber quina és la gravetat, la força de la gravetat...
1: Distància de l'helicòpter al terra...
0: I a quina velocitat arribaràs.
1: I el teu pes.
0: Si calcules que arribes a més de 120 per hora...
1: No saltis.
0: Cuidado.
1: No saltis, nano. Calma. Digue-li que baixi una mica més al pilot.
0: Que no li costa res. El de l'helicòpter és baixar la palanca.
1: Sí, o pujar-la, et sembla. Però baixant sembla que pugen.
0: Ni deia.
1: Sí.
0: Tu no creus que hauria d'haver avançat més el mecanisme de control d'un helicòpter?
1: Home.
0: Jo allò ho he vist i vaig pensar que li falta un volant, això, senyor. Jo aquí no penso pujar-hi.
1: I jo ara segueixo un pilot d'avió per Instagram, que m'ha donat confiança, un pilot català, que grava com vola.
0: Amb avió?
1: Amb avió.
0: I què? Sí.
1: I hi ha molts de botons allà.
0: Molts.
1: I porto 10 o 12 vídeos. Sí. Em sembla que n'ha fet servir dos. Vull dir que la majoria
0: de
1: botons són per fer-se el xulo.
0: Són per xulejar, per portar a la teva parella, la...
1: Mira.
0: Que vols, t'ensenya com va. I aquest per què serveix? Bueno, no t'ho puc explicar,
1: no t'ho puc explicar.
0: No ho entendries,
1: no.
0: Però si és per avisar que s'ha acabat el paper de vàter.
1: Exacte.
0: Desgraciats. És un tots els botons són un intèrfon.
1: El 90% dels botons d'un avió no serveixen per res. I que vingui qui vulgui...
0: Que vingui un directiu de Boeing, a que allà... T'hauria de dir zero confiança.
1: Zero, zero.
0: Boing.
1: En principi...
0: Sisplau, eh? Ja,
1: si com l'avió faci boing,
0: no,
1: malament.
0: Si l'avió fa boing...
1: Malament.
0: Home, no. Ryanair.
1: Home,
0: sí.
1: Millor boing que crash, sí. Catacruc. La companyia aèria Catacruc.
0: Catacruc ha fet fallida. Oh, no, Cardis.
1: Home. Bueno, va, sisplau, va. Escolta'm. El nostre amic ha saltat de l'avió, de l'helicòpter, perdó.
0: I en comptes de quedar-se a casa...
1: I s'ha rebentat les cames. Una cosa és saber quatre moviments d'arts marcials i l'altra és ser de les forces especials. Amb les cames trinxades, l'aventura de l'Edward Snowden a l'exèrcit dura 8 mesets. No? Però el nano no tira la tovallola. La lesió a les cames no serà cap impediment per continuar servint al país. Gràcies a les seves habilitats informàtiques, ara treballarà a la NSA, National Security Agency. Wow. És l'agència del govern encarregada d'obtenir i analitzar la informació transmesa de qualsevol mitjà de comunicació per garantir la seguretat dels Estats Units.

0: de l'ordinador. Això sí, hi ha un canvi molt positiu. L'Edward és traslladat a un complex que tenen al Japó, a una base militar americana que hi ha a prop de Tòquio. El nostre amic no podria estar més content.
1: Clar que sí, podrà anar a comprar còmics. Clar. I ninos.
0: Li agradava l'ànime. Va aprendre japonès.
1: Sí.
0: Treballa a la CIA i, a més, està vivint al Japó.
1: És un somni.
0: Llàstima que estigui massa enfeinat per dedicar temps a descobrir la cultura japonesa. La seva feina és massa important. Milers de vides depenen de l'Edward i els seus companys. L'any 2010, la CIA reestructura els seus equips de treball i proposen a l'Edward passar a l'acció. En altres paraules, treballar sobre el terreny. El destinen a Viena perquè faci d'espia.
1: Ara, Edward, va! L'smoking, pistola amb silenciador, envoltat de ties, no sé com, sexis, sempre.
0: Sempre. Sí, sí.
1: Què passa?
0: Al mig d'Afganistan? Sí.
1: Al mig d'Afganistan, com pot haver aparegut aquella dona amb aquell vestit, amb aquell tall a la faldilla?
0: És molt estrany,
1: què
0: allò.
1: És això?
0: És estrany. Bueno, tampoc es flipem, eh? En el seu cas, l'aventura dura poc perquè l'Edward, això de jugar a ser James Bond, no li agrada. S'estima més continuar analitzant dades. Diu que als carrers de Viena hi fa massa fred. Jo no puc fer d'espia, tinc fred. No puc espiar amb aquest fred.
1: Ostres, però a veure un moment, hem passat de saltar d'un helicòpter en marxa a dir que fa falta una rebaqueta per sortir fora?
0: És un tio que volia ser de les forces especials, eh? I ara té fred a Viena, eh? A Viena, que tampoc és, aviam.
1: Sí, no és el Pol Nord.
0: A veure, nano, hòstia. L'Edward llavors rep una oferta per saltar al sector privat. L'oferta és massa bona per rebutjar-la. Li ofereixen una casa a Hawaii.
1: Sí.
0: I 200.000 dòlars l'any.
1: Carai!
0: Això aquí, quan vam negociar amb Catalunya Ràdio, no se'ns va dir.
1: Perquè, si no, jo a partir d'ara és el que demanaré quan em contracta.
0: Jo vull una casa a Hawaii
1: i 200.000 dòlars l'any. Però si la feina és a Barcelona, casa a Hawaii!
0: I ja està. Ell i la seva xicota, l'Edward.
1: Que t'has saltat?
0: Que ha aconseguit...
1: Primera notícia, nano.
0: Ha aconseguit tenir xicota, contra tot pronòstic.
1: Amb les cames trencades i davant de l'ordinador, sí. No és fàcil.
0: Doncs mira... Ha aconseguit xicota i tots dos es traslladen a Hawaii a viure una vida d'ensomni.
1: Home... Vinga, Eduard.
0: El lloc on treballa continua sent de ciència-ficció. La seva oficina està ubicada sota terra, dins d'una muntanya que hi ha al costat d'una base militar.
1: Que dit-li el del taxi ha de ser maco. Deixi'm allà a la falda de la muntanya.
0: Però on va treballar?
1: No, vostè deixi'm.
0: Aquí, a la tercera palmera. Pari aquí.
1: I ara, Marci, fins que no hagi marxat, jo no puc dir res.
0: L'Edward està treballant per una empresa privada, però continua vinculat amb el govern americà. De fet, això és una cosa bastant curiosa. Està al sector privat, però la seva feina continua sent recopilar informació per les agències de seguretat americanes. Ell està encantat, perquè continua ajudant el seu país.
1: Però a veure, però a què es dedica? Exactament. Eh? Però a què es dedica?
0: Ja ho he dit, a recopilar i analitzar dades, Jair.
1: Però això és molt poc concret, això. O sigui, arriba, el taxi el deixa a la tercera palmera.
0: Sí. Entra dins la muntanya.
1: Baixa, sí. Amb l'ascensor cap avall. Només té números cap avall.
0: Ensenya la retina per entrar, sí. S'obre la porta.
1: Sona la musiqueta, pap. Es fa un cafè,
0: sí.
1: I entra al drive. I què fa?
0: El drive, aviam.
1: Què?
0: Fa servir programes una mica més complexos que el drive. Però intento explicar-ho, si et sembla.
1: Va.
0: Retrato una mica el dia a dia,
1: si
0: a la seva oficina. Aviam. Com ja us hem dit, la seva oficina no és una oficina convencional, bàsicament perquè està sota terra.
1: Bueno, els treballadors del metro.
0: Sí, jo anava a dir a Barcelona hi deu haver alguna oficina que més o menys, eh?
1: Sí.
0: I entra a través d'un túnel vigilat per l'exèrcit. Després de passar diversos arcs de seguretat i ensenyar les credencials a cada porta, per fi arriba al seu ordinador. Per exemple, fa uns mesos que la NSA li ha encarregat que faci seguiment d'un enginyer nuclear iranià que viu als Estats Units i que podria ser un potencial terrorista. Sí. Des de l'oficina, l'Edward hackeja el correu electrònic d'aquest home i el mòbil, també. I fa un seguiment a veure què en pot treure. Quan el sospitós fa una trucada amb el seu mòbil, l'Edward la pot escoltar i la pot gravar. Quan aquesta persona està navegant per internet, el nostre amic es connecta al portàtil per veure'n l'activitat. Sap, per exemple, doncs, a quines pàgines s'ha connectat, sap què ha buscat...
1: L'Edward va molt fort, això segur que és delicte.
0: Això, bueno, Jair, és un potencial terrorista, eh?
1: Bueno.
0: S'ha de fer el que faci falta per protegir el país. Si aquest home es deixa el portàtil engegat sobre la taula del menjador, doncs l'Edward pot connectar-se a la webcam i veure una mica l'activitat d'aquella casa.
1: Ja us vam dir que s'havia de posar cinta americana a la webcam.
0: Sí, Això és molt valuós perquè si l'home té convidats, doncs l'Eduard pot veure qui són i escoltar les converses.
1: Ai, ai, ai.
0: A vegades el sospitós surt de casa i va a un locutori per parlar amb els seus pares, que encara viuen a l'Iran. L'Eduard també es pot connectar als ordinadors del locutori per continuar-los piant.

0: Arreu on vagi aquest home, l'Eduard té la capacitat de connectar-se a algun dispositiu proper i fer-li un seguiment. Aquesta
1: veure,
0: seria la feina.
1: Veure, no, però digue'm, digue'm, què passa? Això, vaig a preguntar-t'ho tal qual. Sí. Això no és il·legal?
0: Això és molt il·legal, sí.
2: Val, que no haguessin canviat les
0: lleis. No.
2: Val.
0: Però l'Eduard està convençut que ho fa pel bé dels Estats Units. Quan estan segurs que l'individu no és cap amenaça, el deixen en pau. De tota manera, les dades i els registres queden guardats, per si de cas.
2: Ah, sí.
0: Era innocent, però ho guardarem però, tot,
2: mira,
0: per si de cas.
2: Fico allà.
0: Hi ha dies que l'Eduard sí que és veritat que se sent una mica com un superespia, i altres dies, bueno, més desagradables. A vegades s'ha de passar hores observant a través de la webcam d'un ordinador com un pare de família està donant menjar al seu fill. És una situació un pèl violenta.
2: Home, sí, doncs,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Què avui, com va? Bueno, no s'ha acabat el potito encara, el nen.
2: Ja està, és això.
0: A vegades es connecten a una webcam d'un sospitós i, hòstia, de cop i volta la seva parella surt de la dutxa i la veuen despullada.
2: Com?
0: De tant en tant, algun company de l'Eduard, allà sí, a l'oficina, es fot sí. Per davant la pantalla acaba de passar una tia amb pilotes. Veniu.
2: Perdó. Això passa?
1: Això és gravíssim.
2: Això passa, eh?
0: Sí, senyor. És Estats Units. És diferent.
2: És diferent. És el país de la llibertat.
0: L'Eduard comença a pensar que allò és bastant poc moral. Suprimir les llibertats de la gent a canvi de seguretat... Què?
2: Iam.
0: És un dilema, és un dilema.
2: Sí, ho és.
0: És un dilema. Comença a veure les coses des d'una altra perspectiva. El més fotut de tot és que el govern utilitza empreses privades per fer aquests seguiments. A canvi de contractes milionaris, empreses com Dell veuen tota la informació dels usuaris.
2: Dell, les pantalles dels ordinadors... Ens espien! No s'espien!
0: Aviam. Dell és molt més que una simple marca de pantalles. Dell és un dels gegants que hi ha darrere d'aquesta trama.
2: Ai.
0: També hi estan emmerdades corporacions com Microsoft, Google... Jo no sé si continuarà llegint perquè ens mataran.
2: És que ja ens hauria... Si ens han de matar, ja ens hauran matat.
0: Vale, doncs Apple, Verizon, Facebook, Vodafone i Yahoo.
2: Yahoo!
0: Yahoo, tu!
2: També acabà!
0: Hòstia!
2: Quan l'ordinador... Perdona, però quan l'ordinador fa allò de que et canvia el cercador...
0: Oi.
2: Per defecte, i de com apareix? Yahoo!
0: Oh.
2: Bing!
0: Què és això?
2: Però què és això? Que ho busca tot malament.
0: Terrible.
2: Què fa Google? Yahoo. Que no troba res avui.
0: Però que Yahoo li poses... Restaurant Can Pairot.
2: Vale.
0: Per saber l'hora de que obren.
2: I sí.
0: I te surten uns resultats.
2: Però demencials, eh? Hi ha un boig allà darrere.
0: Que no tenen res a veure. El futbol juega en 11 titular... Que, escolta...
2: Però és que... Perdona, que no parla...
0: Això...
2: Ja no li demano que entengui català, Yahoo.
0: No, però hòstia, uns mínims.
2: Castellà.
0: Uns mínims.
2: És increïble. El de Yahoo és increïble.
0: Però
2: és que ja no... Pensava que ja no existia.
0: No, bueno, però i el més gros és que hi ha gent que li demanes el correu electrònic @yahoo.com.
2: Aquella persona l'has de deixar. L'has de deixar de veure.
0: Ah, igual que els que a dia d'avui encara van amb @telefonica.net. Que això n'he vist.
2: Bueno,
0: existeixen, aquesta gent
2: no,
0: existeixen.
2: No direm noms, però aquesta gent i la tenim més a prop del que pensem. Telefonica.net, eh?
0: Sí. L'Eduard s'adona que el govern dels Estats Units pot escoltar totes i cadascuna de les trucades que fan els americans i veure tots els correus electrònics. El govern de George Bush és qui va impulsar aquest programa d'espionatge després de l'11S. Si intercepten les comunicacions del país, els potencials terroristes ho tindran molt difícil per organitzar-se. Però a ningú se li escapa que és una mica una violació de les llibertats dels ciutadans i que aquesta informació es pot fer servir per interessos polítics. L'Eduard ja fa temps que està pensant en fer una bestiesa. Robar tota aquesta informació de la base per explicar-ho a la premsa.
2: Aviam.
0: Eduard, tranquil.
2: No pots agafar tot el patracol aquest d'informació i portar-lo allà al Nacional.
0: No.
2: No pots fer-ho.
0: A l'enblau.
2: No pots portar-lo a l'enblau. No pots
0: no.
2: anar amb tot allò i portar-li a en Darío... i dir-li que ho publiqui.
0: No.
2: No, perquè t'enganxaràs els dits.
0: T'enganxaràs els dits. L'Eduard aconsegueix emportar-se els documents en una memòria SD.
2: Val.
0: Una targeta de memòria que es guarda, atenció, a dins la boca quan surt de la base.
2: Què dius, home? Dilluns! Adéu, crocs!
0: Què passa, Eduard, a la boca? Que has anat al dentista?
2: No, ja fue mal.
0: Així de senzill i així de trist. Més endavant, l'Eduard perfecciona el mètode per treure informació d'allà on treballa. Ara fa servir un cub de Rubik buit per dins. Per amagar-hi les...
2: No! Val. Ostres, molt poc perfeccionat, eh? Què portes a la boca, un cub de Rubik?
0: A dins el cub de Rubik hi amaga les targetes de memòria. Sempre li ha agradat jugar amb cubs de Rubik i des del primer dia que va començar aquesta feina els de seguretat ja l'han vist amb el trasto aquest a les mans, llavors no sospiten. És dels pocs objectes que no li miren quan passa pels arcs de seguretat.
1: És l'agència de seguretat, eh?
0: Sí.
1: Seguretat un pèl justeta.
0: Justeta.
1: Fotre dins el cub de Rubik. Sí.
0: Home... Aquí és on, bueno, màxima seguretat.
1: Màxima seguretat, sí, màxima.
0: Què, el cub de Rubik? No li mireu, que el porta des del primer dia.
1: Deixa.
0: No passa res.
1: És impossible.
0: El 2013 fot el camp a Hong Kong. Marxa del país sense ni tan sols dir-ho a la seva xicota. Des de Hong Kong es posa en contacte amb les principals agències de comunicació i, atenció, ho esbomba tot.
1: Ai.
0: La filtració és de les grosses, eh? I el govern dels Estats Units trontolla de dalt a baix. És un escàndol mundial. I atenció, perquè en els informes filtrats també es mencionen potències estrangeres interessades en aquesta mena d'espionatge. Països que estarien disposats a pagar uns bons diners per tenir aquesta tecnologia i poder fer una miqueta el tafaner als mòbils i converses de la seva població. Passem llista?
1: Va, endavant amb les democràcies consolidades.
0: Doncs mira, la Gran Bretanya,
1: sí?
0: Itàlia,
1: sí?
0: Països Baixos,
1: sí.
0: Alemanya, França, tots aquests emmerdats fins al coll. També països nòrdics com Suècia i Noruega. I, evidentment,
1: què?
0: Espanya.
1: No! No, Espanya no!
0: No,
1: no m'ho crec!
0: Espanya no!
1: No! I Espanyita!
0: No puede ser!
1: No!
0: És una vigilància massiva a escala internacional. També es demostra que quan Obama puja al poder, la seva administració continua actuant de la mateixa manera. No hi ha cap canvi.
1: No, Obama, no!
0: No pot ser!
1: No pot ser!
0: El negro es bueno!
1: Sí, el negro es bueno!
0: Ha ganado lo de la paz!
1: De la paz? Però, senyor, què dice usted? Els analistes polítics americans d'Espanya... Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: eh?
0: Déu-n'hi-do. En fi, demòcrates i republicans en aquest aspecte estan igual de podrits.
1: I l'Eduard és mort, hores d'ara.
0: L'Eduard, aviam, de moment és viu, és viu, és viu. Això sí, els Estats Units li retiren el passaport. El govern considera l'Edward Snowden, juntament amb el nostre amic Julian Assange, un enemic de l'Estat.
1: Ui. Ui. Quan et foten el mateix sac que Julian Assange...
0: Malament.
1: És un sac que va al riu, eh?
0: Sí, noi. Algunes vegades la premsa ha filtrat que l'Edward té un cert càrrec de consciència per haver traït el seu país i haver alertat els terroristes que els estaven espiant. Diuen que l'Edward té depressió i pensaments suïcides. Ell ho nega rotundament. En les entrevistes que concedeix deixa molt clar que ni està deprimit ni vol suïcidar-se. Al contrari, diu que si algun dia apareix mort o casualment pateix un accident i cau per la finestra, que no en tinguem cap dubte, que l'hauran assassinat.
1: Home...
0: Oh, bueno.
1: Si és que caure per la finestra no és fàcil.
0: No.
1: És que has d'estar fent molt l'índio per caure per la finestra, eh?
0: El nostre amic no té altre remei que fugir cap a Rússia. El 2019 publica la seva autobiografia, Vigilància Permanent. I el 2022 Vladimir Putin li atorga la nacionalitat russa.
1: Bravo, Putin!
0: Molt bé, Putin. Bravo! El bueno!
1: El Putin és bueno!
0: Este es bueno! Des de llavors li han dit de tot, que és un traïdor, que és un espia rus, que és un mercenari...
1: Bueno.
0: Però l'Edward Snowden és un defensor de la llibertat i tampoc està d'acord amb el règim de Putin. És molt crític amb en Putin, però de moment Rússia és el lloc més segur pel nostre amic. Haurem d'estar pendents i veure quin serà el seu proper moviment o a veure si apareix ofegat a la banyera... O...
1: Com la Whitney Houston.
0: Sí, noi. El voleu veure?
1: Sí.
0: Edward Snowden.
1: Edward Snowden, a veure la pinta de patriota.
0: És el Julian Assange barat, el que no s'ha fet famós, no? Una mica.
1: Vale.
0: Sí.
1: És el, sí. El Julian Assange...
0: Al final ha fet el mateix.
1: Sí, però no la valia tant, eh?
0: No té el màrqueting de l'Assange.
1: L'Assange, el que va fer allà al consulat d'Equador... Eh?
0: Allò sí, que anava cagant-se pels passadissos.
1: Anava amb patinet amb pilotes.
0: Cuidado.
1: Aquest no t'ho ha fet.
0: No. El voleu veure, eh?
1: Sí.
0: Ensenyo la foto, eh?
1: Ah, sisplau.
0: Aquí el teniu. Guaita, quina cara...
1: Però si és el tio més random...
0: Home.
1: ...que us pugueu trobar.
0: De veritat que podria ser...
1: Després, si voleu, en parlem, però per mi aquest tio podria estar presentant el Telenotícies.
0: Podria ser qualsevol...
1: Tranquil·lament.
0: Home. Podria ser el gendre de qualsevol milionari de Vic.
1: Sí,
0: aquest
1: senyor,
0: perfil.
1: És aquest perfil.
3: Una mica d'empresa.
1: Sí.
0: Me'n presenta.
1: Perfectament es podria dir Roger, aquest tio.
0: I tant.
1: En fi, a veure què en pensa el nostre públic. Edward Snowden, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Mira, gent que defensa la protecció de dades.
1: Sí, molt bé. Això sempre ens quedarà. Aneu acceptant galetes, vosaltres.
0: Sí, les cookies. En fi, fort aplaudiment per Edward Snowden, que entra al búnquer.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia. Bon tal? T'interessa la seguretat informàtica?
1: Bueno, m'interessa tenir-ne, seguretat, sí. Però tot això d'ordinadors no hi soc gaire, dins.
0: No hi ets.
1: No. Vaig haver de fer robòtica, alguna vegada, però...
0: Hòstia, de professora de robòtica sense saber-ne.
1: Clar, en sabien més ells que jo, però vaja, es fa el que es pot. Va, a veure, sabem de sobres que el Google Maps utilitza la geolocalització del mòbil.
0: Sí.
1: Sabeu això?
0: Sí.
1: Per ajudar-nos a sortir d'un embús.
0: Saben on som, eh?
1: Sí.
0: T'ho demanen, no?
2: Sí.
1: Sí, sí. Sempre t'ho estan demanant.
0: Sí, és veritat. Vol permetre?
2: Sí, home,
1: exacte.
0: Sí, passa, home, sí.
1: Sortir d'un embús t'ajuda per això, per trobar restaurant obert, com deies
0: correcte.
1: Tu. O sorpresa, tenir-nos localitzats 24 hores al dia, en tot moment.
0: Exacte.
1: Tothom sap que ens espien a través de Google Maps, però... Va molt bé,
0: Sí.
1: Clar, és com un petit contracte verbal, sense importància, que has fet amb la companyia. Saps? Escolta, sí. T'espiarem cada dia de l'any, però t'avisarem si a l'AP7 hi ha un camioner que s'ha mort.
0: Perfecte.
1: Bueno, sí, és veritat. D'acord, i ho acceptem.
0: Google Map, agafeu-lo, estigueu localitzats. Què passa? Aquell avi que es va perdre anant a buscar bolets, si hagués tingut la geolocalització activada, què?
2: Ah, mira.
0: Seria mort igual, segurament.
1: Sí, segurament.
0: Però l'havien trobat.
1: Google Maps és la més clara de totes, però també hi ha altres aplicacions.
0: Sí.
1: Que l'Eduard va assegurar que ens espiaven i que recollien dades de forma massiva. Llavors aquí la gent de Prades haurà d'estar alerta a la pregunta.
2: Primera fila del búnquer avui, gent de Prades.
1: Quina d'aquestes apps també s'utilitza per espiar-nos? Opció A, Telegram,
2: no.
1: És missatgeria. Opció B, Angry Birds, el joc dels ocells i tireixines. Opció C, CapCut, editor de vídeos.
0: Home, molt bé.
1: Què us sembla?
3: Anglèvers, no?
4: No.
5: Si no ho té ningú ara.
3: No ho té ningú.
5: Telegram.
6: Jo diria l'última, eh? CapCut.
1: CapCut.
6: Telegram diuen que no.
5: Sí, Telegram diuen que s'ho passa bé.
3: Sí, la C.
1: La C, anem a la C. Vinga.
0: Oh! Oh, no!
1: Ah, doncs, nois, es pensava que els ocellets amb ulls de cocaïnomen i celles de mala persona eren inofensius.
2: L'Angry Birds.
1: Sí.
0: L'Angry Birds ens espia.
1: Sí, Angry Birds, informació personal, localització de tothom.
0: Mira.
1: És veritat, ara no hi juguen tant, mira. Bueno, és
2: ha passat una mica de moda el joc, és veritat.
1: Sí,
0: com és que l'Angry Birds em demana el DNI per jugar? Posa-li.
2: Posa-li, Josep, si t'ho demana, deu ser per algú,
0: si
2: posa-li.
1: Vinga, seguim, a veure. El nostre amic viu a Rússia i, com heu dit, Putin tampoc és sant de la seva devoció, però allà s'hi pot estar tranquil·lament,
0: sí.
1: Així que bé. Parlem de Putin, que els darrers anys ha obert molts telenotícies i ha aparegut en portades de molts diaris, però no només surt a portades de diaris per la política i les guerres que genera, sinó que també ho fa per altres temes. Això passa el desembre del 2000, per exemple. Putin va sortir a la portada del diari Komsomolskaya.
2: Bon diari, el Komsomolskaya.
1: Per un motiu concret que no eren les guerres i tal, no?
0: Aviam,
1: llavors,
0: aviam,
1: mira,
0: aviam.
1: La gent de Mataró, atents a la pregunta.
2: Aviam, Mataró.
1: Per quina raó Putin va sortir a la portada d'aquest diari, a la qual no repetirem el nom?
2: No, l'any 2000.
1: Ah, l'any 2000, sí. Per haver caçat l'os més gran de Sibèria.
2: Home.
1: Opció B, per ser el número 1 en la llista de sex símbols del país. I opció C, perquè una de les filles estava sortint amb Ryan Gosling.
0: Hosti, no sé què és el més gros, eh?
6: Sí. Diria que és l'A.
3: Sí, no?
6: Tu l'A?
3: Sí.
6: Et veig capaç de tot, així que sí.
1: Matar l'os, eh?
6: Sí.
1: Us sona. Molt bé, anem.
0: Oh!
1: Atenció, perquè va ser el número 1 en la llista de sex símbols del país.
2: Au, va!
0: A veure.
1: Sí, va passar per davant de cantants d'òperes, d'actors, de directors de cinema... La gent va votar Putin com el número 1 de sexsimbolisme.
2: Si t'està preguntant qui és el més guapo de Rússia i tens un ganivet apuntant al coll...
1: Això és el que ha dit Rússia.
0: Bueno, els cànons de bellesa russos són diferents.
2: Clar,
1: sí,
0: això s'ha dit molt, és veritat.
1: Sí.

0: parlant de sex símbols, avui tenim entre nosaltres un home ben plantat, sí, alt i amb bona veu, sí, que ens acompanya per fer-la petar, però que, a part d'això, en principi no hauríem de confondre'l amb el president de Rússia, perquè no, em temo que no tenen res, home, a veure, afortunadament. Sí, no. El nostre convidat és conegut perquè cada migdia entra a casa nostra a través de la televisió per donar-nos males notícies i xerrar amb l'home del temps una estoneta abans de que es posi a ensenyar mapes.
1: Sí, sí que li agrada això.
0: Va presentar un programa a la tarda de TV3 durant 6 anys, on una nit va dormir amb l'Espartac per any. És una dada que us volia donar.
2: Bueno, una nit en 6 anys jo crec que es pot aguantar.
0: Sí, a veure, no tractava d'això el programa, però ho heu de saber. Allà, entre moltes coses, entrevistava persones com David Bustamante, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, i altres vegades es quedava curt entrevistant-los i s'atrevia a ballar amb ells, com en el cas de David Bisbal, amb qui va fer la volta aquella típica.
1: Oi, la pirueta.
0: Sí. Tenim amb nosaltres una persona que ho ha petat amb el llibre de les memòries del seu avi, Aprendre a esquivar les bales, que ha sigut dels més venuts a Catalunya i que s'ha vist en cor de venir a veure'ns encara que a 2:45 comenci el TN a migdia, on presenta les notícies.
1: Ja arribarà.
0: Mitja hora ja ho farem. Sí. Suposo, doncs, que ja sabeu de qui estem parlant. Rebem amb un fort aplaudiment a Xavi Coral.
3: Gràcies, no mereixo això. El sex symbol m'ha agradat molt.
0: Que sí?
3: Us dir... Mira, ara explicaré una anècdota. Vosaltres sabeu que jo no has citat en el meu currículum que vaig ser corresponsal a Brussel·les.
0: Ah, no ho he dit tant.
3: I vaig ser-hi una època en què va arribar el govern a l'exili i tal, va haver una manifestació de molts catalans que van anar a Brussel·les, van ocupar tot Brussel·les.
1: Me'n recordo.
3: I hi havia una plaça on havia de passar l'acte
1: de la cosa,
3: diguéssim. Sí. No? Jo estava al mig amb una mena de...
1: De tarima,
3: sí, allà posat, retransmetent la cosa. I el públic, mentre s'esperava, em veien allà, estaven a Brussel·les, un conegut, allà sí, típic, no?
0: Sí.
3: Conegut,
0: un de casa.
3: I tota la plaça va començar a dir, Xavi Coral, és més guapo, el natural.
4: Oh! Però em va semblar molt bé.
1: Xavi Coral, és més guapo, el natural. Algú va veure el temps allà per fer el cant, eh?
0: Sí, sí, no sé si és una cosa bona o dolenta, també t'ho diré. Sí, no, perquè, jo... clar, dona per suposat que la tele... No,
3: i a més no podia escapar jo, saps? Estava allà al mig, clar, i per tant era una situació estranya.
0: Tranquil, que ja parlem d'aquestes coses, que demà tornes i ja parlem de Brussel·les.
3: Ah, molt bé.
0: Va, a veure, ja sabeu que en Xavi tant us podria ballar com en Bisbal, sí, com dir-vos que el canvi climàtic està acabant amb les nostres vides. És polifacètic. És per això que en Xavi es va atrevir a tocar en un grup de música durant 3 anys.
1: Mira,
0: sí, allà hi tocava el teclat i cantava. La pregunta és per la gent de Centelles. A veure,
1: Centelles.
0: La gent... A veure.
1: Hi ha una persona, en Daniel. Hi ha en Daniel en representació de tots Centelles.
2: Escalf.
0: A veure, quin era el nom del grup de música de Xavi Coral? Opció A, Logaritme Naparià. Opció B, Dominant Secundària. I opció C, Rizopus Nigricans.
2: Ostres,
5: a veure, la C jo la descartaria perquè no la sabria tornar a dir. I entre la A i la B... La B, José, la B... No sé, la B.
0: La B, eh? Anem a veure si és la B.
1: Oh! Quina era, Xavi?
3: És logaritme naparià perquè és una operació, una funció matemàtica que sempre és ascendent. Ah. Com havia de ser l'èxit del nostre grup.
1: Logaritme naparià.
3: Va haver un moment que la cosa es va girar i va ser mal.
1: I què hi feies en el grup?
3: No, érem un grup de... En fi, estàvem estudiant BUP, COU, en fèiem una gira pels instituts de Terrassa,
1: bueno,
3: fèiem versions... Bueno. I la veritat és que jo en tinc molt bon record d'això, eh? Estar a l'escenari fent música, bueno, tu, Jair, també ho saps, i tu, Neus,
0: sí,
3: també.
0: Sí.
3: Estar en un escenari fent música i que soni és una de les, sí, sensacions més boniques que existeixen. Sí.
2: De vegades és un miracle que soni.
3: No, home, sí, absolutament.
0: Sí,
3: quan passa, quan passa.
1: Logaritme naparià, no ha quedat res enregistrat d'això.
3: No,
1: eh?
3: No ha quedat res.
0: No, ho he buscat, que ho sapigueu.
3: Tot eren casets.
2: Ostres, i algun dels membres del grup ha seguit tocant? O...
3: Sí, el bateria encara toca.
1: Encara remena, molt bé. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú del búnquer. Bé, com diu la normativa d'aquest concurs, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquestes salses, una mica de chimichurri, salsa brava, allioli i romesco, que seran...
2: Per qui encerti la cançó de la Neus.
6: Quin era?
2: Ai, quin era?
7: Sí, bicicletes.
1: Oh, bicicletes, oi?
0: És d'aquest.
7: De Blaumut.
1: Blaumut, sí.
0: Molt bé.
7: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Va, amb oli i sal de blaumut. Això ho ha endevinat la Mireia de Prades. Per ella les conserves. Fort aplaudiment per la Mireia i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Perdona, tindries lloc per dos?
3: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
2: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions de cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, El pianista.
11: L'hauria d'haver fugit.
10: Lluitarem. Ja ho veuràs.
12: Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
15: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
14: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
16: Tot el que cantes.
13: Aquest estiu, el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
17: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Hola, què tal, bunkerins i bunkerines? Quina alegria de tornar-vos a escoltar una temporada més.
19: Molt bé.
18: Soc la Sofia de Sabadell i la meva pregunta és per en Xavi Coral. Xavi, què hi ha del cert d'aquest rumor que corre a TV3 que hi ha una mica com d'envejeta i de gelosia amb l'Espartac Peran, una mica per allò de que un es pot tallar les puntes i l'altre no, que ojo, que pel meu gust molt bé, eh? O sigui, ho portes estupendo, Xavi, molt maco, però
20: gràcies.
18: És en essència una mica dolent tota i inventa coses molt xungues, que segur que és l'Espartac el que té caspa.
20: Ha dit que era de Sabadell, no?
19: Sí.
20: Ja. Ja.
21: Què passa?
19: Ja està tot explicat.
20: Home, està tot explicat.
19: Xavi és de Terrassa.
20: No competim en aquest tema. No. Competim amb d'altres, però en aquest tema no, perquè jo no puc competir. O sigui,
19: Surs d'entrada.
20: Jo continuo rentant-me el cap amb xampú, amb la il·lusió de que l'efecte faci alguna cosa. Però no hi ha cap efecte i, per tant, no...
19: Quants anys fa que ets calb?
20: Clar, és que fa molts anys. Jo vaig començar a quedar-me calb quan en tenia 23, 24, 25, 27, ja estava molt malament, 28, fatal, i llavors, doncs...
22: Però és el que dius tu, després ja no envelleixes, eh?
20: Exacte. Mm. Aquesta és la gran avantatge. O sigui, tu, quan ets calb, ja... Si jo ara et veig a tu i de cop i volta no tens ni un cabell, que tampoc en tens gaires, eh?
19: No, masses, no.
20: Però si mai no en tens ja cap...
19: Jo sabia que aquest tema acabaria malament.
21: Tots anem pel camí i en Xavi... Clar, avantatge. Xavi té un bon crani.
19: Sí, senyor.
20: Això també és una cosa que no saps, eh?
21: Te la jugues, eh?
20: Te la jugues. Sí.
21: El primer dia és una ruleta russa. Clar.
20: El dia que deixes repartir el tot, dius, a veure com serà.
19: Sí.
20: I llavors resulta que t'ensenyen alguns una mica més foradats.
19: Sí.
20: Clar,
19: jo és que em van treure amb forceps i el tinc pla darrere.
21: No te la vols jugar?
19: No me la
21: vols
19: jugar. No sé.
21: Imagines un dia et rapes i tens una esbàstica tatuada.
22: Hòstia, quina nit més dura el dia que
21: ho ha passat. rapat uns nazis i ja han jugat amb tu. Llavors, per això anem aguantant nosaltres.
20: Té molts avantatges, si cal. Molts. Sí.
22: I quines altres coses tens, doncs, que dius que tens amb l'Espartac? Que amb aquesta no us baralleu, entre cometes,
20: no,
22: però n'hi ha d'altres, eh?
20: L'Espartac sempre diu que ell té les cames més boniques que jo.
22: Escolta, per què t'ho diu això?
20: Perquè ell
21: com s'arriba a aquesta conversa?
20: Ell considera
19: home,
20: que...
19: Home, han compartit moltes hores.
20: Hem compartit moltes hores. Sí. I ell considera que té la musculatura aquesta d'aquí...
19: Els quàdriceps.
20: Els quàdriceps, jo no ho sé, això.
19: Sí, la cuixa és quàdriceps. Sí.
20: Els quàdriceps els té molt més desenvolupats que jo. I diu que això és més bonic, que no té per què.
22: No té per què.
20: Sí, jo crec que les meves estan molt més equilibrades i molt més ben ajustades, però ell diu això. I ell té una altra cosa que jo és el que li retrec. Que hi és a l'Espartac, potser?
19: No.
20: Podem parlar tranquil·lament.
21: No és aquest tipus de programa.
20: Jo li dic a l'Espartac que és pellut, ell. No sé si us heu fixat, l'Espartac és pellut.
19: Què vol dir pellut?
20: Que li sobra pell.
19: Ah, sí?
22: Pellut, m'agrada!
20: És pellut.
22: Pellut.
20: Li sobra pell per tot arreu, i llavors jo li dic això...
19: Aquest tall sí que... Aquest tall el guardarem per quan vingui l'Espartac.
21: Ostres, Espartac, és veritat que et sobra pell per tot arreu.
22: És pellut, eh?
21: És pellut, nano.
19: Déu-n'hi-do. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
22: Sí, mira, en Joan de Prades té una informació per donar-nos i una cosa també.
19: Una cosa.
22: Amb què comencem?
2: Hola, bon dia. No, més que informació és un comentari.
19: Comentaris
2: n'he fet. Venim de poble.
19: Sí.
2: Poble. Som de Prades.
19: Sí.
2: De poble. Ara vosaltres no hi de pagès, però és de Prades. És de poble.
22: Sí.
2: Val? No, poble, i punto.
19: Sí.
21: Llavors, no, perdona,
2: no m'enfades. Llavors, és el comentari que es fa generalment en mitjans de comunicació,
19: sí,
2: del tema que sou de pagès o que poca informació que tenen els mitjans d'informació sobre els pobles en si.
19: Sí.
2: És aquest el comentari.
19: Ah, això és veritat.
2: Sí.
22: Estem tots d'acord, no, amb això?
19: Tots d'acord.
22: Per tant, aquí no podem discutir.
19: Aquí no ens discutirem, perquè...
22: Jo tinc les cames més maques que tu.
2: Era comentari.
19: Fa anys que hi batallem, digues.
2: Sí, I el regalet, us el deixo aquí.
19: A veure què ens ha portat,
21: veure,
19: en Joan de
21: Prades. A veure, espero que sigui una cosa de pagès.
19: Home.
21: Oh, aviam, hi ha moltes coses aquí, Joan.
19: Aviam.
22: Pesa, eh?
21: Espera un moment. Pues no sé per què pesa tant, perquè són mitjons.
22: Ah,
21: oh, que macos que són!
19: Un mitjons de cors, d'unes pomes, unes castanyes...
22: A fer la mà, eh? Molt bé.
2: Hi ha talles. Hi ha la talla, mireu-se-la. I una frase, us explico. Són dues germanes de Prades, que una es dedica a fer la de les avellanes, el que estàs traient ara.
21: Què és això?
2: Això és crema d'avellana.
21: Crema d'avellana, eh?
3: Tipo
2: de
3: xocolata, tipo
21: nocilla.
19: Ah,
21: no, home, tipo, deu ser molt millor.
2: I busca, perquè podeu obrir-ho ara i tastar-ho, l'altre paquet.
21: Avellana, sí, molt bé. I l'altre paquet?
19: Sí, n'hi ha agafat aquí dintre aquesta
2: bossa. Aquest paquet el podeu obrir i podeu començar.
22: Són
21: avellanes garrapinyades, pellos. Això m'encanta.
19: Això m'ho cardo ara mateix.
2: I la història dels mitjons és la germana que fan aquest de lloc, fixeu-vos que l'etiqueta és poca soltes i darrere de cada etiqueta hi ha una frase.
19: Arrencada de cavall i parada de burro, jo tinc.
21: Atenció, jo tinc menjar pedres i cagar-les senceres.
22: A fer la mà i...
21: Garrot i pa dur.
19: Voleu tastar unes avellanes garrapinyades?
22: Tu tens al·lèrgies, Xavi?
20: No. Ara podem parlar amb les garrapinyades.
2: El nom de la... els mitjons és poca soltes i el nom de la avellana és el Castellot.
21: Això és tan bo que me la jugo a morir aquí mateix d'un atac d'al·lèrgia.
19: Tu ets al·lèrgic, no ho facis.
21: Ja. Els que ho ets i els fas tu, només.
22: Que ho ets i...
19: No facis, que ja vam patir prou l'altre dia amb el Mari Pau Guet, amb aquell pebrot.
22: Sí, sí.
19: Escolta, quin susto, no havia patit mai tant.
22: No.
21: Escolta'm, molt bones.
22: Sí,
21: Joan, moltíssimes gràcies, Joan.
19: Gràcies.
4: Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
19: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
21: Uf, la menor!
19: La menor, nada menos.
4: Quan ens donin el segon ondes, farem pagar matrícula per venir de públic.
23: Bona nit, Neus, Peyu, Jair. Escolteu, aquesta gent que està, sobretot en les grans ciutats, amb aquests cursos d'Aprende la Bíblia, que sempre són 3 o 4,
21: sí,
23: i que estan allà plantats mirant com passa la gent, aquesta gent què? Perquè jo mai he vist a ningú que s'aturi a parlar amb ells. I exactament què vol dir curs de la Bíblia? Què ensenyen? És que em fa vergonya parar-me a preguntar, però trobo que seria una conversa molt, molt curiosa. Bueno, ja em direu si vosaltres sabeu alguna cosa. Gràcies.
19: són testigos de Jehovà, entenc,
22: sí,
19: no?
22: Sí, es pot incatalar també, no, testimonis de Jehovà.
21: No et faci, no et faci vergonya. Quina vergonya us fa, això? Aneu a parlar,
22: pues
21: va.
22: Sí,
20: ja
22: parlo. Sí,
20: una de les seves normes, jo crec, que és no anar a interferir la vida de la gent, vale, tot i que ven per les cases després.
22: Sí. Ah, anava a dir.
19: Antigament, perquè a casa meva venien sempre, perquè la meva mare hi xerrava molta estona.
22: Sí, esclar.
19: I llavors ells venien.
20: Clar, però és d'aquells que els hi pots dir que no vols saber res i no s'ho prenen malament.
19: No,
20: no, perquè ja estan acostumats.
19: No. És veritat. Ens deixaven les revistes, això, si no. Atalaya i Despertat.
21: Ah, molt bones revistes. Ah, bones revistes. Pregunten si coneixes la paraula de Jesús, sí, i tu dius, no, però és que ara mateix no tinc temps perquè segur que és llarg. No. Van venir a casa meva fa poc.
19: Els vaig trobar. Els testigos?
21: Sí. I un em va reconèixer i va dir,
19: aquest... A casa se'ls coneixia en castellà, no sé per què.
22: Els
19: deien els testigos.
22: Fa molta gràcia, a casa venien els testimonis.
21: Doncs si algú em va reconèixer, un dels dos em va reconèixer i va dir, aquest a vegades fa xistes, aquest es carga amb nosaltres, eh? Sí, però és des de la bona
19: fe. Carinyo,
21: sí, sí,
19: des del carinyo.
22: Des de la bona fe, vas dir? Sí.
19: Des de la bona fe, que és l'altre.
22: Xavi, t'ha vingut testimonis Jehovà a casa teu?
20: Sí, sí, sí, alguna vegada sí. El que passa és que n'hi ha.
22: És de parlar-hi, no?
20: No, no, no. No, algun, jo crec que alguna vegada sí, allò que has obert la porta sense voler, o el que sigui, llavors
22: després
20: t'hi has trobat una mica, però en general no, em sap greu.
21: En general no.
20: No m'interessa gaire.
19: No t'acaba de convèncer.
20: No,
21: però no t'interessa el testimoniatge de Jehovà o la religió en general?
20: Bueno, cap de les dues coses. Ara mateix estic en un moment de la vida que no et dic... Que hi haurà moments, eh?
22: Ah, sí, sí, clar,
20: no, perquè això no ho saps, no pots dir mai que no.
22: No.
19: Al final, quan més a prop de la mort
20: Sí. Ja s'han vist moltes conversions,
19: Exacte.
20: I llavors... Sí,
21: ningú ens diu que l'any que ve no ens trobem i vagis amb una túnica i descalç i diguis, m'he il·luminat, a Calcuta...
20: Hare Krishna ja tinc el cap. Té. Per tant, no...
19: Allà, si algú del públic vol fer una pregunta...
22: Mira, la Marta de Mataró.
19: Marta.
3: Vale, jo tinc una pregunta i també una anècdota. No
19: endavant,
3: sé si...
19: endavant. Rapidet, però
3: començo
19: endavant.
3: Per l'anècdota relacionada amb els testigos de Jehovà. I és que jo tenia 6 o 7 anys, que la meva mare em va deixar un dia sola a casa, 5 minuts, però quan surt em truca i em diu, Marta, que hi ha testigos de Jehovà pel carrer, si piquen no obris la porta.
19: Ai,
22: bueno, tampoc tenien a fer...
3: Clar, jo no sabia el que eren. Jo no tenia ni idea. Clar. I de cop i volta piquen i, bueno, el que faig és posar-me a plorar i la truco, mami, que picat, i jo no sé què ve amb aquesta gent que semblava que era perillosa, però bueno, al final
19: doncs res. No va passar res.
3: Sí, al final no és res. I la pregunta és, bueno, si algú de vosaltres tenint en compte que hem tractat el tema de protecció de dades sense revelar noms, vol explicar alguna anècdota incòmoda que hagi viscut amb alguna persona famosa catalana.
19: Ep, cuidado, protecció de dades.
21: Protecció de dades. La pregunta crec que va per tu, Xavi.
20: Home, anava a dir, mira, és que jo justament n'he viscut una anècdota ara no fa gaire.
19: Endavant, sisplau.
20: Amb una persona coneguda, que sóc jo. Però la situació va ser bastant estranya, i és que ve una mare amb una noia que devia tenir 17 o 18 anys i diu, mira, és que la noia es voldria, la meva filla es voldria fer una foto amb tu. I jo, amable, no? Dic, home, doncs i tant, cap problema.
19: 17, 18 anys?
20: Sí.
19: No parlava, la nena?
20: No parlava, parlava la mare com a representant.
19: Va, molt bé, molt bé.
20: I diu, et faries una foto amb ella? Jo dic, sí. I es tira cap a la nena i li diu, ja t'ho he dit jo, que amb l'ego que tenen segur que ens diria que sí.
19: Home!
20: Dic, escolti, senyora, que jo no tinc cap interès, si vostè vol, fem la foto, però si no... No anava pel carrer com els testigos demanant fotos, eh?
19: No.
22: Clar, és que saps què passa? El problema és que si haguessis dit que no, també seria ell.
20: Bueno, clar.
19: Veus, amb l'ego que tenen, ja t'he dit que diria que no. No pot sortir mai. Pens que queda un minut de programa per acabar de fer-li una mica d'entrevista amb el Xavi.
22: A veure, què tenim escrit aquí? A veure, aquesta setmana m'he llevat amb una mica de mal d'esquena, m'han posat els guionistes.
21: Sí.
22: M'aconselles fer-me un massatge turc?
21: Escolta.
20: No.
22: Què és?
20: Home, no.
22: Com és que ho saps?
20: Home, perquè n'he fet un.
19: Vas fer un massatge turc?
20: Sí, he estat allà en un d'aquests llocs a Estambul que entres dintre d'un vapor, que és un edifici meravellós, però no veus gairebé res, i ve un senyor amb bigoti molt gros, pelut, tot ell, i se't tira a sobre i et pega,
22: sí?
20: I et dona cops de puny, i agafa un d'aquells allò per fregar, allò que...
22: Un fregall, un nanes.
20: Sí, una mica per exfoliar-te, no?
22: Sí.
20: O no sé com des, això.
21: Et van exfoliar a Turquia.
20: Totalment. I acabes allà, platanat.
22: Va anar-hi en cabells i va tornar així.
20: Exacte, allà sobre el marbre.
19: I a més ho vas pagar, entenc.
20: Sí. A veure, com a experiència per explicar-la en un sopar, és divertit.
19: Sí.
20: Jo us ho recomano.
19: Ara, no relaxa.
20: No relaxa.
19: No relaxa.
22: Home, clar que no.
19: En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Xavi Coral, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
22: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. A Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana hi ha deixat almenys 273 morts i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. Hi ha 377 desapareguts. Tot mentre un nou sisme de magnitud 4,3 ha sacsejat aquest dijous la mateixa zona de l'epicentre de fa 3 dies, a la regió de Chocó, a l'oest del país. Un fet que ha obligat a suspendre temporalment les operacions de rescat. No s'ha informat de moment de víctimes. El govern colombià ha declarat aquest dijous l'estat d'emergència econòmica que permet adoptar mesures extraordinàries i mobilitzar recursos per afrontar els danys ocasionats. Més notícies amb Montse Poblet.
2: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. Ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre de 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa amb més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
3: Demà és un dia, doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: Un home de 78 anys ha mort ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. En el moment de l'ofegament encara no havia començat el servei de vigilància. La platja és la 19a víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany al juny.
2: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat a l'augment de la demanda energètica per les onades de calor, ha fet repuntar la inflació. Això ha empès el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista pel dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no s'apliqui també a la gasolina, que ha pujat menys.
4: La gent, per anar a treballar, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà i ja hi ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
5: Cuando el régimen fascista estadounidense aprecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre ser tú.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i d'amor i és una manera de parlar del silenci de la sua família i de tota una generació.
6: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
1: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per l'estraspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancarà per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info.
2: La santcugatenca Jael Sakura Bestué ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
1: En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any.
2: El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7: 13 de setembre de 1944.
0: I el número de la sort, el...
7: 11.
0: Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
8: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
9: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
10: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
9: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
11: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
12: Tot és del nivell aquí, eh?
0: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
13: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
14: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
2: People will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
15: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: I avui us proposem una entrevista amb un català que treballa en una de les empreses més mítiques i més influents de la tecnologia mundial, Apple, l'empresa que va idear Steve Jobs, i tenim una conversa extraordinària amb el Carles Oller, a més, que fa molts anys que viu a Califòrnia, la seva parella també, i ens explica grans secrets del que és una de les companyies tecnològiques més importants del món, Apple. I avui també ens visita una dona experta en intel·ligència artificial, una gran referent, la Karina Gibert. Ens ho passarem molt bé descobrint les cançons d'un grup de música emprenedor i carregat d'humor que està triomfant a les xarxes socials, El Pony Pissador, i acabarem el programa conversant de bioestadística, de bacteris, amb una gran científica premiada, una dona TIC premiada, la Malú Calle. Ja sabeu, estimats oients, dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, volem saber una mica més com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: 14 entrevistes, 14 testimonis en el viatge que van fer unes setmanes a Silicon Valley. No podíem obviar una de les grans empreses de l'epicentre tecnològic mundial. Més que una empresa, hauríem de definir-la gairebé com una icona, com un mite. Em refereixo a Apple, l'empresa que va fundar Steve Jobs. Hi vam anar i vam entrevistar el Carles Oller, un català que hi té una gran responsabilitat. I aquesta és la interessant conversa que vam tenir amb ell.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
2: Speaker Steve Jobs. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world.
0: En un viatge a Silicon Valley hi ha una visita obligada. La seu d'Apple, la icònica marca de la poma que va revolucionar la tecnologia mundial amb una facturació que supera els 400.000 milions de dòlars l'any. La influència d'Apple és molt més que econòmica, de la mà en el seu moment del seu creador, Steve Jobs. Apple ha estat sempre sinònim des de fa anys de modernitat, de disseny i de futur.

0: Avui volem parlar d'Apple amb un català que hi treballa. És el Carles Uller. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carles, molt contenta de que siguis a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Què diries que té Apple que no tenen la majoria d'empreses tecnològiques del món?
1: Bueno, Apple té una aura de ser algo especial. Té una base de clients que li són molt fidels i crec que la raó per la qual això passa és perquè realment es preocupen del producte i del client. Realment miren què és allò que la gent necessita i fa servir. Ho diuen totes les empreses, però crec que Apple ho fa de debò. I crec que és per això.
0: Apple, i jo crec que l'àurea del seu líder Steve Jobs també és molt important. La gent, els consumidors, seguim marques, però també seguim persones, no? Steve Jobs ha estat molt important per Apple.
1: És correcte, ja. Si Apple funciona d'aquesta manera és bàsicament perquè l'Steve Jobs va injectar aquesta cultura dins de l'empresa, no? I encara perdura, encara la gent funciona d'aquesta manera. Són els valors fonamentals de l'empresa.
0: Quins són els seus valors? Perquè us agrada sorprendre, no? A Apple els agrada, com ho has dit abans, em deia sorpresa... I
1: meravellar.
0: I meravellar. Què vol dir això?
1: Well, bàsicament vol dir trobar aquells productes o aquelles característiques del producte que la gent realment troba... Moltes vegades la gent no sap que necessita alguna cosa fins que no ho veu, no? I una de les habilitats d'Apple és trobar aquestes coses, desenvolupar-les. Moltes vegades, molt poques vegades, Apple ha anunciat alguna cosa sense tenir-la feta i acabada, no? I llavors, aquesta és la filosofia, trobar alguna cosa que la gent realment trobi útil, desenvolupar-la, anunciar-la i meravellar tothom.
0: Molt bé. Carles Uller, quants anys fa que treballes a Apple i quants anys fa que estàs als Estats Units? Explica'm una mica el teu viatge professional.
1: Doncs mira, jo a Apple ara fa 7 anys i mig aproximadament que estic treballant amb ells. Abans havia treballat per altres empreses, Samsung i bueno, als Estats Units fa com 25 anys ja. Nosaltres vam venir per 3 o 4 anys, o almenys això és el que els vam dir a les mames.
0: I es va allargar.
1: Ja fa, bueno, ja et fa 26 anys ja que som aquí.
0: Molt bé. Què és el que t'agrada de Califòrnia? Estàs en una empresa tecnològica molt important. Avui en dia les empreses tecnològiques manen el món. Què és el que et sorprèn d'aquí cada dia?
1: Una de les raons per les quals fa tants anys que estem aquí és perquè a Califòrnia és un lloc relativament fàcil de viure-hi. Si tens una feina, és un lloc que té un clima magnífic, té uns espais naturals també increïbles, tant de costa com de muntanya. I després, a nosaltres sempre ens ha agradat viatjar i conèixer llocs nous, cultures noves. I estar al nord de Califòrnia és com viatjar per tot el món sense moure's. Aquí hi ha gent de tot arreu, de totes les cultures, de tots els països, i tens la possibilitat de conviure amb ells. I això és una cosa que, realment, a mi personalment m'encanta.
0: Molt bé. T'he de preguntar si em pots explicar de forma fàcil la teva feina. Sé que vas estudiar informàtica. És així?
1: Sí, vaig estudiar a l'Autònoma. Tinc una diplomatura en informàtica de l'Autònoma i el que faig a Apple ara mateix, jo sóc arquitecte de sistemes pels centres de dades, bàsicament.
0: Què vol dir?
1: Bàsicament estudiem quines són les necessitats dels centres de dades, diguéssim, els serveis que Apple ofereix, tant bé sigui les fotografies, l'iCloud, tot això, analitzem quines són les necessitats i a partir d'aquestes necessitats d'un estudi econòmic i un estudi d'impacte, bàsicament el que fem és dissenyar les màquines que s'instal·laran als centres de dades per fer funcionar tots aquests sistemes.
0: Molt bé. Sé que des de petit tu t'apassionat la tecnologia, no? Explica'm una mica. Tu ajudaves el teu pare al taller de reparació de televisors i ràdios i d'aquí va néixer una vocació teva, sí?
1: Sí, no, és ben bé així. El meu pare tenia un taller de reparació, jo estava sempre allà i a mi m'encantava veure com ell arreglava les teles i com desmuntava els aparells. I a poc, diguéssim, jo vaig anar agafant ràdios i desmuntant i bueno, seguir una mica els seus passos, però sempre hi ha hagut una fascinació per la tecnologia. Evidentment jo una mica vaig avançar a tot allò que el meu pare feia i em vaig començar a dedicar a la informàtica. Abans he explicat, als 17 anys ja vaig construir el meu primer ordinador. Ha sigut una fascinació que he portat tota la vida i que m'ha portat fins aquí.
0: El teu somni era treballar a Apple?
1: La veritat és que no m'ho havia plantejat mai. O sigui, a vegades ens pensem que les coses estan més enllà d'on podem arribar nosaltres i crec que ens enganyem. Jo crec que si t'ho proposes, una mica pots arribar allà on vulguis. I al començament no m'ho plantejava, tot em semblava molt lluny. Jo coneixia el que passava al Silicon Valley, les empreses, la gent, però semblava tot molt llunyà. Fins que un dia, diguéssim, va ser possible i aquí estem.
0: Vas venir a una fira de reclutament,
1: sí.
0: I podem explicar que la teva parella també treballa a una empresa tecnològica o del sector, no? Podem dir, no?
1: Bueno, la meva companya és directora d'exposicions i col·leccions al Museu de la Família Disney a San Francisco. Sí.
0: Molt bé, per tant, una parella catalana. És especial, eh? Que un treballa a Apple, l'altre a Disney, que us diuen els que us coneixen, no? Que sou una parella especial, no? Dues empreses mundialment conegudes, no? I que, per tant, escolta, el vostre talent és important, perquè treballar en aquestes dues empreses no és fàcil entrar-hi.
1: No és veritat, no és fàcil. I també és veritat que, en general, sempre l'èxit sembla a vegades que és fàcil, no? Però requereix molt esforç i estar en el lloc adequat en el moment adequat, evidentment. Però això moltes vegades, la majoria de vegades, no serveix si no hi ha l'esforç i les ganes de fer-ho.
0: Com recordes els primers temps? Va ser molt dur, és molt diferent. Portes 20 anys, la tecnologia també ha canviat, ha madurat, Carles, diries?
1: Sí, home, jo els primers temps els recordo amb molta intensitat, perquè, per una banda, això que et deia, et sembla que tot està molt lluny i no hi pots arribar. I és veritat que quan arribes aquí, diguéssim, és molt competitiu. I treballes amb gent, com he dit, de tot arreu, gent molt intel·ligent. I això apreta una miqueta, sobretot al començament. Per altra banda, era un lloc totalment nou. Califòrnia, els espais, els boscos, les muntanyes, era una descoberta constant, no? I llavors hi havia aquesta ambivalència, no?, de realment gaudir molt del lloc, però patir també molt perquè hi havia molta competició i havies de demostrar, diguéssim, la teva vàlua, no? Molt intens.
0: Abans em comentaves, hi ha gurus tecnològics coneguts, però hi ha altres desconeguts. Jo he tingut la sort de conèixer a companys que són gurus tecnològics.
1: Sí que és veritat, sí. I això és una de les coses que, com a entusiasta de la tecnologia, a mi em sembla que no té preu. No? Moltes vegades llegeixes articles o compres productes, no? Abans t'he explicat l'exemple. Jo estic assegut al costat d'un senyor que va inventar l'USB, diguéssim.
0: Sí? Sí, efectivament. Que va inventar l'USB.
1: Efectivament.
0: Qui va?
1: Evidentment.

0: de la cultura americana, que suposo que és aquesta part positiva, tu diràs, i el que menys?
1: A veure, el que m'agrada de la cultura americana és aquesta obertura mental que hi ha, diguéssim. Tot és possible. Es pot arribar a tot arreu. I a vegades sembla inassolible, i a vegades ho és, però no sempre. I són aquestes escletxes el que fa possible el que passa al Silicon Valley i als Estats Units. I a mi aquesta mentalitat m'agrada molt, als Estats Units, no? Culturalment, els Estats Units té altres defectes, diguéssim, no? Crec que en algunes coses estan molt enrederits. I hi ha molta divisió als Estats Units entre el que és la part rural i la part urbana, no? I tot el que està passant una mica ara està dominat per, bueno, per gent que viu una realitat diferent, que no està tan connectada al món, no? I crec que això és un dels aspectes que potser menys m'agraden dels Estats Units, però bueno, a poc a poc s'hi anirà arribant.
0: Com veus la Catalunya que tenim? És tecnològica? Tenim el mobile, tenim empreses tecnològiques. T'he de dir que, clar, vens als Estats Units i aquí tot és gran. Com podríem millorar tecnològicament a Catalunya? Què em diries?
1: És una qüestió d'ecosistema, d'ecosistema industrial, d'ecosistema universitari, d'ecosistema financer. I tot ha de treballar junt. Hi ha una massa crítica que és necessària perquè tot comenci a funcionar com nosaltres voldríem. I és difícil arribar a aquests... Moltes vegades els polítics i les institucions ho intenten, però no hi acaben d'arribar. No hi acaben d'arribar. I, bueno, a vegades la legislació, per exemple, legislació laboral, influeix en aquestes coses, no? Vull dir, la facilitat o dificultat d'obtenir treballadors i la flexibilitat que les empreses requereixen. Perquè és el que et dic, i aquesta obertura de ment que diu tot és possible, ho provarem, i si no funciona no passa res. A casa nostra, si montes una empresa, contractes gent i no funciona, sí que passa. I llavors això, diguéssim, fa que aquesta una mica manca de flexibilitat fa que les coses no flueixin de la manera que flueixen aquí.
0: Teniu fills americans?
1: No tenim fills.
0: Manteniu contacte amb Catalunya, mirar la televisió, escoltar la ràdio en català, Carles?
1: Últimament no tant. A veure, sí, mantenim el dia a dia, diguéssim, estem llegim la premsa, diguéssim, de casa nostra. Televisió i ràdio més al començament. Quan vam arribar primer aquí, diguéssim, ens costava una mica més potser desconnectar o tenim aquella inseguretat. Però a mesura que vas guanyant seguretat i confiança a estar aquí, et vas desconnectant una miqueta. Seguim, diguéssim, les línies bàsiques de l'activitat a casa nostra, però potser no tant de prop. A l'1 d'octubre va ser aquella època que sí, que estàvem enganxats a les pantalles perquè passaven coses i volíem saber, però en general no tant últimament.
2: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. This is America. Don't
0: catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Sé que com a treballador d'Apple has de tenir molta confidencialitat en tot el que m'expliques, però t'he de preguntar si has tingut o tens algun contacte amb Tim Cook, el número 1 d'Apple?
1: No, jo personalment no tinc massa contacte amb ell. Ja et dic, nosaltres treballem en infraestructura dels centres de dades i, diguéssim, no és sent absolutament necessari tots els serveis que dona Apple pels seus dispositius. Jo m'imagino que el Tim Cook, diguéssim, s'enfoca més en el que són els dispositius de consum. Diguéssim, telèfons, ordinadors...
0: I amb algun altre guru tecnològic destacat?
1: Bueno, ja t'ho he explicat. Diguéssim, els gurus, diguéssim, tecnològics, herois meus, diguéssim, que potser no són tan mediàtics.
0: Vivim en una transformació social molt intensa, com dius, no?, impulsada amb la tecnologia, com altres vegades a la història, no? Ara el boom és la intel·ligència artificial, que estem vivint aquest boom. Com el veus, tu? Aquesta és una bombolla. Si et parlo de tecnològiques, no? Puc parlar d'NVIDIA, de Microsoft, d'Apple, de Google, OpenAI, ChatGPT, no? Ara està de moda tota la IA generativa. Com ho veus tu? En aquest cas et pregunto ja, com a Carles Oller, que sap de tecnologia, i no té res a veure amb Apple, sinó com veus tu tot aquest boom d'IA?
1: Jo crec que és una revolució tecnològica com poques n'hi ha hagut, diguem. Això no tinc cap dubte. Canviarà moltíssimes coses, la intel·ligència artificial. i és molt important.

0: important que estiguem a sobre i que estiguem informats de com funciona i de quines són les possibilitats. Això no treu que també sigui una bombolla. Però això ja ha passat altres vegades, quan va sortir internet, el dot-com. El dot-com i internet ha canviat les nostres vides de forma absoluta i va ser una bombolla. Jo crec que passa una mica el mateix. Ara estem pujant, hi ha una sèrie de moviments al mercat i d'inversions que potser són exagerades, però bueno, això es regularitzarà i arribarem, diguéssim, en el punt, diguéssim, on podrem aprofitar realment l'utilitat d'aquestes tecnologies.
1: Com transformarà aquesta tecnologia les nostres feines, diries, als nostres oients? Què diries? Els hi transformarà molt, aquesta tecnologia, les nostres feines? L'altre dia parlàvem que els ordinadors els hi parlarem. No sé si estàs d'acord o no, però cada vegada canviarà més, no, la tecnologia?
0: Sí, sí que canviarà les nostres vides. A veure, de forma substancial, però jo sempre faig el referent del dot-com, no? Han canviat les nostres vides des dels 90, finals dels 90, ara? Sí, molt. Però tampoc, en el fons, el fonamental no ha canviat, no? I això serà una mica el mateix. Diguéssim, tindrem eines que ens permetrà fer coses d'una manera diferent. Hi haurà feines, activitats, potser més que feines, hi haurà activitats que deixaran d'existir i n'apareixeran d'altres. I segurament podrem dedicar el temps a fer altres coses que potser seran més productives i no caldrà que estiguem esclaus de certes coses que ara ens porten molt de temps.
1: Molt bé, si rebessis una proposta molt bona de feina, et plantejaries tornar a Catalunya, Carles?
0: Jo sí.
1: Sí? Però hauria de ser molt bona, perquè aquí, a veure, treballeu moltes hores, però les condicions econòmiques dels Estats Units és diferent a Catalunya.
0: Bueno, aquesta és la premissa, però a mi m'agradaria. Nosaltres ja fa molts anys que estem aquí i ens agrada estar aquí, però també ens agrada molt casa nostra i anem sovint i estaria molt bé.
1: Acabat, he de dir que l'altre dia vaig visitar a Palo Alto, de lluny, la casa de Steve Jobs, es veure els pomers, no?, i la poma, que està identificada, sí, amb la teva marca, sí, i és arrel, no?, també, sí, d'aquests pomers de la casa de Steve Jobs. Per acabar, et pregunto què és per tu aquesta poma, no?, una poma mundialment coneguda, que per tu la teva feina als Estats Units, i que he trobat això, que vosaltres, la reflexió que els hi faig als ullets, m'he trobat gent molt orgullosa de treballar a les empreses que treballa. I crec que a tu també et passa.
0: En el meu cas, sí que em passa. I en el meu cas està justificat. Bé, no, bàsicament, a veure, jo he treballat a diverses empreses aquí al Silicon Valley al llarg dels anys, i tothom, diguéssim, diu que té uns valors empresarials que són magnífics i que ells són els millors. T'haig de dir que en el cas d'Apple, una vegada ets a dins, te'n dones compte que és veritat. I realment et dona, t'influeix l'entusiasme que hi ha dintre per realment crear productes bons. I el nivell ètic que es viu quan es desenvolupen tots aquests productes no l'he viscut a altres empreses. I la veritat és que això m'ho posa molt fàcil. No sé si pot dir orgull de marca o no, però definitivament és un lloc on m'agrada molt treballar.
1: Molt bé, quan menges una poma, què fas?
0: No menjo masses pomes.
1: Ja la tens a la feina, Apple.
0: Sí.
1: Carles Uller, de veritat, ha estat fantàstic ser amb tu, poder fer aquesta conversa, estar a prop de catalans que tenen molt talent i que veiem, no?, que hi ha molt talent català que està creant aquesta tecnologia mundial, tecnologia que utilitzem cada dia, perquè podem tenir aquesta marca de telèfon o una altra, però que dins aquesta intel·ligència artificial i aquesta tecnologia que tenim al mòbil, hi ha persones com el Carles Uller, i ens ha fet molta il·lusió descobrir-lo al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La propera, amb la teva dona, que ens ha quedat pendent, saludada per nostra, també la volem conèixer. Moltes gràcies, Carles.
0: Gràcies per venir-me a veure.
2: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Cada cop es parla més de la sobirania digital, que és fonamental perquè cada país europeu i Europa en general no depengui de solucions tecnològiques nord-americanes o xineses, sobretot. I França comença a donar exemple de com buscar aquesta sobirania digital. Per exemple, comença a promoure que el sector públic deixi de banda eines tan populars com Teams o Zoom i treballi amb el sistema de codi obert Visió. Veurem si es consolida, perquè sembla evident que dependre tant d'empreses tecnològiques que estan a milers i milers de quilòmetres i tenen grans i grans interessos econòmics, pot ser molt arriscat en cas que la situació geopolítica es compliqui. Vull estar al teu cantó, vull tenir les mans buides, vull prendre el teu amor quan s'atanqui. I avui ens quedem amb una gran dona TIC, ja la coneixeu, visita sovint el Revolució, és la Carina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i una gran experta en IA, i a més no fa gaire va rebre la medalla d'or al Parlament de Catalunya. Què tal, Carina, com estàs?
1: Hola, encantada, molt contenta d'estar aquí amb tu una altra vegada.
0: Molt bé, la Carina, una dona especial. Et sembla bé, primer tema, el que apuntava que passarà a França, després també parlarem de les xarxes socials, que ha estat notícia, i també parlarem de Clou. Què em diries en aquest cas, d'aquesta sobirania?
1: Doncs mira, nosaltres ja fa temps, i això és conseqüència de tot el moviment de la globalització que va néixer fa més de 30 anys, ja fa temps que ens hem posicionat en un lloc on anem deixant que les coses de més baix valor les facin els altres, no? Els vestits els fa la Xina, els xips també, no sé, no? I nosaltres intentem com posar-nos a sobre en les activitats de més valor. Però clar, això, si tot va bé, tothom és amic i això és Alicia en el País de les Meravilles, ja va bé, o no tant, no? Després aquí podríem parlar de la doble moral, de què vol dir que fas construir o fas fabricar en un país on no es respecten gens els drets humans i després compres barato i està tothom contentíssim de que sigui barat el material xinès, no? Vull dir que aquí també hi hauria un tema de doble moral que s'hauria de posar sobre la taula, no? Però el que ens passa és que quan estàs en un moment geopolític on les coses ja no són tan planes i tan meravelloses i tan harmonioses, ho vam veure amb la pandèmia, que ens vam quedar sense mascaretes, sí. I ens vam quedar sense xips, i ens vam quedar no sé com, no?
0: I sense turisme, sense res.
1: Clar, però llavors aquestes dependències agafen una preponderància que posen sobre la taula que nosaltres no podem ser només un continent de serveis, només un continent d'alt nivell, o sigui, no podem fer que totes les coses físiques sobre les que munta aquesta societat que funciona ja ens les donaran fetes a baix preu als africans, als asiàtics, no sé què, o sigui, això és complicadíssim. I aleshores, això...
0: Cal més sobirania digital.
1: Amb la indústria del software també ens ha passat, i el que ha acabat passant és que hem creat unes dependències amb multinacionals molt grans, la majoria són americanes, i aquí s'hi afegeix tot un altre tema, que és que els conceptes ètics o els valors ètics d'aquestes grans multinacionals no estan alineats amb la visió que Europa voldria per aquesta intel·ligència artificial, per aquesta tecnologia que s'ha de convertir en la infraestructura de la societat digital que estem construint, no?
0: Que sí. Tornem a parlar de la intel·ligència artificial, però aquesta setmana ha estat notícia, Pedro Sánchez anunciava, com saps, que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys. Jo és una notícia que estic contenta, com a mare. En el cas de la Carina, què en pensa?
1: Doncs mira, la Carina té sentiments encontrats, perquè et diré per què.
0: Per què?
1: Perquè t'acabo de dir fa una estona que estem transitant, o sigui, nosaltres ara estem vivint un canvi d'ordre social d'aquells com quan va venir la revolució industrial, molt profund. Ens movem cap a una societat que funcionarà d'una altra manera.
0: I amb la intel·ligència artificial.
1: No només amb la IA, sinó que funcionarà amb les tecnologies digitals. Necessitaràs IA, WhatsApps, telecomunicacions, cloud, sensors i tot de coses digitals, no? Llavors, nosaltres, perquè d'aquí molt poquets anys els nostres ciutadans siguin ciutadans solvents per viure en una societat digital, el que hauríem de fer és formar-los en competències digitals. No?
0: Sí, però llavors, encara que formem els nens amb competències digitals, no em diràs que hi ha xarxes com Instagram o TikTok que tenen uns algoritmes que són molt addictius i que afecten el cervell dels nostres nens i nenes.
1: Completament, però el debat seria si la solució per evitar que un nen adolescent faci un ús inadequat d'una xarxa social és prohibir-li. O sigui, jo però no discuteixo com, en absolut.
0: Però com es prohibeix l'alcohol, a quina edat, les drogues... És a dir, o sigui, hi ha coses que són nocives.
1: És veritat, i és veritat que nosaltres ho fem amb altres coses, no? Ningú discuteix que no li donaràs un cotxe a un nen de 14 anys.
0: Clar.
1: Hi ha països on no està prohibit conduir amb els 14 anys, i ningú amb 14 anys que no tingui senderi no l'agafa. Llavors, aquí hi ha tot un debat on és cert que aquestes xarxes socials són nocives, és cert que estan, igual que és nociva la droga, no? És cert que estan a l'abast molt fàcil de persones que no estan preparades per fer-ne un bon ús i que això s'ha d'endreçar. Llavors, el meu dubte, i jo entenc que s'ha de fer alguna cosa perquè no, com estem no podem estar, però el meu dubte és si la mesura efectiva per evitar que un nen jove entri en aquests processos addictius és prohibir-li l'ús de les xarxes o és, des que és molt petit, començar a treballar competències digitals, elevar l'estat de consciència, elevar el sentit de la responsabilitat i fer, no? Que quan arribi en aquesta edat ja sàpiga el que no ha de fer sense necessitat de que tu li diguis i tu el vigilis.
0: Clar.
1: Estic d'acord que això no és un procés immediat.
0: A veure com s'aplica, però sí que afecta la salut mental dels nostres menors. Potser s'haurien d'inventar noves xarxes socials per aquests menors, també.
1: O no. O sigui, que és que jo també puc estar d'acord amb tu que un nen de 10 anys potser ni n'ha de tenir de xarxes socials. Aquí podria ser més crítica més enllà de l'àmbit digital, perquè jo tampoc no veig molt normal que l'agenda de tota una família orbiti al voltant de l'agenda de compleanys que té el nen amb el col·legi.
0: Sí, és veritat. Escolta, més temes de la IA, perquè m'has dit, vull parlar-te d'una notícia d'IA. Clou, explica'm això.
1: Sí, a l'OpenClaw. L'OpenClaw és una intel·ligència artificial generativa que ha sortit ara fa molt poquet, que és fruit d'una persona que ha fet un experiment amb open source i s'ha inventat un secretari. No? Llavors tu en aquest secretari el configures, li dones les claus del mail, del WhatsApp, de totes les coses que tu vols, i llavors vas parlant i li dius, escolta, li pots enviar un WhatsApp a la meva germana que ha arribat ara a dinar? Escolta, li pots enviar un mail al jefe amb l'informe que trobes en aquella carpeta que no sé què? Pots
0: editar fantàstic, no? T'agrada? T'agrada o no aquesta nova eina? Em sembla extraordinària.
1: El concepte és meravellós. Però
0: què?
1: Però això ho ha fet una persona així com per jugar i per veure quines possibilitats troba. Val? No té cap seguretat, no té cap disseny per garantir que les dades queden confidencials ni res. Ho ha posat, igual que vam posar el ChatGPT a xarxes perquè tot el mundo juegue.
0: És gratuït, s'hi pot entrar.
1: Gratuït, obert.
0: I
1: aleshores ens tornem a trobar amb aquest tipus de coses que emergeixen sense cap control i la gent del carrer, si tu no l'adverteixes, en aquest cas li estàs donant l'accés al teu ordinador i a tots els teus comptes bancaris i de tot arreu, no? Amb una cosa que no té cap capa de ciberseguretat preparada. I ell ho diu, a més, ell diu alerta que això és per jugar, Llavors aquí necessitaríem ser una mica prudents, no? I abans...
0: No la recomanes, Carina.
1: No la recomano en l'estat que està. Penso que ara s'hauria de fer una eina professional, que podria ser també gratuïta, potser, però on tota aquesta ciberseguretat estigui garantitzada i no generi vulnerabilitat a les persones, perquè, clar, si no té ciber i tu li dones les claus del banc perquè te mueven los dineros mentre vas en cotxe, que és comodíssim, però això no té ciber, tu a què t'arrisques? A que després tinguis un phishing.
0: Clar. No? Per cert, Carina, amb tu, si parléssim d'intel·ligència artificial, que tenim 2 minuts, què em destacaries més? Perquè és molt important que la gent conegui com funciona la intel·ligència artificial i que totes les feines del futur l'incorporaran. Això jo crec que ho hem de deixar clar, no, Carina?
1: Això no ens ho traurà ningú. O sigui, la IA té unes capacitats que ho van omplint tot i ho van emplenant tot perquè a tothom li treu feina de sobre, com si diguéssim, no? Li fa més fàcil la que fa. El que passa és que nosaltres sí que sempre fem aquesta crida de quan un remena eines d'aquestes que s'informi una mica de què està fent, perquè hi ha tots aquests perills pel darrere, no? Ahir parlàvem amb uns empresaris dels casos de fuga de secrets industrials que s'han donat quan algun treballador, sense saber-ho, ha fet una pregunta tonta un dia per la noche, ai, ¿qué temperatura acepta este componente si lo pongo al horno? I resulta que aquest ChatGPT o aquest Copilot, tot sol, amb tot el que tu li has preguntat uns altres dies, ja sap que tu allò ho vols per fer ceràmica, tu no li has dit, però ell ho sap, i llavors ho proposa com a idea d'innovació a la teva competència si al cap d'uns dies algú fa una pregunta de dame ideas para mejorar un producto. Llavors, tu tens que saber quins són els riscos, no?, i tens que saber com t'assegures que la teva informació sensible no circula allà on no toca, com si diguéssim, no?
2: Molt bé. Escolta, ens han quedat molts temes pendents, m'ha passat molt ràpid aquesta secció. Espero que la Karina ens visiti i ens expliqui més coses, ja sabeu, Ja sabeu, doctora en informàtica catedràtica de l'UPC. Karina, un plaer i un honor que siguis avui al Revolució i esperem que vinguis més dies a xerrar amb nosaltres.
1: És un plaer, Santàlia, ho saps.
2: Gràcies.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Així sona la darrera cançó del Pony Pisador, un grup de música folk que ha aconseguit fer-se un lloc al món de la música. La seva combinació de música popular i humor han fet que cada vegada més gent els segueixi i els escolti. Tenen a les xarxes socials, a Instagram, més de 23.000 seguidors. I avui visiten el Revolució. I avui ja ens visiten l'Adrià Vila i el Guillem Coder, dos dels membres del Pony Pisador, un grup d'aquest nom peculiar que segur que els fans de pel·lícules com El Senyor dels Anells en sabran el motiu, per qui encara no us conegui. Què tal? Com esteu? Com us definiríeu?
1: Va, estem molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Hola, bon dia.
1: Com et definiries tu, Guillem?
2: Grup de folk per tota la família, què tal? T'encaixa?
1: Sí, sempre tenim l'eslògan el Pony Pisador, el teu grup de folk de confiança.
2: Exacte.
0: Molt bé. I escolta, sou digitals, vull dir que gràcies a les xarxes socials us heu donat a conèixer, també a través del YouTube. Expliquem una mica aquesta tasca que heu fet també a les xarxes per donar-vos a conèixer.
1: Doncs tot això va sortir arrel del Covid, no?
2: Bueno, jo tiraria una mica més enrere, eh? Nosaltres el fer música folk, no només d'aquí, toquem instruments com el banjo i la mandolina, que són els que toquem ell i jo, com que aquí no hi ha molta formació, no, ja des de l'inici la nostra escola ha sigut principalment YouTube, Spotify i totes les xarxes que en el seu moment ens proveien de música, i més que anar a buscar classes per aquí, no?
1: Sí, sí, hem sigut molt autodidactes i molt de consum d'això, de l'internet, per trobar el que abans havies de tenir un amic que et portés un caset de l'altra punta del planeta i llavors escoltar-te aquest... Ara ho fèiem doncs, a través de les xarxes socials i de, sobretot, YouTube, bueno, almenys en el meu cas.
2: Sí, YouTube principalment.
0: I us agrada barrejar, música popular, tradicional, amb el món que vivim tecnològic, això és anar una mica contracorrent, no em diríeu, o què?
1: Sí, també ha servit per unir, això és el que anava a dir abans, per unir un seguit de gent, perquè nosaltres ens va passar que vam treure el nostre següent àlbum, el Matricular una galera, just abans de la pandèmia, i llavors era com el nostre àlbum, que per nosaltres hi havia dipositat allà totes les esperances i totes les il·lusions, i de cop, bueno, com a molta gent, no?, una gallada d'aigua freda, pandèmia. I per sortir d'aquí vam començar com a publicar-nos per internet a saco, a fer directes on nosaltres tocàvem la música, i arrel d'aquí vam utilitzar una plataforma que es diu Laixeta, que és de com micromecenatge, on tenim ara aproximadament 200 mecenes.
2: 200, sí.
1: Al voltant d'uns 200 mecenes, que ja podem dir que formen part de la família, perquè van començar això el 2019-2020, que l'hem obrir, doncs ara ja fa
0: 200 5. Mecenes vol dir que posen uns diners, eh?
1: Sí, paguen una subscripció mensual i bàsicament tenen una sèrie de beneficis. Nosaltres els oferim una sèrie de beneficis en quant al producte. Però bàsicament hem creat aquesta comunitat com online, no? que ara ja ha transcendit les pantalles, perquè quan es va acabar tot el confinament, doncs van començar a venir els concerts, ens vam començar a conèixer, entre ells també han començat a fer colònies i han generat una amistat entre tots ells molt, molt peculiar.

0: ens visitaran parladors de la música, en aquest cas. Aquesta música jo la trobo singular, cèltica, nòrdica. És a dir, d'on surt aquesta inspiració, no? Com neix aquesta idea?
1: Bueno, de mirar pel·lis i de llegir mangas, jo diria, no? Bàsicament, de mirar... O sigui, nosaltres hem començat a fer cançons marineres perquè ens agradaven els pirates, perquè havíem vist Pirates del Carib, i vam començar a tocar música celta perquè havíem vist El Senyor dels Anells. O sigui, tenim un origen una mica esbiaixat del que realment és la música folklòrica d'arreu. Nosaltres venim d'on estem i llavors pues, no tenim un contacte tan directe. Però, paradoxalment, ens ha servit molt bé aquesta actitud per aprendre músiques d'arreu del món gràcies a internet, i nosaltres hem aconseguit molts concerts gràcies a escriure a festivals de diversos països del món, enviar els nostres vídeos fets a casa i que diguin, hòstia, un grup de Barcelona que toca aquest estil de música nostra, i ens hem pogut anar pues, a diversos països gràcies a enviar vídeos fets a casa.
0: I ja podeu viure de la música dels vostres concerts, sí? Ja podeu viure?
2: Mengem molt arròs blanc, però sí.
0: Ah, molt bé.
1: Estem aquell intent de sobreviure i viure, però vivim d'això.
0: Molt bé. I l'humor com entra? Perquè, a més, les vostres lletres hi ha molt d'humor, no? Qui és l'humorista o el que escriu les lletres amb més humor de vosaltres?
2: Ell és el capità que dissenya totes les bromes, el Guillem.
1: Jo soc un troll, però les lletres són molt conjuntes.
2: Sí, realment. Però això, les nostres lletres veuen de que nosaltres, entre nosaltres, sempre som... Bueno, sempre som, ens fem moltes bromes i etcètera, etcètera. I llavors és que és com som. I llavors no enganyem a ningú, i les lletres són com som. Moltes xorrades, no? Coses dobles sentits, moltes endivinalles...
1: Jocs de paraules.
2: Jocs de paraules, etcètera, etcètera.

0: M'han dit que 23.000 seguidors a Instagram, aquest grup, més de 12.000 a YouTube, i és veritat que alguns heu après a tocar instruments de forma autodidacta, sí?
1: Sí.
0: Són bons, els tutorials de YouTube per aprendre a tocar-los, correcte?
2: Molt. A més, hi ha una eina per baixar la velocitat que és increïble. I, de fet, jo ara recordo que al principi, clar, tu quan baixes la velocitat d'un vídeo et canvia el pitch, o sigui, el to. I ara, bueno, ara fa ara relativament ja no poc, ja no passa, i jo recordo que això va ser un
3: canvi molt substancial, sí, al nostre aprenentatge.
0: Sí, sí, sí. Clar. I la intel·ligència artificial, heu entrat amb ella per compondre cançons? O no? De moment.
2: La veritat és que no.
3: No, jo m'atreviria a dir que és una mica tabú en el nostre grup.
2: Sí.
3: No? No perquè ningú ens hagi dit res, però sí que és veritat que tenint en compte que estan apareixent grups que són completament intel·ligència artificial, nosaltres encara som reacis a fer-la servir. No sé si això canviarà, espero que no. Espero que ens mantinguem, perquè a més fem música tradicional. O sigui que...
0: Molt bé, música tradicional. I avui volem saber que si aquests homes músics tan tradicionals són una mica digitals.
4: El test digital del Revolució.
0: I avui aquest grup de música singular que està triomfant, el Pony Pisador, i que avui és un grup revolucionari, per això avui també visita el Revolució. A veure, m'heu de contestar molt ràpid aquestes preguntes, els dos, eh? Sou a més de 10 grups de WhatsApp?
1: Sí. Sí.
0: Teniu un mòbil d'ultimíssima generació?
1: Sí. Sí.
0: Si veieu que us queda un 10% de bateria, entreu en pànic?
1: No.
3: Una mica.
0: Què us preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
2: El mòbil.
3: El mòbil.
0: De quanta gent us sabeu el número de mòbil de memòria?
2: 2.
3: Jo bastants encara, 15-20 persones segur.
0: Oh, Déu-n'hi-do. Sales de cinema o sèries a casa?
3: A casa.
2: Uf, ara que parlarà res.
0: Música en directe o Spotify?
3: Directe.
2: Directe.
0: Si poguéssiu viatjar en el temps, us faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
3: Jo me'n vaig al 15.
2: Jo al 25, i així ens ho expliquem.
0: No, però tu també hauries d'anar al 15, no? Perquè si sou també tradicionals, no?
2: Bueno, hi haurà tradició, també. Esperem que la tradició duri fins al segle XXV.
0: Clar. Jo crec que sou singulars. Hi ha algun grup que s'hi sembli a vosaltres, diríeu? No. O sí?
2: Nosaltres tenim molts referents, això sí que...
0: Qui són aquests referents?
2: Que ho podem dir, per exemple, Punch Brothers, el Cristili, Riu, que són d'aquí, La Baula, digues tu, ajuda'm una mica amb això, també.
3: No sé, els Longest Johns, les Anxovetes, de Veneres, o sigui, tot el que sigui tradicional, amb una certa vocació de renovar-ho i adaptar-ho a les orelles modernes.
0: Molt
3: això és
0: bé.
3: El que ens agrada.
0: Doncs mira, la meva intuïció diu que us anirà molt bé, perquè...
2: Moltíssimes
0: gràcies. Perquè sou un grup singular, diferent, i feu una música nova. I al final la gent el que compra és l'autenticitat. I jo crec que Pony Pisador, que per cert jo no els coneixia, sinó que avui el meu equip em va dir, Adam, han de venir el Pony. Doncs us felicito per aquesta singularitat i espero que en una propera entrevista m'expliqueu que encara esteu creixent més i més. Felicitats, gràcies.
3: Moltes gràcies. Està molt bé, i ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia
4: sento aquest comunicant. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

L'Institut de Tecnologia de Massachusetts acaba de pronosticar les tendències tecnològiques per aquest 2026 i una serà que es crearan molts bancs de dades amb informació genètica d'animals ja extingits. I la intenció, us ho avanço per si us ho preguntàveu, no és perquè tornin els dinosaures.

0: I li preguntem a la Malú per què serviran aquestes bases de dades amb informació genètica d'animals prehistòrics, per què serviran?
1: Bé, doncs, més enllà d'això de la desextinció d'espècies prehistòriques, realment pot ser molt interessant com a història de la nostra genètica, de la genètica dels éssers vius, és la reconstrucció. I això pot tenir aplicacions per identificar quins trets estan associats a, per exemple, adaptacions al canvi climàtic, entendre l'evolució de les espècies.
0: Molt bé, la Malú sabia perfectament la resposta a aquesta pregunta, perquè és una dona tica referent. Malú Calle, molt contenta que siguis avui, i la Malú, que l'any passat va ser premiada amb un dels Premis Women Approved 2025 en Innovació Tecnològica, per conèixer una mica la seva trajectòria i, sobretot, la bona feina. A veure, explica'm tu qui ets. Catedràtica de Bioestadística i Bioinformàtica de la Universitat de Vic, de Gana, de la Facultat de Ciències i Tecnologia. Déu-n'hi-do. A veure, quina feina fas com a investigadora, Malú?
1: Doncs bé, la meva àrea de recerca és la bioinformàtica. He treballat durant molts anys en l'àmbit de la identificació de la component genètica de les malalties.
0: Val.
1: I darrerament, doncs, estic treballant més amb el tema del microbioma, l'estudi de la relació entre els bacteris que tenim en el nostre cos i la nostra salut.
0: Val. I, déu-n'hi-do, i què has descobert? No és fàcil explicar la teva feina, no? I què has anat descobrint tots aquests anys, em diries, amb la teva feina d'investigadora?
1: O sigui, nosaltres, en el meu grup i la meva línia de recerca, sobretot, és el desenvolupament de nous mètodes, algoritmes d'intel·ligència artificial, justament per analitzar aquests grans volums d'informació. I realment de mètodes i algoritmes n'hi ha molts, però com sabem amb la intel·ligència artificial generativa, com el ChatGPT, no? Que sabem que de vegades al·lucina i et dona respostes, doncs, que no són del tot correctes. En el nostre cas, com que les aplicacions que fem són en temes de salut, doncs és senzill que dissenyem eines d'intel·ligència artificial, de machine learning, que realment puguem assegurar que són fiables i que tots els resultats no tenen biaixos, etc.
0: Tu amb la intel·ligència artificial ja fa molt que hi treballes, sí. No? Des de quin any? Perquè, clar, la població en general la va descobrir el novembre del 22, però tu quan fa que treballes amb intel·ligència artificial?
1: Sí, o sigui, jo treballo amb el tema de la bioinformàtica abans ni dèiem algoritmes, models estadístics, intel·ligència artificial ara és el terme més utilitzat, i doncs sobre l'any 2000, que és quan es van començar a créixer tot el que és el tema de la seqüenciació de l'ADN. Això va generar moltes necessitats de tractar tota aquesta informació genètica, i a partir d'aquí, doncs, els que tenim una base de formació matemàtica, informàtica, doncs hem pogut aportar tot el que són els nostres coneixements per desenvolupar noves intel·ligències artificials.
0: O sigui, vosaltres ja feia 22 anys.
1: Sí.
0: Per tant, a tu, quan va sortir el novembre 22 al ChatGPT, què vas pensar? Et va semblar una tonteria per tu?
1: No, el tipus d'aplicació és superinteressant, no? Amb el llenguatge natural. Nosaltres estem més acostumats a treballar amb números, val? Amb grans bases de dades, el big data de més aviat de números, no?
0: Clar.
1: Jo crec que els avenços que hi ha amb intel·ligència artificial generativa, doncs també ens aportaran en el nostre camp de la bioinformàtica.
0: Clar, estàs contenta amb aquest premi que vas rebre a la teva trajectòria?
1: Sí, crec que és important visibilitzar les trajectòries i bé, en aquest camp de la tecnologia ja sabem, doncs, que són poques dones, no? I per tant, doncs bé, jo estic contenta d'aportar sobretot en això.
0: Malú, com explicarem avui als oients per què és rellevant entendre els bacteris que conviuen amb nosaltres i de quina manera, doncs, l'AI ens ajuda? És a dir, els bacteris que conviuen amb nosaltres, per què és rellevant saber-ho?
1: Doncs mira, durant molts anys això, hem analitzat la genètica de les nostres cèl·lules, no?, del nostre ADN, i ens havíem deixat una segona part, diguéssim, que aquests bacteris doncs, estan complementant les nostres cèl·lules i les nostres funcions. És a dir, els bacteris, per exemple, de l'intestí, el que abans en dèiem la flora intestinal, són essencials per la descomposició dels nutrients i fins i tot són molt importants per regular el sistema immune. I això s'ha vist amb experiments en ratolins, que s'ha tret doncs, tota la flora intestinal, i s'ha vist doncs, això, que desenvolupen malalties, que estan desnutrits, vaja, que no són viables. Per tant, són essencials.
0: Clar, tu dius que estàs contenta molt de la metodologia, però sobretot de l'aplicació pràctica, no? T'has dedicat a estudis que han ajudat amb malalties. Quines malalties, per exemple?
1: Doncs els primers estudis de microbioma en el que vaig estar treballant ho vaig fer conjuntament amb Irsi Caixa i estudiàvem això, no? Com la infecció amb el virus del VIH doncs transforma la microbiota i té un impacte sobre la inflamació crònica de les persones que viuen amb aquesta infecció. I hem treballat també amb centres de càncer, amb el CNI de Madrid, per exemple. S'estan identificant doncs, marcadors de microbiota associats, per exemple, al desenvolupament de càncer colorectal. Vull dir, hi ha moltes. Avui en dia s'està veient tot l'impacte que té la microbiota, fins i tot en malalties neurològiques.
0: També, fins i tot, eh? Manlu, hem après més amb tu avui al Revolució. Ens encanta ser altaveu de dones referents com tu, de dones TIC, que ens aporten els seus coneixements del món en què vivim i, sobretot, també en aquest cas, parlant de bacteris, de salut i de molt coneixement que a vegades no som conscients a la vida i que són importants. Per tant, gràcies per venir i felicitats per aquest premi. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Revolution.
0: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguen tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Josep Vilalta, sotinspector dels agents rurals, demana prudència.
3: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre com Osona o la Garrotxa. Més notícies en Quim Balaguer.
4: El sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi. La majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment d'aquestes atencions, només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
5: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
2: El govern espanyol reforça la frontera hispano-marroquina per evitar una altra entrada massiva. La Moncloa ha instal·lat a Melilla una barrera flotant com la de Ceuta i està redoblant la presència policial a les ciutats autònomes. El Marroc també assegura que està movent fitxa amb més agents, més tanques i més filferros de pues. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
4: A Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. Hi ha 377 desapareguts. Tot mentre un nou sisme, de magnitud 4,3, ha sacsejat aquest dijous la mateixa zona de l'epicentre de fa 3 dies, a la regió de Chocó, a l'oest del país. Un fet que ha obligat a suspendre temporalment les operacions de rescat. No s'ha informat, de moment, de víctimes.
2: Els Emirats Àrabs han denunciat un atac iranià contra dos petroliers del seu país que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. És el segon incident d'aquestes característiques en una setmana i no ha provocat ferits entre les tripulacions. El ministre d'Afers Estrangers dels Emirats ha condemnat l'acció i ha acusat les autoritats iranianes de fer un xantatge amb el tancament de l'estret. L'Iran ha insistit en les últimes hores que mantindrà el control sobre Hormuz mentre els Estats Units no aixequen el bloqueig naval dels seus ports. L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
7: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
2: Cels Pinyol ha deixat oberta la porta a nous encreuaments entre els dos superherois. Els esports amb Pau Dasc.
8: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. La secuatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hug es queda sense medalla a la final de 4% lliure masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: Fins aquí les notícies.
1: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí. M'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh! Fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
1: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort.
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma als Sons Celestials. Qui ens visita és una de les millors periodistes del nostre país, encara que ella potser no ho reconegui, algú que amb la seva feina de formiga ens fa creure dia rere dia en la humanitat. Una dona valenta que ha aconseguit que les seves cròniques i entrevistes, per molt dures que siguin, a vegades semblin postals.

0: Hem començat amb Postcards from Italy dels Beirut, perquè aquí, quan pensem en Beirut, a mi personalment em venen dues persones al cap. La primera és la nostra convidada d'avui, companya d'aquesta casa, també exporresponsal al Líban, Txell Feixas Torres. Què tal, com estàs? Benvinguda.
1: Molt contenta d'estar a l'altre barri.
0: Que bé que poder coincidir amb tu en aquest espai que està entre dos mons, entre la vida i l'amor, entre on tot hi té cabuda, d'alguna manera. No sé si et sents com a casa.
1: Em sento en un lloc on...
0: O és un lloc familiar per tu.
1: Bé, la ràdio per mi és casa, Catalunya Ràdio més. Jo sempre m'he reivindicat com una dona de ràdio, malgrat al final la vida m'ha acabat portant a la tele també, que té el seu potencial, però per mi la màgia sempre té una... La ràdio sempre té una màgia que és incomparable, no? I per tant, a més en aquest altre barri que crec que tant necessitem, i més en dies com avui, doncs és un privilegi estar aquí amb tu.
0: Txell Feixas, autora de llibres com Dones Valentes, també Aliades, també realitzadora del podcast Dones en Lluita, que esteu en producció de la segona temporada, no? És així?
1: Sí, de fet, aquests dies estem voltant per aquí, a la casa, doncs, ultimant aquest podcast de la segona temporada que ens han portat a Palestina, amb l'ocupació israeliana, molt necessari ara, que no mirem tant a Gaza ni a Cisjordània, estan passant coses molt grosses. També hem viatjat fins a Ucraïna, documentant crims de guerra, dones que ho fan per portar Putin davant dels tribunals. Hem anat a Moçambic, on els feminicidis són un problema de salut pública, una emergència nacional, assassinant dones cada dia. Hem anat a Colòmbia, on hi ha dones buscadores dels seus familiars que durant anys no deixen de resignar-se a trobar persones estimades desaparegudes en conflicte. I també hem parlat de Nicaragua, on hi ha un règim aterrador del que parlem molt poc, el d'Ortega i Murillo, on els exiliats doncs, són desnacionalitzats directament, els esborren del seu país, i tot això, doncs, això, dones que lluiten, que no coneixem, però que fan que els nostres drets també, no només els d'elles, doncs, sobrevisquin.
0: Tenim data d'estrena d'això o encara no?
1: El de Palestina el vam estrenar ja el 8M, però la resta de capítols els podrem escoltar aquí a la Casa Catalunya Ràdio a la tardor.
0: A la tardor. Això a la tardor, i aquest hivern, potser inici de primavera també, ha coincidit amb aquesta estrena teatral.
2: És també el crit de moltes dones.
3: Aquí no podem sentir la veu.
4: Les veus silenciades.
5: Les veus que avui, però, relatem.
0: Què és això?
1: Però cada cop som... Això, Blai, és un somni que no m'havia atrevit ni a somiar mai. Quan vaig fer Dones Valentes, per mi el vèrtic ja era escriure un llibre per allò del síndrome de la impostora, que les dones el tenim una mica més accentuat. Jo en aquell moment era corresponsal al Líban i prou feina tenia amb el que em venia a sobre. Em van proposar escriure. Al final, després d'alguna negativa, vaig veure que potser sí que ho podia intentar, i a més em deixaven parlar de dones, que era el que més m'agradava i em motivava. Però llavors no podien imaginar-me mai que això acabaria Dones Valentes traslladant al teatre, no? Que aquestes dones passarien del llibre al lliure. I tot va començar, doncs, amb un cafè amb la dramaturga Glòria Balanyà, que em va convidar a aquest cafè, però també a imaginar-me el que era inimaginable, no? De fer aquesta adaptació. Per tant, ha estat un regal, perquè també, sobretot, el que m'emporto és haver descobert una mica el procés creatiu d'un àmbit que per mi era totalment desconegut. Reconec que vaig menys al teatre del que m'agradaria, però quan hi vaig penso, Txell, has de fer un esforç per trobar temps on no n'hi ha. I clar, veure com adapten un llibre que per mi em semblava molt complicat de portar a escena, les voltes que donen, les taules de discussions, els màsters que es fan entre els companys actors i actrius per fer seu el text, escenografia, vestuari, llum... Per mi va ser, clar, un descobriment d'una àrea que tenia totalment desconeguda.
0: Ho celebrem que aquestes entrevistes, aquests textos, aquestes històries d'aquestes dones valentes hagin arribat també al teatre i així hagin pogut arribar a molta més gent, no?
1: Sí, sobretot crec que és...
0: A més, em consta que ha agradat l'obra, no? La gent ha sortit, no? Després de veure aquesta obra, molt impressionada.
1: Remoguda.
0: Sí, remoguda.
1: Jo crec que la idea que passava amb el llibre i també ho aconseguia al teatre és que que surtis del llibre i de l'obra diferent a com hi has entrat, no? Mm-hmm. I que et facis més preguntes de les que tenies i et qüestionis molts aspectes que hi estan tractant, no? I crec que, com ha de fer una bona obra de teatre, el que és ideal és que vagi més enllà del llibre. I ho van aconseguir, no? Els marges del que podem reconèixer les 13 històries de dones valentes, per mi el més bonic és que hi havia reflexions que jo m'havia fet escrivint aquell llibre, com quin dret tinc jo com a periodista blanqueta i occidental d'explicar aquestes històries, com fer-ho, on estan les línies vermelles. Estem victimitzant gent que ja li costa molt sobreviure al seu dia a dia, i per tant la religió, el hijab, crec que vam fer una obra magnífica en el que és l'àmbit professional, però sobretot, i el més important per mi, en l'àmbit humà. O sigui, com van estimar aquestes donasses. Hi havia, Blai, una escena que m'encantava quan anava a veure els assajos, que van ser molt generosos també en això. Tenien un plafó amb unes fotos amb cada una de les 13 protagonistes del llibre, les que interpretaven ells, sobretot. Mm. Perquè, clar, són dones, la majoria vives. Llavors, les actrius i els actors es posaven davant abans de cada representació, com demanant-los permís, no?, de... Ara jo us cedeixo el meu cos, la meva veu, el meu rostre, el meu gest, perquè portarem escena la teva història, no? I d'alguna manera hi havia com un moment molt reverencial i de respecte cap allò que anaven a interpretar, perquè era veritat, i llavors entrava en escena amb aquell gest que a mi em va frapar, no? Com de respecte a tot allò que anaven a fer.

Abans deia que a mi Beirut em recorda a dues persones, una ets tu, i l'altra és aquesta cantant que sentim de fons, la Yasmin Hamdan. Això és una escena de la pel·lícula Només els amants sobreviuen, la Jim Jarmusch. Jo vaig quedar hipnotitzat quan vaig veure aquesta escena d'aquesta pel·lícula i després vaig tenir la sort de poder-la entrevistar en unes festes de la Mercè que va venir i vaig quedar totalment enamorat d'aquella dona amb la bellesa que tenia i en tot el que m'explicava com havia patit amb la guerra del Líban i com la música la va poder tornar a connectar amb tot aquell passat seu, amb totes aquelles vides dels seus pares i els seus avis, i que quan era adolescent en una discoteca de matinada, quan ja s'havia acabat la festa, li van posar aquesta cançó. Ya habibi,

0: És la cantant siriana Asmahan, que va morir als 33 anys. I a mi, escoltant aquestes coses, Txell, em sap un greu que no coneguem totes aquestes cantants, totes aquestes històries, totes aquestes cançons, i que costi tant arribar-hi.
1: Sembla que ho hagis fet expressament i per lligar-ho, però que sàpigues que aquesta peça, justament, és la que tancava Dones en lluita, en una història preciosa que passa a Beirut, justament, l'última de les històries, acabada d'un fotoperiodista que va fer una foto d'una dona durant la Guerra Civil, i mentre ell pujava als cels de la fama, la dona baixava als inferns. I molts anys després, gairebé 40, es retroben ella amputada demanant caritat a una cantonada, i ell, doncs, anant al gimnàs, se la troba, no? I és aquella sensació de jo li dec a aquesta dona tota la meva vida laboral i l'he de compensar com sigui, no? I es van fer amics en aquesta retrobada. I la banda sonora que sonava a la ràdio d'aquella dona el dia que demanava almoina és aquesta cançó.
0: És aquesta cançó,
1: és aquesta cançó.
0: Déu-n'hi-do. Tu suposo que amb tots aquests anys t'has fet uns farts d'escoltar

Rani Riwan, trobo que és, bé, és quan hi ha una cultura potent, passa això, no? Que no hi ha divisions. El Líban està molt conegut, no?, per la seva divisió política, religiosa, de classe, mil divisions, però no hi ha discussió. Café Irus és un cant a tothom, no? I per tant és la força que té per mi la cultura i la música quan s'estima de veritat i se sent des del cor, no?

0: Això és molt actual i molt ballable. Això ho has ballat unes quantes vegades.
1: Sí, Blai, però és molt actual, però no ho és tant, eh? Nay Barghouti es caracteritza...
0: Explica'ns.
1: Nay Barghouti es caracteritza per ser una cantant palestina, sobretot que el que fa és adaptar clàssics palestins als nostres temps, no? I, per exemple, aquesta cançó remet molt a... es fa servir molts actes polítics i culturals encara a Palestina i a tota la regió. És com un crit a si marxes de casa teva perquè hi estàs obligat a l'exili per la guerra, per temes econòmics, no t'oblidis mai d'on vens, no? Llavors és un clàssic de la música palestina adaptat que jo l'he ballat al Mesian, que era el meu menjador on vivia a Beirut, perquè jo cuino molt malament, i llavors el xat que portava el negoci i els seus amics ja sabien que quan anava a la Txell doncs se li havia de donar menjar, perquè entre que tenia poc temps i els fogons no els controlo, doncs anava allà. I a la nit era un lloc molt curiós, no? Perquè al matí tu arribaves allà, al mig del barri de Hamra, un lloc preciós, calmat, on fer el te, la xixa, tot molt curós, i a la nit començaves a sopar, de cop et despistaves i la gent estava emparrada a les taules, com aquesta que tens aquí, literal, cantant, saltant, cridant, això. A mi em recorda festes a Beirut.
2: Preguntes metafísiques.

0: Sempre tots els capítols fem dues preguntes que m'estic cansant una mica de fer-les perquè la resposta a la primera sempre és la mateixa, però te la faig. Si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, em voldries tornar a ser la Txell i repetir més o menys tot o provar de ser una altra persona totalment diferent?
1: No, una altra.
0: Ah, mira, per fi. És que, és que tothom em diu repetir-ho exactament tot.
1: No, ja he sigut qui
0: per
1: sóc.
0: Per això, clar.
1: Jo voldria un altre rol, un altre país, una altra persona, amb una altra professió. Aquesta ja me la sé i ha estat fantàstica, però no repetir. Per què?
0: M'encanta.
1: Que
0: em
1: dius, canviaries alguna cosa ara arribat a aquest punt? No, però si puc tenir una altra vida, jo vull ser una altra. I tant, on he de firmar.
0: I qui series, més o menys, allò, si poguessis triar allò a la carta? És a dir, triar país, triar, no sé, estat social, àmbit, professió...
1: Viure... No ho sé, sempre penso, i potser perquè no ho tinc molt sovint, que si hagués de tornar a viure, m'agradaria fer una vida més connectada amb mi, en el sentit de senzillesa, no? De, potser una vida d'un dia a dia més simple, però més viscut. Crec que potser pel que em dedico visc molt la vida dels altres i a vegades menys la meva, i a vegades veig gent en professions que requereixen l'atenció d'aquell moment, no? Una florista o algú que està a l'hort i em fan enveja sana d'una altra forma de cuidar i cuidar-te, no? I sí, jo crec que optaria per una vida més tranquil·la i més connectada a mi de la que tinc.

0: És com si visquessis moltes vides a la vegada, però a vegades t'oblidessis de la teva. Però potser és que la teva forma... És això.
1: I no, no ho sé fer d'una altra manera, eh? No en renego. Però ja et dic, sempre quan passejo o viatjo, em veig en la vida de molta gent i crec que com a comú denominador tenen que estan fent algú més connectats al moment i amb qui són, no? Ells. Per tant, si aquesta altra vida, potser tinc sort.
0: I si en aquesta altra vida haguessis de ser un animal?
1: Salvatge. O un llop, o un cavall, amb zero contacte amb l'ésser humà, del qual ja he renegat, o sigui, jo no soc d'Eixemont, cada cop menys. Sí, algú que no tingués contacte amb els homes.

0: Udols com els que fa David Carabena en aquest Tot torna a començar de Mishima. Quin és el teu superpoder, Txell?
1: Jo crec que no en tinc cap, de superpoder.
0: O quin superpoder voldries tenir?
1: Aquest sí, jo m'agradaria llegir la ment de la gent.
0: Però ja ho fas una mica, això.
1: No, m'amaguen moltes coses.
0: Però tu ets molt empàtica.
1: Ja, però amb l'empatia no tens prou, eh? Ja. Els bons mentiders amb l'empatia no els enganxes. Ja. Però sí, sempre penso, i què està pensant en realitat aquesta persona que potser t'està somrient o... Ara penso, què pensa el Blai, de veritat? A veure, què pensa en Blai?
0: Què pensa en Blai? Penso que estic molt a gust parlant amb tu i que ets una persona que t'admiro.
1: Uau, no et preguntava per això, eh? Ara hauria jo de saber, m'agradaria saber...
0: Entrar creus que estic sent honest dient això?
1: Sí.
0: La meva empatia, o estic intentant quedar bé amb tu?
1: La meva empatia et portaria a dir que sí, que estàs sent sincer i honest, però m'agradaria tenir el superpoder per
0: de pensar...
1: verificar que això és així.
0: De pensar, tinc ganes que s'acabi aquesta entrevista, no?, per anar a dinar.
1: Quin mal,
0: no, també ho puc estar pensant a la vegada, no?
1: És compatible.
0: Sí.
1: No va amb mi, tens gana i vols marxar, correcte.
0: A veure, et volia preguntar una altra cosa. De tot el que has fet, què et fa sentir més orgullosa? I també et preguntaré què et fa sentir menys orgullosa de tot el que has fet. És una pregunta doble.
1: Més orgullosa haver activat en les persones a qui he explicat històries la sensació que havien de fer alguna cosa i que no es podien quedar només amb aquella història dins i no reaccionar. Fessin el que fessin. Potser era una cosa tan bàsica com sortir a protestar, a manifestar-se, a entrar a Google i consultar on és aquell lloc del món, què hi passa, o si hi ha una ONG que els pot assistir. Crec que sí, despertar la gent de la seva anestèsia general, sigui com sigui, en el format que sigui, això em fa sentir orgullosa. El que menys orgullosa em fa sentir... no sé si menys orgullosa, però sempre ho explico que... Dedicar-te a això fa que arrosseguis un sentiment de culpa bastant present en molt del que fas, no? Per adonar-te que vius al final de les històries d'altres persones, normalment en zones vulnerables o de conflicte directament, que et confien el poc que els queda, que sovint és que han sobreviscut i la seva dignitat, i que gairebé com pitjor els va, molta gent pot pensar que millor et va tu, per poder explicar el que expliques, no? I que al final jo arribo a llocs i aquestes històries amb un passaport, amb un visat, amb un equip, amb seguretat, amb una possibilitat d'anar-me'n quan jo vull, no com ells, que es queden allà, i a l'arribar tenir una família, una casa, llum, Netflix, psicòleg, terapeuta, si el vull, i el puc pagar. Sí, sí. Per tant, no és sentir-me no orgullosa, però així normalment intentar ser molt conscient des de la taralla del privilegi que explico totes aquestes històries, que no té res a veure amb la situació en què deixo les persones normalment que les pateixen, no?
0: Ara activarem una màquina, que és la Jukebox, posarem la teva data de naixement, que crec que hi ha una mica de controvèrsia, no?, amb la teva data de naixement.
1: El DNI em van posar sense...
0: Què ponen tu, DNI?
1: 18/10/79, 18 d'octubre, però en realitat vaig néixer el 19, i això, que és una tonteria, em porta a molts errors greus, perquè quan has d'omplenar formularis oficials, a mi em surt el 19, que és el real, Clar. Llavors em tornen, oye, senyora, usted, esto, y el 18/19... Ah, no, perdón, m'equivoqué. Pensen, és boja. O sigui, una persona que no se sap ni el dia que va néixer, no gira rodona. Però bé, tot sigui això.
0: Igualada o Sant Joan de Mediona?
1: Nascuda a Igualada, però viscuda a Sant Joan de Mediona.
0: No, això passa molt, eh? Jo també, a mi em posa a Vilanova, però realment vaig néixer en un hospital de Barcelona. Però jo crec que ho feien a tothom, eh?
1: Exacte.
0: O no sé si ho segueixen fent, però és que si no, al final sortirien només grans ciutats, els DNIs de la gent.
1: Per això em reivindico, no? Com a medionenca.
0: Doncs a aquell any 79, aquella tardor del 79, a Televisió Espanyola sonava això.
2: La Jukebox.
3: El pasado día 4, un numeroso grupo de estudiantes iraníes irrumpía en la embajada de los Estados Unidos en Teherán y tomaba al personal en calidad de rehenes, exigiendo la entrega del Shah a cambio de su liberación. Día a día, Teherán y Nueva York se han ido enfrentando hasta que la palabra guerra ha salido a relucir. Las tensiones continúan y el futuro en estos momentos es imprevisible.
4: La tensa situació entre Estados Unidos
0: i Irán... És any 79 o és 2026?
1: No. Estava pensant el mateix.
0: És fort, eh?
1: Que lluny i que a prop.
0: Sí.
1: Estem condemnats a repetir la història una vegada i una altra. Fins que n'aprenguem.
0: Com cantaven els Mishima, tot torna a començar, no? És cíclic.
1: No. I no sempre millor.
0: No, i tant. Posem-hi música.

Glass de Blondie, un dels hits d'aquell any que tu vas néixer, i ara sonarà un altre Blondie, una absoluta reina, una absoluta diva, que crec que per tu significa molt, que és Madonna.

0: Què, Like a Virgin, què?
1: Like a Virgin, el primer disc que vaig tenir. El primer. I encara el conservo, eh? Vaig fer neteja a casa fa molts anys, que ara penso, per què vas llançar tants discs? Doncs aquest va quedar allà, junt amb un altre de Mecano. Però, ostres, una dona que em va enamorar, llavors quan me'l posava, crec que era petita encara, no en tenia pràcticament res, clar, del que escoltava, no? Però no sabia que acabaria sent una dona, una donassa, una reina, com deies, que he anat seguint al llarg de la vida. De fet, tu i jo ens vam trobar.
0: Sí, jo me'n recordo que ens vam trobar amb... Jo anava a cobrir el concert i tu estaves allà amb la teva mare.
1: Sí, perquè volia que la veiés actuar, no? Perquè jo sempre l'hi he posat molts cops i ella no hi hauria anat. I t'he de dir que va sortir del concert fascinada, perquè és veritat que t'agradi una madona. Són d'aquestes artistes gegants.
0: Has de veure, l'has de veure un cop a la vida.
1: I li vaig dir, mare, de veritat, creu-me. I sí, sí, va xalar en aquell concert.
0: Com es diu la teva mare?
1: Dolors. Per mi és la dona valenta...
0: Per excel·lència.
1: Sí, és la meva dona referent, no? Al final, el que vivim a casa i el que ens fan viure i créixer, jo crec que ens explica, no? I ho he explicat molts cops, però a casa meva, als petits pobles, era cal Pere Valent, perquè el meu pare vivia una masia i baixava i pujava al poble de nit, de dia, amb bicicleta, i li deien el Pere el Valent. Ma mare venia d'Igualada, es va casar amb ell i van dir la Pere Valenta, i quan jo vaig néixer, la Pere Valenta xica. I és veritat que aquesta paraula llavors m'ha anat com marcant sempre, no? L'he sentit fins que vaig anar a Pròxim Orient i llavors el concepte valentia doncs em va explotar, no? Perquè el barem de valentia que jo tenia assumit aquí, a aquesta banda de la Mediterrània, allà creix d'una manera abismal, també el de dona, no? Per això el títol del primer llibre, Dones Valentes, perquè són dos paraules que per mi aquí tenien un significat i quan vaig anar de corresponsal van canviar absolutament i créixer una dimensió per mi fins llavors desconeguda, no?
0: Ara que dius això de la valentia, quan va venir la Carla Vall, l'advocada, aquí a l'altre barri, ella
1: em deia... Un altre referent, eh?
0: Sí, sí, ella em deia, jo no sóc valenta, jo tinc coratge. Em deia, jo sóc... I feia aquesta diferenciació i em va cridar l'atenció.
1: Sí, sí, de fet també és un lema que es diu molt, no ens volem valentes, ens volem lliures, o l'altre dia una amiga libanesa em deia, estic farta que ens diguin resilients, no? Com a cosa bona. Jo no vull ser resilient, vull que em deixin viure en pau, no? Vull dir que quan els hi passa alguna cosa, elogiem de la societat libanesa, palestina, iraniana, que són resilients, a ells és que els fa ràbia, perquè dius, no em feu ser resilient, simplement no em mateu, no? Mm-hmm. Pel fet de ser d'on visc o tenir el règim que em governa, no? Mm-hmm.
0: O allò que expliques tu, que t'has trobat amb dones que són feministes no perquè tinguin cap ideologia, sinó per sobreviure, no?
1: Sí, i que ni tan sols s'hi reconeixen. Saben del concepte, però amb moltes de les dones que van protagonitzar el llibre Dones Valentes, quan els hi deia sobre feminisme i que formarien part les que els hi vaig poder dir d'aquest llibre, em miraven amb cara de... t'estàs enfotent de mi, no? Amb el que estic passant i tu creus que jo sóc una dona valenta feminista, és que no, és que el meu objectiu és sobreviure, jo el que vull és no haver de ser valenta i que no em poseu al món en aquesta situació, no? I llavors també a vegades hem d'anar més amb cura amb les paraules, perquè des del que dèiem, no? Des de la talaia del teu privilegi, elogiar amb algú que està passant una guerra, no? Un genocidi com a resilient pot ser per aquest col·lectiu insultant, no? I sí que és veritat que a vegades jo crec que sense voler fer mal amb paraules que per nosaltres tenen un significat, però per qui la rep en situacions molt extremes arriben d'una altra manera, no? I això encara ho aprenc cada dia, no?

0: I un dia vas passar de Madonna a Alanis Morissette.
1: Sí, em va marcar molt l'adolescència. De fet, la vaig veure a Barcelona l'últim cop que va venir i em vaig comprovar que tots em ballim, eh? I ella també, malgrat era una deessa. Sí, és una noia que... amb qui vaig connectar molt. És veritat que després crec que per problemes de salut va desaparèixer molt de l'escena, no? Es va tornar com molt mística.
0: Sí, i no fa gaire que va denunciar que havia patit abusos, també, penso.
1: Sí, crec que ha tingut una vida complicada, eh? Sí. Però sí, en aquella època crec que vam ser molts. No sé si a tu t'agradava els que vam connectar amb Alanis.
0: Jo no
1: et motivava.
0: No vaig entrar-hi.
1: A veure, era molt comercial, sí, en aquella època. No era... era molt mainstream, no? Però sí, jo... hi ha cançons que és que me les sé com si les hagués escoltat ahir. Crec que sí que formava part de la banda sonora, sí.
0: I has pensat mai en quina cançó voldries pel teu comiat? Per quan... per si quedes a l'altre barri, saps?
1: Mira, no hi havia pensat mai fins que... és curiós, eh? Quan hi vaig rumiar, perquè se'm preguntava, vaig pensar en l'Aleluia.
0: Leonard Cohen, la versió del Rufus Wainwright, no?
1: Preciosa. Preciosa.

0: Sí, sí. No, és que què hem de dir? No.
1: Res. Però és veritat que també em va passar, i normalment no escolto música pensant quan m'enterrin què sonarà, però em va passar amb Magnolias, de la Rosalía.
0: Sí, sí, el tancament de Lux.
1: Vaig pensar, no m'importaria que sonés això, perquè l'havies trobat tan potent.

0: I ara em preguntava, en alguna d'aquestes cròniques que tu has fet allà a l'Afganistan, amb els talibans, en algun moment vas tenir l'amor present de dir, ai, potser d'aquí no en surto?
1: Un cop, crec que m'ha passat, i era justament a Afganistan, que havíem anat a cobrir com vivien les dones sota el règim dels talibans, però ens vam trobar, per sorpresa, amb un terratrèmol de 6,3 graus a Herat, i vam deixar Kabul per escapar-nos cap allà, ja que teníem el permís, i costa tant de tenir-lo. Vam donar permís per anar a veure les conseqüències. Van morir més de 2.000 persones, i el que no podíem preveure era que dos dies després, quan arribàvem, hi hauria una rèplica, que no va ser una rèplica, sinó un altre terratrèmol de 6,3, mentre estàvem a un hotel molt humil d'Herat. I va ser de matinada. Llavors va començar a moure's tot en un hotel on hi eren molts periodistes, sobretot homes, perquè dones n'hi havia poques. I clar, jo no havia viscut mai un terratrèmol de 6,3, no? I ja no és el moviment, sinó el soroll que fa la terra, és el que més em va impactar. Primer em vaig pensar, perquè aquella nit tenia una mica de febre, que estava al·lucinant, perquè tot es movia. Llavors em vaig trobar amb la situació de tothom cridant, sortint, els ascensors no anaven. I clar, érem tot de nois al rebador esperant l'ascensor, que no anava. Llavors la gent va començar a baixar. I clar, jo anava amb el meu pijamet de tirants i calça curta. Clar, i em vaig mirar i vaig pensar, no puc baixar així al país dels talibans, perquè és que no em matarà el que caigui, sinó que em lapidaran a mi a baix quan surti, no? Llavors, contra tothom que m'estava cridant, el meu cap va ser, tothom baixava i jo pujava a buscar, perquè vaig fer una mica de baixada, perquè les coses es movien començant a caure. I vaig pujar escales amunt a buscar els meus pantalons amples, la meva casaca, el meu mocador, i llavors vaig baixar, clar, vaig rebre la bronca de tothom. Però això, i la Nadia Ghulam, que és amiga i referent, no?, activista afganès, aquí, em recordava de... És una prova de com fins quin punt, no?, aquest règim genera un terror psicològic, que jo vaig experimentar només estant 10 dies en aquest país. És veritat que havia viatjat altres vegades, però fins quin punt em vaig jugar la vida per anar a buscar unes peces de roba, només intuint què em podia passar, que no m'hauria passat res, perquè jo era periodista, al final, occidental. Però el teu cap, com que venia de veure tantes atrocitats els dies anteriors, em va fer això. I no només això, clar, jo venia de veure com enterraven, jo i l'equip, en fosses comuns. Jo els deia als companys, no?, el càmera i el productor, esteu veient el mateix que jo, perquè aquí només estan enterrant mares i nens. I em deien, no, home, no, deu ser que no ho mirem bé. Després, a Nacions Unides va certificar que el 80% de les víctimes dels dos terratrèmols eren dones i nens, perquè eren a qui el règim talibà obliga a estar a casa. Per tant, quan hi ha un terratrèmol, els homes i els joves estan fora, i a qui converteixen la casa en un taüt són a les dones i a la infància. Per tant, totes les víctimes eren aquest col·lectiu, no? I veies com l'apartheid de gènere, fins i tot en un desastre natural, prenia un significat aberrant, no? Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és, no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
0: Uf. O sigui, vas preferir morir per un terratrèmol que no que... Que no, que
1: és que no ho vaig pensar
0: d'una forma inconscient,
1: clar,
0: no?
1: I a mi, perquè a mi no m'haurien fet res, però havia vist el terror,
0: sí.
1: El que m'havia anat explicant les
0: noies, és el que diem de l'empatia que et deia abans, no? Que
1: clar, pensa que jo venia de fer cròniques explicant com la Rihanna, sempre ho dic perquè em va quedar clavada, és crec de les pitjors cròniques que he fet. Jo aquells dies venia de que una nena de 13 anys, la Rihanna m'expliqués que s'havia intentat veure el lleixiu de casa seva perquè li havien tancat les escoles, la volien casar amb un home que podia ser el seu pare o el seu avi, i que els pares la pagaven. I va dir, jo per viure així no visc. Per sort, una amiga seva va esbutzar la porta, la va trobar i la van recuperar. Però quan vens de veure el terror en el col·lectiu de nenes i noies d'aquesta manera, d'alguna manera jo vaig projectar, no puc baixar amb uns tirants i calça curta baix al carrer. I em va sorgir fer això, no? Llavors, no ho parlo per mi, però la Nadia em deia, evidencia, vull dir, estigues atenta que el que passem nosaltres, no? Quan la gent ens diu, per què les afganeses no sortim al carrer a protestar? Perquè surts i no tornes, perquè et maten i t'assassinen per fer-ho. El que passa que ho fan clandestinament, troben altres maneres de resistir, no?, de forma molt intel·ligent, però diuen, no, que ens matin no serveix de res, no... Sí, perquè a vegades s'han de sentir, home, doncs que tombin el règim, que surtin més al carrer. A les iranianes també els hi diuen a vegades, no? Posa-t'hi tu, allà.
0: Quan t'expliquen històries així, com t'ho fas per després no sé, sortir de festa, per exemple, o anar al cinema, aprendre alguna cosa, sense que et vagin tornant aquestes imatges, sense sentir-te frívola. Mm.
1: Ho fas realment amb dificultat, no? Jo crec que és una de les situacions en què em trobava molt a Beirut i que encara ara col·legues que estan treballant aquests dies tan difícils al Líban em comparteixen, perquè és una emoció, crec que habitual, no? Que és, sovint dius que no a sortir a la nit, perquè t'és impossible anar a escoltar històries que són tremendes i després anar-te'n a un bar i sopar, riure, cridar i al final ballar. Això és un estadi inicial. Però després t'adones que no pots fer això cada dia, perquè no millores. Si et quedes dins del cau, empitjores. I acabes entenent una cosa que passa, que és com et salva la cultura en situacions de guerra o conflicte, que és, a Beirut jo he vist els nivells de festa més alts que he experimentat a tot arreu on he estat. I en dies en què la cosa estava molt calenta a nivell de guerra o conflicte, en què havien caigut atacs, hi havia hagut morts, manifestacions, i és perquè al final la música, la celebració, és una vàlvula d'escapament d'aquells joves que han de trobar la manera, no? I sortir una nit, d'esbarrar, cantar, saltar, cridar, compartir amb els teus amics, també és una forma d'agafar-te la vida i no tancar-te i morir-te, perquè a fora passen coses, no? I ho trobo molt sa dins de... que a vegades no ho és en tots els sentits, però crec que no vaig entendre com els bars estaven de plens i els concerts a vessar a Beirut i al Líban en general, fins que em vaig posar la pell d'aquelles persones de dir, és que és el que els queda, celebrar i celebrar-se cada dia, perquè ells sí que no saben si demà hi seran. De fet, aquests dies amb els meus amics jo els pregunto i em fa cosa, perquè dia sí, dia no, preguntar com esteu, perquè cada dia passen barbaritats. I et fa cosa, no?, apretar cada dia, com, només per saber si són a l'altra banda. I et diuen, estem vius, no?
0: Doncs avui amb la Txell Feixas celebrem la vida, sobretot en aquests últims minuts, on el que fem és sortir de festa.
2: La festa morts.
0: Sí, tu has tingut mai... Has fet música mai, Txell? Has tocat algun instrument?
1: Home, violoncel.
0: Ah, no sabia
1: jo
0: això.
1: Jo volia ser o periodista quan vaig tenir clar que m'agradava, o violoncelista. I crec que vaig fer la pitjor decisió.
0: Doncs aquí a l'altra barra tot és possible. Tu, com a violoncelista, a qui aniries a buscar allò per fer un grup? Una agrupació?
1: De dones que m'agradessin,
0: Sí, qui volguessis tu.
1: Mira, una dona que m'encanta, de ja fa anys, Nina Simone. Dolores O'Riordan, que em va encantar ser aquesta banda, em va tocar. Dones mortes, estic dient,
0: Sí, sí, sí.
1: I també Sinéad O'Connor. Tres donasses.
0: Déu-n'hi-do, quines tres dones, I com ho gestionaries perquè entre elles es portessin bé i no hi haguessin problemes de...
1: Ho faríem amb l'empatia, una mica de cava. Sí. Jo crec que tot funcionaria. Són tres caràcters, Jo crec que la cosa costaria que fluís, però, home, tenen unes veus les tres. I de fet, durant èpoques, perquè jo sóc molt de bucle, em costa molt descobrir coses noves, perquè quan m'agrada algú musicalment estic allà, i estic allà molt temps, i escoltant tot el que ha fet aquella persona durant molt temps. Per tant, tinc poca capacitat de conèixer coses noves, a vegades se m'hi ha d'empènyer una mica, tinc gent al voltant que amb això m'ajuda, has escoltat això o això o altre, perquè em quedo amb allò que... Sóc animal de costums, musicalment.
0: Ja t'aniré passant coses, Txell.
1: Ho agrairé.
0: Hem dit Dolores O'Riordan, de Cranberries, o Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 50. Aquest Nothing Compares to You, d'aquesta cançó del Prince. I Nina Simone.

0: I amb qui faries un sopar íntim a l'altre barri?
1: Mira, això m'ho plantejo a vegades, però em surt aquí la vena periodística perquè m'emportaria, tal com va el món, a tres persones ara mateix. A Trump, a Netanyahu i a Putin.
0: Si te'ls emportaries a l'altre barri, directament, eh?
1: Literalment. Després d'un interrogatori, sí, després de no entendre'ls, els enviaria a l'altre barri.
0: Fantàstic. I qui t'emportaries al món dels vius?
1: Segurament el meu pare, sí. Per tenir-lo una mica més. Sí, ell va marxar quan jo era jove i crec que a vegades la qualitat és millor que la quantitat i que amb els anys ja està superben col·locat i orgullosa del temps que vam passar, però em va faltar conèixer-lo. Uh-huh. Vull dir, va marxar que no tenien els 50 i ara que jo en tinc 46, és allò que ens passa als petits, eh? Quan som marrecs, que veiem sí, els pares molt grans. Sí. Vull dir que la imatge que tinc jo d'ell és uau, i ara penso, no, és que tenia poc més de la meva edat, no? Uh-huh. I ara em genera curiositat. Li preguntaria mil coses que clar, no vaig poder fer, uh-huh, però ho faria com feliç, no?
0: I ara que t'aproximes a l'edat en què es va morir, penses uh-huh més?
1: Hi penso cada dia. Uh-huh. De fet, sí, per mi va ser una persona molt important en la meva vida i estan coses tan bàsiques com conduir. M'encanta conduir, com ell ho feia. De fet, em deixava portar el cotxe, això no es pot dir gaire, però quan no tenia el carnet, allò que fem als pobles.
0: Sí.
1: Fins que vaig estar allà al cotxe a un supermercat del poble i es va acabar el conduir sense carnet. Però sí, coses molt, molt bàsiques. I amb el futbol, no? Jo a vegades no miro el futbol perquè m'interessi a mi, sinó perquè sé que ell l'estaria mirant, no? Mm. En jornades importants jo estic atenta, però sento que no és per mi, sinó perquè sé que ell estaria allà. O a vegades sempre penso que... Crec que això m'ha ajudat tota la vida, eh? Quan he estat en llocs difícils, sempre me l'imagino, ell saltant els núvols, d'un núvol a l'altre, com traient-me les coses que no han de passar de davant. El dia del terratrèmol no ho va encertar, però traient-me, si t'ha de venir una cosa dolenta, com amb algú altre, movent com un titella, els fils d'aquesta persona fora. Aquest esdeveniment que passarà no li convé, aquesta feina que no l'agafi. Mm. Sempre penso, està per allà dalt intentant dir, pobre Txell, se m'estrellarà d'alguna manera o altra.
0: Home, doncs, deu estar molt ocupat, molta feina, eh? Perquè sí. I ho ha fet bastant bé, de moment, no? Potser?
1: O... Sí, jo crec que ja, diu, relaxa't, sí. Relaxa't. Fes-te florista o del que sigui.
0: Quan sonen aquestes campanes ja vol dir que ja arribem al final i ara et donem tres opcions i tu mateixa ens dius què vols fer. Opció A, et quedes a l'altre barri a fer-nos companyia i a banda de fer realitat això, d'aquest grup que hem fet, del tercer grau, tot plegat, tindràs la tasca de rebre precisament aquelles dones valentes que han perdut la vida i les que no se n'han sortit i podràs parlar amb elles i conèixer aquestes històries. Fa falta aquí a l'altre barri una persona així que es dediqui a fer aquestes coses. Opció B, ser un llop i a canvi del teu sacrifici de que et reencarnes en un animal podràs fer realitat un desig col·lectiu. Que podria ser, no sé, un món més equitatiu, la fi del patriarcat, que va dir la Maria Arnal, com va venir aquí a l'altre barri, o opció C, tornar al món dels vius, però has de canviar la teva vida per la d'algú altre. Has de ser algú altre.
1: Crec que la B, ser un llop i fer realitat un desig col·lectiu, perquè qui faria que hi capiquessin totes les altres opcions? Però sí, crec que si fos un desig col·lectiu que es pogués complir amb la que està caient, perquè ja et vindria a veure a l'altre barri, ja em canviaria de vida, però...
0: I ja tindràs temps d'anar a l'altre barri.
1: Exacte.
0: Tots hi arribarem. No?
1: Exacte. Així que sí, crec que un món millor, veient el que tenim, doncs sí, seria el meu desig.
0: Doncs que vagi bé aquesta vida salvatge. Ens dius una cançó per acabar? Per deixar-la sonar i nosaltres marxar? I agrair a l'Isma el control dels sons celestials, al Nilvi a la producció i sobretot a tu, Txell, per tot el que ens has explicat i per compartir aquestes històries i part de la teva vida amb nosaltres.
1: Ha estat un plaer. I la cançó la puc triar, la que
0: sí,
1: vulgui?
0: Sí.
1: Mira, un grup libanès que es diu Maj Rouleila, que em va enamorar el temps que vaig estar allà, allò de fer banda sonora del país on vius. Es diu Marric i té molt a veure amb el que estem parlant. Marric
0: és
1: aquesta cançó. Ell és un cantant que... que ho va tenir molt difícil perquè era gay en un país on és molt difícil ser-ho. Les seves cançons són molt polítiques, molt reivindicatives. Ha estat prohibit aquest i altres països del Pròxim Orient. El vaig voler anar a veure just a un dels concerts que li van cancel·lar hores abans al govern. I Marric vol dir Mart. I aquesta cançó parla de la necessitat de fugir a altres planetes perquè el teu, el planeta Terra, no t'agrada o no t'hi sents. És una dissociació, no?, entre ser aquí i voler ser un altre lloc, frustrat i decebut de l'ésser humà. Jo crec que connecta molt amb el que ens està passant i és una cançó que a mi m'ha ajudat a plorar moltes coses que no he pogut plorar quan estava sobre el terreny, no? Me la posava en moments de molta tristor però que no em sortia l'expressió i aquesta cançó ho aconseguia, no?
0: Doncs nosaltres callem i que canti el Marric. Gràcies.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol reforça la frontera hispano-marroquina per evitar una altra entrada massiva. La Moncloa ha instal·lat a Melilla una barrera flotant, com la de Ceuta, i està redoblant la presència policial a les ciutats autònomes. El Marroc també assegura que està movent fitxa amb més agents, més tanques i més filferros de pues. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la coordinació amb Rabat és total.
3: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
2: Mentrestant, la situació dels menors que van arribar fa 15 dies a Ceuta s'agreuja cada cop més. N'hi ha 1.900 identificats, segons el govern espanyol, però les ONGs eleven la xifra als 4.000 infants i joves en situació, diuen, de precarietat absoluta. Raúl Arnaiz és director d'operacions de Save the Children.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari, d'altra banda, ha atès 450 urgències per problemes oculars després de l'observació de l'eclipsi.
2: El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa 2 anys.
5: A Colòmbia, nou balanç del terratrèmol de dilluns. Es parla ja de 273 morts, un dels quals seria un ciutadà espanyol. Han començat també a arribar els primers equips de rescats internacionals per trobar supervivents. Es tenen comptabilitzats fins ara 377 desapareguts.
2: La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexionar sobre la fragilitat de la memòria. Caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera.
5: La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. La companyia Vueling, que fa la ruta Barcelona-Catània, ha confirmat a Catalunya Ràdio que els vols continuen programats, tot i que superen des de la capital, Palerm. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
6: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Trescatinfo.
5: L'atleta santcugatenca Jael Segura Bestué s'ha quedat sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. L'atleta ha quedat en setena posició.
2: En l'europeu de gimnàstica artística que ha començat a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar ara fa un any.
5: I en natació, el sitjotà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'europeu de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart, però amb el consol d'haver batut el rècord d'Espanya.
1: Fins aquí les notícies.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Avui a Les Dones i els Dies és d'aquells dies que és un veritable honor fer aquest programa perquè ens regala la possibilitat de poder sentir aquelles dones que no hem sentit mai. Avui parlem amb Cristina Ferrer. El nom no us sonarà i aquesta és la gràcia, de fet. Perquè ella n'ha portat molts de noms. S'ha dit Cristina, s'ha dit Anna, s'ha dit Maria Rosa i segur que molts altres, perquè va viure 10 anys en la clandestinitat i 15 a l'exili, en països com Algèria del 70, la meca dels revolucionaris de tot el món, a Colòmbia, a Cuba. Cristina Ferrer és la cara de l'antifranquisme que no ha sortit enlloc, del que no hem parlat mai, del que no en farà ningú un monument.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
0: Cristina Ferrer, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta, Cristina Ferrer, dèiem ara, és la veu del que no hem sentit mai. D'alguna manera, és un privilegi, això, no? Com ho sents, tu?
2: Bé, jo crec que hem estat una generació silenciada. Som la generació de, després de la Guerra Civil, que van dir prou. I se n'ha parlat molt poc. Se n'ha parlat molt poc de tota la nostra lluita i s'ha parlat molt poc de les dones, el que van fer les dones, no? I llavors potser és aquí el punt rellevant. No sé si és un privilegi o no, però...
0: Per nosaltres, sí. T'hem conegut gràcies a un llibre que acabes de publicar que es diu Ho vam donar tot, 300 pàgines de donar-ho tot autènticament. És la crònica d'un temps i un país que no ha explicat ningú, com dèiem, una història d'aquesta generació silenciada. Ara tens 76 anys, tu continues amb les teves lluites diàries, amb el teu dia a dia, tens una vida més tranquil·la, això sí. I m'agrada molt, m'agradaria que m'expliquessis, escrivint aquest llibre, que són aquestes 300 pàgines de tota aquesta vida, que ho dèiem, no? Exili, clandestinitat, tortures, presó, han passat mil coses. Quan escrivint-lo, què t'ha agafat? T'ha agafat vertigen? T'has tingut atacs d'orgull? Por? De què diran? Què ha passat per tot això?
2: Bé, escriure ha estat realment molt difícil. Escriure memòries i escriure memòries personals i polítiques és un equilibri que jo no l'aconsello gaire. He passat moments de tot. He rigut molt, he plorat molt. M'ha costat moltes vegades saber què puc dir, què no puc dir, com ho he de dir, no deixar-me ningú, no ferir ningú. Això ha estat realment una dificultat. Però, com que, en fi, jo no les volia escriure, per això ningú em coneixia, perquè no havia parlat, però com que m'ho van plantejar com una obligació col·lectiva de la nostra generació, doncs ja un cop m'hi vaig posar, doncs bueno, amb l'obsessió de fer-ho el millor possible, no? Que fos un llibre planer, que tothom pogués llegir, i m'interessava molt posar els punts sobre les is de moltes coses.
0: Hem d'explicar una cosa. Tu ets la Cristina Ferrer, però aquí quan veiem el títol és en plural. Ho vam donar tot. Parles d'una col·lectivitat. És a dir, que hi ha moltes Cristines Ferrers de les que no sabem res, o n'hi ha menys de les que ens agradaria, perquè moltes s'han perdut pel camí, perquè moltes no han pogut parlar.
2: A veure, jo crec que no n'hi ha tantes, però també hi ha molts homes que ho han donat tot, és a dir, no ha sigut una lluita exclusiva nostra. I a mi m'interessava, malgrat que siguin unes memòries personals, jo volia que quedés clar que hi ha gent que va donar tant que va donar fins i tot la vida. I per tant, jo crec que era això el que jo volia posar de relleu, i gent que va donar molt més que jo. Vull dir, per tant, no concebo aquestes memòries com que siguin exclusivament personals, que una part sí, encara que no gaire.
0: Doncs jo només, mira, és que safata vermella perquè expliquis tot el que ens has d'explicar, perquè de veritat que portem una setmana aquí comentant el programa aquestes memòries que ens han emocionat, ens han entendrit i ens han fet pensar que no sabem res a vegades de les veïnes, no? De les persones que ens trobem al supermercat o d'aquella que viu a l'escala de, no sé, a tres pisos per sota nostra, que això també és, m'imagino que et para ara la gent, oi?
2: Sí, és a dir, ha sigut una gran sorpresa. jo no n'havia parlat, considerava que havia fet el que havia de fer, per tant això crec que considerava que no tenia cap mèrit, i per tant no n'havia de parlar. I llavors la gent que m'ha conegut amb les batalles diàries de barri, de feministes, de la llengua, és a dir, s'han quedat realment molt sorpreses amb el llibre, tant com vosaltres, no? Però encara més perquè em coneixen, no?
0: Ah, et veuen allà a Sitges, al supermercat, comprant, jo que sé, bledes, i després, clar, diuen, aquesta senyora va estar 10 anys a la clandestinitat, 15 a l'exili...
2: La presó, les tortures, esclar, és a dir, hi ha coses que la senyora de les bledes, doncs sí, li sobta molt.
0: I tant. Escolta, aquesta cançó que posem ara, no l'has posat tu a la llista, que els divendres us fem llegir, us fem triar les vostres músiques preferides, però em parles d'ella al llibre i em sembla que és un bon resum de la teva existència.
3: Maria Cristina.

0: veure, és una cançó cubana. Hem buscat una versió femenina d'aquesta Maria Cristina Me Quiere Gobernar, però tu no et governava ningú ja des de molt petita.
1: No, justament perquè com que la cançó me la cantaven tant, jo m'ho vaig acabar creient que havia de governar, perquè era així, però és una cançó, el nom que jo tenia, Maria Cristina, doncs ja va coincidir amb que va sortir aquesta cançó i llavors em van taladrar completament amb aquesta cançó i em feia molta ràbia i llavors tot d'una doncs deia, doncs sí, què vols que et digui? Doncs sí, ara me n'aniré.
0: Ara me n'aniràs. Escolta, jo ho he dit al principi del programa, però tu has tingut més noms que Sara Montiel concerts, per dir alguna cosa. Perdona la comparació.
1: No, sí, perdona. No sé si et perdono. No, sí, clar, però tota la gent, quan entràvem a lluitar, doncs tots teníem noms de guerra i els noms de guerra anàvem canviant en funció del moment, de la situació, i després, doncs, també, movent-te d'un país a l'altre, doncs també t'acaben canviant.
0: Però com ho has viscut, això? Aquesta sensació de... jo no sé ni jo mateixa qui sóc, no? Perquè en algun moment sí que deu produir certa esquizofrènia, no? Tot aquest sentiment.
1: En absolut, jo sé molt bé qui sóc. Uh-huh. I sempre ho he sabut. Aquesta sí que és amb errors i amb encerts, eh? Uh-huh. Vull dir, però saber qui sóc, sí. Jo crec que ho he tingut molt clar des de petitona.
0: Claríssim. Escolta, ho vam donar tot, és aquest primer llibre que has escrit explicant la teva...
1: Que primer.
0: La teva biografia, de la teva monografia.
1: Ja m'has parlat de primer.
0: No, dic de biografia, no?
1: Ah, sí, pensava que volies un altre, ja.
0: En vols un altre?
1: No, jo no.
0: Ah, d'acord. Jo estic animada que em facis més, perquè són apassionants, està ben escrit, ens ho han passat fantàstic, però ha estat una feina, per això ara t'has posat així una mica militant, perquè han estat 7 anys o 8 pràcticament d'escriure i de pensar molt, no?
1: Sí, a veure... Et penses que tu no n'has parlat perquè no calia parlar-ne, perquè ja tot estava molt bé, però esclar, després t'adones que quan t'hi poses que tenies uns quants nusos allà enclotats, no? Que els has de desfer i que els has de... I amb persones, amb situacions que has de recol·locar tothom una mica en el seu lloc. És el cas del meu pare, per exemple, no? Hipermasclista, però al mateix temps una persona que va lluitar tota la seva vida i llavors compaginar les dues coses doncs ha sigut un exercici, però bé, jo crec que he sabut col·locar el meu pare on li correspon i sento agraïment per haver-me fet feminista per fer-li la contrària al seu masclisme. No?
0: Parlem una mica, perquè tu no has sortit així com un bolet del no-res, tota no. Aquesta militància, sinó que tu ja venies d'una família que eren especials, que no eren els típics, no? De fet, el teu avi ja era una persona amb inquietuds, la teva àvia també, una dona que havia estat mestra, és a dir, que venies ja d'una família ben, ben curiosa.
1: No, la que va ser mestra va ser la meva mare. Uh-huh. A veure, jo vinc d'una família de gent lluitadora. El meu pare està al Front Nacional de Catalunya, que als 17 anys em va anar voluntari al front, que després va estar a Argelès, després va estar 3 anys a Montpellier, va tornar, el van condemnar a mort, se'n va salvar per una carambola, i la meva mare era mestra de la República, la van penalitzar i no va poder exercir després, i clar, però són gent que eren absolutament anticlericals, molt antifeixistes, molt...
0: Van voler, per exemple, que tu estudiessis al Liceu Francès perquè no cantessis el Carasol, per exemple, no?
1: Exacte. No cantés el Carasol i no anés a missa cada dia. Les dues coses eren superimportants, no? I aleshores, malgrat que per les possibilitats econòmiques de la meva família era molt difícil, van voler que anéssim allà i clar, això, el tenir una educació liberal, quan tothom aquí aixecava el braç i pujava la bandera cada dia, doncs esclar, això marca.
0: Això marca molt, no?
1: Molt.
0: De fet, per exemple, em sembla que la primera manifestació que vas anar tu ja de petita la vas anar amb ton pare, no?
1: Sí, primer, la vigília del 1 de maig de les 60 del braç del meu pare, sí.
0: Però, curiosament, ja vas aprendre des de ben petita que hi havia coses que es podien explicar i coses que no.
1: Sí.
0: Perquè a vegades veies el teu pare a manifestacions situacions o que passaven quan hi havia tensions, etc. I ella et mirava sempre amb cara de això no ho expliquis, no?
1: Això no ho expliquis, i a més és que no comentàvem res a casa tampoc després, no? És a dir, jo després he entès que ell tenia alguna tasca clandestina allà de la seva organització de la qual no es podia parlar, clar, evidentment, i jo no comentava res. Això ho vaig aprendre aviat.
0: Ho has dit així ràpid, però expliquem que aquest pare tan d'esquerres, tan militant i amb tota aquesta història darrere, a vegades es muntava una mica de pel·lícules, fins i tot tenia, podríem dir, gelos de la teva, amb la teva mare, no? Sí. I muntava algunes escenes, vull dir, tenia un punt en aquest sentit molt clàssic.
1: A veure, el meu pare era producte de l'època, com tu, ho som tots, no? Vull dir, i però ell era un producte clàssic d'una època d'un patriarcat i d'un masclisme pujat de to, i llavors doncs així actuava, evidentment, i això era la gran contradicció amb ell, no? És a dir, que era capaç de mantenir posicions que jo penso que eren revolucionàries, però era un retrògrada en altres aspectes, no? Però bueno, tots estem fets de blancs i negres i de tots colors, no?
0: Absolutament, i tu em sembla que els has vist tots.

0: Maria del Mar Bonet havia d'aparèixer a la llista d'aquesta dona, de la Cristina Ferrer, perquè evidentment aquest sentiment l'has tingut moltes vegades.
1: Sí, sí. Que vinguessin de matinada era una cosa que estava a l'ordre del dia.
0: De fet, això d'estar en alerta podríem dir que ha estat una cosa que ha funcionat molt en tota la teva vida, no?
1: Sí, sí, jo he estat molts anys dormint 4 i 5 hores diàries, molts anys, i quan dormia era en un estat amb el cervell completament despert, per si de cas, per si de cas era...

0: perquè tu estaves, em sembla, bastant sol allà.
1: A veure, a les manifestacions i això sí que hi havia dones, és a dir, o les assemblees, no tant com homes, evidentment, érem, i les que militàvem eren minoria, però... Clar, quan ja la cosa es va posar seriosa, vam sortir del Paranif, anàvem allà a treure el rector de la universitat o no sé què, doncs molta gent va marxar acollonida i bueno, les dones també se'n devien anar. No sé, va ser o casualitat.
0: Però el que sí que aquest fet marca un abans i un després, perquè tu volies estudiar psicologia, de fet havies començat i vas decidir que vas haver de deixar-ho, no?
1: Sí, sí, ja vaig durar 4 mesos a la universitat. És a dir, m'estaven buscant després, detenien a gent relacionada amb mi i preguntaven per mi, ningú em va denunciar, amb la qual cosa doncs, vaig poder... passar la clandestinitat sense que... Però no vaig poder tornar a la universitat.
0: Comences a militar en un partit, el Partit Comunista Internacional, que això era bastant una cosa bastant minoritària i bastant curiosa. Explica'ns una mica què era aquest partit i per què concretament aquest partit, no? Perquè en aquell moment hi havia molta cosa, no?
1: Sí. A veure, tampoc tanta cosa. Aquest partit és un... El PCI és una escissió del PCE i del PSUC de l'any de l'abril del 67. Uh-huh. I era un partit que reivindicava del marxisme, l'leninisme, del maoisme, i sobretot el que tenia era profundament internacionalista. I a mi això és el que em va marcar, perquè també hi havia el PCML, però no ho eren... I algun altre...
0: Alguna cosa que et fes sortir, no?
1: Sí,
0: portés
1: i llavors
0: món.
1: A mi l'internacionalisme és el que més em va moure. Jo crec que he sigut profundament internacionalista tota la vida, no?
0: Des de molt jove, tu dius en el llibre, vaig haver d'assumir tasques polítiques que no sabia ni si estava preparada per fer-les. Perquè ens fem una idea, quines eren les coses que li toquen fer a una militant quan comença? A més, m'imagino que en aquell moment no et devies ni plantejar la clandestinitat ni moltes coses. Va començar a poc a poc, no? T'ho vas anar trobant tot mentre anaves vivint-ho, m'imagino, no? No et fan un curset per aquestes coses, no?
1: No, evidentment que no. I a més, és a dir, que era un moment revolucionari en què l'únic que tenies clar doncs, és que tu volies arreglar el món perquè era profundament injust i que i llavors havies d'estar organitzada perquè si no, no eres útil. I llavors, bueno, tot això... però la vida té la seva pròpia inèrcia i llavors hi ha tota una sèrie de fets polítics que tu no controles i que et van orientant i portant cap a una direcció. I això és el que va anar passant a mi i a tothom, no? És a dir que... Però bé, ja ens estava bé dedicar la vida a la revolució. Vull dir, això era un tema que el teníem clar, no? Home, potser no tan, no sé, tan ràpid o no sé...
0: Però perquè,
1: no
0: clar, a tot això tenies, què, 19 anys, 20, sí, no? Sí, vull dir, eres joaníssima.
1: Sí, sí.
0: I estaves decidint una mica que la teva vida, si és a dir, vida i revolució anirien juntes.
1: Sí, sí.
0: I a més d'això tindria unes conseqüències bastant, bastant fortes per la teva vida. Sí. En aquell moment, quantes dones hi havia en el partit? Hi havia dones? No? Com us tractaven? No?
1: En aquell moment n'hi havia, després se n'hi van incorporar moltes més, i el PCI va ser l'únic partit que els anys 78-79 tenia més dones que homes al comitè central. Uh-huh. Jo crec que avui en dia això és una cosa que no la poden dir moltes organitzacions, sinó cap. Però
0: I
1: també
0: era,
1: dins de l'organització sí. T'havies de fer el teu lloc, és a dir, havies de... Perquè el masclisme de la societat es reflectia, evidentment, també dins, no? I havies de mantenir, de col·locar-te al teu lloc i exigir que se't respectés com una més i amb això vaig tenir diverses històries.
0: De fet, la setmana passada entrevistàvem a la Cristina Almeida i ens deia que ella, quan va militar al Partit Comunista, també era com les coses de les dones sempre eren per després. Parlem de l'avortament, parlem de no sé què, per després. Vas tenir també aquesta sensació de que els temes de les dones eren per després, que allí s'havia de salvar el món?
1: No, jo no vaig tenir tant aquesta sensació perquè estàvem tan focalitzats amb els problemes nacionals, és a dir, la lluita d'alliberament dels pobles i els problemes socials, les lluites a les fàbriques i tot això, que en aquest moment els problemes feministes no tenien la preponderància que tenen ara, de cap de les maneres, però sí, l'actitud nostra com a militància, que era molt clara de

de reivindicar, perquè quan vam fer la presentació Ciutat Invisible, la primera presentació, me recordo que hi va haver una persona, que va, una dona que va intervenir dient, bueno, i com has tractat el tema del feminisme en el llibre? I va sortir un i li va dir, ja te voy a decir yo cómo era el feminismo del partido. Todos teníamos responsables mujeres. Llavors, entens? És a dir, què passa? La lluita obrera, la lluita era de barris, això era el que passava per davant, i no hi va haver gran debat en absolut sobre això al partit.

0: La versió de Sílvia Pérez Cruz de Gallo Rojo, Gallo Negro, aquesta cançó de Chicho Ferlosio, que ens ha, és una cançó que jo adoro, meravellosa. M'emociona sempre, quan la sento, és una mica pell de gallina. I, de fet, clar, t'anava a demanar que després d'aquests inicis, universitat, marxes, ja comença doncs, la feina de començar a militar, als 70 et detenen a Madrid. I feia un any ja que voltaves per tot l'estat espanyol, per França, etc. Perquè feies de xòfer, que això m'encanta, això és que és de pel·lícula d'espies, perdona, de xòfer del secretari general del partit. I vas arribar a Madrid per una sèrie de reunions i dormiu en un pis i t'he de preguntar què va passar, perquè, vaja, és una d'aquelles històries que surten en aquest llibre que fa fredat, no?
1: Sí, és a dir, havíem arribat el dia abans, teníem una reunió del comitè del centre, com dèiem, el comitè del centre, havien de venir 10 o 12 camarades i a les 3 de la tarda van trucar el timbre, van dir que traemos un paquete para el piso, no me recordo com es deia, i vaig dir, pues no está, no importa porque no está certificado. I llavors quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar i llavors és una sensació de que se't gela la sang i que és molt bèstia. Doncs em vaig recordar que tenia unes adreces a la butxaca, vaig demanar anar a donar el vàter, em van dir que sí, que però que algun havia de venir amb mi, vaig dir que no, i llavors vaig dir, bueno, com que estàvem dinant i no ens deixeu acabar, dic, no, comer, perquè el que s'espera vaig saber. I llavors, amb la carn amb patates, encara me'n recordo, carn amb patates, em vaig empassar tots els papers.
0: Tots els papers,
1: Però no, això no, el fet de que m'hagués empassat els papers no em va minvar en absolut la sensació que tenia de dir, ostres, ja, com que s'ha acabat això, no?
0: El que vas tenir és molt sentiment de culpa, no? Perquè anava entrant, o sigui, clar, quan anaven trucant a la porta i els anaven agafant a tots els teus camarades, no?, com has dit, a tots els teus col·legues i amics, no?
1: Els haguessin agafat igual a baix, entens? Vull dir, no té cap sentit, però bueno, tu tens la sensació estúpida de culpabilitat per haver obert la porta, no? Això, i que tarda a marxar, la culpa, encara que no estiguem educats en el catolicisme.
0: La culpa sempre està allà, no? I a més eres una noia molt jove, estava vivint allò, m'imagino, en aquell moment, jo crec que ja vas tindre prou estómac, i mai millor dit, d'empassar-te els papers, amb la carn i les patates. És un moment també que, clar, comencen les tortures aquí, no? Perquè us volen fer xerrar. I la tortura, ara a vegades en parlem moltíssim, però la de llavors no era gens de broma. O sigui, vosaltres vau viure situacions molt dures que expliques al llibre i que m'imagino que t'han costat molt d'escriure, no sé.
1: Sí, jo era... Aquest era un tema que creia que no... que el tenia assimilat, i la veritat és que quan vaig acabar d'escriure tota la part de les tortures vaig fer un sospir tan gran que vaig dir, ostres, t'has tret realment... Ha sigut terapèutic, no?, el fet d'haver-ho escrit i haver-m'ho tret de la panxa, no? No va ser gens fàcil escriure, va ser uns moments molt durs, però és curiós la memòria, el que fa, no?, que recordes tots com si ho estiguessis vivint, no? És a dir, a vegades la meva profe em deia, però què estàs fent? Escrius en present, no? Perquè et col·loques en el moment i llavors ho vius tot, olors, sorolls, és que ho vius tot, no? I aleshores, bé, doncs va ser... Escriure tot això va ser difícil, sí.
0: Parles de pallisses, parles, per exemple, d'una anècdota, si ho podem denominar així, que tens la regla i demanes que et donin alguna cosa doncs, per la regla, i el que fan és encara pallissar-te més. Intenten fins i tot portar-te un senyor molt guapo perquè t'hi enamoris, per veure si així xerres, no? Però també acabes doncs, imposant-te. La veritat és que jo tota l'estona llegia el llibre i pensava, aquesta dona, quins ovaris, no? Tota l'estona. Què és el que et fa sostenir-te tota l'estona?
1: Mira, primer, dins del partit fèiem molta formació de quina havia de ser la conducta que havíem de tenir davant del que nosaltres en dèiem l'enemic. A veure, teníem claríssim, no? És a dir, nosaltres lluitàvem contra aquesta gent com un exponents d'una societat que combatíem, no? Aleshores, primer es treballava molt. Segona, quan arribes, tens claríssim que faran de tu el que vulguin, que et portaran al límit, i llavors això aquí jo crec que és el que ho marca tota la vida, que jo crec que és l'actitud. És a dir, una mateixa situació, depenent de l'actitud que tu adoptis, gira cap un costat o com un altre. I estic parlant de tot, absolutament tota la vida, des de la més mínima cosa. Llavors, què passa? Jo, quan tinc clar que tinc l'enemic davant i recordo la circular, l'enemic no s'hi parla, l'enemic no s'hi dialoga, decideixo...
0: Molta força mental.
1: Sí, també. És a dir, decideixo que, malgrat que intentaran fer de mi el que vulguin, els hi posaré fàcil. Uh-huh. I que, per tant... I llavors arriba una cosa molt curiosa, que és que preservar la dignitat es converteix com una obsessió, no? I llavors, què passa? Et torturen i tu el que fas és que ja no penses, només reacciones. I quan reacciones des d'aquesta posició de no els hi posaré fàcil i de, no podran amb la meva dignitat...
0: Et comparaven amb la passionària.
1: Sí.
0: Bèstia, eh?
1: Sí.
0: Però m'imagino que tu encara més contenta.
1: No, clar, en un moment donat em va dir esta se cree la passionària de los años 70. I llavors vaig quedar així com dient, hòstia, feu moltes classes de tortura, però de psicologia ni una, perquè a mi això em donava aire per una bona estona.
0: Et van fer coses també, sense part de les tortures, com agafar en un moment donat, agafar-te, suspendre't al buit, o sigui, agafar-te per les cames i penjar-te en una finestra.
1: Us ho llegiré, aquest trosset us el llegiré. Mentre s'ocupaven dels companys sense pietat, amb la niña, com deien a mi, es divertien, que era per a ells sinònim d'anar provant si m'enfonsaven, fent-me sofrir. Una nit, quan proseguien els interrogatoris, no em deixaven dormir, van obrir de sobte la finestra d'on érem al tercer pis. Em van agafar, estic parlant de la Direcció General de Seguretat de l'Estat, com van dir la ESMA espanyola, eh? Em van agafar entre dos, cada un per un braç, i em van suspendre el buit. ¿Te acuerdas de Julián Grimau? Habla o te soltamos. Em vaig englaçar, de cop i volta... Clar que sabia perfectament que havien defenestrat el dirigent comunista en aquest mateix edifici feia uns anys, mentre era emmanillat, i havien dit que s'havia llançat ell. Havia quedat mal ferit i després l'havien acabat afusellant l'any 1963, el 20 d'abril. I davant d'aquella situació em vaig posar a cantar dins meu. Només em venia, amb el cos petrificat, aquella cançó trista d'homenatge que li havien fet aquest lament.
0: Ens cantaràs o què?
1: He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimau, hermano.

0: Dentro del dolor de mi pueblo nace mi canto. Mierda. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Nacerá el trigo joven entre besanas, las razones de nuevo pisoteadas. Pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros, Julián hermano, como querías. Tú estarás con nosotros, Julián hermano, como querías.
1: Anava resant, no? Podríem dir d'alguna manera. T'encomiaves a ell perquè estaves en un moment molt difícil.
0: Sí, i la sensació de que ja s'havia acabat tot. I no sé si amb la idea de que, jo què sé, si cantava la caiguda seria més dolça o no sé, no saps per què tens aquestes reaccions en un moment donat i et poses a que... I bé, quan en un moment donat van dir sacat-la de ahí que estàs capaç de tirar-se per crear-nos un problema. Però això no va disminuir la por, el pànic que tenia, vull dir, i la sensació de que havia acabat en aquell moment, però no.
1: No havia acabat, us faig un spoiler. Està aquí, 76 anys, Cristina Ferrer, donant guerra encara.

0: Joan Baez havia d'estar també en aquesta llista, eh? Avui estem fent un viatge aquí per aquest llibre fantàstic de Ho vam donar tot, i ja ho sentiu que ho va donar tot, perquè ens estàs explicant aquestes coses. Clar, jo ja les sé perquè m'he llegit el llibre, però m'imagino que per si ens està sentint algú, segur que algú deu estar emocionat a casa, eh? Després de tot això, després de patir totes aquestes tortures, de tot aquest mal moment, aquests insults, aquestes vexacions, perquè, vaja, hi ha tot un capítol on ho expliques tot, també era la presó incondicional, sense fiança, per associació il·lícita, i només tens 21 anys i ja entres en un psiquiàtric, com en una espècie de psiquiàtric, que li deien Centro Penitenciario Psiquiàtrico Femenino de Carabanchel, i després vas passar un any en una presó al Alcalá de Henares. I tu arribes aquí i en lloc de dir-te, doncs m'han tancat i escolta, vaig a llegir el Pronto, que no sé si existia en aquell moment, segur que no, doncs la tornes a embolicar.
1: És que torno a repetir, i això a la gent li costa molt d'entendre. Jo la presó la vaig viure molt bé, però és per torno a repetir el problema de l'actitud. És a dir, jo puc entrar a la presó i dir, ai, plorant, ara em toca la presó, i aquest lloc tan d'això, no teníem ni aigua, i aquest lloc tan gris i tan, i les funcionàries que són com guàrdies civils. Si jo entro en aquest plan, doncs no. Jo vaig arromangar i vaig preguntar aquí què hem de fer.
0: I vas desafiar a funcionàries, vau aconseguir que les preses tinguessin millor menjar, i éreu com 200 preses socials que vau fer una vaga, fins i tot
1: laboral,
0: laboral dintre de la presó.
1: Sí, i la vam guanyar.
0: Tu ets aquesta senyora, eh?
1: No, és... A veure, tot arreu es pot fer feina, i era molt difícil amb aquest tipus de... Érem 3 preses polítiques només, unes 200 preses socials, i era difícil plantejar, per bé, no estaven treballant en treball esclau que feien els tallers de la fàbriques de fora que portaven feina a la presó, i llavors no els estaven pagant, i llavors ja els hi vam dir que fer vaga era l'única solució. Ho havien intentat tot, no havien aconseguit res, i es va fer, va costar, però es va fer.
0: Ho vas fer tan bé i et vas sentir tan ben acompanyada que després no volies marxar de la presó quan et van dir ja pot marxar, senyora.
1: No, és molt curiós això.
0: És fort, eh?
1: Acabes tenint tants vincles i tens la sensació de que hi ha coses que encara no les has acabades, que no volia marxar, però bueno, vaig haver de marxar.
0: I suposo que no et passava només a tu, no? Expliques que també hi havia moltes altres dones que se sentien allà acompanyades i que d'alguna manera quan sortien d'allà no tenien una vida tan endreçada i amb les necessitats bàsiques.
1: Sobretot les preses socials. Exacte. Hi havia moltes preses socials que acabaven delinquint per qualsevol cosa, però per tornar a aquest reducte de seguretat que de fet era per elles la presó acompanyada d'altres dones. És a dir, clar, que tenien unes condicions tan sumament miserables fora que feien això.
0: Clar. Vas fer amigues allà? Les conserves?
1: No les conservo perquè, bueno, les distàncies i d'aquesta vida boja de que tot el que és immediat passa davant del que és important, etc., doncs va fer que no conservo. Tinc el contacte amb una, però no.
0: Difícil, no? M'imagino.

0: Aquesta cançó la cantaves als teus xiquets, no?, quan eren petits.
1: Sí. Aquesta va ser la... I és molt curiós perquè els meus fills també l'han cantat als seus.
0: I... És una cançó preciosa, eh?
1: Sí, és una cançó preciosa. En aquell moment estava en voga, a més, i bueno, era... Jo els agafava les cames i els hi feia pessigolles i tot, i bueno, reien molt totes les nits. No era la millor manera d'induir-los al balson, però ens ho passava molt bé.
0: Tu dius en el llibre, que a mi em sembla molt bonic, que eres molt criaturera i que tu volies tenir criatures, però clar, quan tens criatures? No les tens normal allí com la gent, no? Que dius, espera, que em demano un temps. No, no. Tu acabes de sortir de la presó, és l'any 71, tens 23 anys i te'n tornes a Barcelona...
1: 22.
0: Sí. D'acord, perdoni, eh?
1: No, és igual.
0: No estàs calculant aquest atard.
1: És igual, és igual.
0: I llavors te'n vas a viure a Barcelona, a Catalunya, 10 anys en clandestinitat, en un barri a les afores de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet, no?, si podem dir. I aquí, doncs, tu estàs sent mare, cantant Duerme Negrito, i a més... vivint una, no sé si doble vida, triple vida o quadruple, no?
1: Sí, vaig seguir la meva militància amb responsabilitats, amb... bé, és aquesta cosa que no hi havia una línia divisòria entre la meva vida personal i la meva vida política, i per tant, vull dir, jo el que faig és que la meva vida política era el més important i la resta la vaig empaltant en aquest eix, no?
0: Però clar, quan ets mare, per exemple, m'imagino que devies patir molt per si passava alguna cosa.
1: Jo crec que he patit com cap mare ha patit. És a dir, perquè clar, no és ja que tens un nano malalt, no és ja, és a dir, totes aquestes angoixes que totes les mares hem patit, o que si els hi passa alguna cosa i tal, no, el problema era si em passava a mi alguna cosa. I llavors aquesta és una... què seria dels nanos, no? És a dir, haver-me separat dels fills per mi, aquesta era l'angoixa enorme.
0: Perquè tu estaves casada amb un dirigent del partit.
1: Sí, està reajuntada.
0: Perdó. Reajuntada, un senyor que et portava 23 anys i que també era molt, molt militant i molt fantàstic políticament, però no li demanessis que fes gaire de pare, no?
1: Era l'ideòleg del partit, tenia una gran capacitat, coneixia el marxisme de memòria, i tenia una gran capacitat teòrica, i bé, era... es dedicava a això, i clar.
0: I tu et dedicaves a tota la resta. A fer menjar, bolquers, dinars...
1: I tot. Militància.
0: I militància. Perquè a més, hi ha una cosa fantàstica del llibre, que tu hi ha moments que els expliques als teus fills, per exemple, si jo me'n vaig i no estic a casa i passa alguna cosa, el que han de fer? Què han de fer? Va, explica-ho, perquè això... És que ara, jo no ho vull explicar.
1: Havien de pujar a dalt al terrat, havien de travessar el terrat, baixar per una altra escala d'un edifici que el terrat estava junt, llavors havien de travessar el descampat i s'havien d'esperar allà les hores que calgués, que els recollíssim. Havien de seure en una porta d'un edifici o no sé què, i havien d'esperar que els... I el meu fill l'altre dia me'n parlava, tenia 5 anys amb això i que encara se'n recorda.
0: Clar, imagina't, va haver moments de, per exemple, tu anar una nit amb una reunió important on havies d'anar i deixar-los a casa allò amb un i tres anyets, eh? Això és bèstia. D'això...
1: Però això sí que això ho vaig fer una vegada i vaig dir mai més, mai més. I llavors me'ls emportava, es portava molt bé, les reunions a tot arreu ja me'ls emportava. Que també tenia els seus perills, però jo no, ja vaig decidir que jo ja l'angoixa aquella de deixar els nens sols ja no la tornaria a passar mai més.
0: El llibre està ple de valentia i sobretot de, jo crec, de la teva veritat, no? D'explicar com ha estat la teva vida. Fins i tot ens parles de la mort, també, no? Ara hem parlat de, doncs, del Manuel, que també va tenir molts noms, i també els té en el llibre, i tu expliques, per exemple, que et vas enlluernar per un líder carismàtic, per això, no? Potser per aquesta idea de que no es podia barrejar la vida de la militància, però que potser no va ser l'amor de la teva vida,
1: no,
0: o com?
1: No ho va ser perquè una persona molt abnegada, molt revolucionària, però bueno, teníem els nostres problemes, no? A nivell personal no era fàcil.
0: Però es pot enamorar algú amb tota aquesta vida que portaves?
1: Sí.
0: Hi ha temps per l'amor?
1: Sí.
0: Sí? Sí que va haver un amor de la vida?
1: Sí, un amor de la vida. Tots hem tingut un amor de la vida, no? No, no, perquè havia de ser menys jo.
0: No, no, jo què sé.
1: Perquè estic sonada, no.
0: No, no, jo no ho he dit això, eh? Al tanto.
1: No, de ser que hi ha, clar que hi ha.
0: Fem una cosa, com que ara t'has posat així una mica tímida, que em sembla que és l'única vegada que t'he vist tímida des que hem començat, anem a la publicitat i quan tornem t'ataco una altra vegada.
2: Si ens trobes a faltar, ens pots escoltar al podcast catradio.cat/donesidies.

0: Continuem a les dones i els dies parlant amb Cristina Ferrer, aquesta vida de militància, aquesta vida de pel·lícula, si m'ho permets, ja sé que t'ho hauran dit molt això, amb aquest llibre que acaba de publicar, que es diu Ho vam donar tots, i que és una meravella, està molt ben escrit i que ens fa la idea. Sentim música algeriana, que va ser un moment també molt important de la teva vida. Després de viure 10 anys a Barcelona amb clandestinitat, hi ha el moment del cop de Tejero i us diuen, us recomanen que marxeu perquè les coses estan molt complicades, i us anareu ni més ni menys que Algèria, l'Algèria dels finals dels 70-80, que és un lloc per revolucionaris, no? És un lloc molt especial, encara no... O sigui, podríem dir que és un país laic, no? Que no té res a veure amb el país d'avui, però tot i així, a tu et costa molt, no, Cristina?
1: A veure, no era un país laic, era un país musulmà, i això l'FLN també ho tenia, sí. És a dir, no era com avui, però sí, era... I, a veure, anar amb una cultura tan sumament diferent, l'adaptació és molt difícil. És molt difícil perquè, clar, primera, amb l'enyorança que jo la portava a la motxilla i no me'n desprenia, no? Però després, clar, són... Tot és nou, tot ho has d'aprendre, tot has de saber com comportar-te, com no, com... Era molt, molt, molt difícil.
0: Molt difícil, amb una societat molt diferent. Dius que del que més t'agrada d'allà és la paraula hospitalitat, que vas entendre realment el significat de la paraula hospitalitat, però a mi el que també m'agrada molt és que, com dèiem això, que no diferenciaves la militància de la vida, els teus xiquets, en lloc de portar-los a un col·le privat, doncs quan arriben allà els portes ni més ni menys que una madrassa, a una escola pública, no?
1: Sí, escola al carrer on vivíem.
0: Exacte.
1: A Babeluet, que és un dels barris més populars de l'Alger.
0: Viviu aquí durant bastant de temps, eh? I ens ho pagueu també en que esteu allà als portes de la madrassa i els nens, per exemple, es queixen de que algun professor els pega. I tu els hi dius també que ara ho arreglarem, això, no?
1: Sí, en aquell cas nanos es queixaven d'això, però els ho vaig parlar amb l'inspector de la zona, amb l'inspector d'ensenyament, era un mestre d'aquests vocacionals, i em va dir, però fa molts anys que intento lluitar contra els maltractaments amb els infants a les escoles, però no he tingut mai proves, jo no necessito proves, i aleshores els vaig dir als meus fills, bueno, això és el que hi ha, els vaig explicar, m'han dit això, que si hi ha proves doncs intentarem d'això, i llavors vam fer la tàctica, el meu fill entretenia el profe perquè parlava molt i no sé què, i l'altra, que era molt tímida, doncs agafava els pals de les branques d'arbres,
0: les
1: regles, tot, ho agafava, se ficava la cartera i ho portava a casa.
0: I llavors, ja teníeu proves, no?
1: I llavors quan em van tenir 7 vaig dir prou. I quan em va convocar, hi havia una reunió d'un 20 i pico directors de la zona i vaig volcar tots els pals a damunt de la taula. I bé, en aquella escola com a mínim sí que es van acabar. No sé què va passar la resta. Però
0: fent revolució tot arreu on anaves. Allà vas treballar a la ràdio de televisió algeriana. També en allà et vas convertir corresponsal del diari Egin, aquí. Però del que més em frapa d'aquest temps a Algèria és que parles de molta soledat, no?
1: La soledat personal, és a dir, costava fer amigues per les cultures diferents i tal, i llavors, bueno, t'havies de menjar sola els pensaments, no?
0: I perquè venies també de 10 anys de clandestinitat, no, és que tu ja, m'imagino que ja tenies una manera de fer que era molt complicada. No?
1: A mi m'han demanat a vegades que... Com anaven les sessions amb el psicòleg, i ja no he vist mai un psicòleg en ma vida, feia de psicòloga jo mateixa perquè m'havia d'espavilar.
0: La cosa és que no s'acaba aquí, eh? O sigui, Colòmbia, després marxeu perquè ve la guerra a Algèria, després Cuba, vas anant fent viatges i viatges i viatges, eh? La teva vida és agafar la maleta constantment.
1: Sí.
0: Com ho portaves, això?
1: Bé, no quedava més remei i ja està, no passa res. Si s'ha de fer, es fa. I no hi havia cap problema.
0: El que fos, no? Anàvem fent.

0: Us podeu imaginar que després de tota aquesta vida la Cristina Ferrer torna a Catalunya cap als 95 o així, eh? I clar, tu veus Catalunya i clar, has viscut tota la vida en països més aviat comunistes, i tu quan arribes aquí veus 40 iogurts al supermercat, a tot pet al cap.
1: No, és que fossin països comunistes, però sí, eren països que conceptes com la solidaritat, l'amistat, l'hospitalitat eren molt... És a dir, no hi havia individualisme, sí? I llavors aquí a mi això, el consumisme i l'individualisme em destrossa. Va costar molt adaptar-me.
0: I al principi vas venir aquí que pràcticament no teníeu papers. És a dir, vau escriure cartes al ministeri fins i tot perquè us donessin papers. O sigui, havíeu portat tota la vida a la clandestinitat, i com ho explicàveu perquè us tornessin a donar papers i tornar a ser ciutadans, no?
1: Sí, a veure, si les coses havien prescrit, tenien l'obligació de donar-nos.
0: No, és evident, però vull dir...
1: Feien el ronso, però és a dir que ja havia prescrit tot el que ens poguessin acusar o deixar d'acusar.
0: Com ho portes ara, tot això?
1: Com ho porto, el què?
0: No, doncs tota aquesta vida que has portat, ara que tens una vida tranquil·la, et queda molt lluny? Et sembla que és la vida d'un altre o no?
1: No.
0: O la tens molt...
1: La tinc absolutament present i crec que segueixo pensant que val de la pena. Què voleu que us degui? N'estic cofolla.
0: Estàs orgullosa, d'això? Perquè m'imagino que a vegades t'ha costat crítiques.
1: Sí, però jo penso que és una vida que ha tingut sentit per mi, per tant, he fet el que considerava que havia de fer, i això em sembla que és suficient, no?
0: I tant. I a més, ara continues lluitant, per exemple, vull dir, tu vius al Garraf, però amb la lluita social, amb la lluita feminista, et dediques a ajudar gent també ara. No has pogut deixar-ho, això no es deixa, oi?
1: No, això no es deixa. Ja ho portes d'ADN, jo crec que, vull dir, no es deixa. I una cosa que jo vull deixar molt clara és que agraeixo profundament a Manifest Llibre que m'hagi publicat. És una editorial petita, però han tingut el valor, cosa que no tothom va tenir, de publicar-me el llibre, i els estic profundament agraïts.
0: I està molt ben editat, i el tenim aquí. Aquest Ho vam donar tots, de la Cristina Ferrer, i que vaja, que és un resum, jo diria, perquè segur que s'han quedat moltes coses, no? Encara?
1: Moltes.
0: Que no has explicat o que no has volgut explicar.
1: Bueno, el llibre tenia com 300 pàgines més i vaig haver de retallar.
0: D'esporgar, no?
1: Sí.
0: Una mica. Què és el que vols deixar als teus nets, que sabem que en tens ara ja?
1: Bé,
0: els
1: meus nets...
0: No? Que no han viscut aquest món i que llegiran un dia el teu llibre.
1: A veure, jo els meus nets el que desitjo és que tinguin principis, que tinguin valors, que tinguin capacitat per defensar-los, que tinguin esperit crític, que no se'n passin tot, perquè estem en un moment en què a través de les xarxes i de tot, doncs, és molt fàcil, i que facin la seva vida i que siguin feliços.
0: Com a mínim tenen una àvia, tu, que els explicarà una de coses que no totes els hi poden explicar tantes coses com la Cristina Ferrer. Cristina Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: Cristina Ferrer Agustín.
0: Això, Cristina Ferrer Agustín. Algunes altres vegades ha tingut altres noms, però Ho vam donar tot, aquest llibre editat per Manifest, amb pròleg de Roser Bernet, que no ho hem dit, que és una dona que també ha passat per aquí Les Dones i els Dies i que estimem molt.
1: I
0: epíleg de l'Eduard Márquez. Doncs ho deixem aquí nosaltres. Aquest programa que hem fet possible, la Judit Pastor, la Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Helena Miquel, Carla Verdés, Sam Silva, Montse Virgili, que us ha parlat, com sempre, cada nit, a les 9 a Catalunya Ràdio. Bona nit.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La rebaixa fiscal del gasoil passarà de 5 a 20 cèntims per litre a partir del setembre. La nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que el preu d'aquest combustible s'hagi encarit per sobre del 15%. Un dels punts del pla anticrisi del govern espanyol estableix precisament que si se supera aquest límit, s'activa automàticament el descompte de 20 cèntims. En canvi, com el preu de la gasolina ha pujat un 7%, per tant, només se li aplicarà un descompte de 5 cèntims. Se n'ha queixat el president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
3: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
2: L'encariment dels carburants i de l'electricitat per l'ús recurrent de l'aire condicionat ha incidit en la pujada de l'IPC del juliol. La taxa d'inflació catalana s'ha enfilat 3 dècimes i se situa en el 3,5%, la més alta des de fa 2 anys.